0: El Tribunal de Comptes no aplica de moment la llei d'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control s'empara en el text de la resolució europea que diu que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats.
1: Els Estats Units han començat aquesta nit una nova onada d'atacs contra l'Iran. És la desena consecutiva. Segons ha informat el Comandament Central Militar nord-americà, l'objectiu continua sent degradar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, que és el pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic.
0: Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i que assumirà la cartera d'Economia, o el de Ed Miliband, que passa a ser ministre d'Energia a titular d'Exteriors. També el de Savannah Mahmood, que es manté a Interior. En el seu primer discurs, Burnham ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans.
1: Barcelona i Montpellier reclama que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona i el seu homòleg de Montpellier han firmat aquest dilluns una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte per a més de 2 milions de persones. La línia està parcialment construïda, però encara s'ha de completar al costat francès. L'alcalde de Montpellier s'ha compromès a pressionar les institucions del seu país per aconseguir que la connexió s'acabi. Un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat sense causar danys materials importants ni personals.
0: Els forts cops de vent han fet caure arbres, branques, també un tendal exterior de l'escola Bernat Esclot que ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
2: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. És tracte d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no tenien cap avís ni alerta meteorològica.
3: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. La festa ha començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa. Ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i ha acabat a l'escenari de la Font de Cibeles amb Ferran de protagonista. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: Per cert, que a la final de diumenge al vespre, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes baralles entre jugadors damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
1: I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iași, a Romania, a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set, quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
8: No podem acceptar que hi hagi...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
4: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia tornar a arrencar la pista de fusta. Un goig i una joia fer girar plats bola de miralls i dir-vos qui som. Miqui Puig, els plats. Sóc el DJ. De dilluns a dijous a les 8 de la tarda, Vall de Tarda i Cat. Sempre que ho desitgis, pots anar a buscar la històrica Trescat Cultura i portar-nos el mòbil o la tauleta en una aplicació magnífica, electrissant, bonica i amb accés a tots els programes d'aquesta santa casa. El servei de ball és per cap peus i malucs. Cada tarda té novetats, capbussades al passat i moltes ganes de ballar. Obrim amb Sebastián Teller, Naïf de cor, de cap i de malucs.

sota la barba i l'aparença de macho alfa d'un mascle alfa, Sebastián Talía, diu que hi ha un cor naïf, petit i menut. Kiss the Beast serà el nou disco d'aquest magicien dels instruments francesos. Neil Rogers, Owen Pallett o Kid Cudi seran alguns dels col·laboradors del nou disco d'un dels francesos favorits. Normalment comencem la tarda amb una balada per anar-nos a posar en lloc, per saludar-nos els coneguts de la parròquia, perquè la secta engegui. Es diu Sigia, això es diu Tabla.

través del segell One Little Indian. Sitge presenta Tabla. És de Delhi, fa feina UK. I la seva electrònica eleganta casa molt bé amb els seus orígens. Noms que sumem a la nostra llista. I aquest es diu Silvio. Silvio Álvarez. Jo també sóc això. Fet aquí, a casa, al costat.

ascolti. Pren nota, es diu Silvio Álvarez. La seva infinita primavera és una tarja de presentació bonica i tendra, plena de sintetitzadors i de fragilitat d'home.

0: temas.
1: Miki Puig.
2: ¿Ah? ¿Cómo te quieres?
1: Miki Puig.
2: ¿Ah? ¿Y cómo tú te quieres?
1: Miki Puig.
2: ¿Ah? Funciona.
1: Pista de fusta. Amb Miki Puig.
3: Les tardes d'ICAT, Miki Puig els plats. Et presenta coses boniques, sacsejadores i boniques. Es diu en Miltron i soc en Min. Això es diu Congregate. És electrònica d'aquella que et fa un massatge.

apuntat el nom i investiga. Es diu Mitro, una mi grega. És un artista de UK que fa partir de samples menuts, gairebé de lo-fi, electrònica d'aquesta que et porta i et transporta. Això es diu Congregate, és un disc d'aquest any. Electrònica havia sortit als principis, que es havia anat quedant a la llista d'espera i que avui ha trobat el moment per sortir. Mitronis Zonganim, un dels col·laboradors d'un disco meravellós d'aquest geni de l'electrònica de UK. I aquests es diuen Cosmètica. Això es diu Especial i és pop electrònic de qualitat.

estem d'acord que si això sonés a ràdios comercials entrés en una d'aquestes coses que els joves es comparteixen, seria un hit. Són de Melbourne, es diuen Cosmetic amb K, i això és Special. I ara imagina't que un jove francès li dedica una cançó a Zinedine Zidane, però el dels 97. Es diu William, i això a França és ja un hit. Zinedine Zidane 97. Com es digui en francès, no m'atreviré, no m'hi ficaré.

0: coartades estètica, dedicar-li a Zinedine Zidane del 97 una cançó, es diu William.
1: Qui no balla no es viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

L'altre dia et parlava d'Adult DVD. El més nou és aquest Because I Like It. Els delits són irreverents. Juguen en aquesta lliga on l'electrònica és una coartada per ser punks, per ser forts. Because I Like It. I et vaig dir que tenien remixes i que ens els miraríem. Hot Set. Can't Wait Millie in remix. Més cançons d'aquest, Next Day Shipping.

Déu-n'hi-do. És el remix de King With Life, d'una de les cançons d'aquests músics de Leeds anomenats Adult DVD. I avui teu qui tornen? Tornen uns dels meus grups favorits de l'Escandinàvia. Els suecs Club 8 tenen nou disco. I com sempre, marca de la casa.

0: Seasonal Echoes. Així es diu el nou disco de Club 8. Un dels membres d'Acid House Queens, Kings, la seva xicota i aquesta O-O-O. Tres os minúscules per enfatitzar com aquella cançó que vaig fer jo.
1: Question for today. Who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Més electricitat i pop. Sparkling i digitalism. Liebe dir uns wir haben.

Digitalism, usant-hi aquesta part tecnològica en el single de Sparkling, Two Lovers, Liebe dir uns vergainten. T'imagines que ho dic bé? És electrònica alemanya, pop de la pista de ball. I ara imagina't un clàssic de clàssics que ens arriba amb cinc remixes distints. Me l'emboco, oi? Are you ready now? El mític YYY dels Wooden Tops amb una pila de remescles. Steve Proctor, la que més m'ha cridat l'atenció, plena de caixes de ritmes i el pop dels Wooden Tops.

The Button Tubes també serien d'aquells grups que van fer gran el Baleàric amb els seus maxis, amb les seves cançons que s'allargaven nit rere nit. El 2016, gairebé 10 anys, van treure Why Why Why Remixes, el seu Why Extès, amb remixes meravelloses. Ara el tornen a posar en digital a Bandcamp, perquè els fanàtics us el podeu comprar, baixar-lo, gaudir-lo i ballar sense parar. Steve Proctor, un mestre darrere els controls, promotor de clubs, van encertar-la, i de quina manera? Amb aquest remix. Suavitat de la ràdio inquieta. Grups que venen dels 80 amb sons actualíssims. Sabeu com m'agraden? Les línies àcid barrejades amb cançons de pop. I com que ho sap, la Marie Davidson treu un nou disco. Sexy Claw, una de les seves cançons més celebrades del darrer disco, amb el remix de MDG Tool. Agafeu-vos fort, que això és electrònica elegant, sacsejadora i fosca.

quin tros de remix de MDG Tool. Sexy Clown, City of Clowns, el disco de Marie Davidson, remesclat la de Montreal, gravant en el segell de Soul Wax a Dewey, i sonant així, bruta, en el sentit del so, increïblement rugós el so de Marie Davidson. Freaky. Així es titula la cançó de Cat Dealers. Freaky jo, freaky tu, friquis tots del ball.

0: Gigi Petrão, dos germans brasilers, amb la mà trencada en això de fer mixer de mixes, pujar els beats de la pista, freaking, per celebrar 10 anys de la seva carrera, es remesclen, s'autoremesclen i fan que els descobreixis Cat Dealers a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Més cançons per fer-te volar el cap. Blow Your Mind, Nou Static, Polo Beach. Així ens diu el projecte.

posant-nos en la pista, posant-nos al servei. El que més ens agrada és ficar-te a la ràdio inquieta i la pista de fustes a punt d'arribar al final. Miqui Puig, els plats et dirà allò de sigueu feliços, balleu i que demà hi tornem a ser. Però és la veritat, cada tarda tenim música bonica. Bonica com aquest Frames de Jamie Rosso, el de Margate, Remnant House, UK Garage una mica més. Jo només us diré, sigueu feliços i balleu. Jamie Rosso tanca la pista amb els seus Frames.

Aquí no hi ha descans. Només ballar, suar i somriure. El FM, el mòbil o el portàtil. Sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: Som Trescat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. S'enfosqueix el panorama judicial per José Luis Rodríguez Zapatero. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen l'expresident del govern espanyol com el factòtum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions per tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que era Zapatero qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu de nom Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va costar 53 milions d'euros a les arques públiques. Repàs ara a altres informacions, Joan Trias.
3: Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa de rodalies amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a final d'any no es tornarà a la normalitat. Ho explicava Catalunya Ràdio.
4: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
2: Pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comerciants. Aquest dilluns han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els veïns dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid encara trigaran setmanes a poder tornar a casa.
3: Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'aquest dimarts amb els seus amos en tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, els Intercity i l'Euromed. Per als Avant i els de mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
2: Un jutge atura la fusió entre els gegants audiovisuals Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició, liderada per Califòrnia, argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria apujar els preus i reduiria la qualitat i quantitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació durant dues setmanes. Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
3: L'ha rebut per l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, que presenta un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. La Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Premi Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
5: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial enmig d'un bany de masses. La festa ha començat amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit a prop 2 milions de persones.
3: Per cert, que l'acabament del partit, entre el xiulet final i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes batusses entre jugadors de la selecció espanyola i l'Argentina damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
2: El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu cinquè títol d'aquesta disciplina.
3: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. En els propers dies espera que també entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Ademeyi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
1: Apagarem tantes veus.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és...
8: Quan el cel es torna negre.
7: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
8: Els veïns desemparats.
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
7: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
9: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
7: Ningú t'ho explicarà millor.
9: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
7: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
7: Som 3Cat. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia dedicat FM. Hem començat amb aquesta cançó que es diu Que bonic, de la Ludwig Van. És el seu últim senzill i bonic serà el programa del dia d'avui. I ja us ho aviso perquè hi ha una selecció... girarà molt al voltant de la figura de Jeff Tweedy, de Wilco i de coses en paral·lel que han anat fent últimament. La veritat és que hi ha hagut molta producció per als fans de Wilco. A banda d'haver-los pogut veure en directe aquest estiu al Festival Alma, doncs a banda d'això hi ha hagut molta cosa publicada, i a l'aparador avui en posarem unes quantes. Però d'entrada, noves cançons per un senyor al que sempre li seguim la pista de prop, que és Ferran Palau.

Sí, l'últim àlbum que va publicar Ferran Palau el 2024, que es deia Plora aquí, la cosa anava de monstres. En aquesta ocasió la cosa va de fantasmes. Hi haurà nou disc de Ferran Palau ben aviat, encara queda una mica, encara fins a principis del 2026 no sortirà l'àlbum, es dirà Aniversari Feliç, i de moment ja hi ha un parell de singles publicats. El primer és aquest que heu sentit ara, Que no plogui tan fort, i el segon, aquest, Tan feliç.

foc a tantes coses. En tindria prou.

sempre molt atents a totes les coses que fa Ferran Palau, ja des de l'època dels Anímic, que va ser la seva primera banda, banda que vam poder veure fent un tema l'altre dia en el concert, la festa d'aniversari del concurs de maquetes Sona Nou, ja que van ser un dels guanyadors, i des d'aquella època que sempre seguint la pista amb aquesta sensibilitat tan especial que desprèn Ferran Palau. Hi haurà nou disc, com us deia, aniversari feliç ben aviat. I per anar introduint-nos ja en aquest ressò de música americana que avui protagonitzarà l'aparador del programa, nou àlbum per una noia que arriba des de Madrid, que està amb un segell català, com és Great Canyon. Ella es diu Juana Everett.

Juana Everett. Això és un single, de moment té poques coses publicades, un primer disc del 2021 i després algun EP, i aquest últim single que es diu One Million Dollars. De fet, avui cap al final del programa, ara entrarem ja en terreny de Jeff Tweedy, Wilco, etc, etc, però cap al final del programa, si tenim temps, escoltarem algunes bandes espanyoles i catalanes que també aposten per aquest so tan americà o de l'americana, el que abans s'anomenava com a country, però després va derivar cap a altres aventures, diguem-ho així, de l'evolució del country cap a aquest nou segell d'americana, que ja fa molts anys que s'estila. I, de fet, un dels seus grans representants, evidentment, és Jeff Tweedy. Jeff Tweedy és el cantant vocalista dels Wilco, però des de ja fa temps, doncs, crec que la seva creativitat és tan desbordant que necessita fer escapades en solitari. La última, un àlbum que es diu Twilight Override, del que avui n'extraiem tres peces, és extensíssim, té 30 cançons, farem un resum, les tres favorites del programa són aquestes.

Primera de les tres cançons triades, Secret Door, es diu aquesta cançó de Jeff Tweedy, d'aquest últim àlbum que ha publicat, insisteixo que amb 30 cançons s'ha de dir que s'ha de tenir una creativitat desbordant quan estàs al capdavant d'una banda com Wilco, que a més aquest any també ha tret disc, ho ha fet gira, i que et quedi temps doncs, per fer un àlbum amb 30 cançons. Això vol dir que tens cançons per donar i per vendre. Un disc que en el format així físic és triple, en el digital doncs, ja sabeu, anar comptant cançons una al darrere de l'altra, i és un àlbum en el que, més enllà del que seria aquest segell personal de Jeff Tweedy amb els Wilco, doncs diguem que deixa anar moltes altres coses, com sentit de l'humor, com ganes de fer coses que s'apartin una mica del que seria doncs la seva cara més visible com a cantant de Wilco. Aquesta segona es diu Parking Lot, extreta d'aquest nou àlbum de Jeff Tweedy que es diu Twilight Override.

es pren una llibertat creativa espectacular. Jo crec molt en aquesta necessitat dels artistes que formen part d'una banda de tant en tant fer coses en solitari. Ho hem vist amb moltíssims artistes i ho seguirem veient amb molts artistes. No vol dir que abandonin, evidentment, el seu projecte principal, però que de tant en tant necessiten fer, doncs, com coses a part per donar allò, llibertat absoluta a la creativitat. I a vegades són àlbums que tampoc no busquen una repercussió comercial, malgrat que Jeff Tweedy està fent gira també amb aquestes cançons en solitari. Un tipus que no deu parar mai per casa. Amar Barati és l'última de les tres cançons que us he triat, malgrat que seguirem amb sonoritats voltant a la figura, o en aquest cas a la banda de Wilco.

Us recomano que li feu una escolta exhaustiva. Insisteixo que són 30 cançons. Us podeu tirar tota una tarda per sentir l'últim treball de Jeff Tweedy. I, paral·lelament, doncs, dos membres també de Wilco, com són Pat Sampson i John Stirrett, també tenen un projecte paral·lel que es diu The Autumn Defense. Un projecte que a mi, la veritat, és que m'apassiona. Hi ha un EP publicat per The Autumn Defense que es diu, concretament, és un títol llarg, I'll Take You Out of Your Mind, i amb cançons meravelloses com aquesta. Això es diu The Ones.

presentava aquestes cançons com un EP, la veritat és que a vegades la velocitat a la que passen les coses a mi em supera. I abans un estava acostumat a que li arribaven fulls de promoció, ara no, ara t'has de buscar la vida. I mentre us estava parlant de l'EP, doncs resulta que aquesta setmana ja s'ha publicat l'àlbum complet. Un dia d'aquests el posarem a l'aparador. Es diu Here and Nowhere, i a més han tingut temps també per publicar una cançó de Nadal, un Christmas, que es diu Please Come Back to Me. Definitiva, és un no parar de coses entre Wilco, Jeff Tweedy, The Autumn Defense i tot el que vulgueu al voltant d'aquesta meravellosa banda. Per tant, si en sou fans, heu d'estar contents perquè hi ha moltíssimes coses. Per exemple, també en aquest 2025 s'ha publicat un disc que recull diversos directes de Wilco. Es diu Wilco Live Blue, i en doncs, enregistraments que estan fets des de Brooklyn fins a passant per Chicago i diferents escenaris nord-americans. Aquí teniu el Hell is Chrome, enregistrat en directe des de North Adams el 29 de juny del 2024.

en directe al Hellish Chrome de Wilco des d'aquest àlbum publicat en aquest 2025. Però és que la cosa no acaba aquí, eh? Hi ha disc de Jeff Tweedy, disc d'Autumn Defense, disc de Wilco en directe, d'enregistraments fets a la gira el 2024. Hi ha una versió Extended Edition, que se'n diu, d'un àlbum original i brutal que es va publicar el 2004, que és el A Ghost Is Born, que també, doncs, amb aquesta versió extesa, diguem, s'ha publicat en aquest 2025. I per acabar-ho d'arrodonir, també hi ha hagut àlbum dels Wilco, que és aquest The Wall Love, també amb una versió extesa que inclou coses meravelloses, com per exemple aquesta versió del Cruel to be Kind de Nick Lowe, que la canten Nick Lowe i Wilco. Això és d'unes iTunes Sessions. Meravella de cançó, meravella de col·laboració entre Nick Lowe i Wilco.

el somni humit de qualsevol fan de les dues bandes, en aquest cas de Wilco i de Nick Lowe. Aquesta cançó, el Cruel to be Kind, la vam poder sentir en directe al Feroe, al Festival Feroe, al poble espanyol. Cruel to be Kind és de iTunes Sessions, està inclosa dins d'aquest The World of Expanded. I anem amb una de les grans cançons d'aquest àlbum, que és l'últim que han publicat els Wilco. Això es diu Art of Almost.

Música de Joana Serrat avui per anar acabant el programa, i ho farem amb el retorn, un retorn per mi molt esperat i inesperat, però que jo tenia ganes. El Sol Lagarto també tornen amb noves cançons, tornaran amb nou disc i han fet presentació a la ciutat de Barcelona, i de moment tenim enregistrada aquesta primera cançó que es diu Fuego. Amb ells avui hi posem punt i final al Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern estrena aquest dimarts nou conseller. Raúl Moreno ja seurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera de Serveis Socials i Inclusió sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals. Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes per viure a Madrid, però sobretot pel cas de la Dgaia, de suposades irregularitats en el pagament de pisos per a extitulars tutelats i violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. En la presa de possessió, el president Salvador Illa marcava el mandat del nou conseller.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: Justament aquesta setmana, el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dgaia. Pas d'altres informacions, Joan Trias.
4: Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen José Luis Rodríguez Zapatero com el factotum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions per presumptes tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros.
2: I l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant del jutge a l'Audiència Nacional. Estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García.
4: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic dijous i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà.
2: Denuncien un nou possible atac 2 a la muntanya d'Isil, al municipi pallarès d'Alt de l'Alt Àneu. Els ramaders asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts i que un vedell va quedar ferit. Territori destaca, però, que els atacs siguin de l'os, mentre que els agents rurals continuen la investigació. Els delictes han baixat un 11% a Barcelona durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Un descens que no amaga la preocupació de les autoritats per l'augment dels homicidis i l'activitat del crim organitzat.
4: Entre el gener i el juny s'han comès més de 74.000 delictes a la capital catalana. La reducció global s'explica sobretot per la baixada dels furts d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat i a tirotejos entre bandes criminals. Per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquesta és la lluita prioritària.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
6: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid, enmig d'un bany de masses, la consecució del títol al Mundial de Futbol. La festa ha començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de la Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
4: Per cert, que l'acabament del partit, entre el xiulet final i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes batusses entre jugadors espanyols i argentins, incidents a la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
2: El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu cinquè títol d'aquesta disciplina.
4: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també entreni amb l'equip l'extrem alemany acabat de fitxar Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
2: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadillaceu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmira Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
1: Fins aquí les notícies.
0: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
7: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
8: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
7: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Curiós,
8: acabes
7: això.
8: Acabes d'obrir un meló interessant.
7: Sí, interessant.
8: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant.
7: I per darrere és una mica com de...
0: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
8: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diria.
7: Sí, que és veritat.
8: Aquelles senyores que...
7: Ritme lent, sempre en bata.
8: Sí, sí.
7: Van fresques.
8: Sí, sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora,
7: ja no es posa
8: aquella...
0: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
0: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Els Mossos d'Esquadra troben el cadàver d'un home dins el maleter d'un cotxe a Granollers. El cos, pràcticament nu, està embolicat amb unes mantes i el crani està tot ensangonat. El cotxe, un BMW de matrícula andorrana, estava ben aparcat en un polígon industrial darrere d'un supermercat Champion. El vehicle no havia estat forçat i no tenia cap desperfecte. La víctima és l'empresari Joan Casals, de 60 anys. La seva família n'havia denunciat la desaparició.
1: Estem al 2004 i ens entra com una desaparició inquietant, una desaparició sense causa aparent, d'un empresari andorrà i és inquietant per una sèrie de condicions que es dona.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquest que heu sentit és Jordi Domènech, inspector dels Mossos d'Esquadra. Una desaparició inquietant que acaba en mort. Els investigadors de seguida tenen clar que no es tracta d'un robatori perquè dins del cotxe hi ha intactes totes les coses de la víctima. El cadàver de Joan Casals l'han trobat el divendres 13 de febrer de 2004, dos dies després que la família en va denunciar la desaparició. L'autòpsia revelarà que feia 48 hores que havia mort. Però voleu saber el més desconcertant? La filla de Joan Casals havia denunciat el seu pare 5 dies abans que el trobessin mort. Per què l'havia denunciat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: La història que us expliquem avui arrenca el diumenge 8 de febrer de 2004 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers. Passen 17 minuts de les 10 del matí i una dona que es diu Laura entra a l'oficina policial per denunciar unes lesions. Explica que la nit anterior estava donant el sopar a la seva filla de 2 anys a casa, a l'Ametlla del Vallès, quan de sobte va entrar el seu pare, l'avi de la criatura, i va començar a amenaçar-la. Diu que l'home va accedir al domicili trencant el vidre de la porta del safareig per poder ficar la mà i obrir el pany. El que ara sentireu és el que la Laura explica a la policia que li va dir el seu pare aquella nit, quan va entrar a casa amenaçant-la.
4: Et mataré. No cobraràs res de la legítima. Tots els diners són meus. No patiu, que no disfrutareu aquesta vida. Si jo vaig a la presó, tots hi anireu amb mi.
2: La Laura explica que després d'això el seu pare la va sacsejar i la va colpejar a diversos llocs del cos. I que després va fer caure la seva filla de 2 anys de la cadireta on estava asseguda i la nana es va donar un cop contra el terra. La Laura vol fer constar que la seva filla té una malaltia als malucs, que tot just ara havia començat a caminar després d'un llarg tractament mèdic i que els metges li han dit que era molt perillós que la nana tingués caigudes perquè podia quedar paralítica. Assegura que el seu pare sabia totes aquestes circumstàncies i que, tot i així, va fer caure la nena. La dona continua la seva declaració. Què més va dir? Lídia Oriols.
5: Explica que el seu marit, el Carlos, va arribar al domicili just quan el seu pare l'estava agredint i va fer-lo fora de casa. La Laura també diu que el seu pare sempre havia maltractat la mare i recorda la quantitat de pallisses que li havia donat, que sempre tenia hematomes per tot el cos i que la mare li havia dit que no podia denunciar-lo perquè la tenia amenaçada.
4: Si tu em denuncies, jo aniré a la presó i tu al forat.
5: La Laura afegeix davant la policia que aquest no és el primer cop que el seu pare l'ha agredida, que ja ho ha fet altres vegades i en alguna ocasió ha hagut de rebre assistència mèdica. Explica que en un dels atacs estava embarassada de poques setmanes i que els cops la van fer avortar. I afegeix que el seu pare també havia agredit i amenaçat l'àvia paterna per aconseguir que li donés el patrimoni familiar.
2: La Laura dona més informació sobre la família. Explica a la policia que té un germà de 31 anys que es diu Joan, que també ha estat víctima de les agressions del pare i que la mare havia mort feia 3 mesos. La filla té clar que el pare l'ha agredida perquè tant ella com el seu germà li reclamen la legítima i l'home volia que hi renunciessin. Just després d'aquesta última agressió, la d'aquell dissabte 7 de febrer de 2004, la Laura truca a la policia municipal i una patrulla dels Mossos d'Esquadra es desplaça al domicili. Això serà important, ja veureu per què. Però abans hem de saber qui és el pare de la Laura.
5: El pare de la Laura és Joan Casals. El Joan té 60 anys i va néixer a Andorra, però està establert des de fa temps a l'Ametlla del Vallès. Té dos negocis, un de compra-venda de vehicles de gamma alta i un altre d'exportació i importació de qualsevol tipus de producte. El seu historial no està net. A mitjans dels anys 90 el van condemnar a Andorra per un delicte d'estafa relacionat amb la compra-venda de cotxes i poc després va marxar del Principat. Casals és vidu. Ja hem dit que la dona, la mare de la Laura, havia mort feia 3 mesos. La filla també viu a l'Ametlla del Vallès, en una casa al costat del seu pare, i el fill, el Joan, es va quedar a viure a Andorra.
2: Davant la denúncia de la Laura contra el seu pare per lesions, els Mossos el que fan és detenir Joan Casals com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. El Joan declara davant la policia la mitjanit que va del diumenge 8 al dilluns 9 de febrer del 2004. L'interrogatori va anar més o menys així.
6: On era dissabte 7 de febrer a les 9 del vespre?
4: A casa meva. La meva filla em va trucar diverses vegades per dir-me que fes el favor d'anar a casa seva i que si no hi anava m'enviaria els Mossos d'Esquadra. Com que insistia tant i m'amenaçava, vaig decidir anar-hi per veure què passava.
6: Per on va entrar, a casa de la seva filla?
4: Per una porta que comunica el meu jardí amb el de la meva filla. I un cop allà vaig entrar dins de la casa per la porta del safareig, que sempre està oberta, i sempre que vull veure la meva filla, entro per allà.
6: Un cop a dins de la casa va agredir a la seva filla?
4: No, de cap manera. Li vaig preguntar què és el que volia i em va demanar diners. Li vaig dir que li podia deixar el que portava en aquell moment a sobre, però em va dir que no en tenia prou, que volia 3 milions de pessetes. Li vaig dir que ja en parlaríem dilluns, que miraria de deixar-li els 3 milions de pessetes, però que aquell no era el moment. Després vaig començar a marxar cap a casa meva. Però la meva filla se'm va tirar a sobre i em va esgarrapar la cara. El meu gendre també se'm va tirar a sobre meu, em va tirar a terra i em va pegar. Els vaig demanar que em deixessin marxar. No els havia fet res i, finalment, el meu gendre em va deixar anar i vaig poder sortir de la casa per on havia entrat. Un cop vaig sortir, la meva filla va tancar la porta amb tanta força que va trencar el vidre.
6: Saps si la seva neta té alguna malaltia a les cames o als malucs?
4: Sí, va néixer amb una cama més llarga que l'altra. Gràcies a la meva dona, la nena ara està bé. Es va cuidar de portar-la a uns metges especialistes a França perquè li tractessin aquesta malaltia. La meva filla i el meu gendre es van despreocupar totalment de la seva filla.
6: És cert que vostè va tirar la nena petita de la cadireta on estava asseguda?
4: Això és una barbaritat. És totalment fals. Jo mai faria mal a la meva neta.
6: Ha maltractat alguna vegada la seva dona?
4: Mai de la vida. En canvi, la meva filla sí que alguna vegada ha arribat a agredir a la seva mare. I el meu gendre em va agredir a mi fa 3 anys, en una casa a Bellver de Cerdanya.
6: Saps si la seva filla ha hagut d'avortar alguna vegada?
4: No, és la primera vegada que sento això.
6: Alguna vegada ha agredit o maltractat el seu fill?
4: Mai de la vida.
6: Des que va morir la seva dona ara fa 3 mesos, ha tingut alguna disputa per l'herència amb la seva filla?
4: No, tot aquest tema està en mans dels meus advocats. La meva filla té greus problemes d'alcoholèmia i sempre he pensat que denunciant-la no l'ajudaria. Per això sempre he preferit arreglar aquests problemes en família i no anar a la policia.
2: Disputa familiar amb versions contradictòries. Com s'ho farà la policia per saber qui diu la veritat?
7: Crims.
2: El Joan diu a la policia que va oferir a la seva filla els diners que portava a sobre.
1: En el moment de la detenció, ell tenia 12.000 euros a sobre. A part de, pues, un anell d'or, un rellotge que era bo, però portava 12.000 euros a sobre. Què es fa a l'hora de l'atenció? Pues se li demana si l'advocat es pot fer càrrec dels diners, l'advocat no posa cap problema, i voluntàriament el Joan li dona aquests diners al seu advocat. Posteriorment sabem de que a aquesta persona li agradava molt portar diners en metàl·lic, no utilitzava mai targeta de crèdit, i fardava de tenir diners. Tenir diners i contactes. Contactes en diferents àmbits, des de polítics, jutges... I sempre portava diners a sobre i l'agradava pues, dir això, que tenia diners.
2: Els Mossos posen el Joan en llibertat, però com que es tracta d'un cas de violència de gènere, el mateix dia 9 s'ha de presentar davant la justícia. El jutge li comunica que el judici ràpid per lesions es farà 2 dies després, el dimecres 11 de febrer, i el deixa marxar a casa.
1: Quan surt l'advocat li diu d'anar a dinar i ell diu que no, perquè li té que donar de menjar al gos i perquè té que estendre la roba, el que diu, i ja és l'última vegada que l'advocat veu en vida el senyor Casals.
2: Tornem al dia 9 de febrer, quan el Joan declara davant la policia i es presenta davant del jutge. Aquella mateixa tarda del dia 9, a les 4, el Joan parla amb el seu fill, que ja us hem dit que també es diu Joan, per explicar-li tot el que li ha passat, i queden que tornaran a telefonar-se l'endemà, el dimarts 10 de febrer.
1: I el dia 10 ja no agafa el telèfon. I és quan el dia 10 el fill es denuncia a nosaltres la desaparició del seu pare, que és molt estrany i que no té contacte amb el seu pare. Donat que és una persona gran, una patrulla s'adreça al domicili de la població de l'Ametlla del Vallès per fer una inspecció pues, a la casa, per mirar que no s'hagi caigut, que no l'hagi donat un atac de cor, que és normalment el que es fa.
2: El Joan fill ha avisat els Mossos, però encara no ha posat una denúncia oficial de desaparició. També ha trucat a la seva germana i a l'advocat del seu pare i cap dels dos no en sap res. Per la seva banda, la policia també parla amb la Laura i ella els diu que sovint el seu pare se'n va per negocis i no diu on va ni quant temps estarà fora. I afegeix que sap que li havien diagnosticat una infecció en una artèria. Amb tota aquesta informació, el que fa la policia és anar a casa de Joan Casals, però no hi entra. Recordeu que encara no hi ha cap denúncia oficial de desaparició. Quan arriben, veuen que hi ha roba estesa i senten un gos bordar des de l'interior del domicili, cosa que el Joan fill troba molt estrany perquè el seu pare mai té l'animal dins de casa. El cotxe de Joan Casals no hi és. Aleshores, els Mossos decideixen esperar per veure si torna a la nit. L'endemà, el dia 11, era un dia assenyalat a l'agenda de Joan Casals. Havia d'anar a judici perquè la filla, ja ho sabeu, l'havia acusat d'haver-la agredit. Doncs bé, el dia 11, el Joan tampoc es presenta davant la justícia i no avisa ningú que no hi anirà. Ningú en sap res. Al principi d'aquest capítol, l'inspector Domènech ens ha parlat d'una desaparició inquietant.
1: Primer, perquè és estrany la desaparició. Quan abans ha hagut una denúncia i ha estat detingut per un tema de violència dintre de la família, violència familiar, quan aquesta persona, bueno, tenia molts diners a sobre, aquí sí que ja es fa sospitar quants diners que tenia, una persona que tenia diners, es arriba la informació de que era una persona, bueno, que és andorrana, que tenia diferents negocis aquí a Espanya. També en aquest moment arriba la informació de que podria dedicar-se pues, a algun tema il·lícit, com podria ser el contraband d'alcohol i tabac, amb compraventa d'immobles, també. Feia 3 mesos que havia mort la seva dona. També no es descartava pues, un possible suïcidi d'aquesta persona. I també arriba informació de que estava pues, barallat amb altres persones pel tema de negocis. Amb tot aquest conjunt es fa sospitar de, pues, que podia ser pues, algun tema bueno, sense causa aparent, podria ser des de voluntària, que marxés a Andorra, que marxés d'Espanya, pel tema del judici mateix. Podria ser un suïcidi, pel tema familiar que tenia, o inclús un tema criminal, per les diferents raons i sobretot per aquest tema del tema familiar.
2: Finalment, la nit de l'11 al 12 de febrer, exactament a les 3:40 de la matinada, el Joan fill posa la denúncia oficial de desaparició i els Mossos entren al domicili. Joan Casals no hi és. Es dona avís a totes les patrulles, sobretot de la zona metropolitana nord, que és l'àrea de Granollers. S'envia la fotografia del desaparegut amb la descripció de les seues característiques físiques i també es donen les dades del seu vehicle. I aquest cop, la sort està del costat dels investigadors.
1: És el mateix dia 12, quan es localitza un BMW, que és nou, que porta el Joan, bueno, matí d'Andorra, el Joan Casals, a un polígono industrial de Granollers. Es troba ben estacionat i es troba allà el vehicle. Bueno, això encara fa més sospitar que ha pogut passar perquè apareix el cotxe, però no apareix ell. Bueno, aquest vehicle es troba perquè les patrulles, quan hi ha una desaparició, doncs es comença a donar avís a les patrulles del vehicle que portava el desaparegut, de les característiques físiques. Durant voltes la patrulla, al final, troba aquest vehicle ben estacionat en un polígon industrial de Granollers. No sempre tenim aquesta sort de que es localitzi tan ràpid un vehicle. En aquest cas va ser ràpid.
2: El cotxe l'han trobat a primera hora del matí. Està ben aparcat a l'Avinguda Europa. No confondre amb la famosa Font d'Europa de Granollers, que és el cor de la ciutat. L'Avinguda Europa és una via principal del polígon industrial Palau Nord. I el vehicle està ben aparcat davant de l'empresa Crit d'Or, un negoci familiar que es dedica a l'elaboració de fruita seca. El cotxe no està forçat i a dins hi ha totes les coses de Joan Casals. Durant tot el dia 12, la policia busca l'home pels hotels de la ciutat i contacta per telèfon amb persones del seu entorn, però ningú sap res. Al final del dia, els investigadors no tenen cap indici del que ha pogut passar, però a partir de les converses que han tingut es fan una idea clara dels conflictes personals de l'empresari andorrà.
0: Discussions i enfrontaments amb els seus fills, Joan i Laura, i el seu gendre, Carlos, per motius econòmics arran d'una herència per la mort de la dona de Joan Casals. Enfrontament amb un ciutadà rus no identificat, que conviu amb dues prostitutes russes anomenades Tània i Elena.
2: El trencaclosques es va fent gran. Ara ens hi surten russos. Tindran alguna cosa a veure amb aquest cas? Quin tipus d'enfrontament tenia Joan Casals amb aquest ciutadà rus que no sabem qui és? La policia parla amb la família i els comunica que ja han trobat el cotxe. I passa una cosa que els investigadors els crida l'atenció.
1: Es demana molt interès en poder recuperar aquest vehicle. Aquest vehicle no tenien, les famílies no tenien les claus, nosaltres com policia tampoc, i tant el fill que està, bueno, d'Andorra, que havia baixat, tant la filla com el marit de la filla tenien molt interès en recuperar aquest vehicle, que aquest vehicle el portéssim a una dependència policial, durant que ells diuen que és un vehicle que té molt valor. És un BMW que és nou i que té molt valor i que si el deixen allà pues, podria ser que algú pues, el fes mal, se'l portés o...
2: La família té tant d'interès a recuperar el cotxe que tots tres, fill, filla i gendre, truquen per separat a la policia. De tots tres, el gendre, el Carlos, és el més insistent.
1: Com ja les diem on es troba el vehicle, el marit de la filla, passant al costat del vehicle, va fotre una ullada, veu que les cadenes i estris que ell normalment tenia al maletero estaven al seient de darrere del vehicle, i que diu que està molt enfonsat el maletero, que com si tingués molt pes la part de darrere del vehicle. I això no lo comunica a nosaltres per que retiréssim el vehicle. No lo diu, tot això no lo diuen per telèfon. I és que passa per allà, he vist com el vehicle està molt enfonsat cap darrere i sospito que pot haver alguna cosa rara a dins, i tot el que són la caixa d'eines, el que són les cadenes, perquè és un vehicle que pujava molt a Andorra, estan als seients de darrere del vehicle.
2: Tanta insistència fa sospitar la policia que decideix agafar el BMW i portar-lo a una comissaria per fer-ne una inspecció ocular. L'endemà, el divendres 13 de febrer del 2004, una grua trasllada el cotxe al pàrquing de la comissaria de Granollers.
1: S'han de forçar les portes per poder accedir dins d'aquest vehicle, perquè no havia manera de trobar cap clau d'aquest vehicle, i quan s'accedeix al maletero es veu un embolcall molt gran que possiblement tenia tota la pinta de que seria, podia haver un cadàver dins de tot aquest embolcall de sàbanes i mantes.
2: Hi ha realment un cadàver? Sembla que sí. Però fins que no arribi la comitiva judicial i els metges forenses no es pot tocar res. Ja veurem què passa.
3: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
2: Els metges forenses i la policia comencen a desempaquetar aquell volum.
1: És un cadàver que es troba embolicat en diferents llençols, amb una manta, embolicat, amb moltes, moltes voltes, o sigui, amb molta, i una bossa de basura al cap.
2: Confirmat que hi ha cadàver. Ara cal saber qui és. Què diuen les empremtes? De seguida ho sabrem, però fixeu-vos en els detalls.
1: Es veu que té un fort cop al cap. La causa de la mort és el fort cop al cap. Possiblement amb un pal, amb una barra de ferro, amb algú de fusta. És un cop que l'han donat fora amb ell, però amb un objecte contundent. Per això la bossa de plàstic que l'havien posat al cap, perquè va sortir molta sang per la part del cap. Per la resta del cos no es veu ferides, anava amb roba interior i embolicat amb les dues mantes. Es troba un cabell que no seria d'ell i es porta a analitzar.
2: Aquestes mantes seran importants, ja hi arribarem. Els Mossos porten a analitzar el cabell que s'ha trobat i que no és de la víctima. Però això ja sabeu que trigui el seu temps i no sabem si serà una informació valuosa per resoldre el cas. De moment tenim les empremtes del cadàver. Joan Casals, pare de la Laura i del Joan, està desaparegut des de fa 3 dies, des del 10 de febrer del 2004.
1: Quan al final arribem a trobar el cadàver, perquè és desembolicar, en poc temps se pot identificar com que la persona que està dins seria el Joan Casals.
2: A partir d'ara, els Mossos deixen d'investigar una desaparició i comencen a indagar sobre un homicidi, el de Joan Casals.
5: Crims. Hi ha dues versions contradictòries del que va passar la nit del dissabte 7 de febrer a casa de la Laura, la filla de Joan Casals. La Laura denuncia el seu pare a la policia perquè diu que va entrar a casa seva forçant la porta i la va amenaçar dient-li que la mataria, que no cobraria res de la legítima i que tots els diners de la mare, morta feia 3 mesos, eren seus. La filla diu que fins i tot el seu pare va agredir la seva neta, que té 2 anys, i una malaltia a les cames. Assegura que la va fer caure des de la cadireta on estava asseguda i la nena es va donar un fort cop al terra. La Laura també explica als Mossos que el pare ha maltractat habitualment tots els membres de la família, a ella, a la seva mare i al seu germà, que es diu Joan, com el pare.
2: En canvi, Joan Casals diu a la policia que és la seva filla, la Laura, la que li va trucar insistentment demanant-li que anés a casa seva, que finalment hi va anar i que era per demanar-li diners. Diu que li va oferir el que en aquell moment duia a sobre, però que la filla n'hi va demanar més. Assegura que ella i el seu gendre se li van tirar a sobre i li van pegar, però que finalment el van deixar marxar. Nega que fes caure la nena petita de la cadira i també nega que mai hagi maltractat ningú.
5: També hi ha pendent l'anàlisi d'un cabell que s'ha trobat a les mantes amb què l'assassí o assassins han embolicat el cadàver de Joan Casals.
2: Unes mantes que seran importants per als investigadors, però que encara no sabem per què. I un últim element, que de moment tampoc se sap si tindrà alguna cosa a veure amb l'assassinat de Joan Casals.
5: Els investigadors saben que la víctima tenia un enfrontament amb un ciutadà rus que no tenen identificat. L'únic que saben d'ell és que conviu amb dues prostitutes que es diuen Tània i Helena, que tindran un paper clau en aquest cas.
2: Parem en la discussió familiar perquè encara no sabem qui va dir la veritat, si la Laura o el pare, Joan Casals. Segons la Laura, la baralla havia girat a l'entorn de l'herència que havia deixat la seva mare. Abans us hem dit que una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar a casa d'ella just després de la suposada agressió del pare, el dissabte 7 de febrer, i que aquesta visita seria important. Ara sabreu per què. Els agents que van obrir les diligències quan la Laura va anar a posar la denúncia van voler parlar amb la patrulla que havia anat a casa d'ella la nit dels fets. Recordeu que en la seva declaració el dia 8, la Laura va dir que el seu pare havia entrat al domicili trencant la porta del safareig per ficar la mà, obrir el pany i accedir a l'interior del domicili. Doncs la vigília, el dia 7, va dir això als Mossos que van anar a veure-la.
5: Va dir que el seu pare va trencar la porta del safareig quan va abandonar el domicili i no quan hi va accedir.
2: Un altre fil penjant. Joan Casals va tirar o no va tirar la seva neta a terra?
5: Els agents asseguren que en cap moment ni la Laura ni el seu marit els van dir que el Joan havia tirat a terra la seva filla. És més, diuen que van veure la nena petita ben asseguda a la seva cadireta i els estranya que no els expliquessin res de tot això, ni que tampoc estiguessin preocupats per portar-la al metge per si s'havia fet mal al maluc.
2: Hi era o no hi era el marit quan van passar els fets?
5: En un primer moment, la Laura va dir que el seu marit hi era des del principi, però en la seva segona declaració a la comissaria va dir que el seu marit va arribar just en el moment en què el seu pare l'estava agredint.
2: I una última cosa. La Laura va declarar que el seu pare també havia maltractat el seu germà, el Joan. Què va dir el germà?
1: L'altre fill que té el Joan en Andorra diu que mai s'havia produït cap tipus d'agressió, que mai havia que és una persona tranquil·la.
2: Tantes contradiccions fan que els investigadors arribin a una conclusió.
1: Li donen més raó al pare amb la seva declaració que no a la filla.
2: El cadàver de Joan Casals el troben al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004. L'endemà, els Mossos tornen a entrar a casa de la víctima i es fa una inspecció molt més acurada per trobar pistes que els portin a l'assassí o assassins. Des que es va morir la seva dona, el Joan vivia sol a la casa de l'Ametlla del Vallès. Sobretot es fixen en les mantes i els llençols, però també en un paper on hi ha apuntats uns números de telèfon i dos noms, Elena i Tània. Ens tornen a sortir les dues prostitutes russes. L'advocat de Joan Casals, que no veia el seu client des de feia 5 dies, és qui pot aclarir qui són l'Elena i la Tània. D'entrada, resulta que són germanes.
1: L'advocat es diu que, bueno, la tal Elena i Tània, que serien dos noies d'origen rus, i que ell les coneixia perquè una d'elles tenia una malaltia i havia vingut al Joan Casals a parlar amb l'advocat per a veure si li podem trobar pues, un metge especialitzat en la malaltia que tenia per curar-la.
2: La relació encara anava més enllà.
1: Que li havia muntat un domicili a Granollers amb la que seria la seva amiga més íntima, que en aquest cas seria la Tània, que aquest domicili estaria pues, a Granollers i que van fer un contracte, era un pis de lloguer, estava de lloguer i és va contratar perquè elles poguessin estar en aquest domicili. Elles i ell.
2: Tot i que la policia no veu cap relació amb l'assassinat, busca les dues noies russes per interrogar-les.
1: Ja ens arriba la informació de que podrien ser dos noies que es dediquessin a la prostitució, que una d'elles treballaria amb el Club 2740 d'allà de la població.
2: La policia busca i troba la Tània. Li pren declaració el 14 de febrer a les 22:13 de la nit. L'interrogatori es va fer amb una traductora de rus.
6: ¿Des de cuándo conocía a Joan Casals?
7: Desde hace un mes. Joan vino al club de Alternet donde trabajo y mantuvimos relaciones sexuales. A veces en el club y otras veces fuera, junto con otras chicas. Pagaba el propietario para poder salir con ellas afuera, a bailar, a cenar.
6: ¿Dónde vive usted habitualmente?
7: En la calle Joan Coll. Joan alquiló un piso en la calle Aníbal de Granollers. Aproximadamente hace 2 semanas para que yo y mi hermana fuésemos a vivir allí, porque el piso donde estamos es pequeño.
6: ¿El piso de la calle Aníbal servía para trabajar?
7: No. Joan nunca me planteó que trabajase allí.
6: ¿Cuándo vio por última vez al señor Casals?
7: El lunes, día 9. Me llamó sobre las 6 de la mañana para decirme que le había cogido a la policía, pero que ya había venido su abogado y que todo estaba bien. Luego nos vimos por la tarde. Me recogió en el club hacia las 7. Nos recogió a mí y a mi hermana y fuimos a cenar a un restaurante de la Mella de Vallès. Él cenó calamares, pies de cerdo y carne con salsa. Y bebió vino y whisky.
6: ¿Hasta qué hora estuvieron en el restaurante?
7: Estuvimos ahí aproximadamente hasta las 12 de la noche.
6: ¿Y después de cenar?
7: Joan nos dejó en casa y él se fue a domicilio de la calle Aníbal. Me dijo que me llamaría esa misma noche, pero no me llamó. Como no me llamaba, decidí llamarlo, pero no cogió el teléfono. Desde entonces lo he llamado cada día, pero no ha cogido nunca el teléfono, ni me ha llamado, cosa que no encuentro normal, la verdad.
6: ¿Alguna cosa más?
7: Sé que Joan últimamente había discutido mucho con su hija. Ella le pedía que vendiera la casa de Mella de Vallès porque no quería que fueran vecinos. Una vez vi a Joan llorar y le pregunté qué le pasaba. Me respondió que su hija le había dicho que estaría mejor muerto. Cuando su hija le pedía dinero, siempre le amenazaba con contar las cosas turbias a las que se dedicaba. Joan me dijo que su hija bebía mucho alcohol.
2: La mateixa nit, la policia també interroga la parella habitual de la Tània. Es diu José Toro Sánchez. Y això que sentireu dramatitzat és un tros de la seva declaració.
6: ¿Desde cuándo conoce a Tania?
8: Desde hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. La conocí en el Club 2740 de Granollers. Era un club de prostitución. Ella antes había estado saliendo con un compatriota suyo ruso que se llamaba Alejandro.
6: ¿Conocía a Joan Casals?
8: Solo lo he visto una vez en el club, pero nunca he hablado con él. Tania tenía una relación más intensa con este cliente. Él tenía mucho dinero y esto le permitía pagar unos servicios de ella durante muchas horas. Al final, Tania pasaba muchas horas con este señor y por eso la eché de casa hace un par de semanas.
2: Fixeu-vos que aquí en surt un rus que es diu Alejandro. Deu ser el rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte? No ho sabem. Després de la seva declaració, la Tània va donar a la policia les claus del pis del carrer Aníbal de Granollers perquè la policia pogués anar a inspeccionar-lo.
1: Es fa una ullada molt ràpida, no es detecta cap cosa estranya, excepte que sí que està molt, molt net en relació amb l'altre pis de l'Ametlla, que estava bastant desordenat i brut. Aquest pis es troba molt, molt, molt net. Impecable. És un pis que estava molt bé.
2: I ara sí que entren en joc els llençols i les mantes amb què estava embolicat el cadàver de Joan Casals.
1: Es fa l'inspecció ocular en aquest domicili, que és on vivien les dos noies russes. Es miren els llençols i les mantes, a veure si podien coincidir amb els llençols i les mantes que es van trobar amb l'aixecament del cadàver, i en principi no es troba una relació. A veure, els llençols són llençols dels clàssics que podrien haver tingut relació o no, però no hi ha res que es pugui detectar una similitud exacta, i com a manta tampoc es troba cap relació per poder relacionar un cas amb un altre.
2: Un detall. La Tània diu a la policia que viu amb la seva germana en un pis del carrer Joan Coll. Doncs és el pis del Toro, el nòvio de la Tània. Tots tres vivien junts. El Toro va fer fora la Tània de casa seva just quan Joan Casals va llogar el pis del carrer Aníbal. Tornem als interrogatoris. El dilluns, 16 de febrer, a les 12:39 del migdia, declara la germana de la Tània, l'Helena. També ho fa amb l'ajuda d'una traductora. Aquest és un tros molt petit de la declaració.
6: El senyor Casals les explicó a usted y a su hermana cuál era el motivo de la disputa con su hija y su yerno.
9: Nos dijo que era por problemas de dinero, que hacía muy poco que le habían dado 3 millones de pesetas y que ahora le pedía más.
6: ¿Les explicó algo más?
9: Sí, que su mujer tenía una casa en Empuria Brava y que se la vendió, y que su hija le pedía el dinero de la venta.
2: Els policies aprofiten per ensenyar a l'Helena la fotografia d'un dels llençols que embolicaven el cos de Joan Casals i li pregunten si els reconeix. Ella respon que un dia va anar a dormir a casa de la víctima i que els llençols que li van donar eren del mateix color que el de la fotografia. Res més. Tornem a la cronologia dels fets. L'últim dia que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser el dilluns 9 de febrer a la nit. I el dia 10 ja ningú sabia res d'ell. Recordeu que el dia 9 al matí el jutge havia notificat a Joan Casals que el dia 11 es faria el judici dels maltractaments que havia denunciat la seva filla. Però tornem a la nit del 9. En les seues declaracions, les dues noies russes encara van donar més detalls de l'últim sopar que van tenir amb l'empresari andorrà.
1: Quan estan sopant en un restaurant conegut, que després nosaltres comprovem que és veritat, que estan sopant, que estan al restaurant, rep unes trucades i ell parlant per telèfon pues encara dona més detalls de com ha anat el tema de la discussió, de com ha anat el tema de l'herència, i és on les noies russes s'assabenten de que ell havia vengut a la casa que tenia a Empuria Brava, que per la casa li van donar 32 milions, però 16 en negre. O sigui, legalment eren 16 milions i altres 16 milions eren en diner negre i en metàl·lic. que aquests diners els tenia ell, i les comenta a les noies, això tot declaració de les noies, que, bueno, que ha buidat la casa, les coses de valor, que una part d'aquestes coses que ha buidat se les ha portat a la seva germana, la germana del difunt, que viu a Sabadell, els diners en metàl·lic i algunes altres joies, el dia següent vol anar a portar-les a Andorra.
2: Ara ja sabem que l'enfrontament de Joan Casals amb la seva filla ve pels milions de la casa d'Empúria Brava. L'última vegada que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser exactament la mitjanit del dilluns 9 al dimarts 10. Ara veureu com la policia s'ha fet una idea sobre l'hora en què van assassinar Joan Casals.
5: Hi ha testimonis que veuen sortir el Joan Casals del restaurant amb les dues noies aquella mitjanit. Hi ha gent que treballa al polígon on es va trobar el seu cotxe que diuen que el vehicle ja estava aparcat des de les 6 del matí del dia 10. Un testimoni que treballa com a repartidor a l'empresa Crit d'Or explica que el dimarts 10 va entrar a treballar a les 6:45 del matí i va veure el BMW de color blanc aparcat just al davant del negoci i que el dia abans, quan va plegar entre les 7 i les 8 del vespre, no hi era.

0: Els investigadors creuen que Joan Casals l'han matat entre la mitjanit i les 6 del matí del dilluns 9 de febrer del 2004. Les últimes en veure'l han estat la Tània i l'Helena, que són germanes. La Tània és una prostituta amb qui el Joan es veu regularment des que es va morir la seva dona ara fa 3 mesos. Totes dues expliquen que el Joan té molt mala relació amb la seva filla, la Laura, perquè es disputen l'herència de la mare. El Joan té un altre fill, que es diu Joan Comell, que viu a Andorra. És qui denuncia la desaparició del pare. La Laura està casada amb el Carlos i 5 dies abans que la policia trobés el cadàver de Joan Casals, ella denuncia el seu pare per maltractaments. La relació entre Joan Casals i el gendre, el Carlos, tampoc és bona. A banda de la filla, el fill, el gendre i les dues prostitutes, la policia també interroga un tal José Toro, que és l'últim nòvio de la Tània. I un altre detall, els Mossos també s'assabenten que la víctima tenia mala relació amb un ciutadà rus que encara no està identificat però que té alguna cosa a veure amb la Tània i l'Helena.
1: I encara ens falta un personatge per entrar en acció. José María Fabregat, amic de José Toro i antic nòvio de l'Helena. La policia també l'interroga i explica que el dia 9, entre les 9 i les 10 de la nit, va rebre una trucada del seu amic Toro perquè anés a casa seva, al pis del carrer Joan Coll, i allà es va trobar amb l'Helena i la Tània. Era un quart de 2 de la matinada. Recordeu que la policia creu que Joan Casals hauria mort entre la mitjanit del dia 9 i les 6 del matí del dia 10. La forquilla d'hores és àmplia. Continuem. Abans us hem explicat que Joan Casals va anar a llogar un pis, el pis del carrer Aníbal, i va demanar al propietari de la immobiliària que el contracte hi inclogués la Tània. Però també us hem dit que més tard hi va tornar.
2: I els pocs dies d'haver fet el lloguer ens va vindre el senyor Casals per dir-se que aviam de quina manera podíem fer que aquest contracte ja no comptés ella, perquè, bueno, perquè estava una mica espantat. Es veu que havia vist algú estrany amb el exnòvio, segons deia ell, d'aquesta senyoreta, i, bueno, ja vam quedar que vinguessin tots dos i signessin. Pocs dies després van vindre els propietaris del pis, que vivien just al davant, i ens van dir que, bueno, que aviam què passava allà, que aquella gent només que hi estava de nit, que el cotxe del senyor Casals mai hi era, amb el pàrquing, bueno, ens van fer estrany.
1: Què o qui li va fer canviar d'opinió a Joan Casals? Què passava amb l'exnòvio de la Tània? Tornem de seguida.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
1: Els investigadors no acaben de trobar cap indici clar i tornen a interrogar tots els testimonis. La Laura, la filla, sembla la principal sospitosa, però no hi ha cap prova que la inculpi. Escolteu què va dir la Laura sobre el seu pare als matins de TV3 amb Josep Cuní.
5: Bueno, la meva mare el dia 13 de novembre pues va morir i aleshores pues, suposo que, bueno, clar, com tots ens... Bueno, tant com el meu pare, com a tothom, ens va afectar. Suposo que a ell li va afectar molt més, no sé de quina manera, i pues, de cop i volta em vaig començar a enterar-me que anàvem amb unes prostitutes. Bueno, jo pensava que coses d'algun dia, algun d'això no. Fins que vaig veure que la cosa durava ja molt. Ja veia que era una cosa constant, cada dia, quan venia a casa meva, per exemple, per poder veure la seva neta, pues, ja l'estaven trucant, vull dir que era... Bueno, aleshores el meu pare em va dir que... em va explicar, diu, bueno, que diu aquestes noies, diu, van... diu, estan amb un, el seu nòvio es veu que les van treure del pis, que el... Bueno, plorant el meu pare, diguent, sisplau, necessitem un pis, que aviam si ens pots ajudar a llogar un pis. Bueno, el meu pare els hi va llogar. Tot i això que jo li anava diguent, papa, això no ho facis, que acabaràs perjudicat amb tot això. Bueno, físicament no era ell, mentalment tampoc no era ell, vull dir, una persona que era, no sé, que tenia un caràcter que era un caràcter fort i tal, al revés, era completament, hasta, bueno, vaig trucar al doctor, al metge d'allà de la Medial Vallès, perquè li dic, papa, no pots seguir així, i el va reconèixer, hasta el metge li va dir, diu, papa, Joan, estàs molt malament, això no pot ser, diu, aquests... Però, bueno, vaig intentar parlar amb la meva família, a part del cosí del meu pare, amb el meu germà, amb la germana del meu pare, els hi vaig explicar la situació, els hi vaig explicar, dient això.

0: Mira, que el papa està així, que certament el Becker surt per les nits, no torna al matí, que, bueno... I per el que he vist, bueno, tot ha sigut inútil perquè ningú em va fer cas.
1: Una filla que es preocupa així pel seu pare l'acaba matant? Qui va matar Joan Casals? La família? Algú de l'entorn de la prostitució? O algú que encara no ha aparegut? Fins aquí, uns malparlen dels altres i viceversa. La policia insisteix en els interrogatoris.
2: Aquí veiem ja comencen a haver algunes contradiccions. Informació de la telefonia, que encara es dona més peu a veure que s'estan enganyant, que ja comencem a veure que estan mentint, com trucades que diuen que s'han produït i nosaltres per tarificació veiem que no s'han produït, o al revés, no es diuen trucades que nosaltres hem vist que s'han fet, sobretot moltes trucades que hi han entre els antics nòvios, entre el Fabregat i el Toro. Per exemple, una de les coses que van negar és que elles estiguessin, tornessin al domicili del Toro, quan nosaltres posteriorment trobem algun indici de que han estat allà.
1: La policia veu que les contradiccions entre la Tània, l'Helena, el Toro i el Fabregat cada cop són més evidents i això fa despertar l'instint als investigadors.
2: Donades aquestes contradiccions, aquesta sospita, es fa pensar de que on s'ha produït el fet podria ser aquest domicili on vivien aquestes dues noies, on el Joan els havia posat aquest domicili de Granollers per viure. És per això que es fa una segona inspecció ocular, en aquesta vegada sí que hi ha molt més detallada, i a diferència de la primera, es porta als propietaris del domicili.
1: Aportarà alguna cosa més aquesta segona inspecció ocular? La primera cosa que estranya la propietària del pis és el matalàs.
2: El matalàs és nou, i el matalàs que havia era vell. O sigui, havien canviat el matalàs.
1: Això de moment no vol dir res, però la policia decideix visitar diferents botigues de matalassos a veure què en pot treure. A l'habitació hi ha altres canvis.
2: També es diuen que l'habitació de matrimoni, que hi havia dos tauletes de nit i que no estan. Han desaparegut dos tauletes de nit.
1: Podria tractar-se d'una renovació de mobiliari, però la inspecció ocular es troba una sorpresa molt gran.
2: I en la inspecció ocular es troben restes de lo que podria ser sang. Per què ho dic, que són restes? Perquè es veuen, són molt petites, no es pot distingir a la vista de que sigui sang, però dona positiu als reactius que nosaltres tenim per saber si és sang o no és sang. Clar, aquests reactius són orientatius. Hi ha altres productes que també fan donar positiu a la sang quan no és sang. A les gotetes de sang, una és a la paret i una altra és al terra, i està al dormitori on estava el llit, al costat del llit de matrimoni.
1: No són les úniques gotes.
2: Unes altres gotes de sang, també minúscules, es van trobar a l'ascensor d'aquest immoble, que és un ascensor que porta directament al pàrquing, que és on ell guardava el BMW, i allà es troba una altra taca de sang, i que això ja es portarà a analitzar al laboratori.
1: El resultat de l'anàlisi de les gotes de sang trigarà dies. Per això els investigadors decideixen estirar el fil del matalàs. Tornen a interrogar l'Helena, que diu que mai ha comprat un matalàs de matrimoni i tampoc ha anat mai a cap botiga a interessar-se per aquest producte. La policia comença una ruta de botigues de matalassos per esbrinar qui ha pogut comprar el matalàs nou que hi ha al pis del carrer Aníbal. I trobaran una cosa que donarà un impuls a la investigació. Un treballador de la botiga Don Colchón de Granollers reconeix l'Helena en una fotografia que li ensenya la policia. Diu que el dia 12 o 13 de febrer, no recorde ben bé la data, va anar a la botiga per preguntar sobre un matalàs de matrimoni, que no va arribar a comprar. Anava acompanyada d'una altra noia i també d'un noi. Li va semblar que tots tres eren russos. Els investigadors també visiten botigues de llençols i mantes. I a la botiga Ropa Hogar, una treballadora els diu que hi van anar les dues noies acompanyades d'un noi, però no recorda si al final van comprar o no. Diu que el noi, possiblement rus, era de constitució forta, d'1,80 m d'alçada, amb cabells entre rossos i castanys, ulls blaus i entre 25 i 30 anys.
2: Es demanem les càmeres de seguretat i ja teníem una foto de la persona, possiblement, que acompanyava amb aquestes dues noies.
1: I un últim detall. La policia mostra una fotografia de la manta de color marró que embolicava el cadàver de Joan Casals a la propietària del pis i la dona diu que és una manta del domicili, però que ara no s'ha trobat enlloc. Amb tota aquesta informació, els Mossos tornen a interrogar l'Helena i la Tània. La policia sospita d'elles, però no té cap prova concloent que les incrimini.
2: Elles s'inventaven les seves pel·lícules, que anaven canviant conforme anava passant, i nosaltres li diem, però si tu abans havies dit una cosa i ja estàs dient una altra. Quan les interessava no sabien castellà i tenien que utilitzar l'intèrpret, que això és com les fa de pantalla a vegades. Moltes vegades elles saben parlar castellà, però diuen que no perquè no saben molt i llavors utilitzen l'intèrpret. I això les serveix, això ho fan molts estrangers, per pensar i poder escollir més l'hora de lo que tenen que dir, però amb molta frialtat, de no expressar els seus sentiments, no? Que no, el que es diu en l'argot no es derroten amb aquestes persones, no? No. Una de les mentires que es van dir, que al final sí que reconeixen, sí, vam anar a comprar un matalàs.
1: Les dues noies també acaben reconeixent que van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal on elles vivien i expliquen que van tenir por que les relacionessin amb el crim i per això van desviar l'atenció. L'inspector Domènech ens explica com ho van dir elles.
2: El moment de deixar-nos al domicili, nosaltres no vam anar a la casa, al pis que teníem, que pagava el Joan, sinó que anem al domicili del Toro. I el dia següent, quan arribem al domicili, ens trobem el Joan mort. Ens trobem allà un cadàver i, bueno, com som estrangeres i som prostitutes i tenim por i estem mig legals aquí a Espanya, bueno, el que fem és netejar tot, anem a comprar el matalàs, el baixem amb l'escala, el fiquem dins del cotxe, el deixem al cotxe aparcat, però nosaltres no hem sigut. Ens trobem al mort, diguéssim, al domicili, no?
1: Elles diuen que van fer una neteja exhaustiva del pis, que els Mossos ja van trobar molt estranya la primera vegada que van entrar-hi, i van comprar un matalàs nou. Pot ser que sigui tal com diuen elles? Aquesta vegada les detenen, i una de les noies deixa anar una frase molt enigmàtica.
2: Aquí hi ha una frase que diu una de les noies quan nosaltres la detenim, i li diem, no hi ha cap persona qui us acompanyava, no es vol dir qui és la persona que acompanyava a comprar el matalàs. I una de les frases que diu, que està en diligències, és prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur la presó.
1: La Tània i l'Helena saben alguna cosa que no expliquen? Probablement sí. Estan encobrint algú? Evidentment que sí. Algú les amenaça? Qui? De què tenen por? I també hi ha la Laura, la filla del Joan Casals. Ens n'hem d'oblidar del tot? Els investigadors creuen que ha mentit sobre el seu pare. Per què hauria de mentir? Tots dos estan enfrontats per l'herència familiar de la mare. I no és poca cosa. Podria ser aquest el mòbil del crim? I encara ens falta saber qui és el misteriós ciutadà rus que sempre acompanya la Tània i l'Helena, amb qui Joan Casals també estaria enfrontat. Déu-n'hi-do de l'embolic. Però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Grims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Es complica la defensa de l'expresident Zapatero pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, en plena pandèmia. Avui declara a l'Audiència Nacional Julio Martínez, empresari i considerat fins ara molt amic seu. Només unes hores abans de declarar, Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor descrivint que Rodríguez Zapatero era qui portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Les passes a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació. Una versió semblant l'ha donat el president d'aquesta companyia aèria, Plus Ultra, i que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara, tots dos han preservat la implicació de Zapatero en comportaments il·legals, però ja estan disposats a aportar un relat que li compliqui la vida a l'expresident. Més notícies, Joan Trias.
3: Els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. El comandament central dels Estats Units ha informat que els atacs de les últimes hores tenien com a objectiu centres de comandament militar iranians, punts de llançament de drons i míssils i també sistemes de defensa aèria. El Departament d'Estat dels Estats Units ha emès una alerta mundial pels riscos de viatjar a l'Orient Mitjà per una escalada imprevista del conflicte i recomana als seus ciutadans extremar les precaucions.
2: Andy Barman ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. En el seu primer discurs, Barman ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans. Let's
4: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança. We bring back hope.
3: El govern estrena avui nou conseller. Raúl Moreno ja s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera de Serveis Socials i Inclusió sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals. Les entitats d'atenció social consideren com un relleu natural el nomenament de Raúl Moreno i li reclamen celeritat en les carpetes pendents.
2: A Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte d'aquesta província de Castellà i que ja ha cremat 25.000 hectàrees. La Diputació de Sòria ha posat alertat al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província atiades per forts cops de vent. L'incendi de l'Aragó, en canvi, ja està estabilitzat després d'haver cremat 15.000 hectàrees. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per, entre altres coses, vendre productes il·legals o falsificats.
3: El govern comunitari parla de joguina, roba o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten al portal web, continuen a la venda durant setmanes. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins el seu portal.
5: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
3: La multa representa menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa i està lluny del topall màxim del 6% amb què la comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquesta nit a Madrid la consecució del títol mundial enmig d'un bany de masses. La festa ha començat amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Després, una rua pels carrers de Madrid i espectacle final a l'escenari muntat a la Font de Cibeles. Tot plegat, seguit en directe per unes 2 milions de persones.
3: Per cert que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents que hi va haver amb les batusses. al final del partit i abans de l'entrega de trofeus entre jugadors espanyols i argentins damunt la gespa.
2: El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, a Tennessee, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu cinquè títol d'aquesta disciplina.
3: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. Els propers dies s'espera que també s'entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la...
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
8: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Què s'ha de fer avui?
10: Res de bo.
9: Res de bo. Avui ve l'Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas?
9: Sí.
10: En Bassas, de veritat?
9: En Bassas,
10: el periodista?
9: En Bassas,
10: el mite...
9: Antoni Bassas.
10: Hòstia, quina...
9: Antoni Bassas, sí, sí.
10: En Bassas?
9: En Bassas.
10: Quina pressió per en Peyu?
9: Bueno, home, no...
10: Hòstia, però què li preguntarà? Però que està a l'alçada d'en Peyu?
9: Bueno, sí, home, ja...
10: Però llavors en Bassas és molt alt, en Peyu és molt petit.
9: Ja s'ho ha preparat, deixa estar. Hi ha Bassas, però també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens. L'Àlex Vila anirà a una òptica, que vull dedicar amb el programa a les ulleres.
10: A les ulleres?
9: Sí.
10: A les ulleres?
9: A les ulleres, sí.
10: Hòstia, quants anys deu fer que l'Antoni Bassas porta ulleres?
9: Bueno, no ho sé, però no té cap importància, això.
10: Hòstia, això li preguntaré jo.
9: Això li, no li pregunti res, tu, amb en Bassas.
10: Sí, no li preguntaré això.
9: No li, això és una merda de pregunta, no li pregunti.
10: Antoni Bassas, una qüestió. Quants anys fa que portes ulleres?
9: Calla, sisplau. Calla. Ojo, que arriba el jefe.
11: Déu vos guard.
12: Que visca el Batlle!

0: Als jeroglífics egipcis del segle V abans de Crist ja hi ha referències de l'augment de la vista amb lents de vidre, però això està molt lluny del que ara identifiquem amb unes ulleres. El pare d'aquest invent és un...
1: Català! És no. Un català, segur!
0: No,
1: és un català!
0: És un monjo italià, Alessandro della Spina, any 1286. Diuen que ho va copiar d'altres que ja havien experimentat amb el tema.
2: Enveja, sí. Enveja. La gent són uns envejosos.
0: Ell va ser sobretot, el primer que va deixar escrit com es fabricaven unes ulleres. A partir d'aquí, el regne de Venècia, i encara més concretament l'illa de Murano, es van convertir en el principal productor de lents de vidre d'Europa.
3: Sí, clar.
0: Hi has estat, a Murano?
3: No, hi vaig anar quan era... No hi he estat mai.
0: Ah, vale. Jo hi vaig anar quan la meva filla tenia 4 anys i vam entrar a aquelles botigues que fan aquelles coses, gerros de vidre i tal, i vaig patir tan fort.
3: Sí, clar.
0: Dic, aquí, quieta, que com cardem un gerro d'aquests a terra que val 4.000 o 5.000 euros...
1: En aquest viatge és on te vas fotre el mòbil a dintre el...
0: La meva filla el va cardar dins el canal de Venècia. El mòbil, encara és allà. El telèfon encara és allà i la filla perquè no li vaig poder deixar. A Murano, al segle XIII, fabricaven ulleres per tota Europa. Era tan potent aquesta indústria que els artesans del vidre tenien prohibit sortir de l'illa. Ja. El govern no els deixava marxar perquè no s'estengués el secret de com es fabricaven les lents de vidre a altres zones ni els hi fotessin en l'aire el monopoli.
1: Mira, Mercè, aquest any anirem de vacances a Benidorm.
4: A Benidorm aniré... No, carinyo, no, tu no te'n recordes que no pots sortir de l'illa perquè treballes a la merda aquella de les ulleres de vidre?
3: Hòstia, quina putada, tu.
0: Sí, també has dit Benidorm, que no crec que al segle XIII a Benidorm hi hagués ningú capaç de fer unes ulleres de vidre.
1: Bueno, ni ara, poder, tampoc.
0: Si un artesà vidrier de Murano marxava de l'illa, el govern empresonava tota la seva família per forçar-lo a tornar. Si tot i així no tornava, enviaven sicaris a buscar-lo i assassinar-lo.
1: Si era mort...
0: O bueno, però això, almenys no explicava com es feien les ulleres.
3: Vale. Anava molt força, sí, com fem aquest de les ulleres.
0: Bueno, si et dedicaves a fer ulleres a Murano, també tenia certs privilegis. Ah. Els vidriers, que feien ulleres, podien anar amb espasa pel carrer.
3: Ah, mira.
0: Que seria molt raro que passés ara,
3: sí,
0: això.
3: Sí.
0: Que el senyor de l'òptica aparegués amb una espasa. No? Sí.
1: Bueno, el preu que val les ulleres, eh? O comences a portar espasa i algun gabinetot, o vull dir, pot ser que et mati algú, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Saps? Per cert, fins al 1727 les ulleres s'havien de subjectar amb una vareta, sí, o amb els dits. Li hem d'agrair a un tal Edward Scarlett, un anglès...
3: Collons d'anglesos.
0: Que se li va acudir el suport aquest actual de les dues branquetes recolzades a les ulleres.
3: A veure, Peyu, estàs dient que del segle XII que es van inventar les primeres...
0: Sí.
3: Fins al 1727 s'aguantaven les ulleres amb una vareta?
0: Sí, noi, del 12 al 18, 600 anys fins que un tio se li va acudir. I si ja. Posem uns palets
1: no
0: aquí?
1: Pensaven.
0: No hi pensaven.
1: No hi pensaven, tenien altres coses al cap. No. Hi havia molta feina a fer,
0: eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No hi havia cap autopista encara.
1: Ah, hòstia.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A veure, gent, portem 13 capítols de la Renaixença i estic a punt de descobrir-vos el primer crossover del programa.
1: Ai, ara, aviam.
0: Sabeu qui va inventar les ulleres bifocals?
2: No.
0: Bifocals. No?
2: No.
0: Les, sabeu quines són les... Bueno, aquelles que explico a l'aire.
3: Les que mires per dalt.
0: Les que pots mirar per dalt i per baix. Ah,
2: les que porto jo ara.
0: Com les del Serga i les del Lejo.
3: Aquestes són bifocals?
2: Aquestes són bifocals, les que porto jo ara. Les que són modernes.
0: Doncs va ser amb Benjamin Franklin.
2: Que te'n sona.
0: Sí que sona, sí.
4: Va sortir fa dos dies, aquest.
0: Sí, sí, sí. Benjamin Franklin també va ser l'inventor del parellamps.
2: Exacte.
0: El capítol 13 de la Renaixença.
1: Aquest no, era un acaparador, eh? Sí. Perquè aquest ja també va ser el que va escriure la Constitució dels Estats Units.
0: Sí.
1: Jo, en el seu dia...
0: Va fer molta feina, aquest
1: és
0: home.
1: És que vam dir, nano, si has fet la Constitució, no facis el parellamps. Pues, a més, les ulleres bifocals.
2: Clar, clar, clar. Què et
1: sembla?
5: Que va fer les bifocals per poder llegir la Constitució.
1: Clar.
0: Va, última dada. Sabeu quanta gent porta ulleres en tot el món?
4: A veure, Mercè, si no sabem ni quanta gent hi ha al món, com vols que sapiguem com ens porten ulleres? També ets bona, tu.
0: Es calcula que porten ulleres entre 1.000 i 2.000 milions de persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, sí. Trobo que es calcula relativament malament, eh?
0: Així un
2: home, mas. Entre 1.000 i 2.000 milions... Ui, clar.
4: Home, un marge d'error de 1.000 milions...
2: Digue-li el que ven les ulleres, això, saps? Sí.
4: Tens estoc? I bueno, però quin estoc? Varia de 1.000 milions, eh? Digue.
2: Espero que els que comptin això no siguin els mateixos que compten els morts quan hi ha catàstrofes naturals.
4: Sí, s'ha mort entre 1.000 i 2.000 milions de persones. 1.000 i 2.000 milions de persones.
0: A veure, a veure. És entre un 10% i un 25% de la població mundial. Ja,
1: percentualment no és tant, eh?
0: No.
4: No, canvia.
0: És poc precís, la veritat.
2: I hi ha gent que n'hauria de portar i no en porta.
1: També.
2: Aquest no es compta, no.
0: A Europa porten ulleres un 20% de la població i, en canvi, als països asiàtics, la xifra s'enfila fins al 80%.
2: Perquè tenen els ulls més petits.
1: Ai. Per favor.
0: Ai.
1: Per favor, no penso comentar res més. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Va ser una de les veus que va començar a fer retransmissions del Barça en català. Ens va explicar què passava a l'altre costat de l'Atlàntic durant uns anys i ens va despertar des de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio durant 14 temporades.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Antoni Bassas.
7: Bravo!

0: Antoni Bassas, una mica de respecte tenir-te aquí, eh? Més enllà per la figura que representes, perquè tu vas ser el meu jefe un temps.
1: És veritat, és veritat. Quan vas començar a explicar aquestes meravelles de la senyalèctica...
0: Exacte, exacte.
1: País, sí,
0: quan descobríem passos de vianants i rotondes a la PM, a l'Ole Tu, l'Antoni Bassas era, bueno, el jefe de la productora d'Alguna Pregunta.
1: Sí, amb en Carles Capdevila, que ja saps que t'estimava molt.
0: I tant, i tant. Antoni, què has esmorzat avui?
1: Cafè amb llet i coca.
0: Coca?
1: Coca.
0: Coca de forner, coca dolça.
1: Coca comprada... Rupit.
0: A Rupit?
1: A Rupit.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Però tu estiueixes a Tavertet, no a Rupit?
1: Sí, sí, a Tavertet. Sí, home, però sortim, eh? Vull dir, no tenim prohibit.
0: No.
1: Podem...
0: Però...
1: Hi ha una mica de relació a la comarca. Pensa que si no, no hi hauria matrimonis.
0: Ja. Però es nota que ets de fora. Perquè, per exemple, un de Manlleu no aniria mai a comprar coca a Vic. Saps què vull dir?
1: Bueno, no sé, ell s'ho perd, tu. No sé com dir-te. No, això em consta perquè és de les primeres coses que t'expliquen.
0: Sí.
1: Per exemple, allà a Tavertet hi havia un senyor, hi ha un senyor que treballava a Caixa de Manlleu,
0: sí,
1: que em diu que hi havia gent de Manlleu que quan anava... No sé si hi ha gent de Manlleu entre el públic, però
0: no.
1: Que quan anaven a Barcelona i havien de pagar en una botiga o un restaurant, no treien la targeta de crèdit de Caixa Manlleu. Treien la de la Caixa o la del Banc Sabadell perquè feia més fi. No.
0: M'ho crec perfectament. M'ho crec perquè podia ser el meu pare. Vull dir que m'ho crec.
1: Veus?
0: Sí, perfectament. Vaig. Escolta, parlant d'esmorzars, què esmorzaves quan presentaves al Matí de Catalunya Ràdio? Perquè a quina hora et despertaves?
1: Era a la dos quarts de cinc, dos quarts de cinc.
0: Dos quarts de cinc del dematí?
1: Sí, sí.
0: I esmorzaves, llavors?
1: No m'entrava res.
0: Home, o sigui, normal.
1: Tenia el neguit, no? I aleshores un cafè, això sí, un cafè amb llet, després abans de començar un altre cafè, i no esmorzava, diguéssim, sòlid, fins a les 12 del migdia, amb una gana, o sigui, quan acabava el programa, amb una gana que no... Bueno.
0: I llavors quina hora dines? Sí, a les 12.
1: És igual, continuava la gana. Sí, una de les coses que...
0: Hi ha una senyora que li ha fet molta gràcia.
1: Estic tan content. Bé, tinc la impressió que sempre que parlo que la gent diu que el Bassas és molt seriós, però no. Estic encantat de veure. No, el problema és que com més hores estàs despert, més gana tens.
0: Sí. És clar.
1: M'hi menges més. Mm-hmm. Per tant, a les dues continuava la gana.
0: Dius que no t'entrava res amb el
1: no,
0: neguit.
1: Amb el neguit.
0: Quin neguit? Tu ets de posar-te nerviós abans de començar?
1: No, però estàs tens. Sí, sempre hi ha una tensió, hi ha una responsabilitat, sempre hi ha allò, estarem... Allò, si està a punt, aquella entrevista, ara falla aquest, ara falla l'altre, ara abans de començar el programa, no sé què ha passat o no sé on, envia una unitat mòbil.
0: Clar.
1: I sempre hi ha aquell neguit que almenys a mi em tancava l'estómac.
0: Recordes posar-te molt, molt nerviós en alguna situació en concret, o el primer dia que vas presentar al Matí de Catalunya Ràdio?
1: El primer dia estava tan nerviós que em vaig quedar fònic.
0: Afònic, eh?
1: Afònic.
2: El primer dia.
0: Per la ràdio va perfecte, eh?
1: Dos o tres dies. No. Jo crec que és simbòlic, no? De dir, a la ràdio en què es fa? En veu. Molt bé, doncs a aquest senyor li cardarem la veu.
0: És
1: a dir, em vaig quedar sense veu.
0: I sí. Com ho vas solucionar?
1: Bueno, doncs, en fi, fent el que vaig poder, però estava... Dos o tres dies abans em vaig quedar...
2: M'imagino el director de la ràdio dient, hòstia, gran fitxatge el que em
0: faria.
2: Però que està fònic ja el primer dia.
1: Bueno, és que penseu que, clar, jo havia de substituir en Josep Cuní.
0: Hòstia.
1: Que era el qui va crear el magazín matinal a Catalunya Ràdio. Hi havia una expectació que semblava que anaven a posar un home a la lluna, eh? Vull dir, va venir un equip de TV3 a fer-me una entrevista abans i després i no sé què, bueno, unes coses tremendes. I, esclar, per més que tu dius, bueno, jo crec que això ho sabré fer, però, carai, veus tant de neguit al teu voltant que se t'acaba encomanant, no?
0: I vas plegar per aquesta mateixa expectació? Perquè hi ha massa...
1: No,
0: massa...
1: vaig acabar plegant perquè em van obrir la porta perquè marxés i jo vaig sortir.
2: Quina elegància.
0: Està bé, no? Et van convidar a marxar, diguéssim. Et van convidar...
1: Sí. Que va ser... Sí, no és, ja ho he comentat alguna vegada, jo crec que això va estar molt mal fet, vull dir, hauríem pogut acabar millor, perquè jo ja els havia dit que em sentia al final d'allò. O sigui, feia 14 anys. Quan m'ho van proposar tenia 32 anys. Quan vaig acabar ja en tenia 46.
0: Sí.
1: O sigui, penseu en la vida d'una persona,
0: sí,
1: no?
0: Sí, home. Sí.
1: Bueno, no sé, en tot aquell temps va néixer una filla, va morir el meu pare, jo què sé, vull dir, va...
0: Mil coses.
1: Ets un altre, no? I jo ja em sentia bastant al final d'aquella història, i en comptes de pactar un final... es va precipitar. En fi, ja.
0: Perquè quan fas el matí de Catalunya Ràdio ha de ser molt difícil fer content a tothom, no? És molta responsabilitat.
1: No, és impossible, això ja ho saps, i per tant tu has de fer el programa que creus que has de fer. Perquè, a més, si quan dius fer content a tothom parles dels polítics,
0: sí,
1: els polítics mai no en tenen prou.
0: Ja.
1: O sigui, tu podries fer el programa més entregat a un partit o a un govern, que sempre vindria algú d'aquell govern i diu, jo que vas dir l'altre dia...
3: Matisem-ho, Toni, això. Sí.
1: Per què vas convidar el cap de l'oposició?
3: Vale.
1: Bueno, home, perquè és el cap de l'oposició. Bueno, no ha de fer res, aquest programa. O al revés, et venien els de l'oposició i et deien... Convides masses consellers. Deies, bueno, esclar, és que són els que fan les coses, no? És a dir, en principi, doncs, si hi ha un problema amb els Mossos, haig de portar la consellera d'Interior, sí, per posar un exemple,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, massa consellers. Bueno, no sé, o sigui, mai ningú no està content.
0: Llavors, marxes cap als Estats Units. Com són els americans? Tu els has tractat com... de prop? Són tan grossos, com sembla, o no?
1: Sí, són com nosaltres, però sotmesos a un estrès molt més fort que el nostre.
0: Sí.
1: Sí, perquè no tenen seguretat social.
0: Clar.
1: No tenen sanitat pública, la universitat és caríssima. El nord-americà és un ser que viu endeutat i que està sota una pressió competitiva més gran que la nostra.
0: Clar, clar. Bueno,
1: I això fa, per exemple, que vagin a la Lluna, que guanyin dues guerres mundials, que inventin l'iPad, l'internet, vull dir, el que vulguis. Però també que de mitjana visquin pitjor que nosaltres.
0: Clar, clar, bueno, si vius pendent de que qualsevol sotrac de salut et pot arruïnar la vida, diguéssim, econòmicament i a nivell de salut.
1: Sí, o sigui, els americans són competitius perquè no tenen més remei que ser-ho, perquè si no competeixes, t'enfonses.
0: Recordes alguna situació surrealista als Estats Units? Et va agradar el pas per
1: Molt, l'Amèrica? Va ser fantàstic.
0: Per què hi vas anar? Tu per què hi vas anar, exactament?
1: Jo ho havia dit tota la vida, tu. A vegades em feia entrevista, escolti, senyor Bassas, vostè ha fet el futbol, ha fet el matí de Catalunya Ràdio, el Tres Pics i Repicó, què li queda per fer? Vostè ja ho ha fet tot. Dic, no, home, miri, m'agradaria anar de corresponsal als Estats Units. Sempre m'havia cridat molt l'atenció.
0: I ara què et queda per fer, Antoni?
1: Home, ara, no sé, anar de corresponsal al Japó... O al Vaticà, sí.
0: Ara t'aniries una època a viure a Japó. Però és que és tan maco, Tavertet, com per anar al Japó.
1: El que passa que el volum de notícies que produeix Tavertet al cap de 50 anys no justifica la creació d'una corresponsalia. Saps allò? Directe, vas, Tavertet. Llavors surto jo dient... el dia 15 de juny ja obrirà la piscina municipal. En principi, això...
2: Antoni, m'agradaria molt veure-ho, això,
1: Sí, bueno, de fet, a Tavertet també hi té casa el Quimi Portet.
0: Sí, senyor.
1: I tenim un projecte.
0: Què és?
2: Ai.
1: Sí, tenim un projecte.
0: Titular, és el primer titular d'aquest programa.
2: Sí.
0: És la primera primícia,
1: Aviam. Ràdio Tavertet, la veu del cingle.
2: Home,
0: ho sabem. I la programació en què es basaria?
1: Bueno, una mica de música i entrevista. Per exemple, el de la piscina municipal, explica una mica com va.
3: Hi ha un gran, no sé si ha tancat ja, però hi ha un gran restaurador a Tavertet. No?
1: Ja ha tancat. Ara continua
3: amb el Manlleu.
0: Entenc que també et deu fer il·lusió marxar al Japó per fugir una mica de Catalunya, perquè ser l'Antoni Bassas a Catalunya tampoc... No et canses de ser l'Antoni Bassas a vegades?
1: No, gens.
0: No?
1: Aviam.
0: Ho dic en el sentit de que jo si un dia em ve la pixera i pixo amb un pi i em veu algú, la gent dirà... Hòstia, he vist l'Antoni Bassas pixant amb un pi.
1: Sí que a vegades... És curiós. Bueno, ara estàs tocant un tema molt profund. Que és que et ve la gent i et diu... Escolta'm, no canviïs mai, No canviïs. Bueno, no ho sé, potser podríem fer altres coses. No. És que tal com ho fas, és que de debò, I això, al final, si t'ho creus, malament rai, sí.
0: Perquè t'acompanya una figura com de...
1: Exacte.
0: De periodista, excel·lent, responsable... També m'agradaria ratllar un cotxe que ha aparcat malament a davant de casa un dia.
1: A vegades em venen ganes.
0: A vegades,
1: per exemple, conduint o al camp del Barça, que és uns llocs on podria perdre els nervis fàcilment, on, de fet, a vegades els perdo, haig d'anar en compte amb gesticulació i tal.
4: I et controles,
1: O em controlen, calla. No em moguis, no sé què, tal. Pots fer un favor.
0: Qui és la persona més important que has entrevistat? La més famosa, la que... Una cosa, perquè tu has entrevistat el Dalai Lama.
1: El Dalai Lama, sí. El Woody Allen.
0: Gorbachev.
1: el Gorbachev.
0: Què se li ha de dir a aquesta gent?
1: Mira, aquest tipus d'entrevistes tenen alguns problemes. El primer principal és que sempre hi ha un tio que et diu un quart d'hora, o 10 minuts,
0: sí.
1: I que està allà mirant-te, mirant-te i fent així... I
0: amb el rellotge.
1: Un minut, sí. I llavors tu li fas. Sí, ara. Ara, de seguida, no? Veus, això amb basses no ho hauria de fer.
3: No. Aquesta calditat. Aquesta calditat no ho ha de
2: fer. Jo m'he quedat glaçat, ara.
1: Ara, ara arribaràs a casa i diré... Avui he vist una cosa...
2: Que aquest home s'ha deixat anar.
1: Està desfermat. Però això que em deies tu dels americans, de la competició... Puc explicar una història?
0: Sí, tant, home, Toni.
1: La meva filla petita tenia 8 anys quan hi vam anar i jugava a futbol a l'equip de l'escola, perquè el futbol és un esport bastant femení en allà.
0: Sí.
1: Els nois juguen al futbol americà,
0: béisbol,
1: al bàsquet i tal. Corria molt i, a més, tenia cultura futbolera, perquè la majoria de les seves companyes no havien vist un partit de futbol en la seva vida. Ella sí, sí. I la posen de davantera centre. Primer partit, passada en profunditat, ella corre sola cap a la portera, és una ocasió d'aquestes de gol de 90%, i quan està davant la portera es fot nerviosa, la portera també, li surt un xut de canari i la portera atrapa la pilota.
0: Sí.
1: Gran decepció. Oh,
0: hòstia. La filla d'en Basses.
1: No, perquè allà no era la filla. Allà no era la filla d'en Basses, vaig dir, home, hòstia, quina cagada. Bueno, i aleshores vaig fer una cosa que no s'ha de fer mai, que és cridar-la a la banda, perquè, clar, representa que ja té un entrenador.
0: Clar.
1: I li vaig dir...
0: Quina ràbia fan aquests pares,
1: Sí, però en comptes de dir-li Coldolla, no sé què, no, li vaig dir, escolta, la pròxima vegada que et trobis en una situació com aquesta, quan arribis davant la portera, aixeca el cap, i si ella està al mig, li xutes per la dreta o li xutes
0: per l'esquerra. O sigui que és fàcil de dir, és molt fàcil de dir. Collons, Antoni, no has jugat mai a futbol.
1: Aixeca el cap de 10 minuts, jugada calcada. Passada en profunditat, no sé què, arriba a l'àrea, aixeca el cap, xuta i marca.
0: Gol.
1: Gol, gran alegria. Gran alegria. I una de les mares de l'equip amb ella em diu... No he entès què li has dit, perquè jo li vaig dir en català. No he entès què li has dit, però ha funcionat. Què li has dit? És a dir, els americans són un tio que volen saber el teu secret.
0: Hòstia.
1: Que volen saber el teu truc. Com tu fas per triomfar la vida? Quina manera has trobat tu per sortir-te'n? Ella va veure que la nena havia fallat la primera vegada, que el pare havia intervingut i la segona vegada no havia fallat. Bueno, doncs...
0: Què has fet? Perquè el meu fill és un dròpol.
1: Correcte. Aquests són els americans.
4: I li vas dir?
2: Americans.
1: No li vaig dir. No li vaig dir perquè... Estàvem competint, perquè la seva filla volia ser davantera centre, també.
0: Li vaig dir, demana el canvi ràpid de l'entrenador que hem d'anar a comprar.
1: Vinc de Barcelona, perdona. Bueno, és clar, és que venir de Barcelona...
4: I don't speak English.
1: Exacte, i era l'època del Pep Guardiola... Bueno, és clar, llavors...
2: Hi havia molta enveja, allà.
1: Bueno, consideraven que era un fitxatge, la meva filla, perquè deia, no, ha vingut de Barcelona.
4: Clar.
0: Antoni, deus anar perfectíssim de català...
1: No? No, home. Tots cometem errades, home.
0: Sí. Anem a posar-te a prova una mica.
1: Déu meu.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo et dic una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'intentar encertar què vol dir. La paraula és pinsenàs.
1: Pinsenàs.
0: A, pinsenàs. Classe d'ocell granívor semblant al pinsà, però de mida més grossa i aspecte més robust.
3: El tiet no s'hi veu de cap ull, però l'altre dia amb l'escopeta encara va matar un pinsenàs.
0: B, pinsenàs. Ulleres que se subjecten al nas per mitjà d'una molla que el pinça.
2: El tiet no s'hi veu de cap ull, però té aquell pinsenàs que va comprar a la farmàcia i encara pot llegir alguna cosa.
0: O, C, pinsenàs. Hematoma que es produeix després d'una pinçada muscular o una ruptura del teixit fibrós.
4: El tiet no s'hi veu de cap ull i baixant del tractor es va fer una estrabada al bessó que li ha sortit un pinsenàs a tota la cama.
1: Aviam, estic entre l'1 i el 2. Entre l'1 i el 2, el pinsenàs.
0: Entre l'ocell i les ulleres.
1: Amb un nas, l'ocell. Però, tenint en compte que el programa l'esteu dedicant a les ulleres.
0: Sí, senyor, correcte! Antoni, aquí ens guanyaràs, perquè ets periodista i segur que estàs molt ben documentat. I jo tinc esperances de que facis el rècord d'aquest programa en aquesta prova, que és a veure quants presidents de la Generalitat de Catalunya saps de memòria.
1: Molt bé.
0: N'hi ha 133. No començarem pel primer. Podem començar per l'actual i anar tirant enrere.
1: D'acord.
0: 133è.
1: Salvador Illa.
0: Salvador Illa, sí senyor. 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: Quim Torra.
0: Ja va, amb una seguretat que no l'he vist.
2: Sí, sí, sí. Fins ara ningú.
4: No s'havia vist mai.
3: Això no s'ha vist mai, encara.
0: 130è.
1: Carles Puigdemont.
0: 129è.
1: Artur Mas.
0: 128è.
1: José Montilla.
0: 127è.
1: Pasqual Maragall.
0: Hòstia, quina màquina.
2: És un altre nivell, eh?
0: És un altre nivell. Sí. 126è.
1: Jordi Pujol.
0: 125è.
1: Josep Tarradellas.
0: 124è.
1: Josep Irla.
3: Oh!
4: Escolta, record, avui fem record.
0: No està llegint res, eh? Ho està dient tot de memòria.
2: Sí, sí, sí.
0: 123è.
1: Lluís Companys.
0: 122è.
1: Francesc Macià.
0: I cuidado aquí. 121è.
1: No ho sé.
0: 1713-1714.
1: No serà Rafael Casanova?
0: Josep Vilamala. Déu-n'hi-do, porta'm! Oh! Antoni Bassas, moltes gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença.
1: A tu, Peyu, moltes felicitats pel programa i llarga vida a la Renaixença.
0: Gràcies.
3: Bravo!
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
3: Ara, avui no parlàvem de les ulleres?
2: Encara de rato que no s'ha dit res de les ulleres.
0: Un moment, nois, un moment. Àlex Vila, ben tornat, què tal?
6: Bé.
0: Bé, espera't. Bé. Bé, gràcies. On ens portes de visita avui?
6: Avui he anat fins a Sant Feliu de Llobregat.
0: Carai!
6: Sí, he anat lluny avui.
0: Ben lluny de casa teva.
6: Sí, sí, sí.
0: Perquè tu vius a...
6: Sant Feliu de Llobregat.
0: Molt bé.
6: Sí. Bueno, he de dir que portem molts programes, però jo tots aquests reportatges els he anat a gravar sense que existís el programa. Llavors hi havia un punt de, no, això és un programa nou. I clar, la gent era com, però aquest programa existeix, està clar. Aquí al món real.
0: Clar, clar. Llavors
6: he hagut d'anar a un lloc que em coneixien.
0: Gent de confiança.
6: Exacte.
0: Bueno, periodisme de quilòmetre zero, també.
6: Exacte. A part, és una òptica que té 97 anys d'història.
0: Carai.
6: Ha passat, sí, 5 generacions, per allà, vull dir.
0: No has triat la general òptica.
6: No.
3: I vas tu, com aquí ets?
2: És on vas tu, no?
6: Jo és on hi vaig, sí.
2: I has dit, calla, fotré un reportatge.
6: Exacte,
2: i les properes no els pagaré.
6: Exacte, i em graduo la vista.
0: Com es diu l'òptica?
6: Òptica Feliu.
0: Molt bé.
6: Sí. Ah,
3: original. Ben trobat.
2: Original.
6: Bueno,
3: també podria ser Òptica Llobregat, eh?
6: Sí, també, sí, però sí, ha sigut Feliu.
0: Què has trobat?
6: M'he trobat el Jordi, que és la cinquena generació d'aquesta òptica.
0: No saps com es diu el que té l'òptica, eh?
3: Feliu.
0: Optiquistes.
6: No, que és el Jordi.
0: No, però vull dir l'ofici.
3: Òptic.
6: Òptic. Oftalmòleg.
3: No, oftalmòleg no, eh?
6: Sí, és
3: no.
6: Oftalmòleg, el Jordi.
3: Això és diferent.
0: Però és optometrista, no?
4: Sí. Optometrista.
6: Sí, però has de ser oftalmòleg, no?, per graduar la vista.
3: Però oftalmòleg és un metge.
4: Bueno, s'aprenen moltes coses, aquí, a la Renaixença.
0: Sí, clar que s'aprenen.
4: Jo estic moltes coses.
0: Que s'aprenen moltes coses.
6: Trobo que quedo com tonto a les seccions, de vegades.
4: No, Ale!
0: No, és una idea
3: que... El tonto del programa sóc jo.
6: Vale.
0: N'hi ha diversos, eh? Està repartit perquè crec que som una mica tots. No,
6: bueno, pues, li he fet preguntes tècniques sobre ulleres i sobre visites de revisions a la vista en general. Aquesta és la primera pregunta tècnica que li vaig fer al Jordi.
7: Quan vaig a l'òptica, normalment sempre m'acompanya la meva mare al llarg dels anys. No sé si és perquè no he madurat o què, però tu creus que és una cosa habitual?
8: Bueno, quan vas a un lloc sanitari, hosti, molts cops vols ser acompanyat, eh? Sí. Aquí sempre hi ha un lloc per un segon. Perquè sí.
6: Clar.
0: A cara dia d'avui vas amb la teva mare,
6: sí,
0: a l'òptica?
6: Sí. Bueno, a vegades no, però normalment sí.
2: Ah. Sí. No, bueno, és un lloc.
6: Vosaltres també.
2: Jo la meva mare ha fet temps que no la veig, però vull dir que no... Saps?
3: Però vaja. Perquè no portes ulleres?
2: Perquè si fos viva, vindria. Ja, també tinc una edat ja que...
3: Sí, però llavors hi vas amb la dona.
2: Sí, això sí.
6: Sí, perquè sí. Està... Bueno, per a mi me l'has pagat, la meva mare, quan vas.
0: Ah! Digue-m'ho, digue-m'ho tot, digue-m'ho tot.
6: Que bon pic, això, que... Sí, bueno. Sí. Després d'això vam seguir xerrant sobre la graduació de les ulleres i va sortir un concepte bastant interessant que és l'infinit òptic, que no sé si esteu familiar.
0: L'infinit òptic.
6: Sí.
0: No
6: sé,
0: bueno, mai, no sé de què va.
6: Escolteu els professionals.
8: L'infinit òptic comença a partir de 5 metres.
7: Què és l'infinit òptic? Jo aquí...
8: Sí, vull dir que quan... Si jo miro una persona que vegi algú bé a 5 metres, també veurà bé algú a 100 metres. Vale? Jo ja es considera l'infinit òptic. Oi, clar, hi ha gent que té la tele a 2 metres i mig. No? Clar, si li poses unes ulleres a l'infinit òptic, no veu perfectament la tele.
7: O sigui, la tele, per veure-la perfecta, hauria d'estar a 5 metres.
8: Per veure-la perfecta amb les ulleres de lluny, sí.
7: I a partir de 5 metres te la pots posar a 200, que ja la veus igual, no?
8: Bueno, llavors ja no la veuràs perquè està massa lluny.
0: Clar.
6: Sí, m'agrada perquè a vegades la gent no entén les bromes que faig i és com, no, ets idiota, no et posis la tele.
0: Però està bé aquesta reflexió perquè jo, passejant pel carrer a vegades, veus alguns pisos que dius, no tens la distància per tenir aquesta tele.
6: Sí, bueno, a part d'on col·locar la tele, també li vaig preguntar al Jordi que com era el dia a dia amb els clients d'una òptica, perquè a mi és un tema que em fascina, sí, l'atenció al públic, i vaig descobrir algunes coses sorprenents, potser no tant. Aviam què us sembla, escoltem-ho.
8: A la gent renuncia molts cops a veure de lluny.
7: O li fa vergonya portar ulleres, també.
8: Per exemple, però mira, aquella cara no la veig a 200 metres quan vaig pel carrer, però quan està a 40 metres ja la veig. Escolta'm, però... I per conduir de nit? Bé, per conduir de nit intento no conduir.
7: Més val que procuris no conduir, si no...
8: Sí. Renuncien a una sèrie de coses perquè, bueno, pues ja està, i cadascú això és lliure de fer el que vulgui, eh? Vull dir que no. Jo no intento convèncer ningú després de molts anys aquí darrere, i ho he intentat, eh?
0: Gent que renuncia a veure així de lluny, eh?
6: Sí. Crec que la desobediència ha de venir per altres cantons, vull dir, els professionals sanitaris, no? No és aquí la desobediència.
0: No.
6: No és aquí. No. És que cadascú la faci on vulgui, però...
0: Va molt amb el caràcter de Catalunya, suposo.
6: Sí, que és veritat.
0: Jo no. Ja me fa si no m'hi veig, sí, és igual. Sí.
6: Conduir, bueno, ja ho faré.
0: Ja.
6: Sí. És increïble, això.
0: Ja ho faré de dia, és igual.
6: I, bueno, per acabar, m'agradaria compartir amb vosaltres el resultat de la meva revisió, perquè em vaig revisar...
0: Ah, vas aprofitar, eh?
6: Sí.
0: Perquè que...
6: Nervis, eh? Esteu nerviosos?
0: Sí.
6: Bueno, jo tinc estigmatisme.
0: Estigmatisme.
6: Ja, des de ben petit, des de 5 anys.
0: Està bé. Sí. Que si no facis el mateix amb l'oncòleg, diguéssim. No volem saber.
6: No? Bueno, jo el que em digueu, disposat a ser la mascota del programa musical, allà on vagi...
0: Vull dir que allò de l'òptica fa més o menys gràcia, sí, que poder no... Sí.
6: Tampoc és molt radiofònic, l'altre.
0: No.
6: Ai! Bueno, aquest és el resultat de la meva graduació.
8: 4 diuties d'estigmatisme. Ni un 1% de la població.
6: Ni un 1%, ja em podria haver tocat la loteria, eh? Sí.
0: 4?
6: Sí, ja. Sí, molt bé, doncs per culpa del Peyu m'he de fer unes ulleres noves, no? Diríem, seria no, aquesta la conclusió. No,
8: sí, aquesta és la conclusió. Sí. El Peyu et sortirà car, no?
0: Sí. 4 dioptries és molt, dioptries, no?
6: Sí, un 1%.
0: Només un 1% de la població és, sí, com tu.
6: Sí. Jo tinc la sensació que l'1% de la població s'ha construït imperis, no ha fet coses increïbles. El meu imperi és veure borrós si no porto ulleres.
0: Bueno. Àlex.
6: Marxo més tranquil.
0: Quan tornes a tenir revisió? A l'òptica.
6: Quan torni a fer el proper reportatge.
0: Àlex Vila, fort aplaudiment per ell. Sí, senyor.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona Stay, I Missed You, de la cantautora de pop folk Lisa Loeb. El 1994 publicava aquesta balada austera i acústica que va esdevenir tot un èxit. La cantant va saber aprofitar l'èxit de la seva música i la seva imatge, sempre acompanyada d'unes ulleres, per crear la seva pròpia marca. I suposo que el negoci li deu anar prou bé perquè la mitjana de preus que volta ara mateix són els 150 euros per ulleres.
0: Ah, per comprar-te les seves ulleres.
1: Exactament.
2: Són sense vidres, eh?
0: Sí?
2: I has d'afegir el preu del vidre encara, eh?
0: Ah, sí?
2: Ah.
0: És que no n'he portat mai jo d'ulleres, no sé com va el negoci.
3: Estou vieto, si pot.
0: De moment m'hi vaig veient. Escoltem una mica de Lisa Loeb, publicitat, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui caldrà que estiguem ben atents per evitar trepitjar el gos que passejarem.
1: Perquè, és petit.
0: No, tremendament petit.
1: Ai, mare.
0: És petitíssim.
1: Ai, Déu.
0: Es diu Nuc i és un canitx marró.
1: Aviam, en Nuc.
2: Aviam.
1: Ja haurem pogut posar-nos el
3: foc. Ai, que és petit.
4: Ah, però és maco.
0: Sí. Home, comparat amb una fulla sí que es veu petit.
1: Bueno, perquè està aquí assegut, és marró i està assegut entre fulles i quasi bé queda mig camuflat.
4: És molt bonic.
5: Estan de moda, ara, aquests gossos, eh?
1: Aquests estan de moda. I són baratos, eh?
5: Sí, ja m'ho penso.
1: Sembla que...
4: Un perfil de gent que...
0: No s'han de comprar, els gossos. No s'han de comprar.
1: Doncs aquests els compren i no els compren a pes, precisament. Perquè per lo poc que pesen, em sembla que carden més de 1.000 euros per aquesta bèstia.
4: Què dius, ara?
1: Hora meva.
4: Sí que sí.
0: Doncs l'Unai de Cadaqués ens ha explicat que Nuc se li va trencar la cua al néixer i que des de llavors no en té. Però el nostre amic, quan l'intenta remenar igualment, de manera que si us té confiança, el podreu veure movent el cul.
1: Ah, mou el cul.
0: Sí, el
1: és maco,
0: petit, petitó.
1: Sí. A falta de cua, mous el cul.
0: Exacte.
4: El que hi ha després, sí, sí.
0: També ens han dit que res li fa por, que és molt tafaner i que té un olfacte privilegiat.
6: Doncs sí, és cert que Nuc té un bon olfacte, ja el planyo, perquè ens l'emportem a voltar per Barcelona. Ens situem el 7 de juny de 1926.
1: Avui passegem el gos per l'atropellament d'Antoni Gaudí. El modernisme ha transformat Barcelona. L'Antoni Gaudí és un dels principals responsables. Ell i els altres grans noms del modernisme, com Lluís Domènech i Montaner o en Josep Puig i Cadafalch, per dir-ne alguns, han omplert la ciutat de construccions espectaculars. Mentre passegem per la ciutat, amb en Nuc ben a prop nostre, contemplem algunes de les construccions més conegudes del moviment modernista. Ja me'n sabríeu dir alguna, suposo.
4: I tant,
0: La Casa de les Punxes.
1: Sí, senyora.
4: Herrera. Parguell.
1: Palau de la
0: Música. Colònia.
4: Colònia també.
1: Sí. Jordi.
5: El Camp Nou.
1: Camp Nou.
0: Sí, també molt modernista.
5: Bueno, serà que no hi ha trencadís?
1: Sí que n'hi ha.
5: Més trencadís que aquells?
1: Més trencadís, dels grossos.
4: Ah, teniu raó.
1: D'entre totes aquestes obres modernistes, n'hi ha una que destaca per sobre de la resta, La Sagrada Família, una obra de l'Antoni Gaudí. A l'any en què ens situem, ja fa 40 anys que s'està construint, i pel que sembla encara falta una micona perquè la tinguin acabada.
4: Una micona, eh?
1: Una micona de res.
4: Res, ja ho tenim, això.
1: Tot i fer 4 dècades que hi treballen, encara s'hi han fet pocs avenços. Però tot i així, ja li han sortit els primers detractors. El primer de tots és en Nuc, que cada cop que passa per davant de la Sagrada Família es fot abordar com un boig. No li agrada gens. I no és l'únic, eh? Molts veïns comparteixen la seva opinió. És una obra polèmica.
7: Escolta, i què dius que representa, que serà aquesta cosa?
0: A veure, jo no l'hi veig, eh? Però diuen que serà un temple.
4: Un temple?
0: Un temple.
4: Un temple, un temple de què?
0: Home, un temple, un temple normal, un temple de resar.
7: Què collons ha de ser un temple, això? Va.
0: A mi m'ho han dit, que vols que et digui, serà un temple.
4: Un temple, mare de Déu, i aquí se li ha ocorregut aquesta merda?
0: A un de Reus.
7: Collons de reusencs,
0: ja, també. O potser és de Riudoms, eh? És que ara no...
7: Collons de Riudomencs.
4: Bueno, és igual, sigui d'on vulgui, però això que ha fet... És una merda.
0: Una bona merda.
7: Ara, que facin béns al seu poble, que aquí ja en tenim prou de modernó.
0: Sí, sí. Escolta, senyor, Sagrada Família. Sagrada Família.
1: Ja hi havia turistes preguntant en aquell moment.
4: Però no és japonès, aquest?
1: No.
0: Aquest era rus.
1: No, aquest era més dels que venien la cervesa que dels que van...
4: Ara.
1: M'ha sortit una mica.
5: Tu sé que no ho he entès, jo, aquest que t'ha sortit.
1: A l'Antoni, que actualment té 76 anys, li rellisquen les crítiques. Ni li interessa l'opinió d'en Nuc ni la de ningú. Ell està orgullós del seu projecte i treballa per veure el màxim d'avenços abans que li arribi l'hora d'anar-se'n cap al sot. Treballa com un boig, sense sortir gairebé mai del seu...

0: atabalat. Tothom el colla. Els uns perquè no els agrada el disseny, els altres perquè és massa cara i la resta perquè creuen que tardarà massa temps a acabar-la.
1: No.
0: Confieu-hi.
1: No.
0: Confieu-hi. El pobre es passa el dia justificant-se davant dels altres perquè ningú es creu gaire els terminis que ha promès. I en part és normal, perquè els càlculs que va fer al principi de l'obra s'han quedat molt curts. Us en recordeu que he dit que fa 40 anys que l'estan construint,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: 40, eh?
1: 40, sí.
0: Doncs això vol dir que la construcció ja va 30 anys tard. Inicialment, l'Antoni calculava que la Sagrada Família es construiria en 10 anys.
2: 10 anys? Serà fill de puta?
0: Per favor. Home, això no t'ho permeto.
1: Home, ha arriscat molt aquí. Una mica de respecte.
2: Home, ni 10 anys, eh? Vull dir que a mi aquestes coses...
1: Però és que li has dit fill de puta en un dia.
2: Bueno, m'ha sortit de l'ànima, vull dir,
0: no.
2: Perdoneu.
0: Ara anàvem...
1: Al Parlament te'n vas.
0: Anàvem a fer un teatret.
2: Sí.
0: I en Tufel estava adjudicat, ho posen al guió, que faries de Gaudí.
2: Sí, em faig de Gaudí.
0: I ara mateix canviem els papers.
2: Hòstia.
0: I en Xuriguera farà de Gaudí.
1: Jo faig de Gaudí, eh?
0: És la primera vegada que no fa d'un pobre desgraciat.
1: Ah, sí.
0: Bueno, Gaudí tampoc no...
1: Al final de la vida d'en Gaudí també...
2: Assentat en una taula així,
1: no,
2: i amb un càstig així, des de 7è DGB que no m'ho sento. Ho haig de dir.
0: I mentrestant pots anar copiant.
2: Va,
0: no insultaré més en Toni Gaudí. No.
1: Ja veureu que ho faré bé.
0: Tu fes de client.
1: D'un que passa. Va.
0: En Fel fa de client que li encarrega la Sagrada Família amb en Gaudí.
2: Vale. Bueno, què? Quin temps teniu calculat per acabar les obres?
1: Bueno, doncs... Ho estic mirant així una mica per sobre.
2: Sí.
1: Si fotem un cap mas... No es fotrà llargot, això, eh?
2: Bueno.
1: Va, tampoc sé dir-te exactament quan tardarem, però... Vaja, bueno. demà no la tindrem acabada. Demà.
2: No, home, demà ja ho entenc, però vull dir, una mica sí que deus tenir una idea, no? Vull dir, tampoc no cal ser molt primirat.
3: I escolta, que els veïns també ens interessa, això.
2: Ja. Ah, una data perquè aproximada.
3: És que molesten molt les obres.
2: Ja, sí.
1: Bueno, la idea, insisteixo, és que les obres s'allarguin poc.
0: Bueno.
1: No ho sé dir exactament quan, però vaja, dubto que hi estiguem més de...
0: Què fa amb els mocs? Què fa, Renata?
1: Que hi més de 10 anys.
3: 10 porta... anys?
1: 10 anys. 10
2: anys?
1: Com
3: es fotrà llarg, això?
2: Bueno, senyora, a veure, sigui comprensiva,
3: home,
2: també. És una durada acceptable, ho veig bé, en Toni. Felicitats, cony, 10 anys. Podem comptar 10 anys, doncs?
1: A veure...
0: Què fas, Xuri? Puc tornar a canviar els papers en qualsevol moment?
2: Jo ho he fet molt més bé, eh?
0: O comences a fer bé de Gaudí?
1: Per què? Tenia com una al·lèrgia, l'home, no sé si ho sabíeu.
0: Sí, tenia mocs. Es veu que sempre anava amb els mocs penjats.
2: Però és que jo, hi ha hagut un moment que he pensat, són mocs o té un senglar petit al costat?
0: Però el dels mocs ja ho diré jo.
1: Sí.
0: No cal que ho vagis fent tota l'estona. Ja ho diré jo.
1: No exagero, home.
0: No ho exageris.
1: Vale. Sí. A veure, en principi, estem dient els anys,
0: sí.
1: Eh? En principi sí, que uns 10 anyets.
0: 10 anys.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha vegades que surten coses imprevistos, saps? Que dius, hòstia, que ara no em ve el lampista, no ha arribat...
2: Ja.
1: O s'ha de fer aquí una recata i no ho acabem de fer, no sé per què...
0: Sí.
2: Però vaja...
0: Imprevistos.
1: Imprevistos impolderables, que es diu, sí.
2: Sí. 10 anys.
1: Uns 10 anyots.
2: 10 anys. Bueno, està bé. I si s'allarga o si hi ha algun extra, com ho hem d'arreglar, això? Qui ho paga? Vull dir, entenc que el pressupost... que ens has passat, això ho agafa tot, eh?
1: Bueno, aviam, depèn, eh? Depèn.
2: Oh,
1: home, hi ha coses que sí que entraran i altres que potser s'haurà de fer 4 números més.
2: Bueno.
1: Però vaja, tampoc es pot allargar gaire tot plegat, eh? Molt serà que tardéssim 100 anys,
2: apa, saps? Apa.
1: Ho he dit per riure!
2: Home, per això!
1: Ho he dit per riure! No serà pas 100 anys!
2: Home, per això! Ja m'ha dit, si això dura 100 anys, és per dir-te fill de puta!
0: El temps de construcció s'ha allargat més del previst i el cost tampoc s'ha encertat gens. L'Antoni calculava que la Sagrada Família costaria 20 cops més que una parròquia normal i encara costarà un pèl més. Ell comptava que la cosa, com a molt, s'enfilaria fins als 720.000
2: duros. 720.000
0: duros?
2: Serà desgraciat.
3: Una cosa, perdoneu. Em fa una mica de vergonya preguntar això, però quants són 720.000
2: duros? 720.000
3: duros
2: són, Laia, 3 milions i mig de pessetes.
0: Mira.
3: Ah,
2: 3 milions
3: ja,
2: i mig.
3: Ja, però és que penya, jo no he fet servir mai les pessetes, eh? Quants són? 3 milions i mig de
0: pessetes. Quin any vas néixer, tu?
3: Ui, el 2004!
1: Hòstia! Per favor, home, per favor.
0: No li ha tornat a sortir fill de puta amb en Fel, per favor. Ha anat just...
2: Perquè la tinc aquí darrere, eh? T'ho puixarà un calbot, però...
0: Són 3 milions i mig de pessetes, són 18.000 euros, Raya.
3: Hòstia.
0: 18.000 euros, o sigui, la Sagrada Família havia de costar el que costa un Dacia Duster, en principi.
2: Mira, veus...
1: M'agrada molt la comparació.
0: S'ha de dir que en aquella època era una

0: una quantitat molt gran de diners, però igualment podem dir que el pressupost inicial de l'Antoni es va quedar molt curt.
1: Sí, noi.
0: Per tant, els temps de construcció i els pressupostos estan portant de corcoll l'Antoni. Des de fa temps que dorm malament.
1: Sí.
0: Està desesperat, no toca quarts ni hores. Va massa atabalat i se li veu d'una hora lluny pel seu mal aspecte. S'està deixant, fa pudor i bruteja.
2: Ole, ole, coi.
0: Vesteix quatre parracs que té per casa, porta el bigoti ple de mocs ressecs.
2: Au,
0: i ni fa atenció dels detalls tan bàsics com portar un cinturó quan li cauen els pantalons. En comptes de portar-ne un, es lliga els pantalons a la cintura amb una corda i anar tirant.
3: Això ho feia el meu pare.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Però no va pas fer la Sagrada Família el teu pare.
3: No. Bueno, la de casa, saps?
2: Que estic, no sé quina era més complicada, ja t'ho diré.
0: El pobre Nuc, el nostre gosset petit i marronet, amb l'olfacte tan fi com té, passarà ben magres si es creu amb l'Antoni Gaudí. Per no parlar dels qui fan les visites d'obres amb ell, que també deuen patir fort.
4: Veniu, veieu? No, acosteu-vos. Veieu allà dalt?
2: No.
0: Sí.
4: Veieu allà? Cuite. D'allà dalt, allà dalt, allà dalt. Sí,
2: bueno,
5: Gaudí, faci el braç.
0: Heu
4: de pensar que ja hi va
2: tot
4: una volta.
5: Per favor,
0: quina
5: pudor.
0: Dutxis.
5: No, és que amb aquest tub...
4: Ho veieu o no?
2: Sí, Toni, sí.
4: Una sola volta. Agafarem
5: l'altre que baixi el braç.
2: Baixa el braç.
4: I llavors hi ha un altre trama molt maco que queda molt ben parit, això. Aquí dalt el sostre.
5: No, no, el braç un altre cop. Baixi el braç.
4: I van quatre torres. Una ballar, l'altra ballar i una aquí...
2: A veure una cosa, sisplau. A veure una cosa, Toni.
5: No, els mocs no, els mocs no. Deixa d'escurar-te, no gargalls, no, per favor.
2: Toni, que veurem tot rujant, eh? Vull dir, és que fa molt fàstic tot això. A veure, no ens pot ensenyar coses que estiguin a terra? I així no ens ha d'aixecar la cara i fotre les xelles sobre aquí els morros? Ensenyim les rajoles, collons. Faci una cripta aquí sota, no sé, faci... Però avall...
0: Mentre tot això passa al temple, nosaltres continuem fent voltes per la ciutat amb en Nuc. Sorprèn el que tarda a buidar el dipòsit un gos tan petit. Caminant per la ciutat, ens n'hem anat entretenint contemplant els edificis de l'Antoni i la seva colla d'amics. Ara ja enfilem la Gran Via, on és possible que ens el creuem, perquè és habitual veure l'Antoni quan se'n va a resar a l'església de Sant Felip Neri.
3: Ah, sí, sempre hi vaig allà.
0: Sí, eh?
3: Sí, sí.
0: Fan bé allà.
3: Bueno, fan bé, si està fresc.
0: De fet... Quedaríeu sorpresos, també, de la gent que van a missa perquè s'està fresc i prou.
3: Està fresc, sí.
0: Aquests existeixen.
3: Sí, i tant, que existeixen.
0: Sembla que és aquell home brut i pollós que camina de pressa per l'altre costat de la vorera. A veure si el podem cridar i podem parlar amb ell. Antoni! Antoni! Txt, Antoni! És l'Antoni, però es veu que no ens sent. Va molt atrafegat. Quin desastre d'home, tu. Antoni! Txt, Antoni! Antoni!
4: Qui collons em crida?
0: Jo!
4: Què voleu? Que no teniu, no veieu que tinc pressa, me cago en Déu?
0: Bueno, sembla que va molt espernegat. Fins i tot una mica de mal humor se'l veu. És estrany veure renegar un home tan de missa com ell.
4: Bueno, què? Què merdes volies tant cridar?
0: Bueno, només el volíem saludar, mestre. És vostè un geni, bon home.
4: Bueno, sí, vale, i què? I per això em fas parar enmig del carrer? El Déu que em va parir, quina poca feina que teniu.
0: No. Mentre ell ens torna la salutació a la seva manera, el tramana de Nuc aprofita una distracció nostra i surt corrents en direcció a l'Antoni. Creu el carrer com un autèntic boig. Nuc!
5: Ai.
0: Nuc, vine aquí!
5: No, pobre Nuc.
0: Nuc!
5: No, ara l'aixafen.
0: No.
5: No?
0: Sembla que Nuc no ha reconegut l'Antoni perquè quan arriba ell, en comptes de fer-li festes i remenar el cul davant seu com sempre, s'ha posat a abordar-lo com un beneit. I per petit que sigui, en Nuc està espantant l'Antoni. El pobre home ja té una edat i aquests crits l'estan posant molt nerviós.
4: Cago en el puto gos! Calla una vegada, aquí surt! Idiota, deixa'm en pau!
0: Mentre l'Antoni i en Nuc discuteixen enmig del carrer, a la llunyania es veu un tramvia que s'acosta i que va directament cap a ells. I cap dels dos l'està veient venir.
4: Cull d'aquí, surt d'aquí! Deixa estar la cama!
2: Cuidado, senyor!
5: El tramvia!
2: El tramvia!
5: Està
2: vinguent!
5: Vigila, el tramvia!
0: Per més que els avisem, ni l'Antoni ni en Nuc s'adonen que tenen un tramvia a punt d'atropellar-los. Quan el veuen, ja és massa tard per poder-lo esquivar.
4: Hosti, l'Antoni.
5: Hosti, el Nuc.
0: L'Antoni queda molt mal ferit per culpa de l'atropellament del tramvia. Li han quedat les costelles com un acordió i ha rebut el cervell, el cor i l'estómac. El més gros de tot plegat és que la gent que s'acosta a l'Antoni per ajudar-lo tampoc el reconeix. Bruteja tant que es pensen que l'Antoni és un vagabund.
5: Ah.
0: Sigui com sigui, i no cal ajudar-lo.
5: No.
0: Ah, no, no l'ajudeu, que
5: és un vagabund, no cal.
3: No l'ajudeu, no.
0: Cap metge pot fer res per salvar-li la vida. I minuts després, l'Antoni Gaudí acaba morint als 76 anys.
5: Oh.
0: Mai veurà acabada la seva obra.
5: Encara que no s'hagués mort, no l'hagués vist, eh?
0: Tampoc.
5: I el Nuc, què se n'ha fet del gos?
0: El gos? Doncs mira, en Nuc, el nostre gosset de Cadaqués...
2: Sí.
0: És
5: xafat.
0: Piu! Sempre!

0: les diminutes dimensions del quisso l'han salvat. El tramvia que ha matat l'Antoni també li ha passat per sobre en Nuc, però en el seu cas ha estat de sort i instants abans de l'atropellament s'ha ajupit, fent una boleta tan menuda que el tramvia ni l'ha rescat. Per tant, podrà seguir passejant tranquil·lament. Per cert, d'aquí poc, el 2026, se celebrarà el centenari de la mort de l'Antoni Gaudí. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
2: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tenis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i polsa gariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit. Salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
0: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques als objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, en les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. Al telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogó marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme, perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de coordinació de govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país, amb més de 50 anys d'història. Es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. I acte seguit, la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
2: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
3: 3CAP Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslovè d'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
24: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
3: 3CAT Info.
0: Afegim encara que en tenis, Paula Badós ha perdut la final del torneig de Yashi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. Rescat Info.
3: Són 6:45.
1: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
3: Esports.
1: Amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Sarsuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
1: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. 2 mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. el propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de Plus Ultra, són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
6: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
7: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincident amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
6: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3CAT Info.
8: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
9: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es despliegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3CAT Info.
10: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
25: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bar al número 56.
7: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro a la Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
11: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro a la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
12: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
13: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
14: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
13: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
14: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
13: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
15: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
26: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta.

0: Thomas Regnier creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
1: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
0: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
1: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
0: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
2: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
4: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida, la façana litoral, tropical, cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
5: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
6: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
5: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
6: Cada any ens sorprèn, eh? Sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
5: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
3: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os gos travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles aquest

0: cop sí confirmat per atacs d'ós.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals a la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
2: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa. I des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
3: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
2: Carolina Moya és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
4: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
2: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
5: Well, I knew about Game of Thrones.
4: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
2: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
6: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
2: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'Embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema. And everyone makes fun of. Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Salà.
7: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic. Esports. Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
8: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després s'ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
9: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
8: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
10: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
8: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
11: 3GAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Paralà de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
12: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
8: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
11: 3CAT Info.
8: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
8: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
13: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
8: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianne-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
14: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts a tothom. Un dia que ens llevem amb 17 graus a Castellar de Nuc, 23 graus a Horta de Sant Joan i 27 al Port de Barcelona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calor i una altra nit tòrrida, no? A bona part del litoral, sobretot al centre i al sud del país, em sembla.
1: Sí, sí. De fet, de moment no hi ha canvis a la vista fins dissabte. Dissabte sí que es posen d'acord tots els models i doncs es veu que tindrem una entrada d'aire més atlàntic que farà que la bombolla d'aire càlid que porta molts dies instal·lada sobre del Mediterrani setmanes, doncs viatgi una mica més al sud i no ens afecti tant de ple. Tot plegat, aquest aire evidentment serà més temperat, no tan càlid, i notarem un descens de les temperatures entre dissabte i diumenge, fins i tot dissabte amb alguns ruixats o algunes tempestes. Però fins a llavors, molta paciència i, per tant, haurem de continuar patint aquestes nits d'insomnis i aquests valors de temperatura que els diurns a les zona més calorosa del territori, sobretot cap a Ponent, franja Ponent, Pla Lleida, que és on hi ha avisos de calor, aquí doncs es poden assolir, com ahir, i superar fàcilment els 40 graus.
0: És a dir, que fins dissabte, en principi, cap canvi. Jofre, que per cert, ahir a l'Hospitalet de Llobregat vam tenir un esclafit que va tombar una vintena d'arbres, veritat que en principi ningú no va prendre mal, però això va arribar sense cap alerta. Suposo que els esclafits són difícils de preveure, no?
1: Bé, sí que ens constava en alguns models que a la tarda hi havia una línia de nuvolades càlides que podien donar alguns fenòmens adversos, però eren fenòmens molt locals, a més l'hora no estava molt concretada i a més també s'esperava més al sud. De fet, va ploure molt més al Priorat o a la Terra Alta, amb 10, 11 o 12 litres per metre quadrat, a Falset, per exemple. Aquí van arribar en forma de 4 gotes, però bé, aquestes nuvolades a vegades poden comportar aquestes ventades. La majoria no van passar dels 40-50 km per hora, però sí que a l'Hospitalet doncs va haver-hi aquest esclafit puntual que va causar aquest fenomen difícil de predir.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: És important destacar que en aquest esclafit de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha imatges bastant espectaculars, no va prendre mal ningú, que consti de moment. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes instal·lacions del municipi que han quedat fetes malbé, però ningú no ha tingut ferides arran d'aquest esclafit, que va durar ben pocs minuts, però que, com passa en aquests casos, doncs és una ventada que és molt potent i realment afecta diverses instal·lacions de la zona. A banda d'això, avui l'atenció es torna a desplaçar a Madrid després del canvi de guió, després del canvi inesperat en el cas Zapatero. Tant l'empresari i amic de l'expresident espanyol Julio Martínez com diversos alts càrrecs de l'aerolínia Plus Ultra han implicat José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia en diversos escrits que han fet arribar al jutge que investiga el cas. Avui, justament, declara davant del jutge que investiga Zapatero l'empresari Julio Martínez, l'amic, en teoria, de Zapatero. Serà un mes després que ho fes l'expresident.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Doncs bé, ara tant el seu amic com els responsables de Plus Ultra neguen aquesta versió de Zapatero. Diuen que va ser l'expresident qui va liderar les gestions clau pel rescat de l'aerolínia, de Plus Ultra, a canvi d'una comissió d'un 1% d'aquest rescat. El moviment de Julio Martínez arriba poques setmanes després, evidentment, i avui tothom ho té al cap, de la sentència contra l'exministre Ábalos. Una sentència en què en va sortir molt ben parat l'empresari Víctor del Dama, després de col·laborar amb la justícia admetent els delictes. De fet, els jutges del Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això és el que deia el Suprem. I el propi Aldama deia això.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Espero que els altres que vinguin enrere col·laborin, deia l'empresari Víctor de Aldama, a qui sovint s'ha identificat com el corruptor d'aquesta trama, però que en un moment determinat va sortir-ne molt ben parat després de col·laborar i d'assenyalar, alguns diuen que sense proves, a l'exministre Ábalos, per exemple. Avui analitzarem en temps d'àgora com es pot complicar la causa per part de José Luis Rodríguez Zapatero. Això avui, que encara en el terreny polític, però aquest estrictament polític, tindrem una estrena a la reunió del govern de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el nou titular del departament en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ahir explicàvem que deixa el càrrec per voluntat pròpia. El conseller Moreno s'estrena avui a la reunió del govern. L'oposició creu que ella hauria d'haver aprofitat aquesta situació per fer més canvis al govern. Tot això enmig de la celebració de la selecció espanyola a Madrid per la segona estrella, pel segon mundial.
6: Quizás un jugador
5: que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Rodri reconeixia així en aquesta celebració, on, per cert, hi van anar fins a 2 milions de persones. Reconeixem aquestes paraules del paper del golejador a la final. Encara sobre el Mundial, i les dues sobre l'Argentina, dues coses de les últimes hores. Leo Messi, a les xarxes, ha felicitat Espanya, admetent, això sí, que la derrota ha deixat una ferida. I dues, la FIFA ha anunciat una investigació per analitzar si sanciona alguns dels jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit. Ahir van circular, i molt, i no només a Europa, sinó molt particularment als Estats Units, les imatges d'empentes o de cops a jugadors espanyols per part d'alguns dels futbolistes de la selecció argentina. Així comença aquest dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment...

0: Repassem els primers titulars del matí amb el Pol Foradat de la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Afecta el Dama.
2: L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra després del gir de guió en les últimes hores. La seva defensa ha presentat un escrit al jutge Calamba en què implicava directament l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia i afirmava que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir.
3: A part d'es comprometre a col·laborar i a contribuir a aclarir els fets, la seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que en un altre escrit el jutge admet el pagament a l'empresa de Martínez Martínez i a l'expresident espanyol un pagament condicionat a l'obtenció del rescat.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
4: 24 hores abans de comparèixer aquest matí a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante escriu al jutge Calama que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Explica que Zapatero, com a assessor principal de la companyia, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat de Plus Ultra i reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec. Això també és el que confirma el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, en el seu escrit al jutge Calama. Diu que van pagar més de 500.000 euros a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora en què Zapatero feia d'assessor. Una xifra que coincideix amb l'1% dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Avui ho abordarem, això, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant no declara.
5: Sobre el cas Koldo, Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, s'ha negat a donar detalls davant el jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: Per ara, no.
2: Tot i l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes espanyol no aplicarà el perdó a la trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. De fet, ha desbloquejat la investigació per saber d'on van sortir els diners.
0: Joan Vilaplana.
6: De fet, el Tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El Tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estrena.
3: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals.
7: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
5: Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes pel fet de viure a Madrid per suposades irregularitats en pagaments de pisos a extutelats o per les violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. Justament aquesta setmana el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA.
0: Queda curt.
2: El primer canvi al govern d'Illa arriba pràcticament a mig mandat i l'oposició considera que el president hauria pogut aprofitar per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada per la majoria de partits de l'oposició és la consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneques. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
0: Relleu natural.
3: Les entitats del tercer sector, en canvi, entenen que la consellera l'ocupi ara, que hi era el número 2 del departament, Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i Martí Batllori, de Càritas, a 3Cat Info.
10: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
11: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45. Crim de Figueres.
5: Segons ha pogut saber TV3, fonts de la Fiscalia qüestionen que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat a Figueres d'una dona a mans de la seva parella.
2: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar força alarma social perquè es van fer virals les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
0: Miquel Jarque.
1: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'Associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
12: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
1: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort violenta d'una dona dissabte a Soses, al Segrià. El cos de la dona, de 75 anys, va aparèixer en un camp de blat de moro. Ahir a la tarda va quedar detingut un jove relacionat amb els fets.
0: Juli Albacar.
13: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Baixen.
14: Un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis, amb 9 casos, gairebé s'han duplicat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir a la capital catalana.
0: Més detalls, Sàlvia Forment.
15: Entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, un 21%. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. Els homicidis, en canvi, passen de 5 a 9, la majoria vinculats als delictes amb armes de foc i tirotejos entre bandes criminals. Una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
15: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense aigua.
2: L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, un municipi de 19.000 habitants, reparteix aigua embotellada a tots els seus habitants i no sap quan tornarà a ser potable la que surt de l'aixeta. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'ha ampliat la mesura a tots els veïns.
0: Tordera, Marta Vallès.
17: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
18: Té extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta.
17: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
18: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
17: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En sort!
14: Sense cap alerta meteorològica, l'Hospitalet de Llobregat va viure ahir a 7:15 de la tarda un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
2: Les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda del Carrilet. No hi va haver ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escritxe és comandant dels bombers.
19: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta
2: era soda.
0: Continual.
14: El risc d'incendis a Catalunya. 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem. Una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. Continuarà fent molta calor. El pic s'espera per a dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluja, preocupa els bombers.
0: 38 municipis.
2: Són els que s'han hagut d'evacuar a Guadalajara per l'incendi que crema des de dijous passat a la Sierra del Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees.
1: hectàrees.
5: La Diputació de Sòria ha activat l'alerta al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
20: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: I encara parlant de la natura, nou atac.
2: D'un os a un ramat a la Vall d'Aran. És com a mínim el que denuncien els ramaders d'Isil, d'Alt Àneu, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar d'un poble. Territori, però, descarta l'os com a responsable d'aquestes morts de bestiar.
0: Pau Rovira, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia. En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
0: Un quart i tres minuts de vuit, 550 milions d'euros.
5: És la multa que Brussel·les ha imposat a la plataforma xinesa AliExpress per haver permès la venda de productes il·legals i falsificats dins del seu portal web. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos.
0: Desè dia.
2: D'atac dels Estats Units contra l'Iran. De fet, des del final de la treva, començament de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz.
5: Igual que havia passat en els últims dies, Teheran s'hi ha tornat atacant amb míssils i drons bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt.
2: Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides.
0: I abaixar el cost de la vida.
5: És el primer i principal compromís del nou primer ministre britànic Candy Burnham, que ha començat a perfilar el seu executiu.
0: Londres, Quim Olivares.
22: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
23: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
22: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mig segle de música.
2: El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle, des de Maria del Mar Bonet fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tarta Relena.
0: Marta Vives.
24: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política i que...

0: va servir per res.
1: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartarre Helena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: 2 milions d'aficionats celebren el Mundial pels carrers de Madrid.
5: Després de les recepcions institucionals, una rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, en final a la Cibeles va posar punt final a la festa. Ferran Torres va ser un dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
5: I Cucurella.
7: Cucurella!
3: La FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
5: Un cop es va acabar el partit, abans de l'entrega de trofeus, baralles entre jugadors damunt la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte directe econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions de dòlars.
3: I Messi felicita Espanya i diu que costarà molt tancar la ferida.
5: A través d'un missatge a les xarxes socials, diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. I avui s'estrena l'última setmana del Tour de França, una crono amb un port de segona categoria, amb Pogacar com a líder.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: 28 de desembre de 1953.
12: I el número de la sort, el...
13: 5.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: I ara que s'ha acabat el Mundial i molts esteu a punt de començar vacances, o hi sou, repassem un estudi que parla de les cançons més susceptibles de provocar accidents quan conduïu.
15: Un despatx d'advocats especialitzat en indemnitzacions ha provocat un estudi a partir de la recerca de la Universitat Bond d'Austràlia que recull dades d'accidents de trànsit i de la Fundació del Son. I han classificat les cançons sobre si són aconsellables o no per conduir. Cançons amb menys de 80 pulsacions per minut, com aquesta, no són recomanables. És cert que redueixen ansietat i poden ajudar a detectar perills a la carretera, però poden generar també massa calma i fer que es redueixi la tensió. A Espanya es calcula que el 7% d'accidents mortals els provoquen la somnolència. En canvi, les cançons amb més de 120 pulsacions per minut poden causar estrès, sobreestimular el conductor o portar la imprudència. Per això tampoc no són recomanables. L'estudi diu que un 18% dels conductors posen cançons així quan se senten cansats. Segons diu, pot funcionar, però amb un efecte temporal. Així doncs, la franja recomanada segons l'estudi la constitueixen cançons de tempo mitjà, com aquesta, d'entre 85 i 110 pulsacions per minut. Aquest és el punt que pot augmentar l'alerta i reduir la fatiga sense sobreestimular el conductor més del compte. Aquest tempo mitjà s'assembla a les cançons recomanades per fer un massatge cardíac a algú que tingui un atac de cor. Hi havia diversos manuals que expliquen que aquesta cançó o el Stayin' Alive dels Bee Gees són les millors per seguir el ritme i fer les compressions.

0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui els comentaris televisius del Mundial.
1: Ir, vaig passar-me prou estona veient les cobertures televisives de l'arribada dels jugadors de la selecció i de com la gent va viure la final, i vaig arribar a la conclusió de que hi ha més comentaristes i experts futbolístics que futbolistes. I després, per favor, ho demane que algun grup indi faça ja un himne per si Espanya torna a guanyar un Mundial de 5 temps i podem deixar d'escoltar el Viva España de Manolo Escobar, que no puc més.
0: Recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Per a tota la humanitat, perquè un dia com avui, de l'any 69, l'home va posar els peus per primera vegada a la Lluna.
2: La història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans. La pressió política obliga els Estats Units a accelerar els seus programes espacials, fet que porta a missions més ambicioses i també a la incorporació de les dones a astronautes, cosa que trenca moltes barreres de l'època. Combina trames centrades en la rivalitat entre les dues potències, els avenços tecnològics i els conflictes familiars i personals dels astronautes. Una sèrie creada pel mestre de la ciència-ficció, Ronald D. Moore, al darrere de grans sèries i pel·lícules com Star Trek o Battlestar Galactica. Té 5 temporades que trobareu a Apple TV.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, repassant un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
5: Ja tenim més de 7.000 habitatges, 4.000, 3.000, 25.000, 250.000, 1.832 i 921 estan en estudi.
6: Bueno, pues jo faig pisos.
7: Estàs bé, Carles?
8: Avui al Parlament se celebra la segona jornada del debat de política general amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
9: Sí, ahir va parlar el president Illa en una intervenció que es podria resumir amb un titular, lo de l'habitatge.
10: Escolta'm una cosa.
8: Home. La porta, què passa? Bon dia.
10: Si el president de la Generalitat necessita un cop de mà per tirar endavant les obres dels pisos aquests per pobres...
9: No són pisos per pobres, no, president La Porta, és habitatge públic.
10: Bueno, fota-li el nom que vulguis, però no, si el president...
9: No, habitatge públic, és habitatge públic.
10: Si el president necessita algun contacte amb una constructora, yeah. Jo conec uns turs que, hòstia, foten una feina fina.
9: No crec que li interessi no. Contractar...
10: Deixo aquí la targeta.
8: Molt bé.
10: Els hi dieu que truqueu de part meva.
9: És una baclava, president.
10: Hòstia, és que són uns nanos la mar d'eficients, eh? Construeixen de pressa, ho fan bé de preu...
9: Sí, bueno, deuen construir tant de pressa, eh?
10: Però mira, si l'Ajuntament de Barcelona...
9: Si veiem el Camp Nou...
10: Si l'Ajuntament de Barcelona, no! Si l'Ajuntament de Barcelona no s'hi fiqués, ja ho tindríem tot a punt.
0: Són 7:45.

0: Un dia que avui mirem a Madrid perquè declara davant del jutge l'empresari i teòric amic de Zapatero, Julio Martínez. Això després del gir de guió de les últimes hores. La seva defensa, la defensa d'aquest empresari, ha presentat un escrit al jutge en què implica directament Zapatero, l'expresident espanyol, en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. No només això, afirma que Zapatero liderava i controlava les passes que s'havien de seguir. Aquest moviment arriba després de la sentència contra l'exministre Ábalos, en què, recordem, un altre empresari, Víctor de Aldama, va sortir molt ben parat després de col·laborar amb la justícia. De fet, el propi Aldama, després de la sentència en què quedava molt ben parat, no trepitjarà la presó, deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Això deia Aldama ara fa tot just uns dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Serà el mateix dia que, després de 2 anys de legislatura, el govern de Salvador Illa ha fet el seu primer canvi. Avui, Raúl Moreno s'estrena com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió a la reunió setmanal de l'executiu català. Serà en substitució de la fins ara consellera, Mònica Martínez Bravo. L'oposició creu que s'hauria d'haver aprofitat el canvi per fer-ne més.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya.
0: En canvi, el president Illa, com sentíeu, defensava aquesta continuïtat al Departament de Drets Socials. Sobre l'assassinat d'una dona a Figueres, ara fa 2 mesos, segurament el recordareu, a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, la fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal de no demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona que va morir literalment a ganivetades. I amb les calorades, l'Hospitalet de Llobregat va viure a la tarda un esclafit de pocs minuts, això sí, però les ratxes de vent van arribar fins als 90 km per hora. Ningú no va prendre mal, però van caure ben bé una 20ena d'arbres. Juli Escritxa és comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: I els esports, Robert Prat.
4: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el campionat mundial de futbol en una rua que acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit, i Messi felicita Espanya pel Mundial i assegura que aquesta ferida costarà molt de tancar.
0: Repassem ara el pronòstic del temps amb el Jofre Genoé. Bon dia, Jofre.
5: Bon dia, doncs continuem amb aquest ambient calorós de canícula, de temperatures que de nit i matinada són poc suportables a la façana litoral i prelitoral, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus, matinades i nits tòrrides, sobretot doncs, com dèiem, a la costa central especialment, amb valors que no han baixat dels 25 a 27, i màximes que sobretot cap a ponent poden superar fàcilment els 40 graus. Això es pot mantenir més o menys fins divendres que ve. Per tant, gran part de la setmana, amb un panorama de sol, pols segrent en suspensió, i aquestes petites nuvolades que des del sud del país van avançant pel litoral, prelitoral, poden arribar també a endinsar-se cap a l'interior. Les espreny més esquífides que no pas ahir, i si hi ha alguna gotellada a prop dels ports, amb unes marinades actives a les zones centrals de la jornada.
0: Gràcies, Jofre Genoé. I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui al matí hi ha molts problemes a l'R13 i l'R14, on la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència que hi ha hagut per un nou robatori de cable de coure. Els usuaris que necessitin fer aquest trajecte poden comptar, això sí, amb el transport alternatiu per carretera, els autobusos que ha posat Renfe. I, d'altra banda, també hi ha diversos usuaris que s'estan queixant dels retards que avui al matí ja a l'R1, la línia del Maresme.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
7: Doncs a aquesta hora, lentitud amb aturades als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona, la B20, Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, Ronda de Dalt, de Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha molta densitat, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, una mica més, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però, de moment... Moment de fer un cop d'ull a com tenim la premsa. Vaja, com tenim. De què trobem avui a la premsa? De què trobem els diaris? Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, literalment a tot arreu, eh?
8: Sí, foto de la rua dels jugadors per Madrid a tota pàgina, la premsa esportiva, èxtasi, titula El Mundo Deportivo.
9: Apoteòsic, diu el diari Esport, el nostre èxit és el vostre, afegeix l'As.
8: També és el tema de portada de la premsa generalista, amb les mateixes fotos, però mides una mica més discretes.
9: I entre tres paraules, bany de masses, que es repeteixen en almenys tres diaris.
8: El periòdico Bany de masses pels reis del món, La Vanguardia, els bicampions del món reben un bany de masses.
9: I s'hi afegeix El País, amb el titular Un bany de masses mundial. Se'n desmarca l'Ara, que titula Retorn triomfal dels mundialistes.
8: Tot plegat també treu el cap a les editorials i els articles d'opinió. A La Vanguardia, Jordi Juan diu que La Roja és un miratge.
9: I demana que no es caigui en la temptació de convertir-los en un símbol d'una concòrdia general que avui no existeix a Espanya.
8: I al Punt Avui parlen de futbol i assimilació nacional.
9: En un article titulat La Roja entra per la Diagonal, on es parla d'una operació per fer que els catalans sentim com a pròpia aquesta victòria.
8: Altres temes de portada, l'arribada d'Andy Burnham a Downing Street.
9: Llegim l'Ara, que promet un nou model polític i econòmic al Regne Unit.
8: L'editorial del Periódico, però, es titula Nou Premier, vells problemes.
9: I subratlla que haurà de recuperar el suport d'un electorat decebut i contenir l'ascens de Reform UK.
8: I per acabar, Zapatero, que també apareix arreu.
9: Ens quedem amb La Vanguardia, que titula que va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons ha confessat el seu amic Julio Martínez.
0: Més coses de la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
10: El Financial Times ha fet números. La FIFA ha guanyat en aquest Mundial uns 11.400 milions d'euros, quasi el doble que Qatar. Un salt quàntic que en alguns casos vulnera les normes de protecció al consumidor. Abusiu preu de les entrades, una plataforma oficial de revenda d'etiquets en què la FIFA cobrava un 15% de comissió tant a compradors com a venedors, o venda de mercaderia exclusiva. Per cert, si volen, poden comprar un trosset de gespa on es va jugar a la final i una entrada gravada en or per només 3.000 dòlars. Com és temptador, poden fer una pausa d'hidratació per pensar-s'ho.
11: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
13: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
14: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
15: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
16: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
14: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
17: Hi ha persones que habiten més un món...
14: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
21: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
22: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
23: No podem acceptar que hi hagi...
22: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
24: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
20: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
22: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
25: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit. Continuem repassant la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Ho repassem amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quan pagaran a Hisenda els jugadors per guanyar el Mundial?
7: Doncs Hisenda ingressarà prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat. Això ho llegim al web de BTV a partir de càlculs de tècnics del Ministeri d'Hisenda agrupats a l'ENS Gesta. Aquesta tributació resulta del premi de 754.000 euros que rep cada jugador, que s'han de sumar al sou i els drets d'imatge.
0: Canvis a l'hora de triar carrera.
26: Cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques, però això no fa que s'obrin places, al contrari, continuen desbordades. Llegim a l'Ara que a la preinscripció universitària d'aquest 2026 s'han fet 750 sol·licituds menys que el curs passat a Medicina. Tot i això, la demanda segueix altíssima. Per exemple, diu que al Clínic, a la Universitat de Barcelona, només hi ha aconseguit entrar un de cada vuit aspirants.
0: I la calor també passa factura al son, que ens han de dir nosaltres.
7: Sí, a més, podem
1: arribar a perdre fins a 42 hores de son a l'any per l'augment de les temperatures nocturnes. Això és el doble que fa 50 anys. Així ho ha calculat la plataforma Climate Central. Ho recull el Diari de Mallorca, ha estudiat el son i l'insomni dels veïns de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga.
0: I què arrenca avui a Girona?
26: El rodatge de la pel·lícula de Disney Embolicats. Les gravacions seran a la zona de la catedral i el seu entorn i s'allargaran fins al 3 d'agost. Diversos digitals detallen que en algunes escenes està previst que hi participin fins a 600 extres. La setmana passada ja van rodar al monestir de Santes Creus i aviat ho faran al de Besalú també.
0: I si teniu intenció d'anar al Tibidabo, atenció a això perquè ho heu de tenir en compte, eh?
1: Sí, perquè el parc tancarà l'atracció pirata el mes de setembre, això sí, durant mig any, per canviar el vaixell i tematitzar l'entorn. La idea és que torni a estar operativa al març del 2027. I és que després de 37 anys l'atracció es pren un descans després de l'estiu. L'operació de renovació suposarà una inversió que ronda el milió d'euros. Ho veiem a La Vanguardia.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
2: El Washington Post explica que prop de 100 soldats nord-americans han quedat ferits durant les últimes dues setmanes de guerra amb l'Iran, cosa que mostra l'afectació dels atacs de Teheran contra instal·lacions dels Estats Units en tota la regió des del fracàs de les negociacions per posar fi al conflicte. I mentrestant, el New York Times es fixa en la proposta que ha fet un grup d'investigació de Londres per sortir del bloqueig de l'estret d'Hormuz. La idea és que els països que envolten el Golf Pèrsic formin una coalició per gestionar conjuntament aquest estret, que es tractaria com un territori compartit. D'aquesta manera, tant l'Iran com els països aliats dels Estats Units tindrien un objectiu en comú i, per exemple, cobrarien plegats una tarifa als vaixells petroliers que passessin per l'estret d'Hormuz. Una idea que s'inspira en la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que va fer que França i Alemanya, dos rivals històrics, mantinguessin la pau.
3: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días destaca que el Ministeri per la Transició Econòmica ha començat el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores d'electricitat, entre les quals hi ha Hola Luz. Mentrestant, el Ministeri continua inspeccionant les 504 comercialitzadores inscrites oficialment, de les quals 130 no tenen activitat. Per la seva banda, l'economista assegura que el preu de l'habitatge pujarà un 5% cada any per la falta d'oferta, segons dades del Consell General d'Economistes. L'encariment de les hipoteques i els alts preus expulsen del mercat els joves i els immigrants. Finalment, l'ONA Economia diu que la Junta de Pimec pateix la primera baixa per la crisi de les cadires de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona. Eulàlia Planes ha deixat la Junta només 6 mesos després d'haver-hi entrat com a protesta per l'oposició de la patronal de la petita i mitjana empresa a l'ampliació d'aquestes cadires.
0: 2:03. Premsa esportiva, Robert Prat.
4: Espanya celebra el títol mundial. Que...

Aquesta és la cançó que va escollir Cubarsí en la festa de la Cibeles, una festa apoteòsica per l'esport, d'èxtasi pel Mundo Deportivo, 2 milions de persones, 2 milions de gràcies, titula el diari. La Vanguardia parla de febre mundialista i explica que cada jugador rebrà 750.000 euros bruts per guanyar el Mundial, no està gens malament, i per ingressos els de la FIFA, gràcies als preus dinàmics de les entrades, guanyarà aquest any 15.000 milions. El periòdic afegeix que els campions desborden alegria i que la selecció espanyola actual va per llarg, una selecció per un llarg regnat, un regnat que ha de liderar Lamine Yamal, que va triar aquesta cançó en la celebració.

0: Potser irònicament, això de que no va fer res. El diari Ara també explica irònicament que Lamine Yamal torna a Cibeles abans que Mbappé s'hi estreni. També paper destacat per Ferran Torres, per La Vanguardia s'allibera amb el gol decisiu a l'últim Mundial, el de Qatar, va entrar en un pou sense fons. El diari Ara apunta que Ferran ha passat de mem a heroi en 4 dies, però recorda que té un futur incert. Mundo Deportivo també apunta que hi haurà cimera al Barça per decidir el seu futur, i l'Esport diu que el Barça treballarà per retenir-lo. Al jugador, recordem-ho, li queda una temporada de contracte.
1: I seguim el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Maria.
2: Destaca un nom, el de Mary France Van Hill, que és la dona d'Andy Burnham, el nou primer ministre del Regne Unit. Diversos mitjans del cor recorden que el 1992, ha plogut ja força des d'aleshores, va concursar en un reality, ella, un concurs televisiu del Regne Unit que es deia Cites Cegues, en què un home i una dona que no es coneixien feien tot tipus de proves junts. I per cert que es veu que ella i el seu company de proves van acabar tirant-se els plats pel cap, van acabar ben malament. Més enllà d'aquesta anècdota de joventut, Mary France Branhill,

0: calcular l'edat que tindria a dia d'avui ja requeriria fórmules matemàtiques que no he fet. Eh?
1: Exacte. I els naturals, Sílvia?
0: Avui és Sant Víctor de Marsella, que va ser un militar de l'exèrcit romà. De Sants Víctors n'hi ha uns quants, així que no us sorprengui que d'aquí pocs dies torni a ser Sant Víctor. Això també passa amb Sant Daniel. Avui se celebra la diada de Sant Daniel, el profeta, concretament. I sants d'aquells amb nom una mica diferent dels que és difícil conèixer algú que es digui així. Santa Praxedis de Roma, verge i màrtir. I, curiosament, és un nom que es pot posar tant a dones com a homes.
1: Praxedis, eh?
0: Praxedis de Roma.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc la Dolors Pardo, de Farcir de Manresa, llibreria i editorial, i avui us vull recomanar una novel·la històrica molt interessant, La joia d'Hispània, de Josep Maria Llor i editat per nosaltres, Edicions Farcir. El marc històric és l'any 985, quan l'exèrcit del Mansur envaeix el comtat de Barcelona. El protagonista és en Joan, un nen pagès de Sant Cugat, que amb la seva família es refugia enrere les muralles de Barcelona. Amb ells porten un llibre i un anell misteriós. 12 anys després, en Joan anirà a la recerca de la seva germana, que les ràtzies musulmanes van endur-se-la d'esclava. I això el portarà a Còrdoba, on descobrirà una cultura avançada. Una història plena d'acció.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Sons del matí.
4: L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats.
5: Reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec.
6: Amb les crisis que acumula haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres estem reclamant.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes, però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
8: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Rellevar.
9: Alliberar algú d'una obligació, d'un servei, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc. Qui pren el relleu a algú altre és el nou conseller de Drets Socials que substitueix la fins ara titular del departament. Cal posar en relleu, que és un canvi demanat, diu, per la mateixa ja exconsellera que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Esclafit.
9: Soroll sec, agut, sobtat, produït per un tret, una ruptura, un cop de fuet, etc. Si li demanem a un meteoròleg, però, ens dirà que és un corrent d'aire que davalla amb violència i en arribar a prop de terra s'expandeix horitzontalment a gran velocitat. Això és el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver ferits, però sí que van caure una vintena d'arbres a l'Avinguda del Carlet. Un bon ensurt.
1: Companyia.
9: Presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Això diu el Diec, però nosaltres direm presència d'una persona o un animal. I és que des d'avui els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos lligats en tots els trens de Renfe. En un comboi habilitat seguiran fent-se companyia.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb l'Albert Duran. 2.190.
10: És el nombre de delinqüents que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana tenen identificats a Barcelona amb alt risc de reincidir. Aquesta xifra, d'aquesta xifra, 770 ja figuraven com a reincidents el semestre anterior i 1.400 són noves incorporacions. Segons aquestes dades, més de 2.000 lladres tipificats com a multireincidents han desaparegut de la ciutat per la pressió policial.
1: 10%.
10: És el percentatge de persones d'entre 50 i 70 anys que pateixen trastorns alimentaris. La bulímia o l'anorèxia, malalties normalment associades als joves, també es detecten en persones grans, la qual cosa els pot provocar complicacions com osteoporosi i fractures òssies.
1: 91.
10: Són els milions d'euros que el sector quàntic català va facturar el 2024, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. En aquest moment ja operen a Catalunya 52 empreses dedicades a aquest sector que donen feina gairebé a 500 persones.
1: I veig 3 imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un home pensatiu, és en una sala del Senat, compareix amb vestit i corbata de color blau, porta penjades al coll unes ulleres d'aquestes que s'uneixen amb un imant, té la mirada perduda i s'aguanta el cap amb una mà.
11: És l'empresari i amic, i veurem si examic, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, durant la seva compareixença ja fa temps a la Cambra Alta. El responsable de l'empresa Anàlisis Relevante compareix avui davant del

0: jutge que investiga el cas Plus Ultra, i ho fa després d'haver implicat directament Zapatero com la persona que movia els fils perquè l'aerolínia fos rescatada amb 53 milions d'euros públics.
1: A la segona imatge hi veiem el golejador de la final del Mundial, Ferran Torres, dalt de l'autobús amb el qual ahir van fer la rua per Madrid, porta una gorra vermella on es llegeix Make Spain Great Again.
0: L'adaptació espanyola de la gorra que va popularitzar Donald Trump durant la campanya del 2016, la primera que el va portar a la Casa Blanca. El davanter blaugrana, que va ser ahir una de les figures en la celebració dels campions de món.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un agent rural al lateral d'una barca, a alta mar. Està mirant en prismàtics i de fons es veu una llanxa i les Illes Medes. Què és aquesta foto, Laia Claret?
2: Doncs hola, bon dia. És el cos d'agents rurals que ha intensificat la vigilància al litoral de l'Empordà per evitar que les embarcacions i els submarinistes s'assaltin la norma. La majoria d'infraccions les comet gent que pesca per lleure, barques de fondeig en zones de Posidònia o embarcacions i motos d'aigua que van massa de pressa. En aquesta època turística a la Costa Brava troben força estrangers que desconeixen la normativa.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des que va començar la guerra. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia explica que aquest augment de matrimonis entre parelles menors d'edat s'explica per la falta de joves que marxen a la guerra i també per la necessitat de les famílies de garantir un matrimoni que els faciliti cobrar una pensió en cas que l'home lluitant mori pel país. Diu la notícia que aquests matrimonis entre menors d'edat ha augmentat de forma constant des del 2021. Actualment, diu la notícia, ja són 2.800 les peticions de matrimoni entre persones menors que es registren al país. Abans del 2021, les peticions que es presentaven eren només 356.
1: I això és real o és fals? Catalunya Ràdio.
5: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar? O fer vida aquí. Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vinga, va, sortim de dubtes. En real o fals, la notícia que ara circula i que diu que augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des del començament de la guerra és una notícia falsa. Justament està passant tot el contrari. A Ucraïna les peticions de matrimonis entre menors d'edat està baixant de forma considerable. El 2021, per exemple, es van concedir 790 autoritzacions. L'any passat només es van sol·licitar 356 matrimonis entre menors d'edat. La notícia falsa prové de mitjans russos i interessats en difondre la idea que Ucraïna està tornant a l'edat mitjana.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
7: En un gir de guió, la seva defensa va presentar un escrit al jutge Calaman que implica directament l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir. La seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia.
1: L'amnistia, mentrestant, s'haurà d'esperar perquè el Tribunal de Comptes, de moment, no l'aplica, tot i l'aval d'Europa.
8: I obre un període d'al·legacions. La resolució europea no veu incompatible l'amnistia. Diu que només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió i n'hi estiguessin destinats. Entre la trentena d'exalts càrrecs demandats hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras.
1: La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal en el cas de l'assassinat d'una dona a Figueres ara fa 2 mesos a mans de la seva parella.
7: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals es pregunten per què no es van demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona, però gairebé es dupliquen els homicidis.
8: Durant el primer semestre de l'any s'han reduït sobretot els furts, el delicte més comú. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Coll, bon i alcalde.
9: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
1: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques.
7: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles.
1: I en esports, 2 milions de persones han sortit al carrer a Madrid per celebrar el Mundial de Futbol.
8: Això deia el capità Rodríguez sobre Ferran.
10: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
8: Messi a les xarxes ha felicitat Espanya i admet que la derrota ha deixat una ferida. D'altra banda, la FIFA estudia si sanciona alguns jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit.
11: Bon dia, doncs pendents d'aquestes temperatures que no baixen, es manté la calor intensa tota la setmana, fins divendres ben bé aquests valors que de nit i matinada no baixen fins i tot dels 25 graus, matinades tòrries, per tant, a la façana litoral i prelitoral en molts sectors, entre els 24 i 26, i a l'interior temperatures que poden arribar fins i tot a superar els 40 graus, especialment al voltant de la Franja Ponent i Pla de Lleida, tot i que es perdi algun grauet al llarg de la setmana en aquest indret, sempre doncs, al voltant d'aquests 40, de fet entre avui i demà encara es pot arribar, com va passar ahir, als 41. I sempre amb la possibilitat d'algunes nuvolades poc importants al sud del país, que poden donar alguna gota acompanyada de fang i un cel variable a estones, fins i tot aquests núvols al llarg dels propers dies una mica anant de baixa. Tampoc es pot descartar alguna nuvolada al Pirineu. En tot cas, a partir de dissabte les temperatures baixen i arriben ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
12: Doncs és un matí amb molts problemes a l'R13 i l'R14, on no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un nou robatori de cable de coure. Segons ens explica DIF, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentre això no es resol, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en el tram afectat.
1: I el trànsit, Clàudia Serra.
13: Doncs a aquesta hora tenim lentitud a l'AP7 a Gelida en sentit Barcelona, precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, densitat als punts habituals, sobretot d'accés a la ciutat, també a les rondes.
1: Moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu fer-ho, podeu fer amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ho ha fet la Gala.
14: Hola, em dic Gala i voldria dedicar la cançó de Express Yourself de Madonna a la meva mare, perquè Madonna és de les seves artistes preferides i ens encanta cantar-la al cotxe. Merci!

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Amb la ressaca de les celebracions pel Mundial, 2 milions de persones hi han participat a Madrid en aquestes últimes hores. Avui l'actualitat continua estant centrada en la capital espanyola, però per un tema radicalment diferent, pel gir que ha fet la investigació del cas Zapatero. Avui declara davant de l'Audiència Nacional Julio Martínez Martínez. És aquest empresari, amic, en teoria, de Zapatero, que ha fet un gir en la investigació perquè, en contra del que s'havia dit fins ara, ara diu que sí, que Zapatero va cobrar una comissió a canvi de fer de mediador perquè el govern espanyol, perquè el govern de Pedro Sánchez, rescatés l'aerolínia Plus Ultra. Això Zapatero ho ha negat sempre, però ara surt aquest empresari en una carta al jutge dient que és cert. Com a mínim, és el que diu ell. És veritat que no s'aporta cap prova, però és el que diu. De fet, no només ho diu ell, ho diu el president també de l'aerolínia Plus Ultra, que avala el pagament també d'aquesta comissió a l'expresident Zapatero. Això complica de manera notable el panorama de l'expresident espanyol en aquesta causa judicial i serà un dels temes que avui abordarem i analitzarem abastament aquí al matí de Catalunya Ràdio, començant per l'Àgora. Tot això, mentre aquesta nit hem de lamentar que han seguit els atacs i els bombardejos entre l'Iran i els Estats Units, i pel que fa a les condicions meteorològiques, hem d'agafar paciència perquè tindrem calor ben bé fins dissabte i això vol dir que el risc d'incendis continua alt. Insistim en el que dèiem ahir, eh? La situació és notablement millor del que era fa 15 dies, però el risc d'incendi continua sent alt i per això es demana molta, molta prudència. I tot això després d'aquest esclafit que va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat, que va durar ben pocs minuts i que, afortunadament, no va prendre mal ningú. En fi, ja que parlem del temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El que dèiem, encara uns dies amb aquesta calor, eh? Paciència haurem de tenir.
1: Sí, sí, paciència, perquè de moment queda immòbil, ancorada a la zona del Mediterrani Occidental i afectant-nos de ple aquesta bombolla d'aire càlid que és molt persistent, molt tossuda, que porta tot el mes afectant-nos i provocant doncs aquest episodi de calor tan i tan intensa amb una primera meitat d'estiu excepcional amb temperatures mitjanes que no s'havien assolit. Ara mateix estem pendents d'una petita nuvolada que des de la zona del Tarragonès, Penedès, està anant cap a la zona del Garraf, està arribant ara mateix i afectant la zona del Garraf i que pot arribar al Baix Llobregat, fins i tot en forma sempre de 4 gotes acompanyades de fang, no és res d'altre món, però hi ha aquestes nuvolades de calor que ja va passar, que circulen pel sud del país i que es van desfent. Això ha d'anar una mica de baixa, però no es pot descartar al llarg del dia d'avui, un cel una mica variable, enterbolit, cap al sud, sempre amb aquesta polsa greant en suspensió i el que dèiem, molta calor. Temperatures avui que tornaran a superar els 40 graus al terç oest del país, Pla de Lleida, Franja de Ponent, on hi ha avisos de calor. I això ha de continuar, el que dèiem a l'inici, ben bé fins divendres. Continuen els mapes doncs indicant que al llarg del cap de setmana per fi parlarem d'un descens del termòmetre, que bàsicament el que vol dir és que parlarem de temperatures normalitzades, més normalitzades per l'època, que potser es podrà dormir millor.
0: És a dir, fresqueta no farà, però serà el més normal. Per un juliol.
1: Sí, no aquesta calor insuportable. Sí. I ruixats, dissabte haurem d'estar pendent, perquè sempre amb aquestes colores que ha fet, aquests contrastos poden generar alguns ruixats que puguin ser una mica intensos, però això ja en parlarem al llarg dels propers dies.
0: Sí, i el que dèiem, aquest esclafit ahir a l'Hospitalet, que doncs, és una mica aquestes condicions que tu comentaves, que a vegades passen aquestes coses, no?
1: Bé, és el que dèiem ara mateix, que arriba una altra nuvolada. Sí. Són molt puntuals, molt esquifides, de fet van lliscant des de la zona de Castelló cap al sud de les Terres de l'Ebre i se'n van cap al Mediterrani, però afecten zones del Camp de Tarragona i ara mateix sembla que arribaran també un altre cop cap a la costa central. Nuvolades de calor, són doncs producte d'aquestes elevades temperatures amb una certa inestabilitat i doncs estones poden donar alguna gota acompanyades de fang. Ahir van arribar a acumular fins a 11 litres per metro quadrat a Falset i sobretot el que comentaves, aquestes a vegades comporten doncs alguns fenòmens severs com són ventades sobtades de curta durada. Sí. No n'esperem en principi, però sí que al llarg del dia d'avui aquesta variabilitat al sud del país es pot mantenir i ara mateix el que comentaven, 4 gotes podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona d'aquí mitja hora.
0: Jofre, mil gràcies, cuida't molt.
1: Que vagi bé.
0: Són les 8 i 5 minuts. Aviam, l'atenció, dèiem avui, que es tornarà a posar a Madrid pel cas Zapatero, pels tribunals. Val la pena que recapitulem aquesta història. L'expresident espanyol està acusat de cobrar comissions a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Li donés 53 milions a l'aerolínia Plus Ultra. Ell sempre ha negat aquestes comissions. Sempre ha negat fer d'intermediari, sempre ha negat haver cobrat res. Ho va negar, per exemple, quan va declarar davant l'Audiència Nacional ara fa tot just un mes.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Quin és el canvi? Que dues de les persones claus, en aquest cas, ara el contradiuen. Per acabar-ho de complicar, perquè aquests casos de presumpta corrupció sempre són enrevessats, per acabar-ho d'enrevessar, les dues persones es diuen igual. Les dues persones es diuen Julio Martínez. El primer Julio Martínez és Julio Martínez Martínez, Julito, com li diuen avui alguns diaris de Madrid. Empresari, amic de Zapatero, considerat pels investigadors com el lloctinent de l'expresident en aquesta suposada trama. En un escrit a l'Audiència Nacional, diu que sí, que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat com a honoraris pel fet que Zapatero fes de mitjancer, textualment diu en aquesta carta, que fes de mitjançant l'obtenció de l'ajuda pública. Això un. El segon Julio Martínez és Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, president d'aquesta aerolínia, de l'aerolínia rescatada, que també està investigat, que en un altre escrit a l'Audiència Nacional confirma que sí que va fer aquest pagament per la intermediació de Zapatero en aquest rescat. És veritat que cap dels dos no concreta què va fer Zapatero exactament, amb qui va parlar, si és que va parlar amb algú, no concreta. Però sí que diuen que va cobrar aquests honoraris a través d'una empresa, i això, evidentment, pot canviar notablement el panorama d'aquesta causa judicial. Anem ara mateix a Madrid. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Això és una mica la novetat de les últimes hores, i avui declara, a més, un d'aquests dos Julio Martínez, en concret l'empresari, el suposadament amic de Zapatero, i, per tant, algú que pot fer doncs un mal notable a la causa de l'expresident.
3: Sí, perquè en el mateix escrit que ha dirigit hores abans de declarar davant del jutge Calama, en reconeix fins i tot que es coneixen fa molts anys, des del 2011, a través d'un amic comú, i que els uneix l'afició a córrer, menys quan Zapatero era president, sovint quan va deixar de fer-ho. El jutge Calama investiga aquest Martínez bàsicament pels lligams amb la seva empresa, amb anàlisis relevantes, sospita que li feia de test de ferro a Zapatero, perquè Zapatero va cobrar en 5 anys gairebé 500.000 euros d'aquesta empresa, i les filles de Zapatero, recordem-ho, també investigades, més de 240.000. Segons l'expresident, ho feia per informes de consultoria, però mai va fer cap gestió. Abans ho sentíem per rescat de Plus Ultra, cosa que ara Martínez en aquest escrit nega, i segurament farà també avui davant del jutge. I també assegura que Zapatero hi era des del principi a l'empresa, que no consta com a soci, però que era el que movia els fils de la consultora. Zapatero, davant del jutge, va dir que treballava com a assessor extern i que tenia un contracte verbal.
0: Detalls importants, aquests que donava la Tània en aquesta carta de Julio Martínez. El moviment d'aquest empresari arriba poques setmanes després de la sentència del cas Ábalos, de la sentència contra l'exministre. Una sentència de qui, ho recordareu, va sortir-ne molt ben parat un empresari, que es diu Víctor de Aldama, a qui sovint se li ha posat l'etiqueta del corruptor en tota aquesta causa, que, diguem-ne, que la seva situació va canviar de manera notable quan va dir: col·laboraré amb la justícia, admetré els delictes i assenyalaré les persones que els van cometre. De fet, els jutges del Tribunal Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això deia el Suprem. I el mateix Aldama, un cop saber que no trepitjaria la presó, deia això:
4: estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Que els que vinguin darrere col·laborin, deia Víctor de Aldama. Els que vinguin darrere, ja es va dir en aquest moment que s'interpretaria com els empresaris que hi ha, per exemple, en aquest cas Zapatero, i és a l'escenari en el qual ens trobem. Avui ho analitzarem a l'Àgora d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També analitzarem com evolucionen les altres investigacions que envolten el PSOE, que van avançant. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Per exemple, la nova pota del cas Koldo.
5: I la nova de les últimes hores és que Jéssica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, no ha volgut declarar. S'ha negat a donar detalls davant del jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: El terreny judicial continua i actiu, i evidentment doncs, en aquestes escorrialles del mes de juliol evidentment encara ho continuarà més, però en el pla estrictament polític ja fa molts dies que el govern espanyol vol donar la imatge que vol i pot continuar governant. És el que farà Pedro Sánchez avui. Avui és dimarts, es reuneix el Consell de Ministres, i avui es torna a aprovar la senda d'estabilitat, ja sabeu, aquest pas per intentar tenir pressupostos, i la famosa llei antitabac, aquella llei que ha quedat una mica aparcada de l'atenció, però que preveu prohibir fumar a les terrasses, Tània.
3: Sí, és la la segona volta, és a dir, el Consell de Ministres ja acaba una feina que va iniciar fa pràcticament un any i la deixa llesta perquè passi pel Congrés i si té prou majoria, qui està a la clau, doncs pugui entrar en vigor properament. Una llei que, a l'espera de saber si pateix més canvis, ampliava ja els espais on no es podrà fumar. Ho deies, terrasses de bars i restaurants, també estacions de trens o autobusos, concerts a l'aire lliure o també a les piscines. Feia 20 anys que la llei no es tocava i també abordarà un altre tema important. Farà que vapejadors i cigarretes electròniques tinguin les mateixes restriccions que el tabac convencional.
0: Gràcies, Tània. Parlem després. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Recordem que la Comissió Europea es va declarar partidària d'aquestes restriccions. Va recomanar als governs de la Unió que ampliïn les àrees lliures de fum a tots aquells espais on, textualment, deia Brussel·les, hi hagi una alta probabilitat que s'hi concentrin nens i nenes. Pol.
5: Per exemple, si sí, ho deia la Tània, parcs o piscines. Brussel·les també es decanta per prohibir fumar a les terrasses de moment, però Suècia és l'únic estat membre que ho fa. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'experta de l'Organització Mundial de la Salut, Cristina Maurestender, defensa la mesura perquè permet acabar amb la normalització de l'ús del tabac i apunta també que hauria de ser més car.
6: The tobacco is relatively cheap and affordable in Spain.
5: I de fet, diu que aquesta és l'única manera de reduir el consum de tabac.
0: Aquesta és una de les cites d'avui en aquesta agenda informativa del dia. L'altra la tenim al Palau de la Generalitat.

0: Perquè ho dèiem, és dimarts, no només es reuneix el Consell de Ministres, també es reuneix el govern de la Generalitat, l'executiu de Salvador Illa, i es reuneix amb el canvi que vam explicar ahir a aquesta hora, en la primera trobada, també després de saber-se la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. A les últimes hores, ara parlarem del canvi de govern, però a les últimes hores s'ha confirmat que els tribunals espanyols que han d'aplicar la sentència de la Justícia Europea, diguem-ne, que tenen poca pressa en fer-ho. De fet, avui llegim al diari Ara que el Tribunal Constitucional farà el primer debat sobre l'amnistia als líders del procés passat l'estiu, el 22 de setembre.
1: Sí, ja sabíem que el Constitucional no abordaria l'amnistia a la pròxima reunió, que està prevista, de fet, per aquesta mateixa setmana. L'Ara concreta ara la data, com dius, 22 de setembre, per la sessió que abordarà primer el recurs d'empara presentat per l'actual secretari general de Junts. Jordi Turull és el primer que va presentar aquest recurs, després ho van fer Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
0: Com deia el Pol, no és cap novetat, ja se'ns havia dit, que això fins la tardor, res. Però és sintomàtic. És sintomàtic perquè ara farà una setmana de la sentència europea sobre la llei d'amnistia, van haver-hi diverses veus dient ara hauríem d'anar tots una mica més de pressa del que hem anat fins ara, doncs el Tribunal Constitucional, que es reuneix en els pròxims dies, ha dit d'això i en parlarem el 22 de setembre, passat l'estiu. I això després de saber que, tot i que t'aval de la Justícia Europea, el Tribunal de Comptes tampoc no té previst aplicar la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat processats per les despeses del procés independentista. Recordem que aquí hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, però també l'expresident Artur Mas, per exemple, Joan Vilaplana.
2: De fet, el Tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El Tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. D'això avui apareixerà molt probablement, encara que sigui de manera indirecta, la reunió del govern de la Generalitat. Una reunió on hi haurà, com dèiem ara, una cara nova. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, serà una de les novetats en aquesta trobada. Només és una cara nova, Només una cara nova. Diem només perquè l'oposició creu que, ja posats, caldrien més canvis a l'executiu de Salvador Illa.
1: Sí, considera que el president hauria hagut d'aprofitar aquest primer canvi de govern a la legislatura per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada continua sent la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
3: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
4: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
1: El president Salvador Illa defensa, però, que el canvi a la carpeta de Drets Socials és per donar continuïtat al departament.
0: Les entitats del tercer sector, consultades per aquesta casa, més o menys compren aquesta tesi, més o menys compren que es tracta d'un canvi de continuïtat, per donar continuïtat, però també alerten que el nou conseller es trobarà amb carpetes pendents i que no esperaran gaire a demanar que reactivin.
5: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
6: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: És el que deia Cinta Pasqual de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i el que deia també Martí Batllori, de Càritas, en declaracions d'aquesta casa. Aquests són els principals temes del matí. De seguida repassem ara els bàsics també d'aquest matí de dimarts.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Ai, sangria, sangria.

0: Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
5: Garner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
6: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
7: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
6: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un quart i dos minuts de nou. Escolteu El matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara sí els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Coment. Molt bon dia.
12: Bon dia.
11: I ho comentàvem abans amb el Jofre Genué. És el so de l'esclafit que hi va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver cap alerta, no es va llançar cap alerta, però hi va haver aquest esclafit. És un fenomen meteorològic en què una massa d'aire fred baixa molt de pressa i això provoca un cop de vent molt fort. La bona notícia és que, en principi, ningú no ha pres mal.
13: Sí, les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda Carrilet. No hi ha hagut ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escriche és comandament dels bombers.
14: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
13: L'esclafit, que només va durar entre 2 i 3 minuts, va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
11: Això, mentre, ho dèiem també abans, continua alt el risc d'incendi a Catalunya.
13: 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. El pic de calor d'aquesta setmana s'espera per dijous, i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluges, preocupa els bombers.
11: Tot i això, la situació és notablement millor de la que era fa 15 dies a Catalunya. En canvi, tot el contrari està passant a Guadalajara. Així s'evacuava un campament amb 100 nens per l'incendi que crema des de dijous i que continua sense control. De fet, s'han evacuat en aquella zona 38 municipis.
13: Sí, el foc continua actiu amb 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta perquè les flames avancen cap allà. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia.
15: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
13: Així ho explicava el responsable de l'operatiu dels bombers, Juanjo Fernández.
11: Doncs amb aquest panorama d'altes temperatures, a Tordera, al Maresme, avui expliquem que en el municipi no poden beure de l'aigua de l'aixeta, tampoc poden cuinar-hi. Hi ha unes restes químiques en algunes zones del municipi i això ha fet prendre aquesta mesura i que l'Ajuntament literalment estigui repartint aigua embotellada. Tordera, Marta Vallès.
16: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió, que explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
17: Té extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
16: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
17: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
16: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Gràcies, Marta. Passen 5 minuts ara mateix d'un quart de 9. A Barcelona, mentrestant, al barri del Putxet, els veïns de 5 finques afectades per l'esvoranc encara no tenen clar quan podran tornar a casa. Sí que ho han fet, però, els primers veïns, els veïns d'uns 11 pisos, Roger Santaló.
9: Són els afectats dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Miquel Santa Marta volia reobrir el seu bar aquest mateix dimarts.
12: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. S'ha netejat, endreçat i començar a arrencar.
9: Avui a les 12, nova reunió per informar dels avenços als veïns dels 82 habitatges que encara estan desallotjats. També s'espera que l'executiu doni més detalls aquest dimarts dels ajuts per als perjudicats, després del Consell de Govern en què han d'anunciar els nous acords de la Generalitat. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I una notícia que llegim avui al País, Fundesplai prepararia un expedient de regulació temporal per 300 treballadors.
18: I ho atribueix a la campanya dels mestres per no fer sortides escolars al curs que ve si no hi ha una millora de condicions. Diuen que les reserves en albergs i cases de colònies han baixat almenys un 50%.
11: 8 minuts i arribarem a 8:45. Donald Trump es reuneix avui amb el president del Líban per abordar les negociacions de pau del país amb Israel. Això mentre la guerra amb l'Iran es complica perquè, a banda que continuen els enfrontaments, ara s'obre un altre front.
18: Els Houthis, els rebels del Iemen que tenen suport de Teheran, han anunciat un bloqueig als vaixells que passin per l'estret de Bab el-Mandeb. Aquest pas era el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Si també es bloqueja, empitjoraria la crisi mundial del combustible i podria fer pujar preus.
11: I el que dèiem, els atacs directes entre els Estats Units i l'Iran continuen. Desè dia d'ofensiva de Washington i Teheran s'hi ha tornat, en la línia dels últims dies, atacant amb míssils i amb drons bases nord-americanes al Golf Pèrsic.
18: Sí, a les últimes hores l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que el nombre de militars nord-americans ferits a la guerra en les dues últimes setmanes ha augmentat a gairebé 100. Tot i això, assegura que la majoria són commocions cerebrals lleus.
11: El conflicte que, per tant, continua i insistim en el que deia el Marc ara, és a dir, si es tanquen aquests dos estrets i el petroli comença a fluir encara menys del que ha fluït fins ara, això doncs agreuja la crisi de combustibles i les conseqüències econòmiques poden ser molt intenses, per exemple, en els preus. I ara mateix són molts els líders mundials que es proposen a baixar els preus com a prioritat. Per exemple, és el cas del nou primer ministre britànic, Andy Barham, així ho va dir ahir. Per cert, que avui Barham ha de completar la llista del seu govern. Londres, Quim Olivares.
19: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern d'Estàmer, i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
20: I construirem més habitatges socials. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
19: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: 6 minuts i 2 quarts. Una novetat aquest matí. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres a 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, bàsicament el que es pregunta la Fiscalia és per què no es van demanar mesures cautelars.
18: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar l'alarma social perquè es va fer viral les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà.
11: I d'aquí aquest qüestionament de la Fiscalia, què diu exactament Miquel Jarque?
21: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
22: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
21: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I també de les últimes hores és la detenció a Soses, al Segrià, d'un noi que estaria relacionat amb la mort d'una dona de 75 anys a qui van trobar el cos en un camp de blat de moro. Júlia Albacar.
0: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
11: I a Barcelona els delictes han baixat un 11% el primer semestre, però en canvi els homicidis gairebé es dupliquen, amb nous casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat, Marc.
18: Són dades, sí, de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir. Els delictes baixen sobretot per la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. A l'altra cara de la moneda pugen els homicidis i els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
1: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
11: Passa que, parlant d'homicidis, malauradament tenim una última hora, un nou cas a Barcelona, Marc.
18: Sí, és notícia Freddy d'ara mateix, acordonada a la platja del Somorrostro de la capital del país. Els Mossos hi són. Sembla que hi ha hagut una persona apunyalada. De moment, només podem confirmar que la policia és a la zona i que la víctima hauria mort. Ens expliquen ara, si ens ja ens confirmen, apunyalada. Quan en tinguem més detalls, ho explicarem aquí al matí.
11: Una persona morta apunyalada a la platja del Somorrostro, a Barcelona. Aquesta és la notícia d'última hora que us ofereix ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Com deia el Marc, així que en tinguem més detalls, us l'oferirem. També hem de lamentar la mort d'una dona de 78 anys, ofegada, en aquest cas, amb una piscina de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
18: Sí, els fets van passar ahir a la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
11: Avui en parlarem amb l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí, d'aquí una horeta a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I encara de les últimes hores, a la Vall d'Aran, un os hauria tornat a atacar un ramat. Això ho denuncien com a mínim el ramaders d'Is i l'Alta Aneu, només una setmana després que un ramader perdés 3 ovelles, també. Pau Rovira, bon dia.
2: Bon dia. En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, sort.
11: Gràcies, Pau. I ja que parlem d'animals, alerta als que tingueu gos, perquè els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui al costat dels amos en tots els trens de Renfe.
23: Aniran en un comboi habilitat especialment i els amos els hauran de portar amb una corretja no extensible d'un metre i mig. Els bitllets tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet a banda per a la mascota.
11: Ens falta un minut mal comptat per arribar a 8:45, una notícia d'aquesta mateixa nit. AliExpress ha confirmat que recorrerà la multa europea de 550 milions d'euros.
23: Brussel·les la sanciona per no combatre de manera eficaç la venda de productes il·legals. Segons un comunicat que ha publicat el portal de notícies corporatives de la seva matriu, Alibaba, AliExpress assegura que la multa és desproporcionada.
11: I també de les últimes hores, en aquest cas a Barcelona. La Festa Major de Gràcia es defensa de les crítiques d'una part dels veïns.
23: Segons va avançar l'Independent de Gràcia, almenys 6 carrers guarnits del barri han rebut peticions d'alguns veïns i comerciants de parar les activitats de nit. La Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de celebracions.
11: Això és el que dèiem des de la Festa Major de Gràcia. Recordem, ja que parlem de Barcelona, la notícia d'última hora que ara ens donava el Marc Jurado ara fa tot just uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, una persona que hauria mort apunyalada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Ens deia que ara mateix aquesta zona continua acordonada per part de la policia. Seria un apunyalament i la persona ha mort arran d'aquest apunyalament. De seguida, que en tinguem més detalls, us els donarem. De seguida repassem altres notícies del matí, però abans val la pena que actualitzem el panorama de... que actualitzem el panorama de la mobilitat. Anem a mirar com tenim ara mateix el trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
11: Com ho tenim, això, punts vermells?
3: Doncs mira, punts vermells, sobretot els accessos a Barcelona. Destaquem la B23, Esplugues cap a la Diagonal, la B20, Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot cap al Nus de la Trinitat, i també a la C31, a l'Hospitalet, la Gran Via, direcció a la plaça Espanya.
11: Això, punts vermells. I punts taronja, en tenim algun?
3: Sí, tenim lentitud a la P7, a Gelida, en sentit nord, perquè hi ha un carril tallat, també encara en trams de les rondes, sobretot a Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
11: Gràcies, Clàudia, fins ara.
3: Bon dia.
11: I la mobilitat, també, com la tenim? Abans teníem problemes als trens, no sé com estan ara. Maria, què ens expliques?
4: Doncs estan una mica mig pitjor del que hem explicat abans, perquè hi ha tres incidències que fan leguits a les línies R13 i R14, també a l'R2 Sud i a l'RL4. Anem a pams. A l'R13 i R14 no circulen els trens entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un robatori de coure. Segons ens diu Adif, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en aquest tram afectat. D'altra banda, hi ha demores d'uns 15-20 minuts a l'R2 Sud a causa d'una incidència que hi ha hagut fa una estona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, un problema que ja s'ha resolt, però es mantenen aquests retards, i també hi ha hagut una altra incidència a l'RL4 entre Cervera i Manresa que afecta els trens que van uns 20 minuts tard en aquesta línia. I d'altra banda, també hi ha problemes al tramvia de Barcelona per una unitat avariada que fa que hi hagi freqüències de pas alterrades a les línies T4, T5 i T6.
11: Gràcies, Maria Fernández Noguera. Hem començat una mica atropellats aquesta informació de servei, però ho hem salvat.
5: Bon preu, Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
11: Amb el Jofre Genoé. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, què tal? Molt bon dia.
11: El que dèiem, eh? La meva àvia, saps què deia? Deia, hem de tenir paciència perquè no en venen. Això haurem d'aplicar a la calor, no?
7: Algun dia o altre vendrà, en sí. De moment no, sí, sí. De fet, déu-n'hi-do aquesta matinada, eh? Un altre cop, valors tòrrids, que se'n diuen aquells que no baixen dels 25. A moltes poblacions, sobretot de la costa prelitoral, típica la ciutat de Barcelona com a illa de calor, el barri del Raval no han baixat dels 27, com va passar ahir, però avui també, cap al Baix Ebre, cap al Montsià, xifres de 27 graus a l'Aldea, als Alfacs, i cal dir que aquestes temperatures van acompanyades d'humitats superiors al 80%, que això, aquesta combinació genera sensacions al cos humà de com si estiguéssim a 36 o 37 graus, així és com s'ha dormit en aquestes poblacions. Una nit d'insomni, una nit insuportable. També a l'interior, valors de més de 20 graus, a Lleida 24, a Girona 22, per tant estem tenint unes nits realment insuportables que es mantindran al llarg de la setmana encara, i amb màximes diurnes que també déu-n'hi-do, perquè s'esperen valors de plena canícula, valors superiors als 30-35, gran part de l'interior de 37-38, i amb aquests avisos de calor intensa, sobretot a la franja de Ponent i Pla de Lleida, com va passar ahir, es pot superar els 40. Una situació de bombolla d'aire càlid instal·lada al Mediterrani Occidental. Estem a la part potser una mica més inestable d'aquesta bombolla, hi ha la part més seca, més estable, i això es tradueix bàsicament amb aquestes nuvolades que van arribant des del País Valencià, que llisquen paral·leles a la costa i que, en definitiva, van donant algunes gotellades o aquest cel variable enterbolit amb pols sahariana també alhora, que el sol no acaba de lluir del tot, especialment doncs, al Camp de Tarragona, Delta de l'Ebre, costa central. Això es pot mantenir al llarg del dia d'avui. De fet, fa una estona han caigut 4 gotes, però anant una mica de baixa. Això no repetirà, creiem, fenòmens severs com ahir aquesta ventada tan local cap a la zona de l'Hospitalet. Bé, a la resta del territori sol, alguna nuvolada de calor també al Pirineu, com a molt, i l'esperança és que el cap de setmana doncs arribi aquest descens de les temperatures que, com hem comentat abans, bàsicament és que es normalitzin, que la calor no sigui tan insuportable, que es pugui dormir una mica millor, i pendents una mica dels ruixats que pot comportar aquest contrast de temperatures amb el canvi de temps, que podrien ser una mica intensos de cara a dissabte.
11: Gràcies, Jofre, abraçada.
7: Que vagi molt bé.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
6: Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts passen ara mateix de 8:45 de seguida a l'actualitat esportiva, però abans, una novetat d'aquest matí. Tenim detalls del cartell del festival Serializados que es farà el pròxim mes d'octubre.
10: The name Sherlock Holmes and the address is 221 B Baker Street.
11: El creador de la sèrie Sherlock serà una de les estrelles del festival.
14: Stephen Moffat també va dirigir Doctor Who i serà el convidat internacional de l'edició d'aquest any. El festival inaugurarà la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT, i es recordarà els 30 anys de Nissaga de Poder.
15: Amb autèntica repugnància, he de recordar que és el pare del teu fill.
14: I es recordarà amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Arcarazo. La nova edició del sèrie del Lizados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, es farà del 19 al 28 d'octubre.
11: I parlem d'un altre festival. La pel·lícula Carrie serà un dels eixos de la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges.
14: També ho serà Quién puede matar a un niño, de Chicho Ibáñez Serrador, filmada justament a Sitges. Àngel Sala és el director del festival.
25: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
14: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la nova sèrie de Carrie.
11: Un dia hem de parlar d'aquesta pel·lícula, ¿Quién puede matar a un niño? Tu l'has vista, Sílvia?
14: Sí.
11: Fa... No por, no.
14: No,
11: és...
14: Pertorbadora.
11: Jo
14: és lo mínim que es pot dir.
11: Vaig tenir malsons, sí. Però molts dies després d'aquesta pel·lícula. Sí, mare sí. De Déu. En fi, va, canviem de tema, anem al grec.
14: Que acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges amb noms com els de Maria del Mar Bonet o Estrella Morente, passant per Tartarrelena.
11: Més detalls, Marta Vives.
26: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política. I que...

0: mai va servir per res.
1: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartar Elena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llac. I Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I encara una cosa més abans dels esports. Rosa Boladeres, amb la interpretació que va fer a Tinc un bosc al cervell, s'han portat el Premi de Teatre Margarita Xirgo. Marc Ruiz.
4: El jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
5: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquest espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarita Xirgo, no?
4: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Vinga, anem als esports.

0: cara del Mundial és que la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
1: Els jugadors argentins no van encaixar bé la derrota al mateix camp de futbol un cop es va acabar el partit. Abans de l'entrega de trofeus hi va haver-hi algunes picabaralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i per aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles ha fet pública la xifra: 900 milions de dòlars d'impacte econòmic directe imminent d'aquest Mundial, i preveu beneficis a nivell turístic d'11.000 milions.

0: Messi, que felicita la selecció espanyola i admet que costarà molt tancar aquesta ferida.
1: A través de les xarxes socials diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció a tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77, dues pilotes d'or als anys 78 i 79, i avui s'estrena l'última setmana del Tour Crono, un port de segona categoria. Pogacar defensa el lideratge.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
8: Ponés. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
10: Li havia escardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
9: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
11: Jo encara tinc els de l'any passat.
9: Però premiades?
11: No, sense premiar.
9: Collons, doncs llença-les, hòstia.
11: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
9: I encara no estic segur.
11: Jo crec que m'ha tocat.
8: I a Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
12: S'apagaren tantes veus.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és...
15: Quan el cel es torna negre.
14: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
15: Els veïns desemparats.
14: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
16: Ets tu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb el periodista i coordinador del diari públic Marc Font Ribas.
18: I de què han parlat fins ara, Pol?
17: Doncs del Mundial, encara ressaca de la final de diumenge, i amb una teoria interessant del Vicent, que encara estava jo intentant d'acabar de quadrar, però alguna cosa així com que va jugar el Barça d'ara contra el Barça d'abans? Com anava
19: clar,
17: això?
19: No, la gent diu que jugava la Masia, sí, sí. Per això és molt obvi. I llavors, en el partit, ja se suposava que la Masia era la selecció espanyola, que això fa que molts catalans es posen contents i mantinguen els colors però canvien les barres. Però no és això. O sí que és això, però d'una manera diferent. És a dir, Argentina representava el pitjor Barça en aquest partit, el pitjor Barça de Messi. Sí. I la selecció espanyola representava el millor Barça d'ara.

0: No sé per què parla en plural.
1: Jo, si el futbol
2: és el
1: fora...
2: plural majestàtic, sí, sí, a mida teva.
1: Si el futbol fora futbol...
2: Plural majestàtic pel Sánchez.
1: Si el futbol fora només futbol, que sí, això no s'ho creu ningú, no hi hauria seleccions entre cometes nacionals. Hi hauria equips.
2: Yeah. Entre cometes, no, sense cometes.
1: No, entre cometes, en el meu cas, entre cometes.
2: En el teu, en el teu.
1: Claro, home, estic parlant jo. Si parlava vostè, diria, les seleccions nacionals!
2: No, per què em tractes de jo... vostè? No se creu ningú que tu jo ens parli de vostè.
1: És
2: per
1: igual.
2: Cert, m'agradaria desdir-me d'una cosa que he dit moltes vegades, sí, en aquest micro. Jo sempre dic que era partidari d'il·legalitzar el futbol i, en canvi, il·legalitzar totes les drogues. De legalitzar les drogues segueixo estant a favor. Puedo admetre que aquest Mundial, per
1: clar,
2: que no venen al cas, m'hem passat una somanta de partits.
3: D'Espanya o de molts partits?
2: Això
1: és una febre.
2: Jo els partits que he disfrutat més, sí, va ser l'Argentina Cabo Verde, l'Argentina Anglaterra i, home, i la final. Però he de dir que l'estic començant a agafar el gust i compte que començo fins i tot a entendre.
1: I poses una samarreta perquè ara està de moda.
2: Bueno.
1: Home, jo, a part de parlar-li de vostè, que crec que és un senyal d'elegància i distanciament en una tertúlia...
2: De distanciament,
1: que és correcte,
2: sí,
1: perquè és així la vida. A part d'això, escolta, quants jugadors van del Barça van jugar en aquell Mundial, quin esquema de joc hi havia, ara que vostès estan tenent, ja veurà com això va així, quants jugadors de la Masia del Barça hi havia en aquesta selecció?
2: La Masia és el millor invent del futbol mundial, això no ho nega ningú, i de fet altres clubs han de comprar car el que no han fabricat baratet a casa.
1: I siga l'ou de la serp.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: La Masia.
3: No ets gaire futbolero, no, Pere?
4: Sí, a mi m'agrada. Sí, m'agrada. No, bé, no soc fanàtic.
3: Sonava que eres poc futbolero.
4: Jo soc de bàsquet, però el futbol m'agrada també, sí, sí. I crec que ha sigut un Mundial molt maco, la selecció espanyola, t'agradi o no, o feies anàlisis geopolítics o nacionals, doncs simplement és uns xavals que juguen molt bé i es fa molt difícil que no t'agradi, si t'agrada el futbol, veure com juga aquest equip.
3: I Marc, ets futbolero?
5: Molt, molt, molt, molt, però a mi m'interessa bastant més el Barça que la selecció espanyola. És una qüestió de proximitat, em sento més identificat amb els colors blaugranes que amb la roja, que la veritat no em fa vibrar.
3: El Mundial, que ja s'ha acabat, amb aquesta celebració ahir pels carrers de Madrid, però volem parlar d'altres qüestions a l'hora d'avui. Per exemple, lamentablement, avui tenim aquesta notícia d'última hora que donàvem ara fa 20 minuts, que és un apunyalament a Barcelona, al Patge del Somorrostro. Jurado, què sabem?
6: Doncs mira, Freddy, a aquesta hora us podem dir que la persona morta s'havia saltat l'ordre de no acostar-se a la seva exparella, havia trencat la condemna i l'han apunyalat. Això ha passat, com dius, a la platja del Somorrostro aquesta matinada, quan els Mossos hi han anat per detenir-lo, perquè inicialment això, ells sabien que s'havia saltat aquesta ordre, anava a detenir-lo, se l'han trobat malferit, han aviat els serveis d'emergència, que hi han arribat, l'han portat a l'hospital, que encara era viu, i finalment ha acabat morint. La mateixa persona, doncs, que s'havia saltat aquesta ordre d'allunyament és qui ha rebut l'agressió i qui ha mort. I també podem dir, Freddy, que per ara no hi ha detinguts, però que podem assegurar que es desvincula el cas del crim organitzat i també de casos de robatori.
3: Es desvincula, diu?
6: Sí, sí, del tot.
3: Qualsevol novetat, micros oberts, Marc.
6: Perfecte,
3: gràcies.
6: Fins ara.
3: Aquesta és una de les novetats del matí, aquest apunyalament que coneixíem a Barcelona, però després teníem l'altra qüestió, aquest gir que va donar ahir el cas Zapatero, amb el cas Plus Ultra, com li vulgueu dir, amb aquesta declaració, aquesta carta de l'empresari i amic, en teoria, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, que d'aquí pocs minuts a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. Insistim que és aquest, en principi, amic de l'expresident espanyol, que en les últimes hores l'ha incriminat directament. Anem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
3: Tant ell com responsables de l'aerolínia han desmentit la versió que fins ara havia donat Zapatero i asseguren que sí que va cobrar comissions per mediar en el rescat de Plus Ultra.
7: Sí, Zapatero davant del jutge va dir que no havia fet res, no havia parlat amb ningú, no va moure un dit, segons la seva versió, perquè Plus Ultra s'endués 53 milions del Consell de Ministres, un rescat en plena pandèmia, però en dos escrits dels empresaris de l'aerolínia i també del seu amic, doncs ho neguen. Diuen que es va pagar un 1%, 530.000 euros per fer gestions per aconseguir els diners del rescat i que tot es factura a través d'Anàlisis Relevantes, la principal empresa investigada és de Julio Martínez, però també d'altres empreses del seu entorn. El jutge ja sospitava que Martínez era el testaferro de Zapatero, a través d'ell cobrava, deia, aquestes comissions. Però queden incògnites i serà clau, per tant, el que pugui dir davant del jutge avui. Martínez, sabem, ha enviat aquest escrit, però el que compta també és el que dirà avui. Per exemple, quines gestions concretes va fer Zapatero? Quants diners s'endú d'aquest 1% que reconeixen que va a través d'aquestes empreses? A l'escrit, Martínez només diu que Zapatero ho va intentar amb el Santander, també a través d'un crèdit ICO, i que com que això no funciona, doncs activa definitiva la via de la SEPI.
3: Veient aquest cop de volant, evidentment, tots hem recordat aquest matí el cas de Victor.

0: Víctor de Aldama, l'empresari corruptor del cas Ábalos, que va sortir molt ben parat de la sentència, no haurà d'entrar a la presó, precisament per col·laborar amb la justícia. De fet, ell deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: El Tribunal Suprem, en la sentència, va dir que s'havia de premiar qui col·laborés amb la justícia, fins i tot en casos com els d'Aldama, que es tracta d'un corrupte confés i que no ha hagut ni tan sols de tornar els diners. Tània, tornem a tu perquè veurem com surt Zapatero d'aquesta declaració d'avui. Un Zapatero, i això és important, que encara té pendent aclarir d'on surten aquelles joies, què són aquelles joies, no?
2: Sí, perquè la causa principal, diguéssim, és aquesta de plus ultra, però el jutge Calama també va obrir una derivada, el que es coneix com una peça separada, per tot el tema d'aquelles joies, valorades amb més de 1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta al seu despatx. Quan va anar davant del jutge sobre això, ell no va dir res. Va dir que estava recollint tota la informació per acreditar l'origen d'aquestes joies. El seu entorn ha deixat anar, doncs, que era una herència, que eren joies familiars també, que podien ser un regal d'algun exmandatari d'Aràbia Saudí, però Zapatero formalment encara no ha portat cap documentació davant del jutjat i és que ara se li complica molt la seva defensa després d'aquest pas de Julio Martínez i veurem, per tant, quina pressa té Zapatero, doncs, per posar-se en l'altra causa que l'està, doncs, dificultant, que és aquesta de les joies.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Pere, com ho veus?
3: Home, doncs, la veritat és que se li ha complicat molt. No és cap sorpresa, diguem, que digui això, és obvi. I ara es veurà, perquè, òbviament, vosaltres heu fet ja la relació amb el que va passar amb l'Aldama, no? Mm. És obvi que la sentència del cas Ábalos, diguem, amb el comportament, amb aquest premiar Aldama, estava dirigida sobretot pensant en el que venia i molt particularment amb el Zapatero. La meva impressió amb el tema de l'Aldama és que va tenir uns grans beneficis sense portar concrecions, un cop vista la sentència, sense portar concrecions fonamentals, més enllà, diguem, de tirar de la manta, però de manera més teòrica que amb concrecions, i en aquí ara és quan començarem a veure si la gent de Plus Ultra i el Julito Martínez, l'amic del Zapatero, aporten concrecions. Amb l'escrit que van fer, que han entregat, té pinta de que és molt més concret que el que deia l'Aldama, no? Perquè si aquí són capaços de dibuixar l'estructura concreta de la comissió en si mateixa no tindria per què ser il·legal. El que passa és que després de la declaració de Zapatero, com que la va negar amb aquesta rotunditat, doncs ja el deixa en una situació políticament ja està mort, però en una situació judicial molt més compromesa, amb independència fins i tot de si el rescat a Plus Ultra va ser correcte o no, perquè són dues coses que en principi no tenen per què anar necessàriament de la mà. El que és segur és que si aporta aquests detalls de la mecànica concreta, com sembla indicar, això seria diferent de l'Aldama, pare meu, i molt més devastador per en Zapatero.
0: Marc.
4: Comparteixo bastant el que estava explicant el Pere. Per mi la clau, estarem pendents evidentment aquest matí el que digui el Julio Martínez a l'Audiència Nacional, és aquesta concreció, aquests detalls, fins on arriba, si és que n'hi va haver, aquesta mediació del Zapatero davant de la SEPI per aconseguir el rescat a Plus Ultra, si realment es va produir de retruc, no només és un dany penal més enllà del reputacional al Zapatero, sinó que també impacta evidentment en el govern espanyol, perquè la SEPI no deixa ser un organisme públic dependent del govern espanyol. Aleshores, més enllà de la pròpia sospita, no?, d'aquest ron-ron que fa mesos i setmanes que s'arrossega, diguem que l'ona expansiva d'aquest cas pot impactar encara més de ple en els casos que estan afectant al govern de Pedro Sánchez.
0: Ana.
5: A veure, jo, perquè la gent ens entengui, jo, la meitat de la meva família és fan del Zapatero i l'altra meitat el vol veure a la trena. I jo me'n recordo que intentant posar pau a aquest estil, els deia, mireu, resigneu-vos, en Zapatero no anirà a la trena, dic, perquè aquests són delictes molt difícils de demostrar, a no ser que algú canti des de dins, no? Clar, en el moment que aquest senyor, el Julito, doncs, diguem-ne, es va aldamitzar, dius, home, ara sí que hi ha una possibilitat, doncs, diguem-ne, el suïcidi polític i civil que ha protagonitzat Zapatero, que passat bastant patètic. O sigui, les explicacions que ha donat de determinades coses per eludir una condemna penal, vull dir, al final sembla que podria pillar les dues coses. Evidentment, no n'hi ha prou amb dir que vols col·laborar amb la justícia, has d'oferir. Però, com deia el Marc, jo crec que, vaja, que aquí sembla que sí que hi pot haver matèria. Jo diria, jo sempre he pensat que, oblidem que Zapatero no estava al Peugeot. I jo penso que en un moment donat pues, Pedro Sánchez deixarà anar llast, en aquest cas. O sigui, si l'horitzó penal de l'expresident Zapatero es complica, doncs donde dije digo, digo, Diego, i aquest senyor, doncs quin disgust, qui s'havia d'imaginar que ens havia sortit així, no? De fet, a veure, fent una comparació arriscada, aquí, doncs, quan el 2014 peta el cas Pujol, hi ha una sèrie de gent que es posa de perfil i fa veure com qui diu que no el coneix, en canvi, diguem-ne, posteriorment hi ha hagut altres evolucions, però vull dir que... Ara, jo sí que m'hauria de trencar una llança i dir, a veure, evidentment els delators, els xivatos, no li agraden a ningú, però la figura del col·laborador amb la justícia l'esperona i l'estimula. Ha passat amb el marit de l'Arantxa Sánchez Vicario, sí. amb temes fiscals. Llavors, home, ens agradarà o no, però és legítim. I, vaja, moltes vegades la gent no col·labora més amb la justícia per no incriminar-se. Jo penso que l'Aldama va intentar allò nedar i guardar la roba, estirar la manta, però no sortir escaldat, perquè no, tu vas per col·laborar, t'has d'incriminar més. En aquest cas ja ho veurem. Ara, en el moment que el presumpte, perquè no oblidem mai la presumpció d'innocència, el presumpte testaferro de Zapatero, realment això pot ser el principi de la fi.
0: Tània, ja ha entrat Julio Martínez a l'audiència.
2: Sí, estava citat a les 9 i ha arribat 10 minuts abans, per tant ja és a dins a punt, doncs, de declarar davant del jutge Calama. En el seu escrit deia que volia col·laborar i que també respondria a la fiscalia, no, per tant, a les acusacions. Per tant, veurem, recordar només que ja va passar per la comissió també que investiga aquests casos en el Senat, cridat pel Partit Popular. Allà, com que estava investigat i, a més, hi va anar estant de baixa mèdica per estrès i per ansietat, va dir que no pensava dir res.
0: Gràcies, Tania. Fins ara.
2: Fins ara.
6: Per un costat, la sentència del Suprem respecte a Víctor d'Aldama està bé en el sentit que anima a que hi hagi delacions i a que hi hagi confessions quan el tema és greu i quan la persona que indueix la corrupció, per dir-ho així, tem que la justícia no acabi passant-li factura. Però aquí va haver-hi un problema important. Si Víctor d'Aldama no va ser condemnat a tornar als 3 milions i mig que procedien de fons públics, això genera un precedent terrible, que és el precedent de la absoluta impunitat. És a dir, ara pot vindre qualsevol empresari i dir, jo ara corrompré un polític, com que al final ho pagarà el polític, jo puc corrompre'l, després el denuncie, me quedem els diners i ell se'n va a la presó. Home, això és molt bèstia.
7: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
8: Molt bon dia, dimarts, dia 21 de juliol, són les 9 del matí, encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. La Fira de Sant Ermengol reconeix la cooperativa Pomes Biolort com a amiga del formatge i Mas Alba com a formatgeria convidada. La regidora de Promoció Econòmica d'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, presenta les dues distincions d'enguany que refermen el compromís del certamen amb l'artesania, la sostenibilitat i l'economia de muntanya. L'Ajuntament de la Seu convoca la ciutadania a un acte obert per analitzar el futur del comerç i del nucli antic. La trobada va tenir lloc ahir dilluns, dia 20, a la sala de plens del consistori. L'objectiu és elaborar de manera conjunta una diagnosi compartida sobre l'estat actual del centre històric. Èxit de la pantalla gegant instal·lada a la Seu d'Urgell per fer el seguiment de la final del Mundial. Nombrosos aficionats de totes les edats van seguir el partit des de la zona esportiva. La selecció espanyola es va imposar a l'Argentina i la celebració es va desplaçar al passeig de Joan Brudieu. Esquerra Republicana se suma a les crítiques per la instal·lació d'una pantalla gegant a la Seu per seguir la final del Mundial. La formació republicana considera que si s'han de destinar recursos públics a promocionar l'esport, cal fer-ho defensant les seleccions catalanes. També qüestiona la despesa econòmica que inclou la pantalla en infraestructura, la seguretat, la neteja i el personal municipal. Al mateix sentit, la CUP critica la instal·lació d'aquesta pantalla gegant a la Seu per la final Argentina-Espanya. La formació assegura que el govern municipal al·lega manca de recursos per aplicar actuacions aprovades pel ple davant la calor extrema, però sí que destina recursos a la retransmissió de la final del Mundial. L'artista urgellenc Beca presenta a la Seu l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard. La mostra, que reuneix algunes de les seves obres més representatives dels últims 3 anys, s'inaugurarà divendres vinent, dia 24, i es podrà visitar fins al 29 d'agost. Edicions Alòria impulsa una campanya de micromecenatge per obrir una llibreria per a Mola. La posada en marxa de l'establiment, que s'ubicarà a la històrica botiga Casa Rocher, està prevista pel dissabte 8 d'agost. L'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins del catàleg literari, tenint en compte que Ramon Besora i Josep Espunya són fills il·lustres del municipi. Dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat una euga i un poltre i ha ferit un vedell a la zona de Bonavé. Encara no fa una setmana es va denunciar un altre atac a 500 metres d'Isil amb 3 ovelles mortes. La tirolina doble més llarga de Catalunya s'afegeix al catàleg d'activitats turístiques de l'estació de Boí-Taüll. Ferrocarrils posa en marxa la nova proposta que suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i serà més elevat dimecres. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna dilluns i dimarts, i dijous es pot arribar al pic de temperatura.

0: La regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, ha donat a conèixer aquest dilluns que el guardó Amic del Formatge de la Fira de Sant Ermengol serà enguany per a Pomes Biolort, cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de l'Hort i el Solsonès, mentre que la formatgeria convidada serà Masalva de Terradelles, al Pla de l'Estany. Les dues distincions es faran efectives durant la celebració de la fira, que tindrà lloc el 17 i 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. Amb aquests dos reconeixements es vol continuar destacant projectes que comparteixen els valors que defineixen aquest esdeveniment: l'artesania, la qualitat, el compromís amb el territori, la sostenibilitat i la defensa del món rural. Pel que fa al guardó Amic del Formatge, reconeix anualment persones, entitats o iniciatives que contribueixen a difondre la cultura del formatge i fer millor la fira de Sant Ermengol. Tó ha manifestat que el reconeixement s'atorga a un projecte que exemplifica la importància de les aliances entre els productes agroalimentaris del territori. Pomes Biolort fa anys que participa en les aules de tast amb les seves pomes ecològiques de muntanya, un producte que acompanya els formatges artesans del Pirineu i n'enriqueix l'experiència gastronòmica. Ens ho explica en aquest cas la regidora de promoció econòmica, Gemma Tó.
1: Per organització havíem pensat, donem-li una volta, anem més enllà de la llet, anem més enllà del formatge, perquè tenim productes del territori que sempre acompanyen el formatge, que l'eleven més, perquè el formatge en si ja sabem que tothom, quan menja formatge, l'acompanya alguna cosa. Doncs què millor que un projecte, una cooperativa també de territori, que aposta per un producte artesà, de proximitat, amb uns valors també de cuidar la terra, de sostenibilitat, i a més són les pomes que ens acompanyen a les aules de tast que tenim a la Fira de Sant Ermengol. I a l'igual que Masalva, Pomes Biolort segueixen els mateixos valors que té la Fira de Sant Ermengol, aquesta economia de muntanya, economia de territori, aquesta xarxa, no?, que entre tots fem que els uns treballin amb els altres i fem que l'economia de muntanya estigui més arrelada a territori.
0: Durant la presentació, Tó ha argumentat que en aquesta nova edició s'ha volgut obrir la mirada perquè tots sabem que un gran formatge adquireix una dimensió encara més màgica quan s'acompanya bé. I ha afegit, el formatge gairebé mai no camina sol, necessita bons companys de viatge que l'elevin. Pel que fa a la formatgeria convidada, serà Masalva, una explotació familiar de Terradelles, al Pla de l'Estany, escollida mitjançant un sorteig organitzat per l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors del Formatge Artesà, la CREFA, entre les formatgeries associades. Masalva, que enguany celebra com a formatgeria el seu 20è aniversari, elabora 7 varietats de formatge amb llet crua, de les prop de 300 cabres murciano-granadines que crien a la mateixa explotació. La seva trajectòria representa el model de petita explotació familiar, compromès amb la qualitat, l'elaboració artesana i el territori, uns valors que la fira vol continuar reivindicant. Ho explica la regidora Gemma Tó.
1: Doncs enguany hem decidit de formatgeria convidada. Havíem pensat, en les darreres edicions sempre han sigut formatgeries fora del territori català, i també volíem donar visualització a una formatgeria catalana no pirinenca, però era complicat, clar, perquè és que hi ha moltes formatgeries artesanes al nostre territori molt bones, i se'ns feia molt difícil decidir per aquest sí, per aquest no. Llavors vam demanar la col·laboració de CREFA, de l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges, que d'aquí de Catalunya, i que entre els seus socis, a veure com ens podien ajudar. Llavors ens van fer un sorteig i va guanyar, doncs, la formatgeria Masalva. Llavors, que a més té uns valors que són els que tenim també a la Fira de Sant Ermengol, que és valors de territori, de producte, d'artesania i, sobretot, molt important, de relleu generacional.
0: En aquest sentit, Gemma Tó ha subratllat que darrere de cada formatge hi ha una família, un ramat, un paisatge i moltes hores de dedicació, i ha assenyalat que convidar a Masalva és també una manera de reconèixer la feina de les petites explotacions familiars i reivindicar la necessitat de garantir el relleu generacional perquè el món rural continuï tenint futur. Enguany, la Fira de Sant Ermengol reforça també el seu missatge de reconeixement al sector amb la figura de la formatgera com a imatge emblemàtica de la fira, un símbol que reivindica el paper fonamental de les dones en la preservació d'un ofici estretament vinculat al territori, a la ramaderia i a la tradició formatgera. L'Ajuntament de la Seu ha fet una crida a veïns, veïnes i agents econòmics i socials de la ciutat a participar en l'acte obert a la ciutadania que s'ha celebrat aquest dilluns, dia 20, a les 8 del vespre, a l'edifici consistorial, sota el títol Com veus el comerç i el nucli antic de la Seu. Aquesta jornada participativa s'emmarca en el procés d'elaboració d'una diagnosi compartida sobre el teixit comercial i el centre històric. Ens ho explica la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.
1: És una sessió participativa on es parlarà del present, del passat també, i de com veuen el futur, cap a on creuen que ha d'anar al comerç de la Seu. I amb totes aquestes dades, doncs ells després faran un informe i que ens el presentaran i on ens oferiran diferents fórmules que ells vegin que puguin servir-nos per dinamitzar el comerç.
0: L'objectiu de la trobada ha estat el d'obrir un espai de diàleg directe amb la població per conèixer de primera mà quins aspectes funcionen correctament, quines mancances s'han de resoldre i quines són les línies de futur que hauria de seguir el municipi. Des de l'Ajuntament s'emfatitza la importància de la implicació ciutadana en aquest procés de reflexió per recollir la pluralitat d'opinions de la Seu per definir accions reals i de consens. Precisament, el lema de la convocatòria és el de la Seu, la fem entre tots i totes. Gemma Tó, regidora de Promoció Econòmica, explica aquest treball previ.
1: Doncs dins tot aquest pla de barri, tots aquests estudis que estem fent, no?, per millorar el centre històric, es va encarregar amb una empresa que fes un diagnòstic de com està actualment el nostre comerç, i amb aquest diagnòstic que et fes propostes de veure quines fórmules podrien ser bones per dinamitzar el nostre comerç. Llavors aquesta empresa va decidir, ja porten temps treballant perquè han fet enquestes pel carrer Ciutadania, a comerços del nucli antic, però volíem fer una sèrie de sessions col·laboratives, més que reunions són sessions col·laboratives, on tothom pogués dir el que pensa. Llavors la setmana passada es van reunir amb les diferents associacions d'aquí de la Seu, com pot ser la UPS, l'Associació d'Empresaris, Hostaleria, l'Associació del Carrer Canonges. Aquest matí s'ha fet també una sessió amb el consistori municipal, a mig matí s'ha fet una sessió amb els tècnics de la casa, i ens faltava aquesta sessió oberta a la ciutadania i perquè es parlés, tothom opinés sobre el comerç i el nucli antic de la Seu.
0: Durant la sessió s'ha explicat el punt en què es troba el projecte, s'han escoltat les diferents propostes i s'ha debatut sobre els reptes i oportunitats que afronten tant el comerç de proximitat com el nucli antic. Nombrosos aficionats han seguit aquest diumenge la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de la Seu a la zona esportiva. L'espai va acollir públic de totes les edats amb una presència destacada de famílies i joves. Molts dels assistents portaven samarretes de la selecció espanyola i banderes per animar l'equip. Així mateix, també hi havia urgellencs que portaven elements identificatius del Futbol Club Barcelona per seguir el partit de manera col·lectiva. En finalitzar l'enfrontament i arran de la victòria a la pròrroga de la selecció espanyola per 1-0, una part dels aficionats es va desplaçar fins al passeig de Joan Brudieu, on es van concentrar nombroses persones per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Les celebracions es van desenvolupar amb càntics, aplaudiments i les habituals remullades a la font. En el mateix sentit, Esquerra Republicana a la Seu s'ha sumat a les crítiques de la CUP per la instal·lació aquest diumenge d'una pantalla gegant a zona esportiva. La formació republicana considera que les institucions no haurien de convertir-se en promotores d'una selecció estatal mentre Catalunya continua privada del dret de competir internacionalment amb els seus propis equips nacionals. En aquest sentit, conclou que si s'han de destinar recursos públics a promocionar l'esport, cal fer-ho defensant les seleccions catalanes, reclamant el seu reconeixement internacional i donant suport l'esport del nostre país. El grup municipal remarca que és difícil d'entendre que un ajuntament destini diners públics per seguir la final de la selecció espanyola mentre les seleccions catalanes continuen sense poder competir oficialment en moltes competicions internacionals. Així, Esquerra manifesta que les institucions catalanes han de ser coherents amb la realitat nacional del nostre país. A més, el partit urgent qüestiona el fet que aquesta decisió comporta una despesa econòmica que inclou la pantalla, la infraestructura, la seguretat, la neteja i el personal municipal, uns recursos que podien destinar-se a serveis públics, infància, gent gran, manteniment o esport de base. I afegeix, les prioritats d'un ajuntament han de ser els veïns i veïnes, els serveis públics i l'esport local. En un comunicat públic, Esquerra també indica que cal valorar el risc que suposa concentrar un gran nombre de persones en un esdeveniment d'aquestes característiques. I és que la candidatura d'Unitat Popular, la CUP de la Seu, va fer públic un comunicat en què criticava la decisió del govern municipal d'instal·lar una pantalla gegant per retransmetre la final del Mundial entre les seleccions d'Argentina i Espanya. La formació considera que aquesta actuació contrasta amb les explicacions donades recentment pel govern sobre la manca de recursos per desplegar mesures destinades a afrontar els episodis de calor extrema. Segons manifesta el grup municipal, durant el darrer ple, l'alcalde Joan Barrera va afirmar que l'Ajuntament no disposava diners suficients per impulsar noves actuacions relacionades amb les onades de calor, malgrat que aquestes havien estat aprovades pel ple. La formació assenyala que, en canvi, ara sí que s'han destinat recursos per organitzar un acte públic, coincidint amb la final del Mundial. En el comunicat, la CUP sosté que aquesta situació posa de manifest una diferència en les prioritats polítiques del govern municipal. La CUP considera que la instal·lació de la pantalla gegant respon a una estratègia de rendiment polític immediat i qualifica la iniciativa de populisme institucional. L'artista BK inaugurarà divendres vinent, dia 24, a la sala La Cuina de la Seu, l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard, una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellenc creades entre el 2023 i el 2026. La proposta cultural, que estarà oberta al públic fins al 29 d'agost, planteja un recorregut cronològic per aquest període de la seva trajectòria, mostrant l'evolució del seu llenguatge pictòric tant des del vessant tècnic com conceptual. Les obres en revelen la consolidació d'un univers visual propi, desenvolupat en diàleg amb l'entorn de l'artista i amb una exploració constant de la pintura com a mitjà d'expressió. Ens explica BK, Oriol Garreta.
2: Faig una exposició de tota la trajectòria que he fet de murals arreu de tot el país i cap a Europa, que he anat a pintar per diferents festivals, i mentre estic per aquí a la Seu i no tinc cap feina, doncs sempre vaig pintant quadros de petit i mitjà format. I bueno, el que he fet és com reunir com les obres més representatives d'aquests tres últims anys i fer-ne una exposició, perquè al final m'agrada, doncs, ensenyar a la gent d'aquí de la Seu i de la comarca, doncs, el que faig, perquè al final l'obra d'estudi, a menys que em segueixis molt per xarxes o aquestes coses, si no fas exposicions, la gent no ho veu, saps? I això, em feia molta il·lusió fer una exposició de trajectòria, més que res.
0: La primera part de la mostra presenta una selecció de pintures a l'oli que permeten seguir aquesta evolució artística, mentre que la segona recull algunes de les intervencions murals de gran format realitzades per BK en festivals internacionals, amb obres repartides per Catalunya, França, Bèlgica i altres indrets.
2: O sigui, té molta relació una cosa amb l'altra, perquè al final l'estil que desenvolupo amb quadros i obra petita és el que després es reflexa en els murals de gran format. Per això són dues disciplines que es retroalimenten entre si i per això té molt sentit fer l'exposició conjunta. A nivell de murals, doncs el que faré a l'exposició és mostrar les fotografies així, bastant ampliades, que es vegi una mica els detalls i això, i explicar una mica el recorregut que he anat seguint aquests últims anys.
0: L'exposició estableix així un diàleg entre la pintura d'estudi i el muralisme, en dues disciplines que defineixen la trajectòria de BK i que es nodreixen mútuament. Edicions Salòria reobrirà la històrica botiga Casa Roche com a llibreria per a Mola, un poble amb molts referents vinculats a la poesia. Des d'aquest divendres està en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per tal d'aconseguir els diners per fer possible l'obertura de l'establiment, prevista pel dissabte 8 d'agost. L'escriptor per a Molí, Ramon Besora, és un dels impulsors del projecte que també vol fer front al despoblament. La llibreria, un espai que durant anys va ser una botiga de referència del municipi i on es podien comprar productes treballar o novetats de còmics. El local va tancar fa més de dues dècades a causa de la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional. Amb la reobertura es vol tornar a fer aquest espai un punt de trobada per a la població, així com un centre de dinamització cultural al municipi de poc més de 300 habitants. Edicions Salòria aposta també per donar a la poesia un lloc destacat dins del catàleg de la llibreria, juntament amb la literatura escrita pels autors locals de Peramola i de la resta del Pirineu. Aquesta decisió no és casual, ja que la literatura, i en especial la poesia, té un vincle estret amb la vila alurgillenca, a través de dos dels seus fills il·lustres, Ramon Besora i Josep Espunyes. Precisament l'any 2022 es va inaugurar una instal·lació a les escales del casino de Peramola en què es pot llegir un poema d'Espunyes dins del projecte Peramola, tot l'entorn és poesia. Aquest projecte també ha permès, a través d'una col·laboració amb els alumnes de l'Escola Massana de Barcelona, que hi hagi repartides per tot el poble instal·lacions que compten amb versos de poetes catalans com ara Miquel Martí Pol o Maria Mercè Marçal. La campanya de micromecenatge per sufragar l'obertura de la llibreria preveu una sèrie de recompenses entre els col·laboradors que hi facin donacions.

0: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: Dos ramaders del Pallars Sobirà han denunciat un altre atac d'ós a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonavé, que hauria causat una euga i un poltre morts, a més d'un vedell ferit. El propietari dels animals també ha denunciat que encara hi ha una euga i un poltre desapareguts. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els fets van passar dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb les bèsties sense vida. Encara no fa una setmana, a 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat tres ovelles a tocar de la granja. Els propietaris van denunciar l'atac als agents rurals, que es van personar al lloc dels fets per aixecar acta i mantenen oberta la investigació, tot i que els ramaders atribueixen les morts a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detecten que l'animal es troba a la zona i a tocar del bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb els ramats. Un dels propietaris ha explicat que demanarà que l'Ajuntament d'Alt Àneu, l'entitat municipal descentralitzada d'Isil, tinguin accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer seguiment dels plantígrads. I també l'apartat de Pirineu, l'estació d'esquí de Boitaull ha inaugurat aquest dissabte al matí la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat del complex més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. Aquest tipus d'iniciatives volen dinamitzar l'economia de la zona i crear un territori amb oportunitats i de futur. La nova tirolina s'inaugurarà un any després de posar en marxa un primer tram de la instal·lació, d'una llargada de 200 metres. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i el gerent de Boitaull, Xavier González, han inaugurat la T-1000, el segon tram d'una primera tirolina, la T-200, inaugurada, com explicàvem ara fa un any. Amb la nova instal·lació es podran fer descensos individuals i en tàndem de 1.220 metres de longitud. L'equipament està ubicat a la base de l'estació, amb sortida a la cota 2037 i arribada a la cota 1935. Des d'on un vehicle de 9 places torna a portar els usuaris al punt de sortida. El desnivell de la tirolina és de 102 metres i permet gaudir de vistes panoràmiques del paisatge i del Pirineu. Ens ho explica Carles Ruiz, una infraestructura que està oberta 365 dies a l'any.
2: Bé, avui inaugurem una nova tirolina, de fet una nova activitat a l'estació de Boitaull, perquè el que estem buscant és aquesta durada de les activitats el 365 dies a l'any. La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca, i les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
1: Precisament, Sònia Bruguera parla de l'atractiu per al territori.
3: Bueno, avui inaugurem aquest segon tram de la tirolina. És la tirolina més gran de l'estat, conjuntament amb l'altre tram. Jo crec que això és un atractiu no només per Boitaull, per convertir l'estació de Boitaull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i, al final, un Pirineu de futur.
1: La nova activitat complementa altres propostes que ofereix l'estació. Precisament, el proper dimarts s'obrirà el telegalleria Baquer perquè els visitants facin passejos en alçada per gaudir de les vistes als cims del Pirineu i per donar accés al mirador del Cap de Ginebrell, des d'on es poden contemplar els pics dels Besiberris, la punta alta de Coma les Vienes o l'Aneto. Un dels punts més singulars és el mirador Starlight, des d'on es pot contemplar el cel nocturn. D'aquesta manera, l'estació oferirà dues sessions d'observació astronòmica al mes d'agost en col·laboració amb el Parc Astronòmic del Montsec. D'altra banda, l'estació també proposa iniciatives com l'e-bike o gincames. Així, els més petits poden gaudir d'un circuit de motos elèctriques de cross infantil i d'un lloguer de bicicletes elèctriques per a tots els nivells. Quin darrer punt informatiu quan són 3:45 de 10, les 9:27. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, davant la persistència d'un elevat risc de focs durant tota la setmana. El comitè tècnic ha analitzat aquest dilluns l'evolució de la situació meteorològica i del mapa de perill d'incendis, que serà més elevat dimecres 22 de juliol. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna dilluns i dimarts, i dijous es pot arribar al pic de temperatura. Davant d'aquesta situació, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Segons l'anàlisi de la unitat tècnica del GRAF, el grup d'actuacions forestals, el nivell de risc del Pla Alfa situa en 5/6 a les regions d'emergència centre, al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, mentre que la resta del territori és de 4/6. Per fer front a aquesta situació, reforçarà el dispositiu amb 3 o 4 unitats bàsiques d'intervenció addicionals per regió en funció del nivell d'avís i s'obriran diversos parcs de bombers voluntaris. També reforçaran les sales de control i la sala central de bombers amb personal TEOC, tècnics especialistes d'operacions i de control, així com l'estructura de comandament, el GROS, el Grup Operatiu de Suport, i la Guàrdia de Suport dels Mitjans Aeris. A més, es garantirà el reforç del GRAF i l'activació dels equips de prevenció activa forestal. Es mantenen els dispositius d'extinció i el seguiment dels incendis que ja estan controlats, com els de la Bisbal d'Empordà, Sentmenat, Sant Quirze, Safaja, Aiguamúrcia, Rubió, la Baronia de Rialb, Pontils, Montblanc, entre d'altres. Ahir ja es va donar per extingit l'incendi de Carme, a l'Anoia. El cos d'agents rurals manté les restriccions d'accés a 3 espais naturals: la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. Es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt a 361 municipis de 34 comarques.
0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: I a l'apartat d'agenda de la nostra web, que és la vostra, a www.reso.cat/agenda, hi podeu consultar el seguit de festes majors, aplecs i fires mercats aquí a la L'Urgell a tard d'aquest any 2026. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i la L'Urgell per a infants i joves. Destaquem també els cursos i tallers al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell, la proposta de bibliopiscines, el préstec de documents, activitats i tallers a les biblioteques públiques, també en aquest cas de la mà de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. També destaquem l'espai de joc fins al 5 de setembre, dilluns a divendres, de 5:15 a 9:15, dissabtes de 9:15 del matí a 3:15 de la tarda al Centre Cívic El Passeig. També a l'agenda hi podeu consultar el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu i Bescaran, i el seguit de visites guiades a la Seu d'Urgell, la capital del formatge, a l'espai Armengol, Museu de la Ciutat. També l'opció de visites guiades a l'Espai Dinosfera, a Coll de Nargó, fins al 23 d'agost. I pel que fa a les propostes més immediates, taquem la Festa Major de Santa Magdalena del 22 al 26 de juliol aquí a la Seu d'Urgell. També l'exposició Petit Mallol 2026 fins al 30 de juliol. Del 23 al 26 de juliol també Festa Major de Coll de Nargó. Aquesta setmana a la Seu, vespreig de circ amb Street Sale a la plaça de les Monges, serà dijous 23 a les 8, una proposta que organitza l'àrea de cultura de la Seu. I aquesta setmana destaquem la trobada amb els acordionistes del Pirineu. La 51a edició comença aquest divendres 24 a les 12:30, com sempre, amb un concert i vermut, i ja a les 10 concert també que la Seu a la Sala Guiu. Tota la informació a www.redeso.cat/agenda.

I aquests dies molt pendents del temps. La situació general passa pel cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que circularan d'oest a est i deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, principalment al sud del país. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu, sobretot al sector més oriental i al massís del Port, que també deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors. Pel que fa a les precipitacions, a la tarda s'espera algun ruixat d'intensitat feble, puntualment moderada, al Pirineu Oriental i a l'Alta Garrotxa, que podria acumular quantitats entre minces i poc abundants. D'altra banda, no es descarta algun ruixat feble al massís del Port, que podria deixar algunes gotellades a l'extrem sud i així també algun ruixat feble a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura màxima pujarà lleugerament a l'interior, especialment cap al Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre, amb màximes que poden superar els 40 graus a ponent. La visibilitat serà bona. Tot i això, es mantindrà la pols en suspensió. Visitem com cada matí el mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació de Ballestar és de 22,7 graus, 23,1 graus a Organyà, 25,2 ja a aquesta hora a Oliana, 23,6 a Tremp, 24,4 a la Pobla Segur, 16,4 al Pont de Suert, 20,5 a Sort, 19,3 a Vieja. Són les temperatures a les capitals de comarca. Temperatures una mica més suaus, lògicament, als cims del Pirineu. Les estacions, en aquest cas, a Bonavé, a 1.600 metres, marquen 19,7 graus, 16,4 a Certascan, 2.400 metres, 17,6 a la Bonaigua, 2.200 metres, 15,3 a Sasseuba, també a 2.200 metres, i més enllà també les temperatures a l'estació del Prat d'Aguiló, al Cadí, en aquest cas a la cara nord del Cadí, a 2.146 metres és de 19 graus, 18,4 amb el Niu també a 2.200 metres i a Das a aquesta hora a l'aeròdrom concretament és de 18,2 graus. Més informació, ja en aquest cas a partir de les 11, amb la previsió de la mà de l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez. Fins aquí el primer informatiu del dia, són les 9:34 minuts. Tota la informació, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a l'A2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions, a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat, a la B40 entre Abrera i Esparreguera, i també amb un carril tallat, i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord, per una incidència a Vilanova i la Geltrú, i també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis, i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: la pandèmia. Zapatero, que nega també intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, són les 11 i 4 minuts. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Tó, ha donat a conèixer aquest dilluns que el guardó Amic del Formatge de la Fira de Sant Ermengol serà enguany per a Pomes Biolhort, cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de l'Hort i el Solsonès, mentre que la formatgeria convidada serà Mas Alba, de Terradelles, al Pla de l'Estany. L'empresa Green Wolf Nature ha desenvolupat una eina de diagnosi del territori, l'Ecoradar Urbà, que integra en una única plataforma desenes d'indicadors ambientals, geogràfics i socials per oferir una radiografia completa dels municipis. Aquest instrument pot ajudar els ajuntaments a adaptar-se al canvi climàtic, ja que permet saber quins carrers són més vulnerables a les onades de calor, on falten espais verds, quines zones tenen més risc d'incendi o una menor cobertura arbòria, entre d'altres qüestions. Fins ara, aquestes dades existien, però es trobaven disperses entre diferents organismes i plataformes. Ara l'eina combina informació oficial procedent de fonts com Copernicus, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, LIDAR, OpenStreetMap, Meteocat i altres organismes públics, transformant-la en referències clares, visuals i útils per a la planificació municipal. L'artista BK inaugurarà divendres vinent, dia 24 de juliol, a la sala La Cuina de la Seu d'Urgell l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard, una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellenc creades entre el 2023 i el 2026. La proposta cultural, que estarà oberta al públic fins al 29 d'agost, planteja un recorregut cronològic per a aquest període de la seva trajectòria, mostrant l'evolució del seu llenguatge pictòric tant des del vessant tècnic com conceptual. Edicions Alòria reobrirà la històrica botiga Casa Rocher com a llibreria a Peramola, un poble amb molts referents vinculats a la poesia. Des d'aquest divendres està en marxa una campanya d'imicromecenatge a Verkami per tal d'aconseguir els diners per fer possible l'obertura de l'establiment, prevista pel dissabte 8 d'agost. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels impulsors del projecte, que també vol fer front al despoblament. La llibreria serà un espai que durant anys va ser botiga de referència al municipi i on es podien comprar productes per a la llar o novetats de còmics. El local va tancar fa més de dues dècades a causa de la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional. Dos ramaders del Pallars Sobirà han denunciat un altre atac d'ós a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonavé, que hauria causat una euga i un poltre morts i, a més, d'un vedell ferit. El propietari dels animals també ha denunciat que encara hi ha una euga i un altre poltre desapareguts. L'estació d'esquí de Boitaüll ha inaugurat aquest dissabte al matí la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat del complex més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. L'exposició 35 anys picant pedra, que es pot veure a Tremp, mostra la feina en 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins el panorama de l'arqueologia medieval a Catalunya i a la resta de la península Ibèrica. La Fabregada, el castell de Mu o Altimiris són tres dels indrets que destaquen pel seu valor científic. La mostra posa en valor la trajectòria d'un equip que ha transformat el coneixement històric de la zona i recull la trajectòria investigadora que l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona dut a terme al Pallars Jussà des de l'any 1992 fins al 2026.

0: A continuació, la previsió del temps, com cada dia en aquesta franja horària, de la mà de Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu.
1: Bon dia. La calor no ens dona treva, la calor no ens deixa, no acaba de marxar ni de bon tros, i tot el contrari, tendirà fins i tot a intensificar-se de cara a dimecres i dijous, i ja veurem divendres. De tal manera que ja ahir vàrem tenir temperatures màximes de 37 graus, esperem que de cara a demà continuïn aquestes temperatures, també avui, màximes de 37-38 graus que es poden mantenir durant els propers dies, si bé de cara a dijous fins i tot podria accentuant-se una miqueta més i arribar a la xifra dels 40. Tot sembla indicar, diríem, la part positiva és que tot indica que a partir de diumenge les temperatures es normalitzaran per l'època que estem, i això voldrà dir que ja abandonarem aquestes temperatures tan extremes que ens han acompanyat durant les darreres setmanes i que ens acompanyarà durant els propers dies. Tot això amb un ampli domini del sol de cap a cap, amb algun núvol inofensiu de tarda, perquè de precipitacions n'esperem ben poques, potser a partir de demà a la tarda, o fins i tot dijous a la tarda podria caure alguna tempesta, poqueta cosa, perquè la situació meteorològica es manté totalment estable pràcticament la totalitat d'aquesta setmana.

Fins aquí la previsió del temps de la mà de Néstor Gómez. A continuació repassem el mapa d'estacions automàtiques repartides al llarg i ample del Pirineu. La temperatura a aquesta hora a l'estació de Bellestar és de 25,5 graus, 27,7 ja a Oliana, 29 graus a aquesta hora, 27 graus a Organyà, 29 a Oliana, ara sí, 28,4 graus a Tremp, 28 graus a la Pobla de Segur, 25,3 al Pont de Suert, 27,1 ja a Sort, 23,3 a Viella, temperatures relativament més fresques als cims del Pirineu, les estacions de cert escant marquen a aquesta hora temperatura de 17,4 graus a 2.400 metres, 17 graus a Espot a 2.500, 17,6 al Lac Redon a 2.245 metres, 16 graus a aquesta hora a Sasseuva a 2.200 metres, 19,3 a Malniu a 2.200, 20,2 graus a l'estació de Prat d'Aguiló, a la cara nord del Cadí, a 2.145 metres. Són les 11 i 12 minuts. Fins aquí aquest informatiu, aquesta franja horària. Més informació a partir de les 12.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Molt bon dia, benvinguts al Carretera i Manta. Són tot just 3:15 de 12, a les 11:48 minuts d'aquest dimarts preciós, dia 21 de juliol. Encetem aquesta cinquena setmana en aquesta ja 31a anyada del programa concurs Carretera i Manta, el clàssic de Ràdio Seu. Us parla Pep Graell, avui al capdavant d'aquest programa concurs, perquè l'Ignasi, el conductor habitual, el tenim de vacances, Joan Ignasi Cervera, i en aquest cas també, doncs, en aquest cas, el company també de vacances, Aleix Godinho, que també descansa uns dies. Per tant, avui, al capdavant d'aquesta nau, al Carretera i Manta, en aquesta cinquena setmana, dimarts, dia 21 de juliol. Com sempre, explicar-vos, doncs, el que és el guió del programa, d'entrada amb una incògnita.

recollim tots els guanyadors, tots els obsequis que anem donant i doncs que aportem en aquesta nova edició del programa concurs Carretera i Manta, un programa que feu vosaltres, les persones que ens truqueu al 933-36-06-17, i també aquest any gràcies als col·laboradors, a Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja la Lurgell, el Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Up Now. Estem escoltant la sintonia del programa gràcies als amics de l'Orquestrina Trama. I més concretament la veu de Núria Llobet. Gràcies, Orquestrina. Encantats doncs, que aquest any 26 sigui doncs, l'Orquestrina Trama qui doncs, ens acompanya en aquest Carretera i Manta. Són 3:45. Recordar que en aquest primer apartat del programa estem buscant una persona vinculada al món de l'esport. Truqueu-nos al 933-36-06-17. Avui us volem regalar una tassa commemorativa i una bossa de compra de Ràdio Seu. La podeu passar a recollir aquí als estudis de Passeig al Parc 16-18. No tingueu mandra, no tingueu vergonya, truqueu-nos 933-36-06-17. Totes les trucades, l'encerteu o no, sumen en el gruix del sorteig que serà ja a final de temporada d'un viatge gentilesa de Caditurs i també del que és la proposta solidària de Ràdio Seu, com cada estiu. Aquest també. Dimarts, dia 21 de juliol, cinquena setmana d'aquesta nova temporada, la 31a edició del programa concurs Carretera i Manta. Avui a l'incògnita buscar una persona vinculada al món de l'esport.

0: I a l'espera de les vostres trucades al 93-66-06-17 recordem els nostres anunciants, els que van possible doncs el seguit de premis que anem donant cada setmana i al llarg també d'aquest estiu, entre d'altres, doncs com us explicàvem, Cadi Tours, la Casa Matalàs, Menja la Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000 i Up Now.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Cadi Tours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Cadi Tours.
2: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.

0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
5: Doncs ja hi tornem a ser tot just. Falten 3 minuts per les 12 i migdia abans del pas a l'informatiu en aquesta franja horària. Teniu encara uns minuts per trobar qui s'amaga darrere aquesta incògnita. Estem buscant una persona vinculada al món de l'esport. És tan fàcil com trucar al 93-36-06-17. I sembla que tenim una primera trucada avui dimarts, dia 21. I li donem pas. Molt bon dia, aquí parlem.
6: Bon dia, amb la Dolors.
5: Molt bon dia, Dolors. Com estem?
6: Bueno, m'ha aguantat la calor.
5: Déu-n'hi-do. Avui encara més.
6: Sí. Menos que mañana, eh?
5: Exacte. Diuen que sí.
6: Bueno, a veure, és català?
5: És català, correcte. És català.
6: O és el Kilian Jornet?
5: No és el Kilian Jornet, Dolors.
6: Vale.
5: Gràcies per aquesta primera trucada. Avui, dimarts, un dia de molta calor, certament. Esperem que estigueu arrecerats allà on hi passi la fresca, perquè déu-n'hi-do quins dies que ens esperen. Aquesta setmana serà una setmana intensa. Tenim una nova trucada. Li donem pas la segona d'aquesta jornada. Molt bon dia, amb qui parlem?
7: Molt bon dia, soc l'Adrià Rubio.
5: Adrià Rubio, benvingut, com estàs?
7: Pues passen caloreta per la seu.
5: També passen caloreta? Molt bé. Escolta'm, esperem que trobis un refugi climàtic com poder-te arrecerar també de la calor. Adrià, explica'ns, qui creus que pot ser aquesta persona vinculada al món de l'esport, aquest esportista?
7: Diré el Pau Echaniz.
5: No és el Pau Echaniz, Adrià. Vale. Gràcies. No és el Pau Echaniz, tampoc no és el Kilian Jornet, aquesta persona que s'amaga darrere aquesta incògnita. Val a dir que és una esportista catalana. Per tant, doncs, donem una pista per tal de resoldre aquesta incògnita. Estem buscant una esportista catalana que amaguem avui a darrere aquest primer apartat del carreter i Manta. Tan fàcil com trucar-nos, 973-36-06-17. No tingueu vergonya, és tan fàcil com agafar el telèfon, trucar-nos. Nosaltres contents també de saludar-vos. Tenim una nova trucada, li donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
8: Bon dia, amb la Juani.
5: Juani Menduña, com estem?
8: Molt bé, molta calor, però bueno, aguantant, què farem?
5: Preparant ja el dinar a aquesta hora?
8: Sí, ja quasi preparat, perquè així et puc escoltant a tu i estàs en el programa.
5: Perfecte. Doncs tu dius, Juani, quina pot ser aquest esportista?
8: Podria ser... És de natació artística?
5: No és natació artística, Juani.
8: Ja no, però volia dir la Iris Tió.
5: No ho és, tampoc.
8: Vale.
5: Gràcies, Juani. Gràcies per aquesta trucada. Són tot just les 11:59 minuts. En segons donem pas a l'informatiu migdia, així que no marxeu perquè doncs, fem aquest tall per recordar doncs, tot aquest apartat que quedem als informatius i tornem a continuació.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. La Fira de Sant Ermengol reconeix la cooperativa Pomes Biolor com a amiga del formatge i Mas Alba com a formatgeria convidada. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, presenta les dues distincions d'enguany que refermen el compromís del certamen amb l'artesania, la sostenibilitat i l'economia de muntanya. Neix Ecoradar Urbà, una nova eina desenvolupada al Pirineu per ajudar els municipis a adaptar-se al canvi climàtic. El projecte, impulsat per Green Wolf Nature, integra dades oficials ambientals, territorials i socials per oferir una radiografia completa de les ciutats i facilitar la presa de decisions dels ajuntaments. L'artista urgellenc BK presenta a la Seu l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard. La mostra, que reuneix algunes de les seves obres més representatives dels últims 3 anys, s'inaugurarà divendres vinent, dia 24, i es pot veure fins al 29 d'agost. Edicions Salòria impulsa una campanya de micromecenatge per obrir una llibreria per a Mola. La posada en marxa de l'establiment, que s'ubicarà a la històrica botiga Casa Roche, està prevista pel dissabte 8 d'agost. L'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins del catàleg literari, tenint en compte que Ramon Besora i Josep Espunya són fills il·lustres del municipi. Dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat una euga i un poltre i ha ferit un vedell a la zona de Bonavé. Encara no fa una setmana es va denunciar un altre atac a 500 metres d'Isil amb tres ovelles mortes. L'exposició 35 anys picant pedra mostra la feina d'arqueologia a 10 jaciments del Pallars Jussà. La mostra exposa la trajectòria investigadora que l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona ha dut a terme al Pallars des del 1992 fins al 2026. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i serà més elevat dimecres. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna dilluns i dimarts, i dijous es pot arribar al pic de temperatura.

0: Les 12 i 3 minuts, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació ja desenvolupada a partir de la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Molt bon dia de nou, tot just són les 12 i 7 minuts. Recuperem, reprenem el programa Carretera i Manta, el programa concurs de Ràdio Seu en aquesta cinquena setmana, 31 ja edicions del Carretera i Manta, el 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Sí, com tu. Dediquem aquesta cançó a tots i a totes que esteu de vacances, als que teniu ja al cap a les vacances però encara estan a punt d'arribar, als que ja heu tornat de vacances, a tots i a totes, o que és gràcies. I tenim una trucada, esperem que sigui pel Carretera i Manta. Li donem pas, molt bon dia, en què parlem?
1: Hola, bon dia, jo Adrià.
0: Adrià Rubio, tu diràs Adrià.
1: No, tia, que jo diré una noia, no sé, Núria Vilarrubla.
0: Perdó?
1: No és la Núria Vilarrubla.
0: No és la Núria Vilarrubla.
1: Vale.
0: Gràcies, Adrià. No és la Núria Vilarrubla, la piragüista urgellenca que s'amaga darrere aquesta incògnita. Estem buscant avui una esportista catalana. La vida no són tres dies, si aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i planto bé. Doncs el que us dèiem, doncs desitgem que esteu passant un molt bon estiu, que ens pugueu acompanyar al 107.2 de l'FM a radiosou.cat. Sí, com tu. 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, el vostre telèfon amatent a l'espera de les vostres trucades avui per resoldre aquesta incògnita. I és el cas, tenim una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Juani.
0: Juani, tu diràs?
2: Volia saber si em podries dir a quin esport o no es pot encara.
0: Encara no t'ho puc dir, no us ho puc avançar.
2: Vale.
0: No, perquè...
2: Un a l'azar.
0: Vinga, tu diràs.
2: Vinga, pues direm motor, la Laia Sanz.
0: No és la Laia Sanz.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Gràcies per la trucada. No us pot avançar massa més. Són pistes que us anem donant a mesura que va avançant el programa. Estem buscant una esportista catalana. No és la Laia Sanz, vinculada al món del motor. 973-36-06-17. El que sí que us podem dir com a pista que és una persona vinculada a la nostra comarca, tot i que no hi ha nascut. Tenim una trucada de nou. Li donem pas. Molt bon dia.
3: Bon dia. Bueno, el que volia preguntar a la Dolors.
0: Sí.
3: Bueno, si era de natació.
0: No és de natació.
3: Ja has dit que és vinculada a la comarca.
0: Correcte.
3: Pues no vale. Vinga.
0: Molt bé. Vale. Gràcies, Dolors. Doncs sí, us explicàvem que és una persona, una esportista, que tot i que no ha nascut aquí a la nostra comarca, doncs està molt i molt vinculada. 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu. Avui estem buscant una esportista, ho fem aquest dimarts, dia 21 de juliol. Són tot just menys 5 minuts de 1 a les 12 i 10 minuts. A continuació, després de resoldre l'incògnita, escoltarem, com us avançàvem, a l'artista urgent BK, l'Oriol Garreta, que aquest divendres exposa a la Sala La Cuina. No us ho perdeu perquè realment mostra la seva vessant com a muralista, com el coneixem als últims temps, però també la seva pintura a oli. Per tant, una entrevista, una exposició molt i molt interessants. Abans, però, més trucades. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
4: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, benvingut. Tu diràs, Jordi.
4: Pot ser la Lídia Pujals?
0: No és la Lídia Pujals.
4: Pues molt bé.
0: Gràcies, Jordi, per la trucada. No és tampoc la triatleta Lídia Pujals, als últims temps més dedicada al quilòmetre vertical, també col·laboradora de Ràdio Seu. Doncs no és la Lídia Pujals, no és ningú dels esportistes que ens heu anotat, per tant, a l'espera de resoldre aquesta incògnita. Avui us volem regalar una tassa commemorativa que tot just acaba de sortir al forn, que encara ens acaba d'arribar precisament aquí a Ràdio Seu. Podeu passar a buscar-la als guanyadors, guanyadores, als estudis del passeig del Parc 16-18, també una bossa per anar a comprar també d'aquesta edició 2026. Per tant, tot són excuses per trucar-nos, també explicar-vos que totes les trucades que ens feu sumen en el gruix. Qui sap si aquesta trucada que ens feu és la que s'emportarà el premi a final de temporada al viatge de Cadi Tours. Li donem pas. Molt bon dia de nou. Amb qui parlem?
5: Hola, torc Adrià Rubio.
0: Adrià, tu diràs.
5: A veure, diré una esportista no tan coneguda, però la fet vinculada aquí la teu. La Sílvia Puigarnau.
0: No és la Sílvia Puigarnau. Bona aquesta, Adrià.
5: Vale.
0: Gràcies per la trucada. No és la Sílvia Puigarnau, que a banda de ser corredora muntanya, també és la directora del centre INEF Pirineus, aquí a casa nostra. Aprofitem per saludar tots els companys, amics, ja de INEF Pirineus. També la Sílvia Puigarnau, com per toque, i a tota la direcció i professorat, perquè cada cop doncs, tenim més relació, més presència. Estem encantats també de donar a conèixer tot el que fan i doncs, també encantats d'acollir-los aquí a casa nostra. No és la Sílvia Puigarnau, aquesta esportista vinculada a la nostra comarca, tot i que no hi ha nascut. Explicar-vos que és un referent en la seva disciplina esportiva. Per tant, és una esportista molt coneguda. Kiuri, tu, és el tema de Miquel Abràs, que ens acompanya aquest matí migdia. Són les 12 i 13 minuts d'aquest dimarts, dia 21. Esteu escoltant el Carter i Manta a l'espera de les vostres trucades. És el cas. Molt bon dia. Amb qui parlem?
6: Hola, bon dia. Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, tu diràs, Jordi.
6: La Maylen Xugo.
0: No és la Maylen Xurrau, tampoc.
6: Pues molt bé.
0: Gràcies, Jordi, per trucar-nos. No és la piragüista Maylen Xurrau del Club Santiago Tarraxi, lògicament molt vinculada a casa nostra, i ha passat molts i molts anys doncs, preparant-se pels mundials, pels Jocs Olímpics. És una esportista més reconeguda i doncs, que ha aconseguit millors fites a nivell estatal. No és la Maylen Xurrau. Aprofitem també per saludar a tota la gent del piragüisme, entre els quals els amics del Cadí Canó i Kayak. Tenim nova trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem?
7: Bon dia, soy Montse Díaz.
0: Montse Díaz, tu diràs?
7: Lola Sorribes.
0: No és la Laia Sorribes, tampoc.
7: Vale.
0: No és tampoc la piragüista Laia Sorribes. Gràcies, Montse, per la trucada. Quina és aquesta esportista referent a la seva disciplina que amaguem en aquesta incògnita avui, dimarts, dia 21? Truqueu-nos 973-36-06-17. El telèfon de Ràdio Seu, el telèfon del Carretera i Manta, també en aquesta 31ª edició del programa concurs. Tenim més trucades. Molt bon dia, amb qui parlem?
8: Hola, soy Montse Díaz.
0: Montse Díaz, tu diràs?
8: Maylen... que no m'acordo l'apellido.
0: Maylen Xurrau.
8: Esa.
0: No ho és, ho han comentat ara fa un moment. Gràcies, Montse. No és la Maylen Xurrau. Ja ens havien doncs, preguntat al respecte. No és la Maylen la que s'amaga darrere d'aquesta incògnita. Bé, us donem una altra pista, si us sembla, que creiem que pot ser definitiva. Aquesta esportista participa en el Cadí Circuit FE. Per tant, una persona, una esportista vinculada al món de la muntanya. Quina és aquesta esportista catalana vinculada a l'Alt Urgell, tot i que no hi ha nascut, referent en la seva disciplina esportiva, participa en el Cadí Circuit FE. Us imaginem rumiant, donant voltes, pensant qui pot ser. 973-36-06-17. Són les 12 i 15 minuts d'aquest preciós dimarts, dia 21. Donem pas a una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
9: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs?
9: La Núria Piques.
0: No és la Núria Piques.
9: Vale.
0: Gràcies, Dolors. No és la Núria Piques. Explicar-vos que aquesta persona que avui amaguem darrere d'aquesta incògnita ha participat en uns Jocs Olímpics. Per tant, doncs, és un referent de la seva disciplina i molt coneguda, tenint en compte doncs, que ha participat als Jocs Olímpics. Donem pas a una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
10: Hola, bon dia, amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, tu diràs, Jordi.
10: Pot ser la Laura Orgué?
0: És la Laura Orgué, Jordi. Felicitats.
10: Moltes gràcies.
0: Com has arribat fins aquí?
10: Pues mira, per fotes del circuit fer i com que també el faig a vegades, pues bueno, sé que queda la noia al cor, vaja.
0: Ah, perfecte, molt bé. Doncs felicitats, gràcies per resoldre, per trucar-nos, doncs, i d'aquesta manera acaba sabent qui s'amaga darrere aquesta incògnita. Jordi, felicitats. Et volem regalar una tassa i una bossa commemorativa, si vols pots passar per aquí, per Ràdio Seu.
10: Perfecte, sí? Pues ja passaré. Sí.
0: Gràcies, felicitats de nou.
10: Doncs vinga, gràcies, bon dia.
0: Gràcies, doncs sí, és la Laura Orgués, aquesta esportista que amagam darrere aquesta incògnita. Us explicàvem que és una esportista que ha participat en uns Jocs Olímpics, entre altres pistes, us volíem explicar que és vencedora també de la Copa del Món en la seva disciplina, vinculada, lògicament, als esports de muntanya i més concretament en els Jocs Olímpics d'hivern. Concretament ha participat en dos Jocs Olímpics d'hivern. Nascuda a Igualada, un 11 de setembre, i doncs en els Jocs Olímpics va participar en la disciplina de l'esquí de fons. Disposa de casa a Argolell, per això el vincle aquí a casa nostra, i també perquè formen part del CEFUC, del Club d'Esquí de Fons Urgellet i Cerdanya. És un esportista que, entre d'altres, també ha participat en el Cadí Circuit Fet també aquest any, per tant, molt contents també que es prepari per proves de més nivell, doncs tot disputant la Lliga de Curses de Muntanya de casa nostra. De petit esquiava a casa i als 5 anys comença a agafar-s'ho seriosament, poca broma. Va entrar a la Federació Nacional d'Esports d'Hivern i participar en els Jocs Olímpics de Torí 2006. L'any 2009 es proclamà campiona d'Espanya d'esquí de fons i quedà segona a la Copa d'Europa. Pel que fa als Jocs Olímpics d'Hivern del 2010 a Vancouver, Orgué va participar en tres proves: 30 km estil clàssic, en què va aconseguir la 37a posició, 10 km estil lliure, 38a, i la de persecució, en aquest cas la 27a posició, i fou abanderada de l'equip espanyol a la cerimònia de clausura dels Jocs. Al gener del 2011 va guanyar la medalla de plata a la Copa Alpina d'Esquí de Fons celebrada a Oberswinsthal, Alemanya. Al març del 2011 va guanyar el Campionat d'Espanya de Fons en estil clàssic a Can d'Anxú. L'any 2012 va proclamar Campionat d'Espanya de cronoescalada en esquí de muntanya després de vèncer la Croniu de la Molina. Els entrenaments estivals d'esquí de fons despertaren el seu interès per les curses de muntanya i començà a destacar en curses de quilòmetre vertical. L'estiu del 2012, després de participar en els Skate Games, Orgué es va proclamar Campionat Món de la disciplina, un títol que va revalidar tant els anys 2013 com 2014. Als Jocs Olímpics d'hivern del 14 va aconseguir el seu millor resultat olímpic, una desena posició a la prova de 30 quilòmetres. Aprofitem per saludar-la, per enviar-li una abraçada des d'aquí, Laura Orgué, i Vila, nascuda a Igualada, com explicàvem, un 11 de setembre de l'any 1986. Felicitats, Jordi, per resoldre aquesta incògnita. Gràcies a tots i a totes per trucar-nos. El programa Cardell Mata continua aquest dimarts, com explicàvem, l'entrevista amb Oriol Garreta, amb BK. I abans, com sempre, recordant qui són els nostres anunciants, els patrocinadors que fan possible el Carretera i Manta. Ens retrobem en uns minuts.
11: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
12: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
13: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
12: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
13: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
12: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
13: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
12: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
14: A
11: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
14: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. L'artista Oriol Garreta, amb BK, inaugurarà aquest divendres, dia 24 de juliol, a les 7 del vespre, a la sala La Cuina de Seu d'Urgell. L'exposició, si estàs llegint això, ja és massa tard. Una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellenc, creades entre els anys 2023 i el 2026. En parlem avui al Carrer de Manta. Benvingut, Oriol.
1: Hola, bona tarda.
0: Tot a punt per l'exposició?
1: Sí, sí, o sigui, ha acabat costant bastant perquè a nivell de gestió d'això és tot molt complicat, però bueno, hi va haver una primera data el dia 10, però s'ha acabat moguent per tema obres el dia 24, i això, ja ho tenim tot més que preparat.
0: Bé, amb l'Oriol hem conversat els últims temps, donant a conèixer les tres propostes, moltes d'elles, la majoria, si més no, de les que recordem fora de les sales d'exposició, però aquesta és prou singular, no?, perquè el que vol donar a conèixer és la teva faceta als carrers, no?, com a muralista, i després també al taller, a casa.
1: Sí, ja que jo durant l'any, ja sigui l'hivern, sobretot a l'hivern, faig molta feina d'estudi, i és una feina de pintura que al final es reflexa molt en l'estil que després desenvolupo en les parets i els murs arreu. I és això, al final he fet una exposició, volia fer una exposició per fer-ne un recull i això, per donar a conèixer almenys a la comarca la meva obra.
0: Així doncs, pintura d'estudi i muralisme, que són les dues disciplines que defineixen la teva trajectòria.
1: Sí, bàsicament. Jo vaig començar a pintar obra petita arrel del Covid, ja que no podíem pintar a l'exterior, i veia com referents meus començant a fer molta obra petita, doncs vaig començar a pintar l'oli i des de llavors, o sigui, m'encanta.
0: I en dues disciplines es nodreixen, són complementàries?
1: Sí, perquè al final, clar, tu si t'agafen per anar a pintar un lloc, no proves i fins que va sortint algo, sinó que ja ho has desenvolupat molt amb treballs d'esbossos i pintures en petit format per després de poder-les desenvolupar en gran format.
0: Sí, explica'ns una mica què és la manera de treballar, perquè lògicament imaginem un mural de grans dimensions, tu l'has imaginat, n'has fet un esbós abans, com és el treball previ?
1: Bueno, més que res, el que passa sobretot és que els murals al carrer han de ser com bastant aptes per tots els públics i que, entre cometes, agradi a un públic general, a tothom. I, en canvi, el que et dona la pintura d'estudi és fer literalment el que et surt de dins sense esperar cap resposta positiva de ningú, ni molt menys. Llavors, és molt més pur, jo crec, l'obra aquesta que fas d'estudi. I després d'això, doncs, en treus coses que sí que et serveixen per esbossos, per murals.
0: Planteges aquesta exposició com un recorregut cronològic del 2023 al 2026. Has fet molta feina aquests 3 anys?
1: Sí, o sigui, ho he volgut fer així cronològicament perquè com que sóc bastant jove a nivell d'artista i no tinc com una línia superdefinida, llavors al fer-ho de manera cronològica es veu bastant marcat com els passos que vaig seguir no desenvolupant i de la manera i la tècnica que vaig pintant i els temes que toco, que potser abans eren, m'invento, més foscos i ara utilitzo molt més el color, no sé, i al fer-ho cronològicament es veu com un recorregut que em sembla molt interessant.
0: Així doncs mostres l'evolució del teu llenguatge particular, llenguatge pictòric, des de la vessant tècnica com sensual. Com ha evolucionat el teu treball en els últims 3 anys? Explica-us una mica, ens fas un apunt, no? Potser del vessant més dark doncs, a projectes igual prou singulars, i els conceptes també, les temàtiques també varien?
1: Sí, sobretot abans feia algo molt més així com imatges com relacionada amb el món de la nit o el club i coses molt més fosques, i ara cada cop m'inspira més al territori local i, per exemple, anar al meu poble a Béixec i trec molta inspiració arrel dels cavalls que hi ha per allà, trec moltes composicions i els verds i això, i no sé, cada cop agafo més inspiració del territori de la comarca.
0: Parlem del 2023 al 2026, però ja fa molts més anys que ets artista, no només muralista, sinó que, de fet, l'art sempre l'has practicat.
1: Sí, jo, sí, a l'acabar la carrera, que vaig fer animació 3D, vaig veure fent pràctiques que no m'agradava estar a una oficina i fer un horari, sinó que m'agradava més anar rodant pels llocs i conèixer gent, i això m'ho donava el món del muralisme i poder viatjar i tal. Què passa? Que és un món molt més complex i molt més competitiu i, bueno, que has de lluitar dia a dia per seguir. Només viure d'això per mi ja és una victòria.
0: Mm. Tornant a l'exposició, Oriol, hi ha una primera part en què presentes una selecció de pintures a l'oli i, a continuació, diferents mostres, intervencions de murals de gran format. Quantes obres, com has ordenat una mica la sala de la cuina per tal de mostrar aquest treball?
1: Pues mira, la sala de la cuina, com que fa com forma de L, la part gran l'he destinat a tota l'obra pictòrica de quadros i l'altra, la que entres com en línia recta, serà per tots els murals. I bueno, com que tampoc és que hi hagi tanta paret, he hagut de fer com una selecció dels que trobo més importants que he fet en els últims 6 anys i que defineixin més com la meva obra o la meva línia a seguir de cara al futur, també.
0: Mm. Recordar que la mostra s'inaugura aquest pròxim divendres 24 de juliol a 7 del vespre a la sala de la cuina de la capital urgellenca. Tothom convidat, val a dir que en aquesta inauguració hi haurà una performance. Explica què has imaginat, què has dissenyat per tot plegat.
1: Pues sí, m'agrada sempre acompanyar les obres amb música o coses així, perquè al final li dona molta més vida a una inauguració. I vindrà un amic meu, l'Àngel Bellera, i que farà com una espècie d'improvisació amb diferents instruments i bueno, s'adaptarà amb sons d'R&B, soul i coses així. Crec que la gent, pues, mentre disfruti de les obres, sentir aquesta performance acústica, pues, pot estar molt guai.
0: Doncs l'Àngel Bellera, també conegut aquí a casa nostra com a membre dels Aliena, uh-huh. Doncs que formen part també d'aquesta inauguració. El 24, aquest divendres, per tant, a les 7 del vespre, aquesta mostra d'Oriol Garreta, d'MBK, en què es pot plasmar el recorregut del 23 al 26, una selecció de pintures a l'oli i també murals de gran format. Com es porta el mural de gran format a una sala tan petita o tan acotada com la cuina?
1: Bueno, al final el que he volgut és agafar una foto de cada mural que fos bastant impressionant i les hem marcat en 50x70, vull dir que és una foto bastant gran i que s'aprecia bastant el detall, però a la vegada tampoc tan gran com per que només em pugui ficar 2 o 3. Llavors, pues, n'he fet bastantes. I això, que l'exposició estarà oberta durant un mes.
0: Fins al 29 d'agost, si no ens equivoquem, doncs podeu visitar aquesta mostra. Així doncs, l'exposició estableix un diàleg entre la pintura d'estudi i el muralisme, obres de MBK. Moltes obres al llarg dels últims temps no hi són totes representades a la sala de la cuina, t'has quedat amb una selecció d'elles. Lògicament fas feina particular i d'altra que t'encomanen arreu associacions, entitats, empreses. Com està anant tot plegat aquest projecte d'MBK els últims anys?
1: Bé, clar, o sigui, jo tinc com 2 vessants. Una és el meu estil més pur i és el que intento sempre, pues, apostar més per ell perquè és el que més m'interessa, però clar, no vic tot l'any de pintar el meu estil particular i la meva visió. I, o sigui, clar, l'exposició és només d'aquest estil meu. Tota la vessant de projectes per empreses i més comercial, que també m'agrada i m'interessa, pues no ho he tocat perquè al final no segueix cap línia, sinó que m'adapto molt al client. Uh-huh. I és això. He fet la selecció de murals està enfocada més a festivals o llocs on que m'han donat molta llibertat per reflexar bastant la meva visió.
0: Mm. Projectes que recordem, entre els quals festivals de música, no només aquí, sinó arreu d'Europa, alguns projectes també de cara al futur, aquí a casa nostra. Explica'ns una mica en què estàs treballant ara mateix.
1: Ara mateix, bueno, per exemple, he anat fent diferents murals. Per exemple, ara fa poc vaig fer una vaga per l'Ajuntament i, clar, no. Allà, pues, a partir d'una foto antiga vam fer com una reinterpretació i que al final, clar, pobles així no pots fer segons què, perquè al final has de fer que la gent que el veurà dia a dia se'l faci en seu mural i per tant allà passaven gent gran i xor i identificant molt la fotografia i parlaven de records arrel de... perquè era, per exemple, aquest era un camp de futbol com de fan que hi havia allà al costat, i aleshores ens feia que els avis li expliquessin moltes històries a, als seus nets passant per allà i això, i jo trobo que el muralisme és això, fer molta memòria històrica pels ajuntaments, o sigui, està molt guai.
0: I també aquí a casa nostra, perquè tenim present també que has treballat, entre altres, amb l'àrea de cultura, amb l'àrea de joventut, amb l'oficina de joventut també aquí de l'Alt Urgell, projectes que et vinculen també amb els joves, lògicament, i que suposo que són positius, no?, i també engrescadors.
1: Uh-huh. Al final aquí vam fer com una campanya per lluitar contra l'assetjament escolar, i així de passada també fas com una mica d'educació a nivell de muralisme, de què és el muralisme, que no és a agafar i pintar a una paret de manera il·legal qualsevol cosa, sinó que fent les coses bé pots arribar a viure d'això i de pintar el carrer, que al final és una cosa que a mi em va enamorar des del primer cop que ho vaig veure.
0: Mm. Oriol, cada cop és més fàcil o més difícil pintar al carrer? Els muralistes cada cop sou més ben... coneguts, valorats, abans potser era quelcom que era una mica més il·legal, ho apuntaves, ara això ha canviat.
1: Sí, perquè ara amb els anys s'ha anat fent com distanciant la línia entre grafiteros i lo que ve ser muralistes o street artists, que és més gent pues, que al final s'ho pren seriament i només fan coses legals i això. I clar, el que passa és que ara està molt més valorada la feina, el que passa és que hi ha molts més artistes vivint això, el mercat està com supercol·lapsat, o sigui, gent que em diu que vol ser muralista, jo li dic que és realment complicat, perquè fer-se un nom tardes molts anys, no és que ara fas una pintura i ets molt millor que els altres i de cop ja no és com la música, vull dir que això és un camí molt llarg i que has de lluitar dia a dia per molt que pintis a llocs molt, molt tops, com el que dèiem abans d'haver pintat a Bèlgica o això, has de seguir lluitant i seguir movent-te, perquè si no, no podràs seguir pintant. Mm.
0: Cap on evoluciona la teva obra? Parlàvem d'aquesta trajectòria, d'aquest camí del 23 al 26, en què estàs treballant, imaginant...
1: Que pinto.
0: Sí, exacte.
1: Pues mira, la meva obra la defineixo bastant com un surrealisme basat en imatges o records realistes. I amb això vull dir, pues, per exemple, vaig a fer una sessió de fotos a un amic meu, a partir d'aquí m'estic inventant, però el pujo damunt un cavall, llavors agafo com paisatges reals per dir algo, aquest cavall li poso com unes ales, per exemple, faig com imatges que podrien ser verosímils, perquè al final la llum i això la faig molt realista, però creant conceptes que hasta dubti si és real, saps? Mm-hmm. I és això, sobretot el que lluito molt és per pintar bé. Amb això vull dir que la tècnica és molt important per mi i jugo molt amb la pintura. Ara, per exemple, pues, abans pintava molt amb pinzells, però ara cada cop més pinto com amb espàtula, perquè em permet jugar molt més amb la paleta i, bueno, els que vagin a l'exposició ja veuran que les últimes obres estan pintades com de manera diferent. Intento jugar molt amb la pintura, no quedar-me només amb pintar la imatge i ja està, sinó posar molta èmfasi amb la tècnica.
0: T'estàs formant o la formació ve de l'experimentació?
1: O sigui, jo em considero autodidacta perquè ningú m'ha ensenyat a pintar com a tal. El que passa que jo durant l'any, pues, per exemple aquest hivern vaig anar uns dies a l'estudi d'un dels meus referents i em va ensenyar com treballa ell, coses així, molt. Anar això, visitant estudis d'amics meus això, que m'ensenyen com treballen, maneres de pintar o d'utilitzar productes de pintura, coses així, i al final agafo el que m'interessa de cadascun i trec com les meves conclusions o les coses que em serveixen i les que no, i al final formar-se s'ho pot fer un mateix si sap on anar a buscar la informació, jo crec.
0: No és una retrospectiva, però és un viatge cronològic del 23 al 26 de l'obra de Menca. O sigui, més no és selecció de l'obra pròpia particular, més enllà de la comercial. La podeu veure a partir d'aquest divendres 24, la inauguració a 7 del vespre, acompanyat amb l'Àngel Bellera, i la mostra, la proposta, estarà oberta al públic fins al 29 d'agost. Per tant, esteu a temps d'anar-la a veure, però volem convidar-vos, doncs, a assistir al que és la inauguració, perquè serà quelcom també singular. Una selecció de pintures a l'oli murals de gran format, realitzades pel BK, amb el qual parlem avui al Cardener Manta, a l'entrevista del dia. Oriol, gràcies com sempre per, doncs, visitar-nos, per donar a conèixer la teva obra. Estem encantats de poder també parlar d'aquest viatge, perquè ja fa també uns anys que anem fent entrevistes
1: anem actualitzant, però ens anem movent i ho trobo molt interessant anar passant per aquí cada cert temps.
0: Doncs nosaltres encantats també que ens facis confiança. Com sempre, l'entrevista la podeu recuperar a la carta. Recorda la mostra amb el títol "Si està llegint això, ja és massa tard". Per cert, no t'hem preguntat pel títol, si vols fer un apunt.
1: Sí, el títol m'agrada molt perquè és una frase que vaig treure d'un dels meus àlbums preferits, i m'agrada molt perquè interpel·la molt a l'espectador i el fa partícip, com si diguéssim, i a la vegada és així com violenta i fa que, no sé, trobava que tenia ganxo i feia molt pel meu tipus de pintura, jo crec. I té com moltes interpretacions i crec que està guai.
0: Sens dubte, el títol interpel·la, doncs, a qui llegeix per visitar l'obra i saber-ne més. Per cert, on podem saber-ne més del BK? A les xarxes socials, on podem trobar contacte?
1: A BK.beixe, que és el meu Instagram, i allà vaig sempre actualitzant bastant les feines que vaig fent. I, bueno, qualsevol cosa podeu contactar per allà mateix.
0: Perfecte, doncs aquí la invitació per saber-ne més, però doncs l'oportunitat de no només veure l'obra, sinó de conèixer el BK, la tindreu aquest divendres 24, ens ho deixarem, però volem convidar-vos doncs també a visitar-la. Oriol, BK, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada, continua.
1: Oi tant.
0: Fins aviat.
1: Au, adeu.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: tenies per tu.
1: 3:45, fins aquí l'entrevista amb en BK, amb l'Oriol Garret. Estem encantats de donar a conèixer aquesta exposició. Recordem que s'inaugura aquest divendres a les 7 del vespre. Portes obertes a la sala cuina de la Seu d'Urgell per anar a veure l'obra de l'artista urgellenc Amarrel Sabeixec. I com us avançàvem, doncs a continuació, doncs tot escoltant Roger Mas, el tema Plus Ultra, donem pas a l'apartat de preguntes breus. Podeu trucar fins a 3 cops per persona o podeu fer 93-36-06-17, així que anem anotant alguna de les preguntes. A continuació, quin municipi hem de visitar si voleu veure l'església romànica de Sant Vicenç? 93-36-06-17. Recordem algunes preguntes que vam formular ahir i que encara no heu respost. Quins municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? Quina professora de la Seu és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música? I encara una més, a quina població d'Andorra s'hi està construint el túnel de Rocafort? Quin municipi hem de visitar si volem veure l'església romànica de Sant Vicenç? Quina professora de la Seu és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música? Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? Quina població d'Andorra s'hi està construint el túnel de Rocafort? 973-36-06-17. Una nova trucada al vostre telèfon, al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon de Carretera i Manta. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, la Dolors.
1: Dolors, tu diràs.
2: La iglesia és Estamariu?
1: És Estamariu, i tant que sí.
2: Vale.
1: Perfecte, gràcies per trucar-nos aquesta nova trucada al 973-36-067. Recordar que totes les preguntes doncs tenen cabuda pel gran sorteig de final temporal. Darrer dia temporada sortegem un viatge gentilesa a Cadi Tours. Per tant, l'encerteu o no, totes les trucades sumen en aquest sorteig. Tenim nova trucada, li donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
3: Joan
1: Lozano.
3: Sí, senyor.
1: Benvingut, Joan. No havíem pogut parlar encara aquest estiu. Com estem?
3: Bé, anem fent.
1: Que esteu potser de vacances?
3: No, estic de baixa i per aquí la feu.
1: Bé, esperem doncs que la baixa doncs sigui curta i que et puguis reincorporar, que estiguis disfrutant de l'estiu. Suposo que amagat d'aquest sol...
3: Sí, una mica, sí.
1: Com tots i totes. Molt bé, Joan. Doncs tu diràs, si vols resoldre alguna de les preguntes formulades...
3: El túnel de Rocafort és a Sant Julià de Lòria.
1: Correcte, Sant Julià de Lòria. Perfecte, Joan, gràcies. Gràcies per trucar-nos al 93-36-06-17. Doncs fins aquí algunes preguntes formulades i encara, doncs, amb trucades entrants. Molt bon dia, amb qui parlem?
4: Bon dia, sóc Adrià.
1: Adrià Rubio, tu diràs, Adrià.
4: La professora de música de l'Escola Catalana.
1: Sí.
4: La Sònia
1: Lanau. És la Sònia Lanau, correcte.
4: Vale.
1: És la Sònia Lanau, directora de l'Escola Municipal de Música de la Seu i des de tot just fa uns mesos també presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Aprofitem per saludar-la, agrair sempre la seva disponibilitat quan doncs, en els informatius hem hagut de fer-li un truc per fer talls de veu. Així doncs, Sònia, gràcies. Gràcies a tots i a totes, als amics de l'Escola de Música. Tenim més trucades. Molt bon dia, en què parlem? Molt bon dia. Tenim una trucada entrant. Molt bon dia. En qui parlem? No sentim, però, ningú a l'altre costat. 973-36-067. Hola, molt bon dia. Doncs no és el cas. Així, doncs, donem pas a més trucades. Són tot just 3:45 de una, les 12:47. Deixem la línia lliure per tal de rebre les vostres trucades. En el telèfon de Ràdio Seu, que és el vostre telèfon, el 93-36-06-7. Encantat de saludar-vos. Abans, però, formular més preguntes, entre les quals, quin pilot català és l'actual campió del món d'enduro? Quants anys tenia presentació Farràs i Vilanova? Fins enguany, la persona de més edat de la Seu va morir el passat mes de març. Quin fotògraf ha publicat un llibre dedicat a la processó de Divendres Sant de la Seu? I qui és l'actual conseller de presidència de la Generalitat? Quin pilot català és l'actual campió del món d'enduro? Quants anys tenia presentació Farràs i Vilanova? Fins enguany la persona de més edat de la Seu. Doncs tenim trucada, li donem pas com pertoca. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia, sóc el Joan.
1: Joan, tu diràs?
3: Al llibre del professor, al Toni Lara.
1: Al Toni Lara, i tant que sí. Gràcies. Tenim present també que estàs vinculat a la processó de Divendres Sant, oi, Joan?
3: Sí, sí, sí.
1: Per tant, també coneixes l'obra del Toni.
3: Sí.
1: Què et sembla?
3: Bé, bé, és molt xula, perquè no és el que és la processó, sinó és l'abans.
1: La prèvia, concretament, sí. Certament, doncs, gràcies, Joan, per la trucada.
3: Gràcies.
1: Doncs, aconsellar-vos, recomanar-vos molt i molt l'obra de Toni Lara, en el que doncs es fa ressò del que és els moments abans de començar el que és aquest Divendres Sant, la processó del Sant Enterrament. Tenim una trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
0: Bon dia, amb la Juani.
1: Juani, tu diràs.
0: El pilot que has demanat pot ser el Josep García?
1: És el Josep García, tant que sí.
0: Vale, gràcies.
1: Gràcies, Juani, per la trucada i per donar resposta en aquesta pregunta que es formula amb quin pilot català és l'actual campió del món d'enduro, és en Josep García. Quants anys tenia presentació Farràs i Vilanova fins en guany la persona de més edat de la seu? La recordàvem cada any des del seu centenari. I també més preguntes, qui és l'actual conseller de presidència de la Generalitat? Quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? I encara una més.

0: No és el bidet a Farràs.
1: Vale, vale, gràcies.
0: I ara, la presentació Farràs, a la qual doncs recordàvem cada any en el seu aniversari, va morir tot just el passat mes de març i és la persona de més edat d'aquí, de casa nostra, de la seu. Per tant, també recordar-la. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, sóc el Joan.
0: Joan, tu diràs.
2: A l'últim incendi del Liceu?
0: Sí.
2: Crec que va ser el 94.
0: No és correcte. Tot i que està molt a tocar.
2: Vale.
0: Sí, gràcies, Joan. No és el 94. Quin és l'any en què es va incendiar, per darrer cop, esperem que no hi hagi cap més, al Gran Teatre de Liceu de Barcelona? Tenim trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem ara, sí?
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola.
0: Jordi Ubach.
3: Exacte.
0: Et coneixem la veu ja. Molt bé. Tu diràs, Jordi.
3: Exacte. La presentació Farràs tenia 107 anys, com va morir.
0: 107 anys, correcte. Gràcies, Jordi, per recordar-ho i per resoldre doncs aquesta pregunta. 107 anys. Una abraçada molt gran per la família Farràs i Vilanova. Quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? Si ho sabeu, truqueu-nos al 933-36-0617. Molt bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
4: Sí. Es va incendiar el 1847.
0: I la darrera?
4: Ah, ara ja m'has fumut.
0: El darrer cop.
4: No.
0: No?
4: Bueno, pues no.
0: La deixem, doncs, pendent de resoldre, si et sembla.
4: Penjada.
0: Gràcies, Dolors, gràcies igualment per la trucada.
4: Espera.
0: Sí?
4: Espera't, el 1994.
0: No és correcte.
4: I el 1861.
0: Les dues dates no són correctes. Està molt a tocar del 1994, val a dir, eh? El Joan també...
4: Dale.
0: Sí? Perfecte. Gràcies de nou per la trucada. Preguntàvem quin any es va incendiar al Gran Teatre del Liceu. Doncs, si us ha hagut, truquenos. 933-36-0617, al telèfon de Ràdio Seu, pendent de les vostres trucades aquest dimarts preciós de juliol, dia 21.
5: Torrada, t'ha donant la cara i amb la cara dic la cara de la torrada, la parampla cap a tu és la part que ha de ser untada.
0: Aprofitem per saludar a tots i totes que esteu de vacances. Ens feu una mica d'enveja als que ja han tornat, als que estem a punt de fer-ne. A tots i a totes una abraçada molt gran des dels estudis de Ràdio Seu. Formulem més preguntes en aquest segon apartat amb el qual acomiadem aquest dimarts al carretera Imanta. Aquest dimarts, dia 21, són les 12:50, 3 minuts abans, però donem pas a una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
6: Bon dia, soc Adrià.
0: Adrià, tu diràs.
6: Intent en el Teatre del Liceu.
0: Sí.
6: 1994.
0: No és el 94, però com que tres persones heu resolt aquesta data, si us sembla, deixem a l'aire i nosaltres la confirmarem. No teníem aquesta data, per tant, doncs, si us sembla, la deixem a l'aire i doncs, d'aquí una estona, o si no, ja de cara a demà, doncs, l'acabem de resoldre. Que no sigui el cas que som nosaltres els que estem equivocats. Sí, com sí, gràcies per trucar-nos, Adrià.
6: És d'aquest de Google, eh?
0: Sí, certament. Suposo que heu buscat, en aquest cas, el cercadors. Sí. Per tant, també nosaltres farem el mateix. No sigui cas que ens haguem equivocat en aquesta resposta. Gràcies per trucar-nos, Adrià.
6: De res.
0: La deixem a l'aire, si us sembla, doncs, a aquesta pregunta i en formulem d'altres perquè ens pugueu trucar. Entre quines dues estacions es disputa la prova d'esquí de fons Marxa Pirineu? Si ho sabeu, truqueu-nos 933-36-06-17. Quin port de muntanya connecta Isona amb Artesa de Segre? Si ho sabeu, truqueu-nos. Quin dia se celebra el Dia Mundial de la Ràdio?

0: I teníem encara una pregunta que no us resol. Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? Tenim nova trucada. Molt bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: El Port de Comiols.
0: És el Port de Comiols, tant que sí.
1: Vale.
0: Gràcies. El port de muntanya que connecta Isona amb Artesa de Segre. Gràcies per trucar-nos, Dolors, a tots i a totes que ens heu trucant aquest dimarts, dia 21. Encantats d'acompanyar-vos i de fer-vos passar una bona estona a l'espera. Suposo que molts i moltes preparant el dinar a aquesta hora. Nosaltres també ja amb una mica de gana a l'espera també de l'informatiu de la una, avui dirigit per Marta Pujantell. Però abans, encara uns minuts, pel carretera i manta ens pot trucar al 9336-106

17. Quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? Entre quines dues estacions de fons es disputa la prova de marxa Pirineu? Quin dia se celebra el Dia Mundial de la Ràdio? Com es diu el pla amb què els agents rurals controlen les zones amb més risc d'incendi? Ens en feien ressò avui mateix en aquest informatiu, el primer informatiu del matí.

0: Són Ràdio Macandé, una altra ràdio, avui, que ens acompanya en aquesta sintonia, quan són les 12:56. Encara uns minuts per endavant, si ens voleu trucar, quin dia se celebra el Dia Mundial de la Ràdio, com es diu el pla amb què els agents rurals controlen les zones amb més risc d'incendi, entre quines dues estacions es disputa la marxa Pirineu i també quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància. Tenim una nova trucada, li donem pas, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia, Jordi.
1: Jordi, sí.
0: Perfecte, tu diràs.
1: Mira, el Dia Mundial de la Ràdio, el dia 13 de febrer.
0: Correcte, gràcies per recordar-lo. Gràcies, Jordi. Doncs sí, el dia 13 de febrer fem festa aquí a la ràdio, treballem, però diguéssim que doncs, celebrem aquest Dia Mundial com pertoca, doncs, amb una programació especial també aquí a casa vostra, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Entre quines dues estacions es disputa la prova d'esquí de fons marxa Pirineu? Quina població de l'Alt Pirineu a tocar de l'Alt Urgell ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? És cap de comarca, com pertoca. I també, entre d'altres, quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? I tenim encara més trucades. Molt bon dia.
2: Bon dia, la Juanet.
0: Juan, i tu diràs?
2: Podria ser jurat que demanat Líbia, la població de Líbia?
0: No és Líbia, Juani.
2: No.
0: No és Líbia. Gràcies. Sí, com sigui, gràcies per trucar-nos. Totes les trucades són vàries. Qui sap si aquesta és la que s'emporta al viatge de Caditurs de final de temporada. Per tant, no tingueu mandra, no tingueu vergonya. Ens podeu trucar aquí a Ràdio Seu, a casa vostra, al 9336-06-17.

Bé, doncs són ja les 12:59 minuts. Nosaltres ens acomiadem aquí, en aquest dimarts, dia 21. Agraïts, encantats de les vostres trucades, de la vostra participació i presència, que també nosaltres ens ajuden a passar doncs, a aquest dia calorós. A continuació us deixem amb l'informatiu migdia amb la directora de Radio Sova, Marta Pujantell. Una abraçada gran. Fins demà.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, en aquests moments la una i un minut. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada. Avui som dimarts, dia 21 de juliol. Un dia en què parlarem de la Fira de Sant Ermengol, que reconeixerà la cooperativa Pomes Biolord com a amiga del formatge i a Mas Alba com a formatgeria convidada. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Tó, ha presentat ja les dues distincions d'enguany que refermen, diu, el compromís del certamen amb l'artesania, la sostenibilitat i l'economia de muntanya. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
0: Titulars.

0: Neix Ecoradar Urbà, una nova eina desenvolupada al Pirineu per ajudar els municipis a adaptar-se al canvi climàtic. El projecte, impulsat per Green Wolf Nature, integra dades oficials ambientals, territorials i socials per oferir una radiografia completa de les ciutats i facilitar la presa de decisions als ajuntaments. L'artista urgellenc Beca presenta a la Seu d'Urgell l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard. La mostra, que reuneix algunes de les seves obres més representatives dels últims 3 anys, s'inaugurarà divendres i es podrà visitar fins al 29 d'agost. Edicions Alòria impulsa una campanya de micromecenatge per obrir una llibreria per a Mola. La posada en marxa de l'establiment, que s'ubicarà a la històrica botiga Casa Rocher, està prevista pel dissabte 8 d'agost. L'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins el catàleg literari, tenint en compte que Ramon Besora i Josep Espunyes són fills il·lustres del municipi. Dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i ha ferit un vedell a la zona de Bonavé. Encara no fa una setmana es va denunciar un altre atac a 500 metres d'Isil amb 3 ovelles mortes. L'exposició 35 anys picant pedra mostra la feina d'arqueologia a 10 jaciments del Pallars Jussà. La mostra exposa la trajectòria investigadora que l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona ha dut a terme al Pallars Jussà des del 1992. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana. Serà més elevat aquest risc dimecres. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna fins avui i dijous es pot arribar al pic de temperatura.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Ató, ha donat a conèixer que el guardó Amic del Formatge de la Fira de Sant Armengol serà enguany per a Pomes Biolort, una cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de l'Hort i el Solsonès, mentre que la formatgeria convidada serà, també ha estat anunciat així, Mas Alba de Terradelles, al Pla de l'Estany. Les dues distincions es faran efectives durant la celebració de la fira, que tindrà lloc el 17 i 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. Amb aquests dos reconeixements, es vol continuar destacant projectes que comparteixen els valors que defineixen aquest esdeveniment: l'artesania, la qualitat, el compromís amb el territori, la sostenibilitat i la defensa del món rural. Pel que fa al Guardó Amic del Formatge, reconeix anualment persones, entitats o iniciatives que contribueixen a difondre la cultura del formatge i fer millor la Fira de Sant Armengol. Tot ha manifestat que el reconeixement s'atorgui a un projecte que exemplifique la importància de les aliances entre els productes agroalimentaris i el territori.
3: I entre tota l'organització havíem pensat, donem-li una volta, anem més enllà de la llet, anem més enllà del formatge, perquè tenim productes del territori que sempre acompanyen el formatge, que l'eleven més, perquè el formatge en si ja sabem que tothom, quan menja formatge, l'acompanya alguna cosa. Doncs què millor que un projecte, una cooperativa també de territori, que aposta per un producte artesà, de proximitat, amb uns valors també de cuidar la terra, de sostenibilitat, i a més són les pomes que ens acompanyen a les aules de tasca que tenim a la Fira de Sant Armengol. I al igual que Mas Alba, Pomes Biolor segueixen els mateixos valors que té la Fira de Sant Armengol, aquesta economia de muntanya, economia de territori, aquesta xarxa, no?, que entre tots fem que els uns treballin amb els altres i fem que l'economia de muntanya estigui més arrelada a territori.
0: Dir que pel que fa a la formatgeria convidada serà, com explicàvem al principi, Mas Alba, una explotació familiar de Terradelles al Pla de l'Estany, escollida mitjançant un sorteig organitzat per l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà a Crefa, entre les formatgeries artesanes. Mas Alba, que enguany celebra com a formatgeria el seu 20è aniversari, elabora 7 varietats de formatge amb llet crua de les prop de 300 cabres murciano-granadines que crien a la mateixa explotació. La seva trajectòria representa el model de petita explotació familiar compromès amb la qualitat, l'elaboració artesana i el territori, uns valors que la Fira vol continuar reivindicant.
3: Doncs enguany hem decidit de formatgeria convidada. Havíem pensat, les darreres edicions sempre han sigut formatgeries fora del territori català i també volíem donar visualització a una formatgeria catalana no pirinenca, però era complicat, clar, perquè és que hi ha moltes formatgeries artesanes al nostre territori molt bones i se'ns feia molt difícil decidir per aquest sí i per aquest no. Llavors vam demanar la col·laboració de CREFA, de l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges, que d'aquí de Catalunya, i que entre els seus socis a veure com ens podien ajudar. Llavors ells van fer un sorteig i va guanyar doncs la formatgeria Masalva. Llavors, que a més té uns valors que són els que tenim també a la Fira de Sant Marc Mangol, que és valors de territori, de producte, d'artesania i sobretot, molt important, de relleu generacional.
0: Així doncs, aquests anuncis, amb aquest reconeixement, amb el premi, amb el guardó Amic del Formatge a Pomes Biolhort i amb Masalva com a formatgeria convidada. Tot plegat a la Fira de Sant Armengol, recordem-ho, una fira que se celebrarà el 17 i 18 d'octubre a la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
0: L'empresa Green Wolf Nature ha desenvolupat una eina de diagnosi del territori, ecoradar urbà, que integra com a única plataforma desenes d'indicadors ambientals, geogràfics i socials per oferir una radiografia completa dels municipis. Aquest instrument pot ajudar els ajuntaments a adaptar-se al canvi climàtic, ja que permet saber quins carrers són més vulnerables a les onades de calor, on falten espais verds, quines zones tenen més risc d'incendi o una menor cobertura arbòria, entre d'altres qüestions. Així ho ha explicat el promotor d'aquest projecte, David Manzanera.
4: La veritat és que és una eina molt completa. Millora la planificació urbana, orienta la plantació de l'arbrat, ajuda a protegir la població més vulnerable, facilita la inversió municipal, que penso que també és important, i aporta criteris objectius per justificar totes aquestes inversions i projectes que es fan a dintre les ciutats. I aquest ecoradar després també es pot aplicar, per exemple, en espais naturals, en entorns escolars fins i tot. També hi ha una opció de fer-ho en entorns escolars per planificar una mica i dissenyar doncs, els camins per arribar als entorns escolars i si aquells entorns escolars estan adaptats amb aquesta, sobretot en aquest context de canvi climàtic i de calor que cada vegada comença abans.
0: Dir que fins ara les dades existien, però es trobaven disperses entre diferents organismes i plataformes. Ara l'eina combina informació oficial procedent de fonts com Copernicus, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, LIDAR, OpenStreetMap, Meteocat i altres organismes públics, transformant-la en referències clares, visuals i útils per a la població i la planificació municipal. Segons ha explicat el seu desenvolupador, David Manzanera, els ajuntaments disposen cada vegada de més dades, però sovint estan repartides entre diferents plataformes i resulten difícils d'interpretar. L'objectiu ajudar precisament a aquests ajuntaments a poder analitzar les dades.
4: L'ecoradar urbà és útil i és pràctic perquè ajuda els ajuntaments a saber on convé actuar i orientar millor les inversions per crear espais urbans més frescos, més saludables, per tenir una ciutat més àgil i més adaptada a la mobilitat. L'ecoradar urbà neix perquè els municipis disposen de moltes dades sobre temperatura, sobre vegetació, però aquestes dades estan diverses. Aleshores, l'ecoradar urbà el que fa és ajuntar totes aquestes dades i agafar-ne d'altres que ja existeixen però que segurament no s'utilitzen, com és el vigor de la vegetació o com són, per exemple, les pendents. I tot això ajuntat crea una diagnosi que, com deia, ajuda els ajuntaments a prendre decisions d'actuació.
0: La plataforma permet analitzar elements com l'efecte illa de calor, la cobertura arbòria, el confort climàtic, la permeabilitat del sòl, la proximitat als espais verds, la densitat urbana, l'accessibilitat, els riscos naturals o la vulnerabilitat davant del canvi climàtic. L'objectiu no és únicament generar mapes, sinó convertir la informació disponible en aquesta eina pràctica que es busque per prioritzar actuacions, planificar inversions i avançar cap a municipis més resilients, saludables i sostenibles. Especialment una eina que pot ser important en municipis rurals.
4: En el cas dels ajuntaments que estan en entorns rurals, una de les capes que també es pot afegir, una de les lectures d'aquestes variables, seria el perill d'incendi forestal. I això també ajuda a protegir aquest entorn urbà d'un possible incendi forestal i a planificar actuacions perquè aquesta protecció sigui més efectiva, perquè amb el que treballa aquesta capa és amb la densitat de capçada i amb la temperatura. Així que al final el que fa és obtenir una diagnosi ecològica a partir de moltes dades que ara mateix ja existeixen, però que si les ajuntem totes doncs ens ofereix una diagnosi molt útil per poder treballar en benefici de la ciutat i de la gent que hi viu.
0: Green Wolf Nature preveu presentar ecoradar urbà a diferents ajuntaments catalans durant els propers mesos i continua ampliant la plataforma amb nous indicadors i funcionalitats orientades a la gestió municipal. I 13 minuts passen de la una del migdia. L'artista Oriol Garreta, BK, inaugurarà aquest divendres a la Sala de la Cuina de la Seu l'exposició Si estàs llegint això ja és massa tard. És una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellenc creades entre el 2023 i el 2026. Una proposta cultural que estarà oberta al públic fins al 29 d'agost. Planteja un recorregut cronològic per aquest període de la seva trajectòria, mostrant l'evolució del seu llenguatge pictòric, tant des del vessant tècnic com conceptual. Les obres revelen la consolidació d'un univers propi, desenvolupat en diàleg amb l'entorn de l'artista i amb una exploració constant de la pintura com a mitjà d'expressió. Oriol Garreta parla del contingut de la mostra.
5: Faig una exposició de tota la trajectòria que he fet de murals arreu de tot el país i cap a Europa, que he anat a pintar per diferents festivals. I mentre estic per aquí a la Seu i no tinc cap feina, doncs sempre vaig pintant quadros de petit i mitjà format. I bueno, el que he fet és com reunir com les obres més representatives d'aquests tres últims anys i fer-ne una exposició, perquè al final m'agrada doncs ensenyar a la gent d'aquí de la Seu i de la comarca pues, el que faig, perquè al final l'obra d'estudi, a menys que em segueixis molt per xarxes o aquestes coses, si no fas exposicions la gent no ho veu, saps? I això em feia molta il·lusió fer una exposició de trajectòria, més que res.
0: La primera part de la mostra presenta una selecció de pintures a l'oli que permeten seguir aquesta evolució artística, mentre que la segona recull algunes de les intervencions murals de gran format realitzades per BK en festivals internacionals, amb obres repartides per Catalunya, França, Bèlgica i altres indrets.
5: O sigui, té molta relació una cosa amb l'altra, perquè al final l'estil que desenvolupo amb quadros i obra petita és el que després es reflexa en els murals de gran format. Per això són dues disciplines que es retroalimenten entre si i per això té molt sentit fer l'exposició conjunta. A nivell de murals, doncs el que faré a l'exposició és mostrar les fotografies així, bastant ampliades, que es vegi una mica els detalls i això, i explicar una mica el recorregut que he anat seguint aquests últims anys.
0: Pel que fa a la mostra, estableix un diàleg entre la pintura d'estudi i el muralisme, dues disciplines que defineixen la trajectòria de BK i que es nodreixen mútuament. Recordem, una mostra, una exposició que es podrà veure a partir de divendres i fins al dia 29 d'agost. I en l'àmbit cultural fem referència ara a Edicions Salòria, que reobrirà la històrica botiga Casa Rocher com a llibreria per a Mola, un poble amb molts referents vinculats a la poesia. Des d'aquest divendres passat, passat està en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per tal d'aconseguir els diners per fer possible l'obertura de l'establiment, prevista pel dissabte 8 d'agost. L'escriptor Pere Molí, Ramon Besora, és un dels impulsors del projecte que també vol fer front al despoblament. La llibreria, un espai que durant anys va ser una botiga de referència del municipi i on es podien comprar productes per a la llar o novetats de còmics. El local va tancar fa més de 2 dècades a causa de la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional. Amb la reobertura es vol tornar a fer d'aquest espai un punt de trobada per a la població, així com un centre de dinamització cultural al municipi de poc més de 300 habitants. Edicions Salori aposta també per donar a la poesia un lloc destacat dins el catàleg de la llibreria, juntament amb la literatura escrita per autors locals de Pere Mola i de la resta del Pirineu. Aquesta decisió no és casual, ja que la literatura i en especial la poesia té un vincle estret amb la vila d'Urgellenca a través de 2 dels seus fills il·lustres, Ramon Besora i Josep Espunyes. La campanya de micromecenatge per sufragar l'obertura de la llibreria preveu una sèrie de recompenses entre els col·laboradors que hi facin donacions. En destaquen bosses de cotó amb el disseny de la campanya o vals de compra bescanviables a la llibreria amb valors d'entre els 20 i els 150 euros segons el paquet. Així, els mecenes que aportin més diners tindran invitacions exclusives a una tertúlia amb autors del Pirineu, passejades poètiques pel poble amb Ramon Besora o lots de llibres amb els 31 títols de la col·lecció Petit Pirineu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: 2 ramaders del Pallars Sobirà han denunciat un altre atac d'os a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonavé, que hauria causat una euga i un poltre morts, a més d'un vedell ferit. El propietari dels animals també ha denunciat que encara hi ha una euga i un poltre desapareguts. Així explica els fets a l'Agència Catalana de Notícies, el propietari afectat per aquestes morts, Jordi Marchant.
7: Una noia de Giropoble, Mires Valles, jo feia una setmana i com que es vaig seguint cada dia pel GPS, millor per els moviments que feien. Llavors el riballí va trobar els dos. Bueno, es va fer un obert completament i l'altre pues, el deia saltar a continuació. Vam fer la denúncia, vam pillar els guardes i això. I vam fer el parte, però bueno, ni sóc res. Vull demanar l'informe i encara no ho sé.
0: Els fets van passar dissabte quan una ramadera d'oncs, veïna del poble, va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb les bèsties sense vida. Encara no fa una setmana, a 500 metres d'Isil, cal recordar que un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja. Els propietaris van denunciar l'atac als agents rurals, que es van personar al lloc dels fets per aixecar acta i mantenen oberta la investigació, tot i que els ramaders atribueixen les morts a un os per les característiques de les ferides, diuen, i per la desaparició d'alguns dels animals. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detecten que l'animal es troba a la zona i a tocar del bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb els ramats. També sol·liciten accés a les càmeres.
7: Sí. I que hi ha algun de xipat? Diu, no hi ha cap xipat. I que llavors com sabem si estan a veure el poble, si estan per aquí, per allà. Passen per les càmeres que tenen instal·lades, el que sigui el que vull demanar que estigui a l'Ajuntament, sí. Que sapigués si la localització de les càmeres on estan ficades, que és una prova de res, no sabem res.
0: Així doncs, aquest propietari demanarà que l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil tingui accés a la ubicació d'aquestes càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer seguiment dels plantígrads. Així mateix, els afectats lamenten que ni l'Ajuntament ni els ramaders disposen de cap mena d'informació sobre la seva presència a la zona. Un propietari preocupat també perquè, com dèiem, hi ha encara una euga i un poltre desapareguts.
7: No els fa dos anys més, perquè aquí els dos veïnars siguin, hi ha dos grups d'equis, un és el que van matar aquests, i entre l'altre grup també en falta un equi amb un potre.
0: Pel que fa a l'indret on suposadament es va produir l'atac, una veïna del poble va veure-hi precisament travessar la pista a un exemplar d'os. I no deixem el Pirineu perquè l'exposició 35 anys pica en pedra, que es pot veure a Tremp, mostra la feina en 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins del panorama de l'arqueologia medieval a Catalunya i a la resta de la península ibèrica. La Fabregada, el Castell de Mur o el Timiris són tres dels indrets que destaquen pel seu valor científic. La mostra posa en valor la trajectòria d'un equip que ha transformat el coneixement històric de la zona i recull la trajectòria investigadora de l'equip de Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona, que s'ha dut a terme al Pallars Jussà des del 92 i fins al 26. L'arqueòloga i directora de l'exposició, Marta Sancho, ha explicat que quan van arribar al Pallars fa 75 anys, la comprensió de la població i de les institucions sobre el que feien era molt escassa.
8: El Pallars Jussà, riques potser, com deia abans, potser són totes. O sigui, tenim molta, molt, a Catalunya hi ha moltíssima cosa, especialment de medieval, perquè també hi ha diferents èpoques, no? Però el Pallars Jussà, concretament, té una cosa que no tots els altres tenen, i és que ha estat poc transformat per grans infraestructures o per grans construccions de immobiliàries, no? I llavors fa que es conservi molt bé. O sigui, és un gran laboratori per poder fer una bona arqueologia de camp, i no només de medieval, vull dir que també en època romana també s'estan fent coses molt interessants. Penso que l'ibèric s'ha de potenciar perquè hi ha coses encara en tema de prehistòria i protohistòria, també s'han fet coses, també hi ha coves i abrics que són interessants. El que passa és que costa de que hi hagi continuïtat en els equips que vinguin aquí i donin continuïtat a la recerca.
0: Com deia Marta Sancho, encara queda molt per fer, hi ha 5 jaciments en actiu.
8: Jo diria que tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època, això va ser el tema de la meva tesi, penso que va ser una aportació interessant. El Timiris, pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el del monacat, el primer monacat que va començar-se a instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, com es comunicava amb la resta de l'església del moment. Penso que el Timiris marca un punt important i a nivell internacional penso que té molta importància.
0: La formació de nous professionals és un altre dels eixos fonamentals del projecte. Cada campanya mobilitza prop de 50 persones, incloent-hi estudiants que s'integren en el procés de recerca sota la supervisió de l'equip directiu, format per una desena d'experts. Aquest relleu generacional és, segons la directora, el secret que ha permès mantenir la continuïtat durant aquests 35 anys. Marta Sánchez parla també del títol de l'exposició, 35 anys picant pedra i el seu significat.
8: Jo, picar pedra, que és el títol d'aquesta exposició, Picant Pedra, no és només físicament que hi és, que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia. També és veritat que des del món universitari, del món de la recerca, dels centres de recerca, costa molt sortir d'aquests llocs cèntrics, no? Del voltant de Barcelona, del voltant de les grans universitats, no? Però cada vegada hi ha més arqueòlegs que s'atreveixen a posar-se en el món més de muntanya. Hi ha alguns exemples molt bonics, però també bastant recents, Quan nosaltres vam venir aquí no era massa habitual.
0: Pel que fa a l'exposició, ha detallat que ha nascut amb l'objectiu de tornar el coneixement a la població local i fer visible la minuciositat que implica l'arqueologia.
8: Sí, és un retorn. És una exposició que tot el contingut que té no pretén ser un contingut d'alt nivell científic, en aquest sentit, no? Sí que hi ha, per exemple, doncs, enllaços o QRs que permeten accedir a la bibliografia completa de tot el que hem estat fent, que tenim una bibliografia que passa dels 70 títols, no amb llibres, amb articles, també amb algun llibre, i per tant, no, qui vulgui endinsar-nos a nivell de profunditat ho pot fer a través de la bibliografia. L'exposició és una exposició de difusió, de difusió de la recerca entre el públic i de retorn claríssimament en el lloc on has estat treballant, i que és imprescindible, no?, per poder tenir també el suport de la gent, de que entenguin què és el que estem fent i que puguin veure com és la nostra feina, que moltes vegades no la saben.
0: Amb un nou projecte quadriennal ja en marxa, l'equip arqueològic, el Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona, exposa el seu compromís amb el Pallars Jussà, apostant per una recerca que combine rigorositat científica amb voluntat de convertir el passat en una eina de present també per al territori. parlem ara de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Avui dimarts a les 7 de la tarda, ioga en família amb Adriana Silva al Parc de la Boixadera, una activitat organitzada per infància a la Seu d'Urgell. Cal portar la màrfega i l'edat recomanada per aquest ioga en família és per a nens a partir de 2 anys. I ja tenim el programa de la Festa Major de Santa Magdalena, que arrencarà aquest dimecres a les 6 amb ceràmica amb Carla Garrido. A les 10 de la nit hi haurà cinema amb Boris Escosirev, l'estafador que va ser rei. Divendres a les 7, campionat de botifarra. A les 9, sopar de botifarra a la plaça. A 2:15, concert d'havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma. I a mitjanit, nit jove, amb Dirty Blunt i Xernical. Dissabte, 2:15, ballada de gegants i festa de l'escuma. A les 5, inflables d'aigua i berenar. A mitjanit, ball de festa major amb el duo Láser, Set de Copes i Helder Barroso. Diumenge a les 12, missa vermut de festa major a la plaça de l'Església. A 8:15, sardanes amb la cobla Vents de Riella, una activitat organitzada per l'Associació d'Amics de la Sardana. I recordem també que es pot veure l'exposició Petit Mallol 2026 al vestíbul del Centre Cultural Les Monges fins al 30 de juliol, de dilluns a divendres, de les 10 i fins a les 9 de la nit. Entrada gratuïta. I ja disponible també el programa de la Festa Major de Coll de Nargó. Aquest dijous a les 7, lectura a d'un herbari poètic. A les 11, festa hawaiana a les piscines municipals. Divendres a les 6, conferència a càrrec d'Estel Soler amb el motiu del 150è aniversari del naixement de Ricard Vinyes. A les 7, partit de solters i casats. A 1:15 de la matinada, grup de versions Soulstorm i Ground Kids a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte, 12:15, inflables a la piscina municipal. A les 6, gimcana infantil a la zona esportiva, a 6:45, camp de futbol amb partit als veterans de Coll de Nargó i Oliana, a 7:45, concert de tarda amb l'orquestra Manhattan, a 12:15, ball de nit amb l'orquestra Manhattan i DJ Rabat. Diumenge, la festa major de Coll de Nargó es clourà, a 12:15, missa de diumenge, a 12:15, amb pallassos amb bitxi clown, a les 7 de la tarda amb ball amb l'orquestra de gala i botifarrada per les espaleneres de Boira i Ron Cremat. Dir també que aquest dijous hi ha vespreig de circ amb Street Sale a la plaça de les Monges, una activitat organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de la Seu. I trobada amb els acordionistes del Pirineu, aquest divendres a les 12, acte d'inauguració al jardí de l'Hotel Andria, concert de Roman Ivanov, també hi actuarà Roberto Lucanero, Nina Planavila i Manel López. Després hem de dir que a la sala de festes Guiu, a les 10, hi haurà un concert també d'aquesta trobada amb els acordionistes del Pirineu. L'entrada val 13 euros, anticipades a Turisme Seu, 15 euros, en venda presencial. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar a la nostra plana web radioseu.cat. I recordem la farmàcia de guàrdia, que és la Guilanyà, a l'avinguda Guillem Graell, número 16, al telèfon 973 35 58 91.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, davant la persistència d'un elevat risc de focs durant tota la setmana. El comitè tècnic ha analitzat aquest dilluns l'evolució de la situació meteorològica i del mapa de perill d'incendis, que serà més elevat aquest dimecres dia 22. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna. Dilluns i dimarts i dijous es pot arribar al pic de temperatura. Però de tot plegat ens en parle més àmpliament. L'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, el saludem. Molt bon dia.
2: Bon dia. La calor no ens dona treva, la calor no ens deixa, no acaba de marxar ni de bon tros. I tot el contrari, tendirà fins i tot a intensificar-se de cara a dimecres i dijous, i ja veurem divendres. De tal manera que ja ahir vàrem tenir temperatures màximes de 37 graus. Esperem que de cara a demà continuïn aquestes temperatures. També avui, màximes de 37-38 graus que es poden mantenir durant els propers dies. Si bé de cara a dijous fins i tot podria accentuar-se una miqueta més i arribar a la xifra dels 40. Tot sembla indicar, diríem, la part positiva és que tot indica que a partir de diumenge les temperatures es normalitzaran per l'època que estem, i això voldrà dir que ja abandonarem aquestes temperatures tan extremes que ens han acompanyat durant les darreres setmanes i que ens acompanyarà durant els propers dies. Tot això amb un ampli domini del sol de cap a cap, amb algun núvol inofensiu de tarda, perquè de precipitació n'esperem ben poques, potser a partir de demà a la tarda o fins i tot dijous a la tarda podria caure alguna tempesta, poqueta cosa, perquè la situació meteorològica es manté totalment estable pràcticament la totalitat d'aquesta setmana.
1: Doncs aquesta la predicció meteorològica de Néstor Gómez. Amb ell, punt i final a les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Notícies que es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat. També a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, amb imatges també i vídeos. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio per saber l'actualitat d'àmbit nacional. La programació pròpia tornarà a les 3 de la tarda. Res més per ara, molt bon dia.
3: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
7: Apondo!

0: La llei del tabac amplia les prohibicions a fumar a les terrasses, les piscines o els concerts a l'aire lliure. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquesta nova llei del tabac l'ha aprovada avui el Consell de Ministres i ara haurà de tramitar-se al Congrés, on haurà d'aconseguir una majoria per poder-se aplicar. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit, destinat a reduir el tabaquisme entre la població que encara se situa al 25%, Natàlia Ramon.
2: La xifra de fumadors ha anat baixant perquè fa 20 anys, quan es va fer la llei, un 32% de la població era fumadora. Ara també es vol reduir els espais a l'aire lliure, on no es podrà fumar tabac, i tampoc vapejadors, que es regiran per la mateixa normativa.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Més espais sense fum i més restriccions per als menors. No es podrà fumar platges, terrasses, rius, parcs nacionals, tampoc a vehicles professionals o a concerts a l'aire lliure ni a les estacions de tren i autobús. La llei també prohibeix consumir, ara només es veta la compra, el tabac i derivats als menors. Se'ls podrà sancionar amb 200 euros i posa al mateix nivell vapejadors i tabac tradicional. La ministra Mònica García resumeix així l'objectiu de la norma.
4: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
0: Mentrestant, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara davant del jutge durant més de 3 hores i es ratifica en la implicació de l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Això sí, no concreta quins haurien estat els seus contactes.
2: Martínez ha admès que la seva empresa va pactar amb Plus Ultra una comissió de l'1% dels ajuts públics i ha explicat al jutge que Zapatero era qui decidia els passos per aconseguir el rescat.
0: D'altra banda, la Fiscalia no va actuar amb prou diligència en el cas de la dona assassinada a Figueres a mans de la seva exparella. El mateix Ministeri Fiscal reconeix que no es van posar les mesures de protecció necessàries a la víctima, que va morir, recordeu, fa 2 mesos al mig del carrer de Figueres.
2: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen la manca de mesures cautelars perquè la dona havia rebut reiterades agressions. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades rentant-se en una font al centre de la ciutat.
0: Cau el pes de les energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any 2025 van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota del que ho van fer l'any anterior. També ha caigut la producció en un 3%.
2: Tot això fa que Catalunya quedi lluny dels objectius del govern i també dels de la Unió Europea, que preveuen cobrir la meitat de la demanda elèctrica amb renovables per al 2030.
0: Barcelona, Montse Poblet.
5: L'objectiu és que d'aquí a 4 anys la meitat de la demanda elèctrica es cobreixi amb renovables i, com deies, ara mateix només estem al 15%. Des de l'Observatori asseguren que hi ha més de 1.300 projectes que, si tiressin endavant, cobririen de llarg els objectius fixats, però Catalunya encara va molt lenta en els tràmits i tirar endavant un parc surt molt més car que altres comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó.
0: Doncs precisament, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que retiri i que replantegi el pla territorial per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica, l'anomenat Plater, perquè diu que deixa desprotegits els espais agraris. Gerona, Fèlix Martín.
6: Espais agraris on posar-hi plaques solars o molins de vent, sovint llogats per agricultors o ramaders, i que això obre les portes als propietaris a vendre aquests terrenys a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Des d'Unió de Pagesos argumenten que no té cap sentit que moltes zones urbanes o polígons industrials quedin fora del Plater, malgrat que són les que tenen més demanda d'energia.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb quin menú per avui?
7: Doncs la ressaca de les celebracions de l'equip espanyol pel títol de la Copa del Món de Futbol, l'anunci de Joan Laporta que finalment demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, el segon amistós de pretemporada de l'Espanyol que el jugarà davant el Pau de la segona divisió francesa, o el Tour de França que s'ha reprès aquest migdia amb una contrarrellotge individual.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Roquetes, en sentit Besòs. En general, però, força fluïdesa a les carreteres. Més complicada és la circulació al transport públic. Al metro de Barcelona, la línia 1 està tallada entre Florida i Espanya. I a Rodalies, tallada la circulació a l'R13 i R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat normalitat i el servei d'autobusos alternatius. En paral·lel, retards destacats derivats d'incidències que hi ha hagut aquest matí a la RL4, R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals sud.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui tinc dues curiositats, saber quin temps farà i de l'altra si el Tomàs Molina ha recuperat la veu o no. Tomàs, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Una
10: mica millor està,
0: no?
10: Tinc una veu ara més greu, més semblant a la teva, però lluny de la teva encara, sí, sens dubte.
0: I del temps, què?
10: Doncs avui les temperatures més altes fins ara es Pulla 37 graus o també Sant Sadurní d'Anoia 37, per tant estan una miqueta apaivagades amb la presència d'aquests núvols prims, d'aquesta presència també de pols en suspensió. No estan pujant tant les temperatures, avui a Ponent les més altes arribaran probablement fins als 37-38 graus en un dia de sol, entrenyinat per aquesta pols en suspensió. Aquest matí ha fet alguns ruixadets de fang, sobretot a la façana litoral. Aquesta tarda n'hi haurà algun en àrees del Pirineu gironí, però serien coses de poca importància. Demà tornarà a ser un dia amb sol entrenyinat, però amb menys pols en suspensió, i serà dijous, quan comencin a canviar les coses. Hi ha més ruixats, divendres, dissabte, diumenge, els ruixats guanyaran terreny, i sobretot, les temperatures aniran a la baixa. Continua, doncs, aquesta tendència, almenys això ens diuen els mapes, a normalitzar-se les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Molt bé, a veure si també es normalitza la teva veu, una mica d'ànims.
10: Esperem.
0: Fins ara, Tomàs.
10: Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes del tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés dels Diputats avali la nova llei. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac. Avui, amb l'aprovació en segona volta, moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat: terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien amb noves restriccions: platges, parcs nacionals a Catalunya, el d'Aigüestortes, i també les lleres dels rius. I reforça la prohibició en centres educatius o sanitaris, on no es podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, polèmic, la ministra Mònica García ho justificava així.
4: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala tot l'estat les restriccions que alguns municipis o comunitats ja aplicaven. També aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. Les sancions d'un mínim de 200 euros les assumiran els pares o tutors i afectarà el tabac, però també els vapejadors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina, deixa la norma ja feta perquè passi pel Congrés i, si té prou suports, entri en vigor els 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra Mònica García ja pica l'ullet avui a PP i Junts, parlant d'un dret universal, independentment d'on es visqui, de tenir un avionet.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
0: Bé, doncs, com era previsible, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta prohibició de poder fumar a les terrasses dels bars o restaurants, perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. En canvi, els metges i les associacions de no fumadors creuen que és una mesura de salut pública molt necessària, Mar Riera.
11: El Gremi de Restauració de Barcelona creu que les terrasses són un espai de convivència ara i que la mesura és només política i no té al darrere cap demanda social. Alerten de l'impacte que pot tenir pel sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com exteriors d'hotel i lamenten que se'ls demani fer controls i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns i, per tot plegat, confiant que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, creu que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
11: A Catalunya, el consum de tabac es va registrar aquest 2025 un mínim històric de prop del 21%.
0: Més coses. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. Tant els socis de Sánchez com l'oposició li reclamen que doni explicacions, mentre la Moncloa defensa la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol, Txell Vallespí.
13: L'interrogatori del jutge que l'ama, Julio Martínez, s'ha allargat quasi 3 hores i ha servit per corroborar el que ahir ja avançava l'empresari per escrit, que Zapatero, com a assessor principal d'anàlisi Relevante, és qui liderava les operacions per l'obtenció d'ajudes públiques i que van cobrar al voltant de 500.000 d'euros pels 53 milions que va rebre Plus Ultra. El que no ha aclarit és amb qui intermediava Zapatero. El canvi d'estratègia de Martínez, que ha passat del silenci a implicar-hi l'expresident espanyol, no només pot complicar la defensa i el futur de Zapatero, sinó que dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Però la Moncloa manté la confiança en Zapatero. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Sánchez.
14: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
13: Avui els seus socis s'han afegit a les peticions de l'oposició i Alberto Ibáñez, portaveu de Suma, també ha pressionat Sánchez perquè doni la cara.
15: Tanto el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
13: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació del govern espanyol.
16: Es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
13: I descarta que sigui un cas de lawfare.
0: D'aquí a 3 minuts serà 2:15 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió ja amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida del mateix govern de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia, com a mínim de manera immediata. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Sí, Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La seva continuïtat també ha estat damunt la taula, però ara com ara la consellera de Salut està previst que torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
17: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la barciana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
0: I mentrestant, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant els grans com els petits. Els socialistes i els republicans, però, han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè sigui sòlida jurídicament.
20: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim. que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
19: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creuen que l'important és que respecta l'esperit de la llei. Hi haurà temps per debatre totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè valori si s'ajusta o no al marc legal.
0: Més coses, les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària, però descentralitzada, en manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí han presentat els actes a Barcelona. Jordi Corbalán.
1: La mobilització tindrà com a lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona es faran dues marxes que sortiran de la Gran Via amb el carrer Casanova i de la Via Laietana amb l'avinguda de la Catedral. Confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. A Amposta també hi haurà dues marxes que s'ajuntaran al pont penjant. I a Girona hi haurà una única manifestació que s'acabarà al Parc de la Devesa. El president de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots els sectors socials descontents per la situació de Rodalies, l'habitatge, l'educació, la sanitat o la llengua.
21: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
22: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: Els convocants de la diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
0: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, obrim la crònica negra perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per haver-se saltat un ordre d'allunyament de la seva parella, Miquel Jarque.
23: Ho ha explicat a 3CAT Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
24: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
23: A la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
24: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant percent molt, molt mínim.
23: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
0: I mentrestant, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges del mateix agressor amb les mans ensangonades netejant-se a la font a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
23: Fonts de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan contentes amb la decisió de la Fiscalia, que no va demanar presó per l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
25: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada. però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
23: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat.
0: I encara sobre crims masclistes, la Guàrdia Civil investiga 3 possibles crims masclistes que s'han produït en les últimes 24 hores a diferents punts de l'estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
2: La víctima és una dona de 56 anys, tal i com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella de 61 anys i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
5: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil. Ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008. Fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
2: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la sisena dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa, un minut de publicitat i de seguida tornem amb, per exemple, una lleugera caiguda de la producció d'energia renovable a Catalunya.
6: Catalunya migdia.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Com us dèiem abans de la publicitat, lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només, de fet, van cobrir un 15% de la demanda de tot el país, molt lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per l'any 2030. Barcelona, Montse Poblet.
26: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia i renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
27: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'amagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
26: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030, però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin. I si els projectes d'aquí no tiren endavant el ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els dels anys 2000 i 2007.
0: I a l'altra cara de la moneda, si tenim un descens de la producció d'energia a través de les energies renovables, deia que l'altra cara de la moneda són les nuclears. Perquè les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues plantes van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant l'any 2025, segons la memòria anual de l'entitat que gestiona totes dues centrals nuclears. En concret, un 50,6% de l'energia que es va consumir a tot Catalunya durant l'any passat, durant l'any 2025, es va produir a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs 2. Són dades de la memòria anual de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs. Si ens fixem en la producció elèctrica, les nuclears van produir gairebé el 59% de tota l'energia del Principat. Per tant, un dels objectius de país és ampliar la generació d'energia renovable. Però sempre ens trobem amb l'oposició d'algunes entitats. Per exemple, Unió de Pagesos demana que es declari la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació precisament d'energies renovables al territori. Alerta, Unió de Pagesos, que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, cosa que qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya perquè consideren que aquest Plater destrossarà terrenys agrícoles on s'hi podrien posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
3: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del Sindicat Agrari.
4: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desena sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
3: Un exemple l'ha posat Pino de Las, propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
6: El Plater no afecta a la teulada de la meva granja, que tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics.
3: Per Unió de Pagesos, el Plater perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
0: Aquests dies estem una mica més tranquils a Catalunya pel que fa als incendis, tot i que insistim que el risc és molt alt i que, per tant, s'ha de tenir la guàrdia alta i actua amb molta precaució. En canvi, els bombers han aconseguit frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa, Cristian Roldán.
9: Sí, durant les últimes hores, els props de 600 efectius que treballen sobre el terreny han ampliat les línies de defensa utilitzant maquinària pesant i també han reforçat els tallafocs. El president Maixec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
11: La estrategia era una estrategia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
9: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis que hi ha afectats en aquests moments. Mentrestant, a Catalunya, com deies, Òscar, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques diferents. Es preveu que la situació de perill es mantingui durant tota la setmana per la combinació que hi ha prevista d'altes temperatures, l'entrada de fortes ventades a partir de divendres i també la falta de precipitacions.
0: D'aquí a dos minuts seran dos quarts de 3 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ara entrem en la informació internacional. L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del mes de març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel. El president libanès visita Donald Trump avui a la Casa Blanca, a Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
12: Bon dia. És tot just una prova pilot que de moment ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, 3 pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en 2 d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zautar el Garbilla, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
0: En punt 2:15 de la tarda, precisament Donald Trump, que intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o el ciment, Xavi Vilà.
13: El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que a Trump l'han rabiat especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenents dels Estats Units dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
14: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
13: Els aranzels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
0: Doncs aquestes accions de Donald Trump respecte als seus països veïns tenen conseqüències. Per exemple, la cadena hotelera balear Melià abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran, precisament, de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que li provoca el bloqueig dels Estats Units a Cuba molt més intens els últims mesos, Sergi Roca.
15: Sí, de fet, Melià, que porta 3 dècades a l'illa, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava a la meitat aquesta activitat. A més dels problemes energètics tan coneguts, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció.
0: Deixem la informació internacional per explicar que els fraus fets amb targetes bancàries o amb transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en només un any. Són dades del Banc d'Espanya que avui ha presentat la memòria anual per primera vegada a Barcelona. Mireia Sala.
16: Bon dia. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Un terç són per operacions fraudulentes i tenen un cost mitjà de 700 euros per client. En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre la meitat de queixes que l'any passat, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència sobre les despeses de formalització de les hipoteques. Alberto Ríos és el director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya.
17: En cuanto al volumen de reclamaciones, lo más destacable en el año 25 ha sido la fuerte caída de reclamaciones en el año, un 45%, tras el pico que se observó el año anterior y que viene justificado por la sentencia del Tribunal Supremo relativo a los gastos de formalización de hipotecas. En consecuencia, la materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente.
16: Després del frau, altres motius de queixa són, per exemple, problemes perquè el banc entregui documentació, per falta d'informació o per comissions i despeses. El BBVA és l'entitat que més reclamacions té, però també és qui té més quota de mercat.
0: I atenció si sou propietaris de gos o gossa. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar a partir d'avui mateix amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitja distància de Renfe, Roc Fargas.
18: Així és. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'1,5 metres i amb el borrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
19: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar llegint les normes com el del morrió i això, doncs, sembla bé.
20: Portar gossos barrejats amb la gent
1: Un salvador pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
5: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
18: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitja distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos.
0: Passen 5 minuts a 2 quarts. Re, una mínima pausa i la cultura.
20: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Comencem la cultura molt lliure. La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució amb veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica, Montse Camps.
23: Sí, perquè vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes. I ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer.
24: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
23: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
24: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
23: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
24: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
23: És un llibre que publica l'Avenç en pròleg de Maria Campillo.
0: I ara un altre llibre, de fet un còmic. És Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remember, que és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw, Valeria Obereda.
25: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
28: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas, desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia, y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que, cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
25: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
28: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes, es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, Rico tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
25: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
0: I una cosa més abans dels esports.
29: El record d'Ulisses ensenya la terra,
0: El Grec celebra amb el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la seva identitat musical. Des de Maria del Mar Bonet, aquí sentim, fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tata Relena. Marta Vives.
2: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat aquella música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, calça l'espectacle amb reivindicació política... I que...

0: mai va servir per res.
1: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel.
0: No me quito pa.
1: Passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. I Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo para meterse en, este, en esta fecha tan importante, tan especial, para este lugar histórico?
1: Ha desplegat la seva força flamenca de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre. Un espectacle comunitari en una ballada inoblidable que ha culminat amb una última cançó i un comiat on s'han trobat a faltar els dos caps de cartell, Bonet i Martí.
3: 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Informació esportiva d'avui, que podríem dir que és l'endemà de l'endemà. 48 hores més tard de la consecució del Mundial, és l'hora de prestar atenció a les celebracions dels campions del món. Aquell tràmit que per molts jugadors suposa passar una estona de vergonya davant de milers de persones. Un dels més vergonyosos ahir a les celebracions a Madrid va ser Ferran Torres, Ernest Macià.
4: Doncs sí, això que deies, vergonya de vegades aliena, i no ho dic per Ferran Torres, que va preferir passar desapercebut dalt de l'escenari, encara que, com que clar, era el golejador de la final, va ser difícil que passés desapercebut. I difícil perquè els seus companys no li van permetre. Rodri, per exemple, el millor jugador del Mundial, va protagonitzar un dels moments de la nit en aquesta celebració de la Cibeles.
5: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
4: Hi havia 9 catalans en aquesta selecció. Un d'ells, que va cridar un Viva Espanya en un moment que s'estava a punt de fer una foto. Recordem que els jugadors van passar tant per la Sarsuela com també van anar a veure el president del govern espanyol. Doncs bé, Cucurella al vespre, a l'escenari on sentíem ara a Rodri, és dels que no va sentir cap tipus de vergonya aliena, allò que comentàvem abans, i va tornar als clàssics davant del públic, molts dels quals seran, doncs, davant dels quals serà la seva afició aquesta temporada.
6: Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros, me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla! ¡Jala!
4: Molt bé, doncs aquest és el jugador que ha fitxat al Madrid, Cucurella, el jugador més atrevit. A l'hora, doncs, que el tema del carismàtic ho deixarem al judici de la gent, no? Pau Cubarsí, cada jugador triava una cançó i Pau Cubarsí, doncs, va triar la de Rafael, què passarà? El seleccionador espanyol Luis de la Fuente es va atrevir a cantar en públic, encara que d'ahir jo et destacaria les declaracions amb missatge polític implícit, allò que diuen de la política i l'esport, però bastant clar del seleccionador.
7: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
4: Les celebracions van reunir prop de 2 milions de persones pels carrers i places de Madrid. Un dels noms més aclamats va ser Ferran Torres, com dèiem abans, que, si ve damunt de l'escenari, va donar llargues per agafar el micròfon, sí que durant el recorregut va tenir temps d'apel·lar a la fe, si més no en un mateix.
8: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
4: Sota la direcció de Baillanos, a l'acte, hi va cantar Aitana. A primera hora de la tarda, els jugadors havien passat, com deia, per Sarsuela, on els va rebre el rei, per Moncloa, amb el president espanyol Pedro Sánchez, que va estrènyer la mà a tots els jugadors, encara que algun d'ells, com Àlex Baena, li giressin la cara en el moment del gest.
3: Bé, doncs, d'una cara, la dels guanyadors, a una altra, la dels perdedors. futbol centralitzat en Leo Messi, que encara no ha fet oficial si després de la final del diumenge deixa o no definitivament la selecció de l'Argentina. El que sí que ha fet el crac argentí és esplaiar-se per primera vegada sobre la derrota contra l'equip espanyol a la final de diumenge o del Serra.
9: En un missatge publicat a través de les xarxes, Leo Messi felicita la selecció espanyola pel títol aconseguit, però a la vegada reconeix que a nivell individual i també col·lectiu els costarà molt tancar la ferida de la derrota. Tot i això, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció de l'Argentina de tot el seu país. L'argentí, però, admet que el dolor, com dèiem, és molt gran. Messi, per cert, ha tornat aquest matí a l'Argentina amb un vol charter privat des de Miami i ha viatjat directament fins a la seva ciutat natal, Rosario. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus. Hi va haver batusses entre jugadors damunt la gespa, iniciades principalment pel migcampista argentí Leandro Paredes, i que després s'hi van afegir altres com Nahuel Molina o l'entrenador assistent Roberto Ayala. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions pertinents.
3: Doncs un cop acabat el Mundial, amb totes les seves conseqüències, ara deixem el futbol de seleccions i ens centrem en el futbol de clubs. Que Ferran Torres va ser un dels protagonistes destacats de les celebracions ahir amb la selecció espanyola, però és que el davanter valencià acaba contracte amb el Barça a final de la temporada que ve, per tant, d'aquí un any. I ara mateix el seu futur és tota una incògnita, Ramon Salmurri.
10: Bàsicament perquè el Barça primer ha de decidir si vol fer efectiva la renovació del futbolista. En principi aquesta és la idea del conjunt blaugrana, que a més haurà de pagar una indemnització de 8 milions d'euros al Manchester City de quan es va fer el fitxatge del davanter de Foios. Però sobre l'entorn de Ferran gira la possibilitat del fitxatge pel Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique Ferran és un futbolista que sempre li ha agradat i compta amb ell de cara al seu projecte del Paris Saint-Germain. D'aquí el sondeig del Paris Saint-Germain cap al jugador, un sondeig que de moment està en això. En sondeig no hi ha hagut negociacions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. I clar, enmig de tot això, aquest gol de Ferran per donar-li la victòria a la selecció espanyola a la final d'un Mundial, que ho sacseja tot i canvia el taulell on s'està jugant aquesta partida. A partir d'aquí, el Barça haurà de veure quins moviments fa i el futbolista també decidir si vol continuar en clau blaugrana a l'espera que el Barça signi un davanter centre titular, com és la voluntat en el cas de Julián Álvarez. Paral·lelament a tot això, ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. Avui Joan Laporta ha aterrat dels Estats Units i ha confirmat que la presentació serà demà.
3: Doncs el Barça que ja està de ple en el mercat de fitxatges, si és que ho ha deixat d'estar en algun moment. I mentrestant, l'Espanyol té previst jugar aquest vespre el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa, Sergi Andreu.
11: Un partit que es jugarà al camp municipal de futbol de Peralada, molt a prop de Navata, on l'Espanyol està fent l'estatge ja pretemporada aquests dies. Un partit més perquè els jugadors blanquiblaus vagin acumulant minuts i conceptes de joc, com és el cas del migcampista Rafa Bauzà, que després de jugar cedit l'any passat al Mirandés, aquest estiu ha tornat a la disciplina del primer equip.
12: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos, i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
11: L'Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
3: I encara en clau perica un parell més de punts, en aquest cas fora dels terrenys de joc.
11: Sí, mira, el primer, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó més aviat millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, el club ha informat aquest matí que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança amb molt bon ritme. L'Espanyol té a hores d'ara gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
3: Barça i Espanyol, doncs, equips catalans de la primera divisió. A la segona, els equips catalans avancen feina. El Sabadell tanca un nou amistós de pretemporada i el Girona dona a conèixer la seva tercera equipació, Ernest.
4: La tercera equipació, el Girona, Girona és d'un color blau que, des del club gironí, ens diuen que recorda el color blau d'algunes cales de la Costa Brava.
3: Aquestes justificacions d'algunes samarretes de club són... Bé, haurem de veure-la, però bé.
4: L'Eixample també.
3: Sí, aquestes coses, sí, sí.
4: A Sabadell, mentrestant, continuen les obres d'adequació de la gespa i l'estadi, doncs, també avança, s'està canviant de tot plegat, algunes dependències, com per exemple vestidors, adequant-los als estàndards de segona. El club fa públic que jugarà un amistós contra un segona federació, el Centre d'Esports Manresa, dijous de la setmana que ve. Això és el dia 29 de juliol a Sant Oleguer, Sabadell.
3: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la pausa... El Tour de França comença l'última setmana de competició avui amb una contrarrellotge individual.
13: Catalunya migdia.
14: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Tour de França, que encara, com dèiem, l'última setmana de competició.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: Energia per recórrer carreteres infinites.
3: I reprèn la competició, com dèiem, amb una contrarrellotge individual que, sobretot, pot servir per aclarir una mica més qui pot acompanyar Tadej Pogacar al podi de la París. Isaac Vilalta, enviat especial.

0: que a les seves files hi té un ciclista francès, Lenny Martínez, 22 anys, que és una de les joves esperances del ciclisme francès i amb clares aspiracions d'acabar al top 10. Amb ell parlem, per exemple, entre d'altres, de la figura de Lenny Martínez.
1: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que hi ha algunes etapes pues, que vèiem que podien arribar a les fugues, s'ha intentat, o bueno, han pogut estar allí o no hem estat, però l'objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana vénen la contrarrellotge, després vénen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem pues, ficar algun corredor de les nostres. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
0: L'alta velocitat d'aquests dies, la figura de Pogacar, també temes de conversa amb Xavi Florencio, com deies, a Ràdio Volta aquesta tarda, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Badalona acollirà el mes de setembre la Supercopa ACB de bàsquet. I avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de semifinals on hi seran el Joventut i el Barça, Josep Gaià.
4: La primera semifinal enfrontarà la Sisa Joventut contra el Bascònia i la segona el València Bàsquet contra el Barça. L'Olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la 23a edició de la Supercopa Endesa de bàsquet el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat així el partit contra el Bascònia.
5: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
4: Per la seva banda, l'adjunt a la presidència del Barça de bàsquet, Jordi Trias, ha valorat positivament l'eliminatòria.
6: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
4: Les dues semifinals es disputaran el dissabte 19 de setembre i la gran final serà el diumenge dia 20.
3: I no deixem de parlar de bàsquet perquè el Barça ha fet públic un nou fitxatge el mateix dia que sabem ja els aparellaments del primer gran títol ACB de la temporada, la Supercopa, una competició en aquest any hi haurà dos equips catalans. Comencem pel més recent, Ernest.
7: Doncs sí, això que comentàvem ara, que el Barça ha fitxat a un jugador que es diu Stanley Umude, a tu segurament i a molta gent no li sonarà perquè no té experiència a Europa i a l'NBA poca, ha sigut molt secundari, però bé, és un jugador que és més jove, va en la línia del que el Barça vol, rejuvenir la plantilla, 27 anys, 1,98 m, a l'NBA va jugar 49 partits, es dona la circumstància que l'equip on estava, Milwaukee Bucks, va guanyar la Copa NBA, per tant podem dir que té un títol, però ja s'anirà veient. Mentrestant, el Toko Şengeli està als Estats Units entrenant a Los Angeles, tot fa l'efecte que no seguirà. Ara ens parlava de la Copa el Josep, però és que la Copa mateix Juana Morales se li ha preguntat per Ricky Rubio, perquè a Badalona tothom està pendent de Ricky Rubio. En aquesta Supercopa ACB esperem que hi sigui, però Juana Morales segueix l'estratègia de no pressionar el jugador.
5: Yo creo que lo que ha caracterizado nuestra relación con Ricky en esta etapa es no atosigarle y dejarle el espacio para que él tome las decisiones que él sienta que tiene que tomar, y en este caso es lo mismo. Cuando Ricky decida lo que quiere hacer, pues él lo comunicará, y sea la decisión que sea, nosotros no tendremos, o al menos yo no tendré más que palabras de agradecimiento.
7: I a Manresa, paraules d'agraïment per un jugador a qui no renoven, David Duke Jr., doncs que li obren la porta, i en canvi s'obre la porta per entrar Colby Jones. El jugador està tancat, el que passa que, com molts americans, aquesta setmana i potser la que ve estan pendents de veure si algun equip d'NBA o d'Euroliga els fitxa. Si no, Colby Jones jugarà a Manresa.
3: 4 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'ha presentat la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que tornarà a convertir Catalunya en l'epicentre de l'esport internacional entre el 24 d'agost i el 31 d'octubre, Eudald.
8: Organitzada per l'UFEC i el Departament d'Esports de la Generalitat, la competició té com a objectiu donar visibilitat a l'esport català a través de les seleccions. En aquesta edició hi participaran 34 federacions esportives i més de 4.000 esportistes procedents de 64 països. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, demana als aficionats la seva implicació i col·laboració amb el projecte.
9: Tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent la vesteixi, que la gent miri el ticketing.
8: Aquesta edició arriba amb tres grans novetats: una nova plataforma de ticketing que permetrà obtenir entrades per totes les competicions, la presentació de la

0: nova samarreta oficial que lluiran les seleccions catalanes i com estrena la samarreta del voluntariat.
1: I en motor, el pilot català Josep Garcia s'ha proclamat campió del món d'Enduro GP i d'Enduro 1 de l'any 2026 i ha aconseguit així el seu 9è campionat del món, el 3er consecutiu, Josep.
2: Josep Garcia és el campió del món del FIM Enduro GP 2026 després de guanyar la segona jornada del Gran Premi de França disputada a Sant Agrevé i ho fa a falta d'una cursa per disputar-se. Com deies, el sorient ha aconseguit el 9è títol de campió del món i és el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i Enduro 1, una fita que mai cap pilot havia aconseguit.
3: Campions del món Enduro GP, Enduro 1 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però és que realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta, guanyant molts dies, un 3er Enduro GP, tot el de més segons. Com deia ara, és un somni que estem vivint tots perquè és brutal.
2: Fins ara, Garcia ha aconseguit 8 victòries absolutes, 3 segons llocs i un 3er lloc d'Enduro GP i ha pujat al podi a totes les jornades disputades d'aquesta temporada.
1: 2 minuts per arribar a les 3 en waterpolo, tant la selecció espanyola masculina com la femenina ultimen la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà i fins diumenge a Sydney, Austràlia.
4: Doncs sí, l'equip masculí que entrena David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat. Arriba amb una preparació una miqueta diferent a l'habitual. Aquí, diguem-ne, que ha innovat, perquè com que els jugadors van molt carregats, el seleccionador ha decidit que no faran partits amistosos previs i, per tant, es presentaran directament a la competició. Aquest que sentirem és el porter del Barça, l'Uneta Unai Aguirre.
5: És una competició bonica de jugar perquè és a Sydney, és a Austràlia, un país que encara no hem visitat, i és veritat que tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. Volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però és veritat que és una mica més relaxat.
4: L'equip masculí no debutarà fins dijous contra Austràlia, l'anfitriona als quarts de final, i la selecció femenina debutarà demà mateix al migdia davant d'Hongria, també en partit de quarts de final.
1: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda, que ens hem deixat al dalt.
0: Doncs el Badalona Women ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de la davantera basca Mirari Uria, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent de la Reial Societat, i el pilot català Àlex Palou, que ha guanyat aquesta nit passada la cursa de l'IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquesta victòria té gairebé a tocar un altre títol d'aquesta competició.
1: Doncs les bones notícies per l'Àlex Palou, que continua dominant aquesta competició de la IndyCar en la seva aventura al motor dels Estats Units. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. La policia ha detingut una segona persona per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació aquesta tarda sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
2: El 4 de juliol ja es va detenir una persona que és a la presó de manera provisional. El crim va passar la matinada del 3 de juliol. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer Portugal i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrents de la zona. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: La Guàrdia Civil investiga dos possibles crims masclistes produïts avui en diferents punts de l'estat. Un és a l'Ameda, a la Sagra de Toledo. La Guàrdia Civil ja ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la seva parella a ganivetades. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ja ha confirmat aquest cas com un crim masclista i ha convocat un comitè de crisi per al pròxim 28 de juliol. La portaveu del Govern espanyol, Elma Said, fa una crida a la unitat.
5: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
4: Finalment, a Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals.
2: El Suprem rebutja entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial històric del material intervingut i demanava que se li entregués en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes l'expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial, només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'1 d'octubre. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. Diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuiria al seu deteriorament progressiu.
4: El govern espanyol vol impulsar més la compra de vehicles elèctrics amb el programa Autoplus. Es tracta d'un pla d'ajudes directes que afavoreix la compra de vehicles 100% elèctrics que no superen els 35.000 euros i que siguin de fabricació europea. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que els cotxes, furgonetes, camions i motos que compleixin aquests requisits rebran el 100% de l'ajuda de fins a 4.500 euros.
6: Lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos y europeos. Y españoles.
4: Es podrà demanar l'ajuda amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any.
2: Veïns i alcaldes del Baix Ter demanen al govern que es creï una comissió de seguiment per la millora de les carreteres. La plataforma Prou Excuses proposa 13 representants amb alguns alcaldes per reunir-se amb el Departament de Territori cada 4 mesos. Girona, Laia Claret, bona tarda.
7: Bona tarda als alcaldes de Torroella de Montgrí, Verges, La Tallada d'Empordà, Serra de Daró, Begú, Pals, Parlavà, Ullà, Jafre i Ultramort, juntament amb tres representants de la plataforma Prou Excuses, són els qui es proposen per reunir-se amb el govern per supervisar els projectes de millora de la xarxa viària. Glòria Marull, alcaldessa de Serra de Daró.
8: Quan vaig entrar a la passada legislatura, ja era una de les reivindicacions. Teníem això en comú. La por de que algun veí doncs, passés alguna cosa per les carreteres, que malauradament han passat. Moltes inversions s'han fet a poblacions més grans o bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només pensen en nosaltres el cap de setmana.
7: Joan Güell és membre de la plataforma Prou Excuses.
9: Entenem que hi ha moviment i que s'estan fent coses. Nosaltres el que voldríem és que ens deixin veure i ens calendaritzin i ens diguin, mira, tenim previsió d'aquesta manera, d'aquesta, d'aquesta i d'aquesta.
7: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
10: Bona tarda. En marxa la contrarrellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Tonon Levent, Isaac Vilalta, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Es comença a acostar els moments decisius. Els propers ciclistes a sortir d'aquí un minut ho farà Juan Ayuso, després Lipovic, Pol Sexas, Isaac del Toro, Remco Evenepoel, i a un quart de sis de la tarda Tadej Pogacar. Són homes que els millors de la general i que aspiren també a la victòria d'etapa. De moment el millor temps l'està marcant l'italià Mattia Cataneo amb 34 minuts i un segon. És una contrarrellotge de 26 quilòmetres, un port de segona i que ja han completat, per exemple, els dos ciclistes catalans d'aquesta edició del Tour, Joel Nicolau i Abel Balderston. A punt de sortir Juan Ayuso, de moment millor temps per Mattia Cataneo. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Tonon Lesbent.
10: En futbol, l'Espanyol s'enfrontarà al Pau Francès a Peralada a 7:45 del vespre, segon amistós de pretemporada, un partit que podreu seguir en directe a Sport 3. I en bàsquet, Stanley Umudé és nou jugador del Barça, és nord-americà, té 28 anys i fa 1,98 d'alçada.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La fira de Sant Ermengol ha reconegut la cooperativa Pomes Biolor com a amiga del formatge i Masalva com a formatgeria convidada de l'edició del 2026. La regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, ha presentat a les dues distincions d'enguany que refermen el compromís, diu, del certamen amb l'artesania, la sostenibilitat i l'economia de muntanya. L'empresa Green Wolf Nature ha desenvolupat una eina de diagnosi del territori ecoradar urbà que integre en una única plataforma desenes d'indicadors ambientals, geogràfics i socials per oferir, diu, una radiografia completa dels municipis. Aquest instrument pretén ajudar els ajuntaments a adaptar-se al canvi climàtic, ja que permet saber quins carrers són més vulnerables a les onades de calor, on fallen espais verds, quines zones tenen més risc d'incendi o una menor cobertura arbòria, entre d'altres qüestions. Fins ara aquestes dades existien, però es trobaven disperses entre diferents organismes i plataformes. Ara l'eina combina informació oficial procedent de fonts com Copernicus, Institut Cartogràfic o Geològic de Catalunya, LIDAR, OpenStreetMap, Meteocat i altres organismes públics, transformar-la en referències clares, visuals i útils per a la planificació municipal. L'artista BK Oriol Garreta inaugurarà aquest divendres a la Sala La Cuina de la Seu l'exposició Si estàs llegint això ja és massa tard, una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellenc creades entre el 2023 i el 2026. La proposta cultural, que estarà oberta al públic fins al 29 d'agost, planteja un recorregut cronològic per aquest període de la seva trajectòria, mostrant l'evolució del seu llenguatge pictòric, tant des del vessant tècnic com conceptual. Edicions Alòria impulsa una campanya de micromecenatge per obrir una llibreria per a Mola. La posada en marxa de l'establiment, que s'ubicarà a la històrica botiga Casa Rocher, està prevista pel dissabte 8 d'agost. L'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins del catàleg literari, tenint en compte que Ramon Besora i Josep Espunyer són fills il·lustres del municipi. Dos ramaders del Pallars han denunciat que un os ha matat un euga i un poltre i han ferit un vedell a la zona de Bonavé. Encara no fa una setmana es va denunciar un altre atac a 500 metres d'Isil amb tres ovelles mortes. Els propietaris han denunciat els atacs als agents rurals, que s'han personat al lloc dels fets per aixecar acta, mantenen oberta la investigació. L'exposició 35 anys picant pedra mostra la feina d'arqueologia a 10 jaciments del Pallars Jussà. És una mostra que exposa la trajectòria investigadora que l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona ha dut a terme al Pallars Jussà des de l'any 1992 i fins enguany. Es pot veure aquesta exposició a Tremp. I l'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i serà més elevada dimecres. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna avui també, i dijous es pot arribar al pic de temperatura. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornarem amb més informació a les 7 del vespre.
12: Mm. Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videopartida d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Apondo!

0: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Afondo!

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, són les 7 i 6 minuts. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Ató, ha donat a conèixer aquest dilluns que el guardó Amic del Formatge de la Fira de Sant Armengol serà enguany per a Pomes Biolort, una cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de l'Hort i el Solsonès, mentre que la formatgeria convidada serà Mas Alba de Terradetes, al Pla de l'Estany. Les dues distincions es faran efectives durant la celebració de la fira, que tindrà lloc els dies 17 i 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. Amb aquests dos reconeixements es vol continuar destacant projectes que comparteixen els valors que defineixen aquest esdeveniment: l'artesania, la qualitat, el compromís amb el territori, la sostenibilitat i la defensa també del món rural. En relació al Guardó Amic del Formatge, reconeix anualment persones, entitats o iniciatives que contribueixen a difondre la cultura del formatge i fer millor la Fira de Sant Armengol. Tot ha manifestat que el reconeixement s'atorgui a un projecte que exemplifica la importància de les aliances entre els productes agroalimentaris del territori.
3: I entre tota l'organització havíem pensat, donem-li una volta, anem més enllà de la llet, anem més enllà del formatge, perquè tenim productes del territori que sempre acompanyen el formatge, que l'eleven més, perquè el formatge en si ja sabem que tothom, quan menja formatge, l'acompanya d'alguna cosa. Doncs què millor que un projecte, una cooperativa també de territori que aposta per un producte artesà, de proximitat, amb uns valors també de cuidar la terra, de sostenibilitat, i a més són les pomes que ens acompanyen a les aules de tasca que tenim a la Fira de Sant Armengol. I a l'igual que Mas Alba, Pomes Biolor segueixen els mateixos valors que té la Fira de Sant Armengol, aquesta economia de muntanya, economia de territori, aquesta xarxa, no?, que entre tots fem que els uns treballin amb els altres i fem que l'economia de muntanya estigui més arrelada a territori.
2: El que fa la formatgeria convidada serà Mas d'Alba, una explotació familiar de Terradelles, al Pla de l'Estany, escollida mitjançant un sorteig organitzat per l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, CREFA, entre les formatgeries associades. Mas Alba, que enguany celebra com a formatgeria el seu 20è aniversari, elabora 7 varietats de formatge amb llet crua.
3: Doncs enguany hem decidit de formatgeria convidada. Havíem pensat, en les darreres edicions sempre han sigut formatgeries fora del territori català, i també volíem donar visualització a una formatgeria catalana no pirinenca, però era complicat, clar, perquè és que hi ha moltes formatgeries artesanes al nostre territori, molt bones, i se'ns feia molt difícil decidir per aquest sí, per aquest no. Llavors vam demanar la col·laboració de CREFA, de l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges, que d'aquí de Catalunya, i que entre els seus socis, a veure com ens podien ajudar. Llavors ens van fer un sorteig i va guanyar, doncs, la formatgeria Mas Alba. Llavors, que a més té uns valors que són els que tenim també a la Fira de Sant Armengol, que és valors de territori, de producte, d'artesania i, sobretot, molt important, de relleu generacional.
2: Recordem, doncs, aquest reconeixement pel que fa a Amiga del Formatge, a la cooperativa Pomes Biolort i com a formatgeria convidada Mas Alba a la Fira de Sant Armengol, que se celebrarà, recordem un cop més, el 17 i 18 d'octubre. I més de 300 infants, una desena de casals de l'Alt Urgell han participat avui en la 21a edició de la campanya Disfruita-la. La iniciativa impulsada per Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació de Lleida vol ajudar a promoure el consum de fruita de temporada i proximitat entre la població infantil. L'acció de sensibilització ha inclòs un espectacle d'animació a càrrec del grup La Cremallera, pensat per donar a conèixer les propietats de la fruita. Els infants també han rebut les tradicionals carmanyoles en forma de poma plenes de fruita tallada. Es tracta d'un element reutilitzable que els organitzadors reparteixen any rere any amb l'objectiu que els joves les facin servir per endur-se la fruita a casa i així interioritzin l'hàbit de menjar-ne de manera habitual més enllà del dia del tast. La coordinadora comarcal d'Unió de Pagesos a la Seu d'Urgell, Gemma Guitart, ha subratllat que la proposta té també la intenció d'apropar el camp a la ciutadania. Escoltem a Gemma Guitart.
4: Forma part de la campanya Disfruita-la. És la 21a edició, o sigui, creiem que és una campanya, si porta 20 anys en funcionament, molt útil i molt ben rebuda per part de, bueno, dels infants i joves. L'objectiu és molt important i molt senzill, només és promoure la fruita de proximitat i de temporada i que el jovent doncs comenci a consumir-la, que sàpigui tot el que hi ha darrere, la feina dels pagesos i que la valorin.
2: Guitart també ha volgut reivindicar la feina que hi ha darrere de cada peça de fruita i ha reclamat preus justos per als productors. Alhora ha insistit a sensibilitzar els nois i noies sobre la importància de consumir productes de temporada amb més sabor i qualitat. Gemma Guitart.
4: Els hi fem veure que aquest consum de fruita després es veu revaloritzat amb el paisatge, que ajuden a les famílies pageses i, bueno, ara que sempre parlem dels incendis, si consumeixen segurament fruita de proximitat, productes de proximitat ajuden a al territori. O sigui, aquí també estem parlant de que els pagesos ens trobem amb moltes dificultats pels mercats internacionals i tot el que has dit, i que menjant fruita de proximitat i de temporada, a part guanyes amb qualitat i sabor.
2: Els casals que han pres part en la iniciativa són els d'Alàs, Bellestar, Castellciutat, Coll de Nargó, Lavansa, Oliana i Ribera d'Urgellet. Pel que fa a la Seu d'Urgell, hi han participat infants del casal municipal, el casal Languedor i Pixis. L'empresa Green Wolf Nature ha desenvolupat una eina de diagnosi de territori, ecoradar urbà, que integre en una única plataforma desenes d'indicadors ambientals, geogràfics i socials per oferir una radiografia completa dels municipis. Aquest instrument pot ajudar, diuen els promotors, a adaptar-se als ajuntaments al canvi climàtic, ja que permet saber, per exemple, quins carrers són més vulnerables a les onades de calor, on falten espais verds, quines zones tenen més risc d'incendi o una menor cobertura arbòria, entre d'altres qüestions. Fins ara aquestes dades existien, però es trobaven disperses entre diferents organismes i plataformes. Ara l'eina combina informació oficial procedent de fonts com Copernicus, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, LIDAR, OpenStreetMap, Meteocat i altres organismes públics, transformant-la en referències clares. En parla un dels seus promotors, David Manzanera.
5: La veritat és que és una eina molt completa. Millora la planificació urbana, orienta la plantació de l'arbrat, ajuda a protegir la població més vulnerable, facilita la inversió municipal, que penso que també és important, i aporta criteris objectius per justificar totes aquestes inversions i projectes que es fan a dintre les ciutats. I aquest ecoradar després també es pot aplicar, per exemple, en espais naturals, amb entorns escolars, fins i tot. També hi ha una opció de fer-ho amb entorns escolars per planificar una mica i dissenyar doncs, els camins per arribar als entorns escolars i si aquells entorns escolars estan adaptats amb aquesta, sobretot amb aquest context de canvi climàtic i de calor que cada vegada comença abans.
2: Es preveu presentar el corredor urbà a diferents ajuntaments catalans durant els propers mesos i continua ampliant la plataforma amb nous indicadors i funcionalitats orientades a la gestió municipal. I en l'àmbit cultural, dir que l'artista Oriol Garreta Becà inaugurarà divendres a la Sala de la Cuina de la Seu l'exposició Si estàs llegint això ja és massa tard. És una mostra que reuneix algunes de les obres més representatives del jove urgellent creades entre 2023 i 2026.
6: Faig una exposició de tota la trajectòria que he fet de murals arreu de tot el país i cap a Europa, que he anat a pintar per diferents festivals. I mentre estic per aquí a la Seu i no tinc cap feina, doncs sempre vaig pintant quadros de petit i mitjà format. I bueno, el que he fet és com reunir com les obres més representatives d'aquests tres últims anys i fer-ne una exposició, perquè al final m'agrada doncs ensenyar a la gent d'aquí de la Seu i de la comarca pues, el que faig, perquè al final l'obra d'estudi, a menys que em segueixis molt per xarxes o aquestes coses, si no fas exposicions la gent no ho veu, saps? I això em feia molta il·lusió fer una exposició de trajectòria, més que res.
2: La primera part de la mostra presenta una selecció de pintures a l'oli, mentre que la segona recull algunes de les seves intervencions murals de gran format.
6: O sigui, té molta relació una cosa amb l'altra, perquè al final l'estil que desenvolupo amb quadros i obra petita és el que després es reflexa en els murals de gran format. Per això són dues disciplines que es retroalimenten entre si i per això té molt sentit fer l'exposició conjunta. A nivell de murals, pues el que faré a l'exposició és mostrar les fotografies així, bastant ampliades, que es vegi una mica els detalls i això, i explicar una mica el recorregut que he anat seguint aquests últims anys.
2: La proposta cultural estarà oberta al públic fins al dia 29 d'agost. I Edicions Salòria reobrirà la històrica botiga Casa Rotxer com a llibreria per a molt a un poble amb molts referents vinculats a la poesia. Des d'aquest divendres passat està en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per tal d'aconseguir els diners per fer possible l'obertura de l'establiment, una obertura prevista pel dia 8 d'agost. De la iniciativa en parla un dels seus promotors, Ramon Besora.
7: Quan ho vaig comentar al poble, hi va haver una mena de somriure compartit, aquella mena de somriures que neixen abans les paraules, perquè tothom té una referència de Cal Rotxer. Era una botiga emblemàtica, una botiga que tothom acudia, una botiga amb un propietari d'un amabilíssim, sempre un somriure, sempre positiu, i allà s'hi trobava una mica de tot. Fins i tot quan érem petits, recordo la il·lusió quan venia el dia que arribava el TVO, el Roberto Alcázar i Pedrín, etcètera, els còmics, venir-los a buscar. O sigui, era una botiga de petits i grans que tothom s'estima molt i, per tant, tothom ho ha rebut molt content i emocionat.
2: Un local que estava tancat des de feia més de 20 anys.
7: Sí, el local va tancar, crec que un any abans d'acabar el mil·lenni. El 1999 es va tancar. I és una botiga que es va obrir el 1870. Vull dir, d'una llarga trajectòria de diferents generacions al poble i, per tant, sempre molt recordat i molt estimat per tothom.
2: Vol ser aquest espai també un aparador per als autors del Pirineu?
7: El que volem que hi hagi autors del Pirineu. Autors del Pirineu que potser no tenen espai, a vegades, amb grans aparadors fora d'aquí. I nosaltres volem donar veu i mostrar. Per tant, preferentment seran autors del Pirineu. No trobem poesia, però de tot. Però aquest és el nostre objectiu inicial.
2: La campanya de micromecenatge per sufragar l'obertura de la llibreria preveu una sèrie de recompenses entre els col·laboradors que hi facin donacions. En destaquen bosses de cotó amb el disseny de la campanya o vals de compra bescanviables a la llibreria. Així mateix, pels mecenes que aportin més diners, es preveuen invitacions exclusives a una tertúlia amb autors del Pirineu, passejades poètiques pel poble amb Ramon Besora o lots de llibres amb 31 títols de la col·lecció Petit Pirineu. I avancem en aquest butlletí vespre fent referència ara a la UNESCO, que ha revalidat la designació del Geoparc Oligígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029. Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment del reconeixement durant 4 anys més. La revalidació s'ha donat a conèixer durant un acte a l'epicentre de Tremp. El director del Geoparc Oligígens, Guillem Puras, ha explicat que el procés ha estat complicat.
8: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaladors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els processos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local, per la ciutadania.
2: L'Associació Geoparc Orígens està formada per un total de 19 municipis de 4 comarques, de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Noguera i el Pallars Sobirà, i 2 consells comarcals, el Pallars Jussà i també la Noguera. La UNESCO ha recomanat al Geoparc Orígens establir convenis plurianuals que blindin els pressupostos necessaris per a projectes a llarg termini. El diputat de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha incidit en la importància precisament d'aquest compromís. Dos ramaders del Pallars Sobirà han denunciat un altre atac d'ós a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonavé. Hauria causat una euga i un poltre morts, a més d'un vedell ferit. El propietari dels animals també ha denunciat que encara hi ha una euga i un poltre desapareguts. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els fets van passar dissabte. Ho explica Jordi Marchant.
9: Una noia de Giropau, primeres vaques, jo feia una setmana i com que es vaixi 20 cada dia pel GPS, i jo per les moïnes que feia, no sé, no. Llavors arriba allí i va trobar els dos esquimbats, un obert completament, i l'altre, doncs, es deia saltar a continuació. Vam fer, ens vam fer denunciar, vam pillar els guardes i això, i vam fer el parte, però, bueno, ni sóc res, vaig demanar l'informe i encara no ho sé.
2: Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detecten que l'animal es troba a la zona.
9: Sí. I que hi ha algun de xipat? Diu, no hi ha cap de xipat. I que doncs com sabem si estan a veure el poble, si estan per aquí, per allà. Passa per les càmeres que tenen instal·lades, el que sigui el que vull demanar, que estic a l'Ajuntament, sí, que sàpiga si la localització de les càmeres on estan ficades, perquè és una cosa de res, no sabem res.
2: Els atacs estan denunciats als agents rurals que es personen al lloc dels fets per aixecar acta i mantenen oberta encara la investigació. I dir que l'exposició 35 anys picant pedra, que es pot veure a Tremp, mostra la feina en 10 jaciments del Pallars Jussà, alguns emblemàtics dins el panorama de l'arqueologia medieval a Catalunya i a la resta de la península ibèrica. La Fabregada, el Castell de Mur o el Timiri són 3 dels indrets que destaquen pel seu valor científic. La mostra posa en valor la trajectòria d'un equip que ha transformat el coneixement històric de la zona i recull la que és la tasca investigadora de l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona. L'arqueòloga i directora de l'exposició, Marta Sancho, ha explicat que quan van arribar al Pallars fa 35 anys, la comprensió de la seva feina era ben diferent.
10: Per la comarca suposo que ha suposat entrar dintre del que és el món de l'arqueologia i entendre què és l'arqueologia. De fet, quan vam venir aquí fa 35 anys, la comprensió de la població en general i també de les institucions de què és el que fèiem era molt poca, perquè els hi quedava molt lluny tot el que estaven fent, no? I en canvi ara estan perfectament en línia amb el que fem, els agrada, ens ajuden, ens recolzen.
2: Dir que Marta Sancho també remarca que encara queda molt per fer i que hi ha 5 jaciments en actiu. El territori assegura un gran laboratori per poder fer una bona arqueologia de camp.
10: El Pallars Jussà, riques potser, com deia abans, potser són totes. O sigui, tenim a Catalunya hi ha moltíssima cosa, especialment de medieval, perquè també hi ha diferents èpoques, no? Però el Pallars Jussà concretament té una cosa que no tots els altres tenen, i és que ha estat poc transformat per grans infraestructures o per grans construccions de immobiliàries, no? I llavors fa que es conservi molt bé. O sigui, és un gran laboratori per poder fer una bona arqueologia de camp. I no només de medieval, Vull dir que també en època romana també s'estan fent coses molt interessants. Penso que l'ibèric s'ha de potenciar perquè hi ha coses encara. En tema de prehistòria i protohistòria també s'han fet coses, També hi ha coves i abrics que són interessants. El que passa és que costa que hi hagi continuïtat en els equips que vinguin aquí i donin continuïtat a la recerca.
2: Així doncs, aquesta exposició a Tremp, i parlem ara de Protecció Civil de la Generalitat, que manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat risc de focs durant tota la setmana. El comitè tècnic ha analitzat l'evolució de la situació meteorològica i del mapa de perill d'incendis, que serà més elevat aquest dimecres. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna. Dijous es pot arribar al pic de temperatura. I tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu, inclòs el de la Seu d'Urgell, també el del Pont de Suert, Sort i Tremp, i els de Lleida, han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. La CGT informa igualment que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu, el Pont de Suert i Lleida, i que parcs com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. Fins aquí aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies a la nostra plana web, radioseu.cat. A les 8, connexió amb Catalunya Ràdio. Bona tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Ràdio Seu, 107.2 FM.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: prohibir fumar a les terrasses, les piscines i també els concerts a l'aire lliure. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei per frenar el tabaquisme. Les restriccions afectaran també els vapejadors, que queden per primera vegada equiparats al tabac tradicional. I un altre pas nou, els menors que fumin podran ser multats. Per cert, que el mateix govern espanyol avui s'ha mostrat dividit respecte a l'expresident Zapatero. La socialista Elma Sáez és la portaveu del govern i Yolanda Díaz de Sumar, la vicepresidenta.
2: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: Pedimos que se den explicaciones.
0: Tot plegat de...

després que el seu amic personal i propietari de la companyia Análisis Relevante hagi dit davant del jutge que era Zapatero qui pilotava la gestió del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I després de la sentència del TJUE, el Tribunal Constitucional ja sap com i quan començarà a debatre l'amnistia dels líders condemnats. Serà el dimarts 22 de setembre i començaran per la petició de Jordi Turull. El procés, aleshores, acumularà un retard de més de 2 anys, quan la llei estipulava un termini de resolució urgent i preferent de 2 mesos. Al Catalunya Vespre avui ens farem ressò del balanç nefast de les últimes 24 hores pel que fa a la violència masclista en el conjunt d'Espanya. 3 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles. I de la crònica internacional, al final d'una era a Cuba. El grup malià abandona l'illa pel bloqueig dels Estats Units. En les últimes dècades ha estat la principal cadena a l'illa amb una 20ena d'hotels.

0: avui la música la posaran el cantautor català Refri, que avui salia amb el marroquí Walid Ben Selim al Festival Grec. El sentirem cap a la part final del Catalunya Vespre. Abans de començar, titular d'Esports, David Ubach. Bona tarda.
1: Bona tarda. Que passa per l'Espanyol, que està jugant el seu segon amistós de la pretemporada. Ho fa per a l'Ada, l'Alt Empordà, contra el Pau de la segona divisió francesa. I ara, quan tot just acabem de superar l'Equador de la primera meitat, guanya l'Espanyol 1-0 amb gol del jove Rafa Bauza al minut 3 de partit.
0: Gràcies. I titular també del temps, Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs hem tingut una tarda més estable, tot i que hi ha hagut alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, també alguna nuvolada cap al Pirineu. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre. Demà afluixa una miqueta la calor, no es notarà gaire, perquè dijous torna a remuntar una miqueta més.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Les darreres lleis antitabac han fet reduir la taxa de fumadors, però al conjunt de l'Estat encara fumen una de cada quatre persones. Ara el govern espanyol es proposa fer un pas endavant més contundent, prohibint fumar en nous espais a l'aire lliure i també prohibint fumar per primera vegada als menors, els quals proposa multar. És un projecte de llei que avui ha aprovat el Consell de Ministres i que ara necessitarà superar el tràmit al Congrés. Només necessita majoria simple, però bé, primer mirem què és el que diu aquest nou text. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El que dèiem, s'amplien els espais a l'aire lliure sense fum.
2: Sí, si tira endavant quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars, restaurants, en els concerts a l'aire lliure, a les parades d'autobús, dins dels vehicles de feina, als campus universitaris i també en espais naturals, com serien les platges. Tot i que alguns ajuntaments això ja ho regulaven, la prohibició s'estendria a tot l'Estat. Així ho ha defensat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: També s'amplia la protecció al voltant d'edificis públics. Què canvia exactament en aquest sentit?
2: Doncs fins ara ja estava prohibit fumar a l'exterior de centres sanitaris, educatius i parcs infantils, però ara s'estableix un perímetre mínim de 15 metres i també s'estén a altres edificis públics, com serien els centres culturals, esportius, socials, d'investigació, museus i també biblioteques.
1: Molt bé, la reforma també afecta els vapejadors, altres productes també amb nicotina.
2: Sí, els vapejadors, les bosses de nicotina, la resta de productes derivats tindran totes aquestes mateixes restriccions que el tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, les limitacions han de ser les mateixes independentment de com es consumeixi.
1: Què passa amb els menors?
2: Doncs per primera vegada la llei prohibirà expressament que els menors consumeixin tabac i els seus derivats. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les multes seran d'entre 200 i 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. A més, les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina només es podran vendre en establiments especialitzats.
1: Ho dèiem, tot plegat amb l'objectiu de reduir el tabaquisme.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya, el 25% de la població, i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari d'entre 100 i 200 milions d'euros anuals.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta ja en ferm del govern espanyol. Dèiem que el Consell de Ministres avui ha aprovat el text. El que ens proposem també és saber què diuen les parts implicades. Cèlia, comencem pel Gremi de Restauració de Barcelona. S'oposen frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses?
2: Sí, perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A través d'un comunicat diuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que es desplaçarà a altres llocs i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant, com també ho creu la patronal FECASARM, Joaquim Boades, en declaracions a 3CAT.info.
4: Van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi que són terrasses on es permeti accedir fumadors, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: A l'extrem contrari, a favor, hi trobem els metges.
2: Ells ho veuen en positiu. La cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
2: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de consum i tabac. Ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
6: És molt important que s'equiparen estos nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
2: Ja per últim, recordem que a Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat, que va ser de prop del 21%.
1: Gràcies, Cèlia. Dèiem que una de les novetats d'aquest projecte de llei és el fet que equipara el vàper al tabac convencional. De tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jacobo Sallarés. Ell és pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac. Bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé. Dèiem que s'equipara el vàper al tabac convencional. Justament el vàper diríem que és una nova tendència dels últims anys i que sempre s'apunta que va en augment i en creixement. Està justificat fer-ho mèdicament? Hi ha diferències mèdiques importants entre el consum d'una cosa i l'altra?
7: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Què estem veient? Primer, que als adolescents aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional. Sabem que les primeres estudis que estem tenint sobre aquests dispositius és que no són segurs. Tenen un tema de conseqüències en salut, a part de tot el que és mantenir una addicció a la nicotina i que és una substància que és altament, el qual pues, és altament addictiva, amb el qual des de la nostra societat i en general des del món de la salut estem contents amb aquesta mesura.
1: Ara ho dèiem, que aquest ús dels vapejadors entre els adolescents i els joves creix, són una porta d'entrada a l'addicció a la nicotina.
7: Efectivament. Llavors, el que veiem aquí és l'inici d'un altre negoci, l'inici d'una altra epidèmia. Ja hem tingut que viure les conseqüències tan negatives del tabaquisme. Recordem que és la primera causa de mort en la nostra societat i no volem que això es torni a passar en el futur.
1: Li demanava si era exactament mèdicament el mateix fumar una cosa o altra. Esclar, les fórmules són diferents. Què els hi passa als pulmons quan es vapeja? Que és una qüestió com de vapor, no?
7: A veure, el que òbviament són substàncies diferents i però hi ha, per exemple, una cosa que sabem és que ells es diuen que no es produeix combustió. Sí que es produeix combustió. Nosaltres ho hem demostrat en un estudi que va fer en el nostre grup. A part, part de les substàncies que s'inhalen, sabem que són cancerígenes. Estem veient que és un risc augmenta el risc de tenir alguna de les malalties respiratòries cròniques i, òbviament, el que no volem esperar és que passarà d'aquí 20 anys o 30 anys amb aquesta gent que està consumint. Vull dir, comencem a veure senyals ja en salut ara. I el que no podem és recomanar i dir no, això no passa res, podeu consumir sense problemes perquè no tindreu problemes en el futur, perquè aquestes primeres senyals no estan venint d'aquesta manera. I això és el que veiem i el que creiem.
1: Les últimes lleis d'antitabac han tingut el seu efecte i també és veritat que han vingut acompanyades també o han coincidit amb el temps amb nous tractaments que han ajudat a deixar l'hàbit de fumar de moltíssima gent. Són alguns tractaments que es poden seguir, de fet, en centres d'atenció primària, etc. Quins tractaments estan funcionant més?
7: Els tractaments que s'han demostrat científicament que funcionen, que són el seguiment per una unitat o un especialista que sap fer tractaments per deixar de fumar i el tractament afegit al tractament farmacològic enfocat en el tabac. En aquest moment és el moment de la història del nostre país que més facilitats tenim per deixar de fumar. Mai havíem tingut tantes com ara, amb tractaments inclosos a la Seguretat Social, amb capacitat de poder anar a atenció primària i que una persona especialitzada t'ajudi. Vull dir, ara és el moment. Tenim totes les facilitats que durant molts anys no teníem.
1: Creu que amb el jove s'ha de fer alguna campanya més específica?
7: Aquesta és una de les coses més delicades, perquè per fer les campanyes a joves s'han de fer directament parlant el seu idioma. No s'han de fer... Les campanyes més punitives, habitualment, en els joves no tenen tant efecte, no? Llavors, han de fer campanyes per justament aquells joves que estan en contra del tabac, perquè tenim molts joves que estan en contra de que el tabac sigui una cosa normal. Mira, ara estic a Estats Units, estic passant un temps a Ohio, i aquí està absolutament desnormalitzat el tabac. I una cosa que veiem tan estrany en el nostre medi, hi ha altres països que el tabac està desnormalitzat. I aquí és on hem d'anar si volem tenir un futur en la nostra societat d'una millor salut i un millor futur a nivell com a societat.
1: Per tant, fer alguna cosa més que aquesta proposta de multes que inclourà aquesta llei si tira endavant, vol dir?
7: Les lleis pel tabaquisme una sola llei no fa. Vull dir, com veieu, la proposta de llei és múltiple, de múltiples components, i òbviament hi ha també un component que s'ha d'acompanyar de l'educació i de com entrem aquests temes amb la gent jove, no?
1: Estem conversant amb Jacobo Sallarés, ell és doctor pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, amb qui hem comentat doncs aquest projecte de llei que ja ha aprovat el Consell de Ministres. És la proposta en ferm per part del govern de Pedro Sánchez per fer un pas més en l'antitabaquisme. Caldrà que trobi una majoria simple al Congrés dels Diputats a partir de la represa de l'activitat després de l'estiu. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
7: Molt bé, gràcies a vostès.
1: Un minut i arribarem a un quart de nou de la nit. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i pretén també, diu, contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional és el tribunal justament que a la tardor es pronunciarà sobre l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Serà en el ple del 22 de setembre que començarà a debatre els recursos d'empara per la negativa del Suprem a amnistiar-los. Txell Vallespí.
8: Exacte, ho ha confirmat Cándido Conde Pumpido. El primer recurs que abordarà el Tribunal Constitucional serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement el mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. A més, els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs més del govern del 2017, també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama el tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. I tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la sala segona del Suprem que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
1: Gràcies, Txell. Per cert que avui, des de l'ANC i Òmnium, s'ha presentat els actes que preveuen aquestes dues entitats de cara a la diada de l'11 de setembre. Serà una diada unitària i descentralitzada. Convoquen manifestacions a Barcelona, Girona, Amposta també, amb el lema «I soc, i som», pel present i pel futur independència, i es fa una crida a la participació a tots aquells catalans que estan descontents amb Rodalies, educació, la sanitat, l'habitatge o bé la llengua. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, ha tancat files amb Zapatero, ha defensat la seva innocència, però des dels seus socis de Sumar demanen a l'expresident espanyol que doni explicacions. Tot plegat al mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. És un punt que Zapatero sempre ha negat. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Tot i les reiterades preguntes dels periodistes, la ministra portaveu Elma Sáez ha mantingut la mateixa línia a seguir sobre Zapatero.
10: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Mentre que des del govern respecten que Zapatero s'expliqui quan ho consideri oportú i defugen valorar que no hagi dit res sobre l'origen de les joies, des de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta, va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
11: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
9: En tot cas, Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra, una causa que està en fase inicial. Tampoc s'ha pronunciat sobre la declaració de Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, que avui ha situat l'expresident del govern com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar, ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. En la declaració davant del jutge com a imputat, Martínez ha reconegut que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. També ha admès que l'exlíder socialista li va anticipar la concessió del rescat del govern a l'aerolínia. Elma Sáez ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser del tot correcta.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Ara fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprenem el Catalunya Vespre a Catalunya Ràdio amb la crònica social i internacional.
0: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
12: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en S'Agaró perquè S'Agaró és una bellesa brutal.
19: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
20: S'Agaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
19: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
21: I el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
22: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: A Tortosa, al Baix Ebre, han detingut un monitor d'un casal d'estiu per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure. Tarragona, Manel Sastre.
23: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Tres dones han mort a mans de la parella o l'exparella en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, un ahir a Antequera, a Màlaga, i l'altre aquest matí en un poble de Toledo. A més, el tercer és que la policia investiga com a crim masclista la mort d'una dona també aquest matí a Benavís. Això és a Màlaga, Oriol Pujador.
24: Sí, en el cas d'ahir, la dona de 30 anys va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar. Al municipi d'Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys. Està acusat d'haver assassinat la seva parella també a ganivetades. I en el cas que deies de Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta amb signes de violència, però aquí encara no hi ha cap detingut, tot i que se sospita que és la seva exparella. La portaveu del govern espanyol, Elma Sáenz, fa una crida a la unitat.
25: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
24: se sospitava d'un quart cas. Avui, finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat un home de 61 anys a qui van detenir acusat de la mort violenta de la seva parella. Avui, l'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals.
1: I mentrestant, a Barcelona, els Mossos estan investigant l'apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta matinada a la platja del Somorrostro. Això és a la Barceloneta. La víctima és un home que havia trencat una ordre d'allunyament de la seva exparella, Maria Costa.
2: A quarts de quatre de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una discussió a la platja. Quan han arribat al lloc, s'han trobat un home ferit greument per arma blanca, a qui han traslladat a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. L'home havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Fons de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
3: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Sos aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs ha mort a l'hospital ja.
2: La investigació continua oberta, tot i que ja està molt avançada.
1: Doncs bé, enmig de casos com aquests, avui hem sabut que a Catalunya la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer a Figueres la seva exparella. Recordem que el cas va generar molta, molta indignació perquè la víctima va morir, tot i que l'agressor tenia nombrosos antecedents i l'havien detingut només dos dies abans per maltractar la dona, Oriol.
24: Sí, fons de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb aquella decisió, amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés en presó preventiva de l'home com a mesura cautelar. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista. Se'n desprèn que l'agressor acumulava diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos, ell mateix havia amenaçat de matar la seva exdona, la víctima, si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat al Catalunya a migdia que, malauradament, casos com aquests no són una excepció.
4: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és una cosa que no hauria de passar a la justícia.
24: Malgrat qüestionar, com dèiem, la Fiscalia aquesta decisió, neguen que es tracti d'una errada, diuen que és una valoració personal del cas que va fer la fiscal. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat un ordre d'allunyament. Per tot plegat demanen que s'investigui què és el que va passar i què va fallar.
1: Hi ha una segona persona detinguda per la mort a trets del jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Es tracta d'un noi de 21 anys i l'han detingut a la mateixa ciutat.
2: Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament aquesta tarda.
5: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
2: De fet, el 4 de juliol es va detenir una primera persona que és a la presó de manera provisional.
1: I el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al CIE de Barcelona.
2: És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb fets que van passar en un centre d'internament d'estrangers a Espanya. La demanda l'ha presentat Irídia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant d'una denúncia per tortures per part d'aquest intern i que, malgrat els indicis recollits, el tribunal va descartar portar el cas a judici.
0: Catalunya Vespre.
1: El PSC i Esquerra Republicana volen que la llei que per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietari, tant grans com petits, però socialistes i republicans ara han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Joan Vilaplana.
6: Sí, des d'Esquerra ho veuen necessari perquè la norma tingui validesa jurídica. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
7: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
6: Els comuns han tret ferro els canvis que hi volen introduir el PSC i Esquerra i creuen que el més important és que s'acabi respectant l'esperit de la llei. Sentim David Cid, que n'és el portaveu a la cambra.
8: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre no volem anar més enllà. Temps tindrem de buscar acords i crec que ens en sortirem.
1: Hem preguntat també, Joan, al sindicat de llogateres per veure què en pensen ells, eh?
6: Sí, la seva opinió és que la llei s'hauria d'aplicar a tots els propietaris. Enric Aragonès és el seu portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Considerem que aquesta prohibició s'ha de fer de manera generalitzada, és a dir, no, tu no estàs perseguint un o altre tipus d'arrendadors, sinó que el que estàs dient és que hi ha unes pràctiques que vols evitar i, per tant, té sentit que aquesta limitació sigui a la pràctica, no en funció del tipus d'arrendador.
6: Això, però, Agnès, no és el que més preocupa el sindicat. Per ells, el principal problema és que l'aplicació de la llei quedi en mans dels ajuntaments, que és el que preveu el text inicial. Sobre aquesta qüestió, els comuns i la CUP han presentat esmenes perquè la norma s'apliqui de manera automàtica a les zones tensionades. I, per cert, la proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre. Abans, Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta a l'Estatut i a la Constitució o no.
1: Gràcies, Joan. Per cert, que avui hem sentit quines són les prioritats del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el sensellarisme.
10: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
1: A Cuba es planteja tot un canvi d'era després de la decisió que ha anunciat la cadena hotelera Balear Malià, que abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a l'illa. Això implicarà, per tant, el tancament de 34 hotels en aquesta illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques. Diuen que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units que s'ha intensificat en els últims mesos. Txell Garriga.
2: Sí, el grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar, recordem, a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com per exemple l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió, com dèiem, de la creixent de Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i també de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix, per exemple, que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que des de principis del mes de juny els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Gaesa és el conjunt d'empreses en molts àmbits, financeres, també turisme, transport o comerç, amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar al país, i Washington l'acusa de ser un niu de corrupció. Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa s'assumen, però, al procés judicial també contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier aplicat des del mes de gener.

0: Doncs justament parlem dels Estats Units perquè Donald Trump torna a la càrrega amb més aranzels quan està a punt de caducar la taxa comercial global del 10% que va imposar al maig. Quan el Tribunal Suprem li va tombar els aranzels de l'inici del segon mandat, l'administració nord-americana prepara ara un nou paquet d'aranzels contra 60 països. Ho avança el diari econòmic Financial Times i ho ha confirmat el representant de comerç dels Estats Units, Ignasi Abad.
1: Sí, Jamieson Greer no ha pogut revelar quan s'aprovaran els nous aranzels, però assegura que cobreixen gairebé la totalitat del comerç que els Estats Units té amb l'exterior sota la base legal de lluitar contra els productes elaborats amb treball forçat. El representant del comerç del govern Trump ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
2: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Segons Greer, entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb Brussel·les. Al marge d'això, el mandatari de la Casa Blanca acaba d'aprovar també nous aranzels al 50% per a determinats productes importats del Canadà, justament el dia en què s'han reprès les negociacions per revisar el tracte comercial dels Estats Units justament amb aquest país i amb Mèxic.
0: Gràcies, Ignasi. Passen 3 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem el nou paquet d'ajudes que ha aprovat el govern espanyol per a la compra del vehicle elèctric.
3: Catalunya Vespre.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
6: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
7: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Llum verda del govern espanyol a noves ajudes per comprar cotxes elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions més econòmics i de fabricació europea. Roger Santaló, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, tot es basa en el percentatge d'ajuda, que serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que un es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
11: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
10: Anem a posar exemples. Els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En el cas dels autònoms i les pimes, el topall és una mica més elevat, de 6.000 euros. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix.
0: I quan es pot demanar aquest ajut, Roger?
10: Doncs es podrà demanar si es pensa que a partir de divendres o dilluns vinent, quan el procés telemàtic estigui preparat. Això sí, es podrà demanar aquest ajut amb caràcter retroactiu per tots aquells vehicles comprats en aquest any.
0: Gràcies. Li L'informe anual de l'Observatori de les Energies Renovables constata una lleugera caiguda tant en la generació com en el pes que tenen aquestes energies en la cobertura de la demanda elèctrica. De fet, calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny del 50% que ens hem proposat assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
0: De quina caiguda estem parlant?
12: Doncs, segons l'informe de l'Observatori de les Energies Renovables, el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 24, i el pes de la hidroelèctrica, fotovoltaica i eòlica en la cobertura de la demanda elèctrica va baixar del 16 al 15%, un punt menys. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix.
13: Al ritme actual no assolirem els objectius de cara al 2030.
0: Hi ha alguna possibilitat de corregir-ho?
12: Corregir-ho, si arribar-hi, comença a ser complicat. Segons l'Observatori, aquest objectiu, cobrir amb renovables el 50% de la demanda elèctrica el 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, es podria assolir i fins i tot superar si tiressin endavant els més de 1.300 projectes d'eòlica i fotovoltaica que Catalunya té en cartera. Però els tràmits són molt lents i cars en comparació amb altres comunitats autònomes, i això fa que no avancem al ritme que tocaria.
13: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
12: I si els projectes d'aquí no tiren endavant el ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24. És el tercer saldo importador més alt des del 1990.
0: Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut d'Estudis Vall d'Hebron.
10: L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous fins al 6 d'agost.
0: L'Assemblea Nacional Francesa proposa condemnar a presó perpètua els autors de violacions en sèrie contra menors de menys de 15 anys. La mesura, marcada per un intens enfrontament polític, forma part d'una remodelació de la llei d'abús sexual impulsada pel govern arran del cas Liana. Divendres va ser rebutjada en una primera votació. París, Isabel Galí, bona tarda.
14: Bona tarda. L'article de la llei integral sobre la protecció dels menors més polèmic ha estat aquest, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys. Genera dubtes entre molts professionals que creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el seu silenci davant la perspectiva, per exemple, que l'agressor sigui algú proper o de la família. En tot cas, l'article i el conjunt de la llei han estat aprovats en primera lectura per 378 vots a favor i 7 en contra, i inclou un altre article fins ara reservat als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Fins ara es podia denunciar una violació patida en minoria d'edat fins als 38 anys. Una llei, en tot cas, que intenta apaivagar la indignació pels errors de la policia i dels jutges en el cas de la Liana, la nena de 10 anys, violada i assassinada per un home que ja havia estat denunciat i a qui la policia mai va interrogar ni detenir.
3: Catalunya Vespre.
0: Ara, en format més breu, tota una sèrie d'informacions. A partir de dijous, els afectats per l'esvoranc del Putxet ja podran demanar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses que han tingut de més durant el desallotjament.
10: Es tracta de dues mesures destinades a veïns i a comerciants perjudicats. Són ajuts en forma de bestretes i préstecs amb condicions preferents, aquests últims dirigits només als comerços. S'habilita una oficina per autoritzar tots els imports que s'han d'abonar. En Josep és un dels veïns afectats.
15: Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a pues, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
10: Divendres hi ha una nova reunió informativa per donar més detalls del retorn dels desallotjats.
0: Els fraus efectuats amb targetes bancàries o per transferència són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries.
10: Han augmentat un 30% en els últims anys i representen un terç del conjunt de queixes que rep el Banc d'Espanya. De mitjana tenen en un cost de 700 euros per client. En conjunt, el 2025, el Banc d'Espanya va rebre 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. El BBVA és l'entitat que rep més reclamacions, però també és una de les entitats amb més clients.
0: I l'Unió de Pagesos demana que s'anul·li el Pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori. És el Plater, Girona, Fèlix Martín.
16: Denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals i obre les portes també als propietaris dels terrenys a vendre-s'ho a les grans companyies energètiques per treure'n més profit. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
17: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i se'n redacti un de nou. Defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
16: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al projecte del govern.
3: Catalunya Vespre.
0: Polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta pel Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clares i Simó del centre educatiu. A través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. Montse Mas, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, el govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels països catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
18: El consistori ha posat en marxa una votació popular, oberta fins al 31 d'agost, que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora.
0: Gràcies, Montse. Seguirem també com va aquesta votació. Ara us expliquem que el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com des del punt de vista tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. Marta Vives, quines altres mesures inclou la reforma?
20: La nova norma incideix en el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i l'efectivitat en els procediments de protecció a les víctimes i, a més, exigirà de manera obligatòria la figura de coordinació d'intimitat en les escenes sexuals. El Reial Decret també considera jornada laboral, els assajos, la preproducció o la promoció i estableix claredat en els diferents conceptes retributius. Yolanda Díaz és la vicepresidenta espanyola.
21: Regulamos la jornada. Aunque parezca sorprendente, esto no estaba incorporado así y normalizamos el trabajo de la gente de la cultura a las jornadas propias del derecho laboral de nuestro país.
20: La reforma d'aquest estatut era una demanda de fa temps del sector. És per això que la seva aprovació ha estat rebuda amb satisfacció per part dels sindicats, tot i que han lamentat que la modificació no inclou els límits d'ús de la intel·ligència artificial.
0: Precisament a Catalunya també s'ha aprovat el nou conveni col·lectiu de teatre, Marta, que vol guanyar en protecció i combatre la precarietat.
20: Així és. Un conveni que el sector esperava amb candeletes després de gairebé 3 anys de negociacions. Entre d'altres, el nou text incorpora per primera vegada les companyies de teatre familiar, també exigeix la remuneració de les activitats que formen part del procés, per exemple, la preproducció, els enregistraments o la promoció, i actualitza els salaris. A més, la reproducció digital de la imatge i la veu dels intèrprets tindrà una remuneració diferenciada. El nou conveni tindrà una vigència fins al 30.

0: El teatre grec s'omple de poesia aquesta nit amb la música del cantant marroquí Walid Ben Selim i del barceloní Raül Refri. Proposen un viatge a través de poemes místics àrabs i occidentals. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Raül Refri és un creador molt conegut a Barcelona. A més de la seva carrera en solitari, ha treballat com a productor d'artistes com Rosalía, Silvia Pérez Cruz, La Mala Rodríguez i Cristina Rosenvinge, entre molts altres. Va conèixer Walid Ben Selim en un festival d'art La Provença. Ben Selim és un cantant marroquí pioner del hip-hop al seu país, però també fa creacions delicadíssimes posant música a poemes àrabs amb electrònica o arpa. I fins i tot és coautor de l'òpera Ali, estrenada a Brussel·les. Els poemes que versionaran avui reflexionen sobre la condició humana i alguns dels versos són del poeta cordobès Ibn Zaidun, el més important de l'Àndalus. A tots dos els acompanya el cineasta francès Vincent Moon, el creador de la Blogothèque, una sèrie de videoclips que mostraven els artistes en moviment, amb vídeos que en el seu moment van tenir molt d'impacte, com el de Nantes, del grup Beirut, gravats amb estètica de cinema de guerrilla i que van ser imitats arreu del món.

0: La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució en veu de dona i vol omplir tot un buit en la memòria històrica. El llibre vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes, i ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia tot just 14 anys.
1: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
0: Un llibre que publica l'Avens, amb pròleg de Maria Campillo.

0: Escape amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Montse.
1: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
2: La deshumanización del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas, desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme le va avanzando la historia, y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que, cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
1: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
2: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, un riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad. Emocionante para mí.
1: Aquí s'ha publicat el primer volum de l'aventura, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
0: Gràcies, Montse. Minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. És moment per a la informació esportiva. David Tupac, bona tarda de nou.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Comencem amb l'Espanyol, eh? Està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
3: I l'està guanyant. El partit és de la segona meitat ja a minut 60, tot just. Per tant, 15 de la segona. L'Espanyol guanya 2-0 en aquest enfrontament contra el Pau de la segona divisió francesa per l'ADA a l'Alt Empordà. Per tant, l'Espanyol que torna a guanyar un amistós, tal com va fer dissabte al Camp de l'Olot en la seva estrena a la pretemporada. I el golejador inicial ha estat el mateix Rafa Bau, que avui ha obert el marcador al minut 3 i al 43 abans del descans encara Quique García ha fet el 2-0 que ara hi ha al marcador quan queda mitja hora llarga de partit. Més l'ha afegit en un duel que, per cert, es pot veure per Esport 3.
0: Molt bé, d'altra banda, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute.
3: Això no suposa generar ingressos nous, sinó que el que busca l'Espanyol és millorar el balanç financer del club per, sobretot, poder augmentar el límit salarial, que és aquest concepte que marca la tresoreria dels clubs a l'hora d'anar al mercat de fitxar, com és el cas d'aquesta finestra estival de fitxatges. Per tant, ara l'Espanyol, que amb aquesta ampliació de capital, doncs tindrà més marge de maniobra per fitxar en aquest mercat d'estiu. Un Espanyol que, per cert, d'altra banda, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats els que té a dia d'avui, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat, i en total el nombre de socis de l'Espanyol supera la xifra dels 33.000.
0: Al Barça, el president Joan Laporta ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge. Estem parlant de l'extrem alemany Karim Adeyemi.
3: Sí, ho ha dit Laporta en tornada als Estats Units. Hi ha hagut, però, a última hora, cert canvi de plans. Demà s'anunciarà oficialment aquest fitxatge d'Adeyemi, que cobeja des de fa dies, i serà dijous quan finalment el presentin. Si no, hi ha un canvi de plans. Per tant, Adeyemi, que ja la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, oficialment serà demà nou futbolista blaugrana i dijous el presentaran. Recordem que prové del Borussia Dortmund alemany i que el Barça haurà de pagar 22 milions d'euros al Borussia, més 7 més en variables subjectes a títols. Adeyemi serà el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, i encara n'hi haurà un tercer i també per a la posició d'extrem. Tots tres són extrems. Aquest nou vingut serà l'extrem esquerre del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, en una operació que tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda per al Bruges, mentre que Bisigu tindrà fitxa del filial, però serà només efectes de fair play financer perquè entrarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. Afegim a tot això en clau de mercat blaugrana un últim nom, el d'Aymeric Laporte, el central, recentment campió del món, que milita a l'Atlètic de Bilbao, doncs s'ha ofert al Barça mitjançant el seu entorn. Va ser durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Aleshores, l'entorn de Laporte va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat del jugador de jugar al Camp Nou. Recordem que el defensa basc té 32 anys i una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
0: Molt bé, veurem què passa. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada.
3: Es tracta de la davantera Mirari Uria, una futbolista que és basca, d'aquí Guipúscoa, que té 23 anys i que prové de la Reial Societat.
4: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea. Y eso espero aportar al equipo.
0: Barça de bàsquet, va, ha fet oficial la incorporació de l'aler Stanley Umude per dues temporades.
3: Una més, avui en general el bloc de bàsquet ve farcit, ja ho veureu. Umude, l'últim nouvingut al Barça, té 27 anys, fa gairebé 2 metres d'alçada, és un aler nord-americà però que té nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, la que queda per sota, diríem, de l'NBA. Tal com s'ha explicat aquesta casa avui al Catalunya Migdia, la propera incorporació del Barça apunta a ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski. En aquest programa també s'ha explicat que Schengelia continua valorant marxar de l'equip blaurana i aquesta setmana té previst prendre una decisió. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai, l'equip que entrenarà precisament Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça ha sabut que jugarà a les semifinals de la Supercopa CB contra el València, l'actual campió de la Lliga, i l'altra semifinal la jugaran el Joventut, que exercirà d'anfitrió en aquesta competició que jugarà al setembre contra el Baskonia, que és l'actual vencedor de la Copa. La Supercopa, com dèiem, es jugarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona.
0: Molt bé, i també moviments al Manresa, oi, David?
3: Que no renova d'una banda el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, el Manresa, doncs, vol incorporar

0: Que bastanta fatiga ja es nota a les cames i... Però bueno, esperava pitjor. Sabia que tenia el cos únic adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hagués anat molt millor que ha sigut al final, perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible. I la veritat que bastant bé, però amb una mica amb les ganes d'haver pogut fer millor.
1: També una altra veu catalana protagonista al Tour de França és el director esportiu de l'equip Bahrain, Xavi Florencio, que s'ha referit precisament a Pogacar i al domini que està exercint amb mà de ferro. Són declaracions de Florencio que es poden sentir en una entrevista íntegra al Ràdio Volta, al podcast ciclista de Catalunya Ràdio.
2: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va pues, és el número 1, ho demostra. Llàstima, pues, bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des de quan sortia Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej el que s'emportarà aquesta victòria.
1: Avui, per cert, ha abandonat un dels 10 primers de la General. Tercer l'any passat, Florian Lipovic, l'alemany, que ha caigut. I demà tindrem una etapa, en principi, que no ha de propiciar canvis. La 17a, de 174 quilòmetres, propicis per a l'esprint massiu entre Chambéry i Boiron.
3: I un últim apunt. El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit una altra cursa de la IndyCar.
1: Ha estat al circuit oval de Nashville. S'havia ajornat 24 hores per la pluja. Amb aquest nou triomf, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, el Vallès Oriental, doncs es consolida encara més com a líder de la competició i té a tocar el que seria el seu cinquè títol en aquesta disciplina.
3: Gràcies, David.
1: Fins ara.
3: Menys d'un minut i mig i arribarem al punt de les 9 de la nit. És l'hora de saber també quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores. Un dia més amb Gemma Puig.
4: Avui la tarda ha sigut més estable i hem tingut algun ruixat molt puntual, algunes dècimes cap a les Terres de l'Ebre, amb una calor que ha tornat a disparar-se altre cop, tornat a arribar als 40 graus o per sobre, 41 a Cardona, 40 a Sant Romà d'Abella, 40 a Vinebre, i a més l'aixafogor ben marcada a la façana litoral. Demà pocs canvis. Aquesta propera nit i matinada tornarem a repetir nits tropicals, nits tòrrides a la costa, cel terrós, pols sahariana, i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta més probable cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Afluixa una miqueta la calor, però dijous tindrem un nou repunt, però serà, de moment, el darrer d'aquesta setmana, perquè a partir de divendres i el cap de setmana la temperatura amb tendència a normalitzar-se.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Bona nit, són les 9. El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials. França es converteix d'aquesta manera en el primer país europeu que estableix una majoria digital d'aquesta edat, Maria Costa.
2: La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obliga plataformes com Instagram, TikTok i Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quins mecanismes utilitzarà. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès Emmanuel Macron celebrava en un vídeo a les xarxes el pas fet per la cambra.
3: Voilà, le Parlament vient de voter...
4: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
2: La iniciativa arriba després que Austràlia aprovés una prohibició similar per als menors de 16 anys i mentre altres països estudien mesures semblants com Espanya i el Regne Unit.
1: 16 dotacions dels bombers treballen en un incendi a una nau industrial de Vilamalla. El cos d'emergències ataca les flames des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents. No hi ha persones afectades, segons els bombers, però s'ha activat en prealerta el pla Procicat, perquè l'empresa és de pintures i aerosols. Girona, Laia Claret, bona nit.
5: Bona nit. El foc s'ha declarat a un quart de vuit del vespre i afecta una nau industrial d'una planta a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Les flames afecten l'interior d'aquesta construcció, que és a prop de la carretera Nacional 2, i s'ha hagut de tallar en tots dos sentits. Els bombers ataquen les flames des de tres zones diferents a l'exterior de la nau per evitar que es propagui a d'altres adjacents.

0: adjacents. També aquesta tarda els bombers han treballat en un altre incendi de canyes i matolls vora la via del tren, a Maçanet de la Selva. El foc, que està estabilitzat, ha obligat a tallar temporalment la circulació de convois. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Gràcies, Laia. I la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa està tallada per una incidència que afecta la senyalització de la xarxa. Adif espera solucionar-ho el més aviat possible.
2: En canvi, els usuaris de les línies R13 i R14 hauran de tenir més paciència perquè estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona nit. La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus. El robatori va passar ahir, l'extracció de coure va provocar diversos incendis en transformadors. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
4: Doncs altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que ha començat a Picamoixons, que deu fer ja un any.
3: Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: 9 ferits, un dels quals crític en un accident de trànsit a la C-12, a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit crític l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no estem ara mateix per la seva vida. També s'ha portat al mateix hospital 4 persones més, han estat menys greu. A la resta de ferits, han estat lleu, se'ls ha traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de l'accident s'ha activat 7 ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat. Són les 9:03. És l'hora també del titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs en què destaquem que l'Espanyol està jugant el seu segon amistós de la pretemporada, guanya 2-0 al Pau de la segona divisió francesa al minut 72. Gols a la primera meitat de Rafa Bauzà al minut 3 i de Quique García al 43. A banda d'això, al Barça hem sabut que demà s'anunciarà oficialment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per 5 temporades. Dijous el presentaran i ha tancat també el fitxatge d'un altre extrem, un jove belga del Bruja, Jesse Bisigo, en una operació que tindrà un cost de 8,5 milions d'euros per al Barça, més un percentatge d'una futura venda. I a més, en clau de mercat valorant encara el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao i recent campió del món, Aymeric Laporte, s'ha ofert al club blaugrana. I en ciclisme, al Tour de França, hi ha hagut victòria per a Remco Evenepoel, la segona consecutiva del belga a la ronda francesa, avui a la 16a etapa, que ha estat una contrarrellotge, en què li ha retallat mig minut gairebé el líder Tadej Pogacar. Ara són primer i segon de la general amb l'eslové per davant 4,5 minuts.
1: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8.
6: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
7: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
10: En Joan va baixar la fonda...
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i CAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. Cinc dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empúria Brava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de dues prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les dues noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. Prefereixo anar a la presó que estar morta. És més segur, la presó. La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
4: Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen dues germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar. Per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A PAMS. Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers. Un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que oficialment n'hi havia tres còpies, una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
6: No estava forçada al domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos en un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
4: Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
7: Prefiero ir a la prisión que estar muerta. Es más segura la prisión.
6: I això us fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalàs, sinó que podria ser automaterial, si no el principal automaterial d'aquests fets.
4: Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Oriols?
8: Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
4: Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I, a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs, però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuní.
9: Vostè mantenia el seu pare?
10: Sí, fins que no va vendre...
9: I vostè, a veure, vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
10: Jo...
11: Va vendre la casa?
10: Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
11: Abans, sí.
10: Bueno, després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empúria Brava, que, bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquells calés que els feia servir...
9: S'ho va gastar tot?
10: No sé, realment, és que això no ho sé.
4: No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas, el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és, però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
8: Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans que serien de l'Helena amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany que estaria igualment tacada.
4: Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per poc que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona, L'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
6: I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre antic nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro. És una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell, i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que era d'origen rus.
4: Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella, Odessa, i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que, malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
6: Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, es queda allà, es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
4: Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida.
5: You want it darker.
3: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
5: I'm ready, my lord.
3: Amb Carles Porta.
4: La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
8: Hi ha tres línies d'investigació obertes: la familiar, la de les dues prostitutes russes, i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas: l'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:15 de la matinada, i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:15 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
4: Però a qui i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
8: Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts, i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
4: Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues noies anessin a dormir aquella nit al pis del carrer Joan Coll, el del Toro, perquè només té una habitació. En canvi, el pis del carrer Aníbal, el del Joan, en té 3. I tots els estris de bany i neteja personal que hi han trobat són típicament femenins. La nevera i la cuina també estan perfectament equipades, amb productes de primera necessitat i aliments frescos. No es troba una explicació raonable al fet que, si les noies vivien habitualment al pis del carrer Aníbal, aquella nit anessin a dormir a l'altre pis, al del Toro, on no estaven instal·lades i on no tenien totes les comoditats perquè feia dies que no hi anaven.
8: Els Mossos tampoc no veuen clar que una tercera o terceres persones hagin pogut accedir al pis sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
4: Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquè entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment

0: acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
1: És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè nosaltres sabem que ja es traslladen a Terrassa, en aquest cas la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona. El taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi. Bueno, protegia les noies aquestes. Suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
0: L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'alguns dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canta.
2: L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes i que tots tres eren d'Ucraïna, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
0: L'element clau és un matalàs de matrimoni. Dels tres ucraïnesos, el taxista que era reticent a parlar, es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte, li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera persona per la seva presumpta implicació en l'assassinat d'un empresari andorrà trobat mort al maleter del seu cotxe en un polígon industrial de Granollers fa dues setmanes. Els Mossos ja havien detingut dues germanes russes que exercien la prostitució en un club de contactes al Vallès Oriental. L'home detingut ara també és rus i és un conegut de les dues germanes.
1: Nosaltres ja veiem visualment, veiem que és ell, per la foto, que és la mateixa persona que acompanya aquestes dues noies a fer la compra i el trasllat del matalàs, i és quan nosaltres fem la detenció per còmplice, en principi, de que podria ser de l'homicidi.
0: En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
1: Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu, que en aquest cas es va fer la detenció. Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
0: Es diu Alejandro i l'interroguen.
1: Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver, ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar matalàs, col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Clar, ell el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
0: Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
1: Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies. Podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció a aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners amb aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portava, estava tot el dia amb ella, se sovalia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, li s'havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
0: L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, que era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènech.
1: Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners. On amagaven els diners? Perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, la sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat a la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
0: És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
4: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
0: El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
1: Que per ser allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
0: Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
1: La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només ho saben ells, i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que el que diu la prostituta, prefereixo anar a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material, part de que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena, o va ser el proxeneta, el rus, això no se va poder, almenys per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
0: La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
1: En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies, sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
0: L'Helena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
6: Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
0: La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
6: En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kratzova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Oleksandr Lechkovich y actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, Uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal, con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
0: El Toro i el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre. Que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
1: Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap. Per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit. I que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
0: L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
7: La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Alexander, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
0: Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
8: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
8: Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis, la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no me tinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
0: No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
8: No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
0: Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
8: Sí, com la majoria dels oients, però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que faci o deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
0: En aquest cas hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo o, no sé, sexe o el que lliguin, més igual, no ho sé i no m'importa. Uh-huh. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
8: Sí.
0: I a més ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
8: Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és una, de sentir-se més jove o de prestigi o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu proxeneta. No sabem el proxeneta en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
0: Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de proxeneta.
8: Ah, exacte, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten a un desenllaç tortuós, eh? Però tampoc sabem com, aquest proxeneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
0: Vas molt lluny sempre, eh?
8: Sí, escolta, sí, és la meva feina.
0: I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
8: Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei de, no? del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici, bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
0: Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
8: Perquè la dona és...
0: Al llarg de la història, també,
8: sí, sí,
0: eh?
8: Sí. És que és un bé, és un producte. És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu. És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi, és una moneda de canvi, és un botí de guerra, sempre, i ara també.
0: No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
8: Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses de... que sempre es posen, en els judicis. He begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual. No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
0: Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació i de sentit de la convivència.
8: Educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
0: Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment, mentre el vas fent, vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou. Però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no. És a dir, si em dius que no, ho faré igual.
8: Sí. Jo no tinc tota la informació. No sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ella el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient ho ha vist fer. I per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
0: Ai, Déu meu, un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja de Ahorros del Mediterrani. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
8: Sí, és allò de... Quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas, l'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual. És a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres, en general, no se segresten quan estan en amistats familiarment. S'esbatussen, si vols. Però la possibilitat que et dona tenir poder, la possibilitat que el poder et dona d'actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall, i, per què no dir-ho, el jurat popular, en un principi el declara culpable.
0: Sí, sí, això és un... M'agradaria molt poder parlar amb aquests membres del jurat. Segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic.
8: Oi,
0: guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
8: Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
0: No, la jutge
8: diu que no.
0: El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar. Uh-huh. Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal o al ponent per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar. Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintint perquè, sí, òbviament, sí, sí, sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar, i per allò que va passar, a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant. És a dir, no recordo quin és, perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'Audiència de Barcelona que redacti de nou una sentència, perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas, sí, en el cas de Granollers, i tant, aquí hi va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos i l'Audiència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
8: Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
0: Menys si es tracta d'independentistes.
8: No, llavors és una altra...
0: Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. És allò que diuen indubio pro reo.
8: Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. Perquè, home, d'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafen, sí, el substitueixen, agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
0: Bueno, és un 6-3, és un 6-3.
8: Que més coincideix amb el... Hi ha 6 homes i 3 dones.
0: Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
8: Això, perdó.
0: No sé si les 6 dones voten absolució o no.
8: No ho sabem.
0: Això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions, com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
8: Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona, comencen a penjar que si jaque mate a Instagram, muere de zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. Té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia. Atrets.
0: No sé. A mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
8: Totalment.
0: Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat, eh?
8: Bueno, com deia aquest, el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
0: No l'havia sentit,
8: aquesta. Sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant interessant.
0: No, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acabi res?
8: No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. Llavors hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc, aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra, l'enveja...
0: Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns,
8: bueno,
0: la sang, jo què sé, això de les famílies, jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
8: Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
0: Hòstia, amb el que a mi m'agrada la pau i la calma, mare meva.
8: I a mi, però mira...
0: Mare meva. Escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes. Uh-huh. Una... que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dos coses. Una, el crim de Granollers, les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
8: Tot apunta cap aquí, sí.
0: Però una cosa que ho fa molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva, és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
8: Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, hi ha bonus, que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part d'una altra tipologia, si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
0: És probable, sí.
8: Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un show entre ells de mentides, mitges veritats. De fet, reprodueixen veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges... Una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
0: No, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
8: Sí, els mitjans també hi han contribuït.
0: Sempre.
8: Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic.
0: No, però ella amb sí, amb els seus... Amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, han sortit un... No sé, per cames, no? És igual, no, per cames no, perquè al final és complicat, no? Però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
8: Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs, i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells. És entre tots que ho fem tot. No sé, ella encaixa amb un cliché de dona...
0: A mi em fascina.
8: De vibra. Dona. Sí, encaixa. Ella encaixa perfectament amb el cliché, i de fet, els mitjans de comunicació per analitzar o parlar del cas de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica, escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home, en aquest cas, és que ell era un actor secundari, no? Que es deixava portar per... Bueno, pues mira, jo no m'ho crec, però bueno... Sí.
0: No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa. Uh-huh. Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
8: Jo crec que és bastant obvi, i no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses, ho diré molt planer, que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat, no només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims acompleix aquest paper amb l'afegitó, que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal? Saps què li ha passat? Oi, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat. De dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. Ens encanten aquestes històries. I Crims ha vingut a trobar aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
0: És fantàstic que agradi, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i a les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
8: És molt complicat i, a més, s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble. T'agradi o no t'agradi.
0: Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
9: Crims.
6: Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
9: Pallars.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. L'expresident Carles Puigdemont denuncia a Espanya davant de la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres a l'exili, han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del TJUE. Segons avança VilaWeb, hi ha pogut confirmar Catalunya Ràdio en l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment per les despeses del procés independentista, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat i que adreci a Espanya la corresponent carta d'emplaçament amb caràcter urgent. Argumenten que l'òrgan de control espanyol incompleix la sentència europea i que això afecta els encausats a mesures cautelars per valor de més de 9 milions i mig d'euros. Notícies amb Cèlia Forment.
2: La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració, la FECASARM, rebutja la prohibició de fumar a les terrasses aprovada avui al Consell de Ministres perquè considera desproporcionada i ineficaç. Joaquim Boada, secretari general de la patronal, alerta de l'impacte en el sector i assegura que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Són declaracions al Catalunya Vespre.
3: Van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el president Jacobo Sallarès creu que és molt necessari per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat també al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
4: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
2: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
1: La ministra de Transició Ecològica francesa, Monique Barbou, ha dimitit després que s'hagi aprovat una llei que reintrodueix dos pesticides fins ara prohibits al país. La norma contempla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues

0: substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França, amb l'objectiu que les utilitzin algunes produccions agrícoles amb dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, Annie Genevard, que assegura que donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari. La llei és una mesura impulsada pel govern d'Emmanuel Macron que ha generat una forta divisió.
1: Les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. La circulació ha quedat interrompuda entre les estacions de La Plana, Pica, Moixons i Lleida i, de moment, no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys, que DIF qualifica de molt greus. El robatori va tenir lloc dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors. A més, es va calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó lamenta l'afectació que aquests fets tindran per als usuaris.
2: Doncs una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, doncs ja és un drama això, perquè no en surt. Vull dir, quan no és un nap és una ceba.
1: Un cop s'allesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
0: I ara els esports amb David Ubac.
3: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa, amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. També en futbol, el Barça farà oficial demà mateix el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i també té un acord total per fitxar l'extrema esquerra del Bruges belga, Jesse Bisigu, de 18 anys. A més, el defensa internacional Laporte, recent campió del món, s'ha ofert al club blaugrana, que per ara no el prioritza. Té una clàusula de sortida de l'Atlètic Club de Bilbao de 15 milions d'euros. En ciclisme, al Tour de França, Remco Evenepoel ha guanyat la contrarrellotge de la setzena etapa, segon triomf consecutiu d'etapa per al belga. Avui li ha retallat 28 segons al líder, Tadej Pogacar, que es manté, això sí, com a líder amb el mallot groc, amb 4 minuts de marge, precisament respecte d'Evenepoel. I en bàsquet, el Barça ha confirmat el fitxatge de l'alè nord-americà amb passaport nigerià, Stanley Umude, de 27 anys, i que firma per dues temporades.
4: Fins aquí les notícies.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
6: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
7: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
5: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
8: Hi ha persones que habiten més un món...
5: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: El búnquer.

0: 1858, Fall River, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica. Ens situem en una ciutat que s'ha convertit en un dels principals motors de la recuperació econòmica nord-americana. La indústria tèxtil està omplint Fall River de riquesa i els nouvinguts s'hi amunteguen amb l'esperança de trobar-hi un futur millor. La majoria d'ells són irlandesos, tot i que als barris baixos també hi abunden els que provenen de països com Espanya i Portugal.
1: I el protagonista d'avui, d'on és? Irlandès? Portuguès? Espanyol? Perquè ha de ser preciós un andalús pronunciant Massachusetts.
0: Home!
2: Massachusetts! Massachusetts!
1: Hem dit andalús, no hem dit idiota, sisplau. Respecte, eh?
0: Respecte, que ens escolten molts d'andalusos.
1: Molts andalusos, moltes famílies andaluses que van venir aquí a aixecar Catalunya.
0: Sí, senyor.
1: Ens escolten.
0: Bueno, a hores d'ara, el nostre protagonista no sabem ni si és andalús ni si és portuguès.
1: Ah, bueno.
0: Perquè no ha nascut.
1: Val.
0: Jair, abans us vull presentar els qui seran els seus pares.
1: Val.
0: Andrew Borden, el propietari d'una de les fàbriques tèxtils més rendibles de la ciutat, i Sarah Borden, una esposa servil que dedica el seu temps a cuidar l'única filla que tenen.
1: Els Borden?
0: Els Borden. Els surten els calés per les orelles, els Borden, eh? L'Andrew gestiona l'empresa amb mà de ferro i els beneficis només fan que créixer. Els immigrants europeus de qui us parlàvem són els seus obrers.
1: Bueno, fer treballar nens petits
0: el tèxtil.
1: A les filoses, que us penseu que és cosa de la Mancio Ortega, però
0: no,
1: ja fa molt que
0: fa
1: es fa
0: molts
1: això.
0: Anys que es va inventar això.
1: L'esclavisme infantil, fa molts anys.
0: No és la Mancio.
1: No ha inventat res.
0: No ha inventat res. En tot cas, ho ha adaptat.
1: Ha adaptat els nous temps. Que fer el mateix i que no es noti.
0: Que fer-ho lluny. Fer el mateix però lluny. Sisplau.
1: Un dia la Mancio sentirà el programa, apareixerem sobrant els canals d'Empúria Brava, etcètera, etcètera.
0: Inditex retirarà tota la campanya de públic que fa Catalunya Ràdio. Que és zero, diria.
1: És zero.
0: Perquè quines botigues són Inditex? Mango? No, Mango.
1: No, Mango és l'únic que no és. Mango és l'únic que és català.
0: És que mira que estic posat en el tema de la moda.
1: Zara. Bresca.
0: Bresca, també? Bershka.
1: Bershka.
0: Bershka santa.
1: És el meu pare que diu Bresca.
0: Diu Bresca.
1: No, va.
0: Bueno, en fi, va, sisplau. Anem a la nostra història. El nostre amic té treballadors immigrants perquè treballen fort i cobren poc. Per l'Andrew, tenir-los a les fàbriques és un negoci rodó.
1: Bueno, és que els diners es fan així.
0: Ah,
1: colla'ls!
0: Colla'ls fort!
1: Trabuca!
0: L'Andrew els colla fort i guanya molts diners, però tampoc els gaudeix gaire. Ah. Vol ser el més ric del cementiri, tu. Tot el que guanya s'ho guarda. És garrat, és ben garrepa.
1: Això no m'agrada gens, eh?
0: Ai.
1: Del ric això no m'agrada.
0: El ric
1: m'agrada que el ric gasti.
0: Sí, clar, és que
1: hi hagi,
0: el ric ha de gastar. El ric té l'obligació de gastar.
1: Molt ben dit.
0: El ric hauria de gastar, sempre.
1: Molt ben dit.
0: Vostè no s'ho pot guardar, això.
1: S'ha de gastar. Què fa el rei d'Espanya?
0: Si no,
1: emèrit què feia? Guanyava i gastava. Doncs per això...
0: En canvi, el petit s'ho guarda tot.
1: És un agarrat.
0: S'ho guarda tot.
1: I l'agarrau?
0: No, tot s'ho guarda. Hasta la... Tot.
1: Ai, oh. Tot s'ho guarda, sí que s'ho guarda tot, sí.
0: Va, home, no hem avançat, gota.
1: Ja s'ha parat de la Mancio del rei d'Espanya.
0: Per favor.
1: I portem 3 minuts de programa.
0: Sisplau.
1: Es nota que us censureu? Bueno, doncs aviam si per fi ens censurem una mica.
0: Sí, aviam si aprenem a censurar-nos, de veritat. La garraperia ha enterrat... No ha enterrat ningú.
1: Que és mort, ja?
0: Un moment, que m'estic posant nerviós perquè estava pensant en tot el que s'ha dit. Bueno, la garraperia del nostre amic Andrew l'ha heretat del seu pare, que també era del puny tancat. Els Borden no viuen en una mansió a la part alta de Fall River com la resta de milionaris.
1: Ah, no?
0: Ells viuen en una casa modesta situada a tocar de les seves fàbriques. Això està molt bé, també. Sí.
1: Estic
0: defensant tot el que surt, si t'hi fixes, eh?
1: No, és veritat. Endavant amb l'eufòria.
0: La gent creu que ho fa per ser més proper al negoci, però la veritat és que ho fa per no gastar diners en una casa cara. Però l'any 1860 passa un fet que obliga l'Andrew a mudar a la família.
1: Una revolta dels treballadors. Ja t'ho deia que els havies de collar.
0: No, res d'això. El que fa que es mudin a una nova casa, una casa més gran i més àmplia, és l'arribada de les filles. Primer neix l'Em i després la nostra protagonista, la Lizzie Borden.
1: Que li costa acabar d'engegar.
0: Va, noia. Ara.
1: L'hora.
0: La casa que han comprat potser no els feia falta perquè dues setmanes després del naixement de la Lizzie,
1: sí,
0: la mare agafa una infecció a la sang i allibera una de les habitacions de la casa. La pobra dona s'ha mort.
1: Ostres, tu.
0: Queda alliberada durant poc temps. El pare de la Lizzie tarda ben poc a tornar a posar una dona a casa. Un any després de quedar viudo, es casa amb l'avi.
1: Amb l'avi? Què foten aquests dos?
0: No, és un nom. Ah. A, ve alta, ve alta, i E. Avi, no amb l'avi de la casa, amb el senyor.
1: Amb el pare de la morta, t'imagines?
0: No, home, no.
1: Tu ha anat, com ha anat, ens hem enamorat i...
0: Noi.
1: És estrany.
0: Amb la família reestructurada,
1: sí,
0: ja ens podem centrar en la nostra protagonista. Costat arrencar avui, eh?
1: Sí, però mira, ja ho tenim,
0: ja està. La Lizzie ha tingut la sort de néixer en una família que sempre li podrà oferir un plat a taula. Però, per desgràcia, ha de viure situacions inimaginables per la gent del seu estatus. Resulta que són rics, però viuen com miserables. Perquè us feu una idea, la Lizzie va a l'escola més prestigiosa de la ciutat, el lloc on només les butxaques més acomodades hi tenen accés, però hi va vestida amb la roba que portava la seva germana i que ja li va petita.
1: Bueno, no sé què dir.
0: Què?
1: No sé què dir, però conec algun ric miserable d'aquests, eh?
0: Sí.
1: Amb un cordill en comptes de cinturó, eh?
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Això ho hem vist aquests ulls, eh?
0: Sí, sí, sí. I que, bueno...
1: Sí, sí.
0: I que ha vengut uns quants programes a TV3. Si la roba està en bon estat, a mi també em sembla perfecte, però el problema és que alguns dels vestits que hereta semblen parracs. Els vestits de la seva germana a vegades estan fets un parrac, literalment. I la nostra amiga és qui en paga les conseqüències perquè els hi posen igualment i fa pena de veure. Va a l'escola feta un desastre i els companys de classe, evidentment, se n'enriuen.
1: És que és normal.
2: Porta la roba de la germana!
1: Germana, miserable!
2: Ah, ets pobre!
1: Vas a una escola de rics, vas vestir com el senyor Barragán?
0: No pots.
1: No pots?
0: No pots. Tot i que prové d'una de les famílies més riques de la ciutat, durant tota la infància, la Lizzie és coneguda com miserable. La miserable.
1: La Lizzie, la miserable.
0: És una època difícil, està tan trista que gairebé se li esborra la mirada pura i brillant.
1: Lizzie!
0: Lizzie.
1: Va!
2: Lizzie!
1: Aixeca-ho, vinga, Lizzie!
2: Amb el Lizzie!
0: Els anys difícils fan que la Lizzie creixi sent una nena apagada, estranya i molt introvertida. Per ella anar a l'escola és com un suplici, i el pitjor de tot és que a casa tampoc hi està gens a gust. I tot per culpa de la seva madrastra, l'avi. L'avi, eh?
1: L'avi, l'avi.
0: La, sí. La noia, la dona que es diu avi. Sí. Amb qui es porten com gat i gos. Les discussions entre totes dues són el plat de cada dia. La Lizzie no la pot ni veure i l'avi a ella tampoc. La nostra amiga creu que l'avi s'ha casat per interessos econòmics. I l'avi veu la Lizzie com una nena consentida que només fa que queixar-se.
1: Andreu, posa una mica d'ordre.
0: Sí.
1: Hosti, deixa l'empresa una estona.
0: Ja posa ordre.
1: Mira per casa.
0: Tranquil. El nostre amic posa ordre, però ho fa de mala manera. Si l'Andreu sent més crits del compte, treu el cinturó a passejar i les fa callar de cop. A totes dues.
1: Pillen les dues, eh?
0: Tant l'esposa com la filla. La situació provoca que la Lizzie perdi qualsevol vincle amb el seu pare. Es fa gran relacionant-se només amb la seva germana i amb el servei de la casa. Avancem ara fins a la dècada de 1880, quan la Lizzie ja supera la vintena d'anys.
1: Que és quan la Lizzie es torna més comprensiva, s'acaba fent amiga de la seva madrastra i tot és una pel·li de Disney, de diumenge a la tarda.
0: No.
1: Sí? No?
0: No. No, no. El panorama a casa dels Borden continua sent igual de pèssim. El pare de la Lizzie continua mantenint l'aixeta dels diners tancada i la relació entre la nostra protagonista i la seva madrastra avi ha empitjorat.
1: Vaja.
0: A més, els anys van passant, el
1: sí.
0: pare de la Lizzie s'està fent gran i el rerefons de què passarà amb l'herència familiar encara enrareix més l'ambient.
1: És que ser ric ha de ser insuportable.
0: Ha de ser terrible, quins problemes.
1: Molts problemes sempre, ja, no. ja heu vist. Ni saga de poder, heu vist ni saga de poder. Tot sí. eren problemes.
0: Tot eren problemes. És comprensible que la noia estigui amoïnada. A casa hi ha hagut un parell d'ensurts amb la salut i si les coses de papers no es fan bé, després tot seran presses, eh?
1: Sí, però què ha passat?
0: Bueno, doncs el pare ha tingut mals d'estómac. En la dècada en què ens situem, el pare pateix uns mals d'estómac molt bèsties, eh? Té
1: sí.
0: dolors, vòmits, tos i pèrdues de sang per totes bandes.
1: Tuberculosi?
0: No.
1: Tuberculosi?
0: No. Tot i que també és molt infecciós com la tuberculosi, no ho sembla. El pitjor és que l'avi, la madrastra, tampoc es deslliura de la malura. Cada cop que el pare es posa malalt, ella va al darrere.
1: Això és una tuberculosi com una catedral. No, ja sé que no tinc la llicenciatura en medicina, Però això és tuberculosi, que tireu-me la música.
0: No tirem res, no és tuberculosi, Jair, de debò.
1: Què collons tenen si no és tuberculosi?
0: Mira, no ho sabrem mai, tot i que el pare i la madrastra de la Lisi visiten els millors especialistes, moren abans de rebre cap diagnòstic.
1: És que era tuberculosi, ja te'l dic jo, el diagnòstic.
0: No! És que la parella no moren de cap malaltia, Jair.
1: Ai, Peyu, de veritat, eh?
0: Moren...
1: Com?
0: Assassinats a casa seva.
1: Vale, ja està, ja comença per aquí.
0: Ah,
1: home, comença sí. Per aquí. Si me poses una mica de tos...
0: Sí, sí. La tos fa pensar, però...
1: La tos...
0: Però, bueno, ara... si teniu tos, no esteu lliures de que us assassini algú, també.
1: No, no, això també és veritat.
0: M'ha
1: faltat veure
0: no,
1: el cadàver.
0: Vostè no em podia assassinar, que tenia tos. No.
1: Jo m'havia de morir de tuberculosi. No, aviam.
0: Ara, anem a aclarir una mica les coses. Aviam. Anem una mica enrere en el temps. Situem-nos al dia dels fets, hores abans del crim, el 4 d'agost de 1892. Són quarts d'11 del matí.
1: Vale.
0: A casa dels Borden només hi ha la Lisi.
1: Sí.
0: El seu pare, l'Andrew.
1: Sí.
0: La seva madrastra, l'avi.
1: Sí.
0: I una minyona.
1: Ha sigut la minyona.
0: Un moment.
1: El candelabro.
0: Un moment.
1: En el comedor.
0: Per favor.
1: En la biblioteca.
0: Sisplau, un moment.
1: Què?
0: Un moment. No acusem aquí al glaó més baix.
1: Cuidado amb el Cluedo, que la gent es tirava a la piscina, a la primera de canvi.
0: T'ho explica mai la partida de Cluedo que vaig fer amb un amic meu que no havia jugat mai al Cluedo?
1: No em sona aquesta història.
0: Vam anar de viatge a Roquetes de Mar.
1: Home, ha començat la partida ja?
0: No.
1: Val.
0: I jo dic, carai, anàvem tres amics, jo, en Dani i l'Àngel. I dic, agafo jocs de taula, perquè així ens distraurem. Arribem a la primera nit, què, trec els jocs de taula? Va, sí, vinga. Juguem al Cluedo, i en Dani, va, sí. I l'Àngel diu, no, jo no hi he jugat mai.
1: L'Àngel és un tio que té barba?
0: Sí. Jo no hi he jugat mai i tal. Dic, bueno, t'ho expliquem, és senzill i tal. Bueno, li expliquem una mica com
1: sí,
0: funciona.
1: Mecànica,
0: no
1: sí.
0: Sé què, no sé quantos.
1: Molt bé.
0: Has d'endevinar qui és l'assassí, amb quina eina l'ha matat i a quina habitació de la casa, no?
1: Val.
0: Vale, comença tu, fes una hipòtesi, Àngel. El senyor Amapola... con el candelabro en la biblioteca. Me miro jo les cartes que tinc. No, no, jo no tinc res, Dani. No, jo no tinc res. I, cago en Déu, hòstia. I mirem les cartes que eren. No, no, l'has endevinat. La primera hipòtesi. I clar, l'Àngel diu, però aquest joc què? No entenc res. Jo aquest joc què? Què s'ha de fer?
1: Has guanyat 50 euros, ja està.
0: I diu, fins aquí la partida, doncs ja està, vinga, fora. A dia d'avui, no, encara no sap de què va el Cluedo, no ho va entendre. No ho va entendre. Bueno, no despistem.
1: Val, sí.
0: Érem a casa dels Andrew.
1: Sí.
0: Recordeu que només hi havia la filla,
1: sí.
0: La Lisi, el pare i la mare i la minyona. Eh?
1: I eren les 11 del matí, que no és cap hora per matar,
0: No és, no és hora per matar gent, no. Sembla un dia, bueno, aparentment normal. Els crits histèrics de la nostra protagonista trenquen la calma. La Lisi s'ha trobat el cos del seu pare enmig d'un vessal de sang. És mort. I té el cap rebentat.
1: No és tuberculosi?
0: No. Li han destrossat el crani a cops de destral.
1: Ostres.
0: Al cap de pocs minuts es descobreix el segon cos a l'habitació del costat. La pobra Lisi ha trobat el cadàver de la seva madrastra, l'avi. També l'han matat a cops de destral com el seu pare. De fet, ella encara està pitjor. El crani de l'avi està fet miques. Qui hi hagi sigut l'ha rebentat amb molta força i molta ràbia.
1: No sembla un suïcidi.
0: No.
1: A priori.
0: Hòstia, ha de ser difícil. La policia, tal com apuntaves tu, Jair, arresta la minyona.
1: Ja us ho he dit.
0: Però també s'emporta la Lisi. Són les dues principals sospitoses dels crims.
1: Però què diuen? La Lisi? Poc ha fet res, aquesta noia.
0: Ah,
1: deixeu-la anar.
0: Mira, això és el que diu ella i els seus advocats defensors.
1: Tothom sap que ha sigut la minyona que la maltractava?
0: Doncs no, la minyona és alliberada ben aviat. La seva coartada demostra la seva innocència. Per tant, la Lisi es converteix en la principal sospitosa.
1: No pot ser, aquella pobra nena, la miserable.
0: Els advocats defensors diuen el mateix i, de fet, creuen que tenen els culpables. Creuen que els responsables dels assassinats són els immigrants que treballaven per l'Andrew. Saben que alguns treballadors es queixaven de les condicions laborals i això podria ser un bon motiu per cometre els crims.
1: Bueno, sempre llepen els immigrants.
0: El tribunal investiga els arguments de la defensa, però resulta que en el moment dels assassinats tots els treballadors eren a la fàbrica. Per tant, són innocents.
1: Ep.
0: El llaç s'està estrenyent sobre la Lizzie, que cada vegada ho té pitjor. Ara els agents de la policia han trobat una prova sota el llit de la nostra amiga que la pot incriminar.
1: Què és? Què és?
0: Aviam.
1: Què és?
0: No, ara no vull que, no vull que la prejutgeu.
1: Aviam,
0: han trobat
1: troben?
0: Un detall, una tonteria que
1: què
0: fa
1: és?
0: Falta llavors quina... investigar si això té res a veure amb el crim o no.
1: Què, un mocador, un floc de cabells...
0: Una destral.
1: Bueno, qui no té una destral sota el llit? En aquella època.
0: És
1: per defensar-te.
0: Ah, clar. El pitjor de tot és que la mida de la fulla d'aquest objecte coincideix amb les ferides.
1: No ens precipitem, també.
0: Un moment.
1: És una destral estàndard.
0: Sí. Això és el que pensen els advocats de la Lizzie. Justifiquen la troballa dient que una destral tan petita com aquella és una eina com qualsevol altra i que cadascú guarda les coses on vol, també.
1: Bon advocat, eh?
0: Sí. Demanen que la prova s'admeti a tràmit i ho aconsegueixen. A més, presenten un altre sospitós dels assassinats, un veí de la família Border, que anys enrere va ser empresonat per una agressió sexual.
1: Ui.
0: La teoria dels advocats és que aquest home va entrar a la casa amb la intenció d'agredir la madrastra. L'Andrew el va descobrir i que llavors els va matar a tots dos i es va escapar.
1: Ja està. Tancat.
0: Sí?
1: Sobreseído.
0: Hi ha una cosa que no quadra d'aquesta teoria.
1: Ah.
0: La porta estava tancada amb clau per dins i cap finestra estava oberta.
1: Bueno.
0: Ningú de fora havia pogut entrar i, per tant, l'autor dels assassinats havia de ser dins del mateix edifici.
1: Aviam, que poder se'ns complica una mica el judici.
0: Lizzie. Una veïna es presenta com a testimoni. Diu que la tarda dels crims va veure la nostra amiga cremant un vestit blau al pati de casa. Un vestit que duia taques vermelles que semblaven sang.
3: Ai, la veïna típica, eh?
4: Yo lo vi, parecía sangre.
0: Sí.
1: Vostè, senyor, no s'hi vol de cap.
0: Era la samarreta del Barça.
1: Exacte. Estem acusant per acusar.
0: Quan ho sent, la Lizzie es defensa dient que el vestit blau que va cremar l'havia fet servir per pintar una tanca de la casa.
1: Sí.
0: Que es va embrutar i com que no va poder treure les taques, el que passa que t'atabales i li cales foc al vestit. No us ha passat mai?
1: A qui no li ha passat?
0: Eh? A
1: mi jo estava pintant.
0: Hòstia, aquell jersei que tu proves, i ho he provat amb tot i no marxa,
1: sí,
0: tu, jo el cremo, el vestit.
1: Cremo. El cremo. No me llença el... No, el cremo, el cremo.
0: El judici fa mala pinta pels interessos de la Lizzie. La defensa no ha pogut trobar cap coartada vàlida i les proves semblen evidents i s'amunteguen una darrere l'altra. Ara apareix un nou testimoni clau. El propietari de la drogueria de la ciutat, que explica que la Lizzie fa molts mesos que li compra cianur. Us en recordeu dels mals de panxa i els vòmits que tenien l'Andrew i l'avi?
1: Sí.
0: Doncs es veu que el cianur, si no tens l'estómac molt fort,
1: no
0: es posa massa bé.
1: No.
0: El veredicte sembla cantat. Totes les proves apunten a la Lizzie. Només queda esperar la deliberació del tribunal, que es fa el 20 de juny de 1893.
1: Vinga, endavant.
0: La sentència la declara innocent.
5: Molt bé.
1: Com?
0: Com ho sents, Jair? El jutge l'exonera amb un argument que us agradarà.
1: Aviam.
0: Vaig a llegir textualment.
1: Aviam.
0: Una dona, tota una senyora, algú que pertany al sexe que tots els homes de bé hem d'honrar, una dona cristiana, una dona com la seva esposa o com la meva, una dona així, com la Lizzie, és incapaç de cometre un crim tan atroç. Ha de ser innocent per força.
5: Molt bé.
0: Bon jutge.
1: Que toqui sempre aquest jutge.
0: Home.
1: Però escolti, senyor. Però has de callar, després d'això.
0: Sí, noi. L'argument és lamentable, però fa que la Lizzie surti indemne d'uns crims que, evidentment, ha comès. En surt lliure i molt beneficiada. La Lizzie i la seva germana cobren l'herència i viuen la resta de la seva vida de manera plàcida. La nostra amiga mai es casarà. Viurà sola fins l'any 1927, quan mor a casa seva als 67 anys, sense haver passat mai comptes amb la justícia.
1: Ostres, noi, eh? Molt bé, eh? I en canvi, guita aquells, els hermanos Menéndez, eh? Vam matat els seus pares i guita, xupar en presó, eh?
0: No els recordo, què és.
1: No els has vist, la sèrie?
0: No.
1: Està bé, eh?
0: Hermanos Menéndez.
1: Es diu Monstruos.
0: Monstruos.
1: Ja te fa anar una mica...
0: Van matar el títol... els pares per cobrar l'herència.
1: Sí.
0: Eren rics, els pares.
1: Bastant. Déu-n'hi-do. T'agradarà aquesta sèrie.
0: Ja la miraré. Mira Hermanos tal. Menéndez.
1: Hermanos Menéndez.
0: La Lisi.
1: Què?
0: La voleu veure?
1: Sí, quina imatge, com és?
0: Va, bueno, què?
1: Una... Tu, la de, per la foto, la declares innocent o culpable?
0: Home, per la foto... culpable.
1: Ara... Sí?
0: Sí, anava a dir...
1: Li has notat algú?
0: Innocent, però hi ha un ull que li marxa.
1: Ah!
0: Veus que hi ha... Veus que hi ha... Si tu la mires sense ve així...
1: Cap
0: així,
1: problema, cap problema.
0: Si li tapes els ulls, sí. Però la mirada, hi ha un ull que no. Dius, epa, aquesta...
1: Hi ha gent que pels ulls ja... Sí. I aquesta...
0: No,
1: ha...
0: no dona confiança.
1: No acaba de girar-lo,
0: eh? Per cuidar la canalla un cap de setmana no l'agafo.
1: No la deixes. En fi, a veure què en pensa el públic. Lizzie Borden, l'assassina de la Destrol, que va ser declarada innocent, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
5: Sí!
0: Tothom diu que no.
1: 0 vots a favor, eh? Hem vist la cara de dolenta.
0: Els pares no els coneixíem, tampoc, eh?
1: No, i però el pare era un malparit i un garrepa.
0: Exacte. Aquesta dona...
1: Sí.
0: Va matar...
1: Sí.
0: ...a un explotador.
1: Sí. Sí, senyors. Però... I deu, no l'heu deixat entrar?
0: No, doncs, allà vosaltres. En fi... Lizzie Borden no entra al búnquer. Fora!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia, dius, ara, tu?
1: Sí, home, clar.
0: Vale, vale.
1: Què vols dir?
0: És migdia, en principi.
2: Sí, però jo que bon dia es pot dir tot el dia.
0: Tot el dia, vale, vale.
2: Ja em vau fotre bronca perquè deia bona nit, però com que aquí és fos, sempre penso que és de nit.
0: Que no hi ha finestres, al búnquer no hi ha finestres.
2: No hi ha finestres, perquè no n'hi ha d'haver, al búnquer. Què tal, Lizzie Borden?
1: Malament, no m'agrada.
2: Per què?
1: Home,
0: vamos als seus pares.
1: Vamos als seus pares, no em ve de nom.
2: Només per això, val?
1: A veure, sí que m'ha sobtat que la piquessin amb el cinturó si anava amb un cordill. Perquè jo m'imaginava el senyor amb un cordill, eh?
0: Sí,
1: encara?
0: És veritat.
1: S'ha dit, ja sé que no deu ser així, però pensava, no, ostres, quina mala sort que no vagi
0: un
1: cordill.
0: Fa més mal un cinturó que un cordill.
1: Sí, és veritat.
2: Més mal un cinturó que un cordill, sí, però i si fos un cable de la llum?
1: Home, això fa molt de mal.
2: Cable de...
0: Hòstia, sí.
1: Home, fins i tot una tovallola a la molla fa molt de mal, també.
2: Una tovallola a la molla, sí, però t'hi acostumes.
0: El meu germà, el malparit, la sabia fer petar d'aquella manera, la tovallola.
1: Sí, per això t'ho dic.
0: I em fotia allò, el cul cardava un mal.
1: Sí, els germans sempre fan, això.
2: Ficava amb la punta i déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, noi.
2: Ai.
1: Vinga, va, som-hi. Pareu atenció, perquè al lloc dels crims actualment hi ha un bed and breakfast.
0: On van matar aquests dos?
1: Sí.
0: Pots anar-hi a dormir i esmorzar?
1: Ah, exactament.
2: Anem-hi!
1: Sí, la gent no hi va precisament per dormir i esmorzar. Clar. Això passa a segon terme, tenint en compte que hi ha, atenció, el mateix mobiliari que hi havia quan va passar tot. És molt gros,
2: I taques de sang al parquet.
1: Clar, bueno, a la paret... Bueno,
2: costa molt de treure la taca de sang.
1: De fet, tenim una foto, una fotografia aquí.
0: Aquesta és la...
1: Oh, mira!
2: És una senyora disfressada de Lizzie Borden.
1: Clar, sí, i jo em trenca la destral de si mateixa, el sofà també.
0: Jo, de veritat, la gent agafa unes aficions ben estranyes, eh?
2: A veure, de què et refereixes?
0: Bueno, vull dir que... Tu creus que...
2: Disfressar-te de personatge victorià no t'agrada?
0: De victorià sí, però d'una dona que ha matat els seus pares per cobrar l'herència.
2: Llavors... Se la veu ben contenta, aquesta senyora.
0: No ho sé, és molt estrany. Te'n vas a la casa on els van matar...
1: Va, hi ha un
0: Mira
1: turisme.
0: Que n'hi ha d'hotels ben macos per anar.
1: A veure, Peyo, ara cada vegada més hi ha turisme, la gent va visitar llocs on hi ha hagut assassinats...
2: És veritat.
1: Catàstrofes,
0: sí, sí.
1: Escenaris...
0: Bueno, a Tor estava en fas ja de la gent.
1: Els pobres veïns ja no saben què fer per treure's de sobre el turisme que hi ha anat allà a xafardejar.
0: Està tothom cansat, menys el del bar, els altres estan tots cansats.
1: Sí. També passa a la zona zero dels Estats Units, on hi havia els Tors Bessones, a Hiroshima, a Txernòbil, clar, tot això.
2: Hòstia, Txernòbil no hi aneu gaire.
0: No hi aneu.
1: Doncs mira, veu qui va, la gent hi va,
0: Txernòbil...
2: Encara està calent, allò,
0: eh? S'hi pot anar un cop a la vida i prou, eh?
1: Sí, sí. Bé, aquest turisme té un nom. Això,
0: turisme dels morts?
1: Sí, sí, sí. Mira, gent de Mollà de Montcal...
0: Maià,
1: què hi fa?
0: És que hi havia gent de Maià.
1: Sí, és veritat.
2: Sí, no, Maià de Montcal és més maco que Maià. No vull dir res, però és més petit, més maco.
0: Bueno, ja Maià no està malament.
2: No, no està malament, però bueno.
1: Anem a la pregunta.
2: Va, sisplau.
1: Quin nom rep el turisme a llocs relacionats amb la mort o catàstrofes?
2: Aviam.
1: Està traduït al català, eh? Atenció.
0: Turisme idiota.
1: A. Turisme catastròfic. Uh-huh. Opció B. Turisme criminal. Uh-huh. O opció C. Turisme fosc.
0: Vejam.
3: Què? Turisme catastròfic? Què?
0: Catastròfic.
3: No t'ho diu, tu.
0: Criminal o fosc? Li estem fent decidir a un nen d'11 anys, eh?
3: Jo dic catastròfic.
4: Sí, catastròfic.
0: Catastròfic.
1: Anem a veure si és aquesta.
0: Aviam.
1: És turisme fosc.
2: Turisme fosc.
1: Dark tourism.
0: Dark tourism.
1: Sí, o sigui, tot i que s'ha posat molt de moda ara.
2: Sí, bueno, la gent va a Tor i...
1: Sí, però fa molt temps que això existeix, es veu. La gent, sí, els agrada això. Volen tenir contacte amb la mort.
0: La gent és...
1: Morbo, això, cadascú.
2: Sí, voleu tenir contacte amb la mort, doncs...
0: Sí, també quan hi ha un accident també es fa cua a l'altre carril perquè la gent mira l'accident.
2: És que depèn de quin accident és ben parit, eh?
0: Sí, no, i almenys...
2: És un tren descarrilat o alguna cosa, dius, hòstia, pararé un rato, tu.
0: Jo quan porto molt rato fent cua, penso, home, espero que s'hagi matat algú almenys.
2: Sí.
0: Que, no?
2: Sí. Sí, dius, home, ja que portem una hora aquí...
0: Clar, que veiem alguna cosa,
2: una estesa de porcs, un camió, no?
0: Alguna mica... No, perquè us ha passat una vegada que cardes una hora de cua i arribes, es desfà i no hi havia ningú, no ha passat res.
2: No, un tio amb el faro xafat.
0: Sí,
2: dius, bueno,
0: noi, hòstia.
2: O un tio fent... Aixeca!
1: Que hi ha cotxes posats al revés que no entens com pot haver arribat a posar-se al revés, eh?
0: Hi ha gent que sí.
1: Ostres. Va, som-hi. Heu de saber que la Lizzie té una cançó d'aquestes de mans per jugar.
0: Què vas dir?
1: La Lizzie. La Lizzie,
0: la calle, 24,
1: sí, mira, com aquesta. Fa cara d'una por de boig, eh? Mireu.
2: Ah, sí? Lizzie put into the annex,
0: gave her mother 41. Que no jugues, Maite.
2: No. La Maite és a casa, ja.
1: Sisplau, eh? entenc que quan es fa el pati es fa més... Na-na-na-na, 41!
2: Suposo que no té aquesta rever.
1: No, esperem que no, si no, quina escola més xunga. Nosaltres també tenim cançons d'assassinats. Sí. En la calle 24, com deies tu, Peyu, Don
0: ha
1: Federico...
0: Ha habido un assassinato.
1: Sí, en la calle 24...
0: En la calle 24 ha habido un assassinato.
1: Una vieja mata un gato.
0: En aquest cas és un animal.
1: Però sí. Sí, Don Federico ho té pitjor, eh?
0: Bueno, Don Federico mató...
1: Sí, ho pots dir, la mujer.
0: A su mujer, sí. Don Federico.
1: La pregunta era sobre la cançó. No sé si la cantàveu vosaltres al pati, la gent de Ronçana.
0: A veure...
1: La cantàveu al pati?
2: Sí que es cantava, no?
1: A veure si la sabem. Vinga, la pregunta és... Què li passa a la dona de Don Federico després que el senyor l'assassinés?
0: Ah.
1: Opció A, la va enterrar al jardí. Opció B, en va fer picada i la va posar a la paella. Opció C, en va fer croquetes.
0: Ui, com aquella...
5: La picadillo i la puso en la sartén.
0: Mira com se la saben.
1: Sí,
0: la hizo picadillo i la puso en la sartén. Correcte!
1: A veure, trobo que podríem haver triat un altre efecte, no pas en l'Ovenit. Una mica de tra-ta-ta-ta, ja ho tindríem, però vaja. Sí, és, dèiem això, i fèiem els gestos. Sí. La hizo picadillo, la puso a la sardén. És això. La gente que passava olia que apestava, o a carne assada,
0: sí.
1: I després d'ahir a sobre era la mujer de Don Federico, que estava allà, que feia pudor tot el carrer. Bueno, escolti, la culpa no és la d'ella, no és d'ella.
0: No, home, la culpa és més aviat d'en Don Federico.
1: Home, doncs sí, és un assassí.
2: Déu-n'hi-do, Don Federico.
3: Pues sí, però hi havia l'Antonio.

0: bona música avui.
1: Sí.
0: El convidat d'avui no té gaire a veure amb el nostre protagonista, perquè el màxim que et pot netar és d'un atac de riure, ja sí. que es dedica al món de l'humor. Per sort.
2: Per sort nostra, sí.
0: Sí, per sort nostra. Però no es queda aquí, eh? És actor i també participa en tertúlies de diferents programes de TV3 o Catalunya Ràdio. Li agrada molt opinar sobre futbol, sobretot d'un equip concret, que és l'Arbúcies.
1: Home, visca. Ja només pot ser una persona de Catalunya.
0: Sí, ja està. No sé si sap l'himne, el deu saber.
1: Saps l'himne?
0: D'Arbúcies.
3: Ser l'himne dels anys 80, que era Ap, Arbúcies, endavant, endavant, no diguin que és amb astúcies, quan en joc vas triomfant. Ap, Arbúcies, endavant.
0: Endavant!
3: Ah.
0: Molt bé, s'ha buscat astúcies perquè lligués amb Arbúcies.
1: Està molt bé. Molt bé.
0: Bé, és que ell n'és el president i admet que es posa molt més nerviós quan perd l'Arbúcies que el Girona. I això que també n'és un gran seguidor del sí. Girona. Però és que l'equip de casa és el de casa, perquè ell és d'Arbúcies i ha fet molta vida allà. De fet, va començar a actuar allà mateix, al Teatre Amateur del Poble, i llavors va ser quan va anar al Galliner a Girona. Però ho va deixar per fundar el seu propi grup de teatre, el Teatre de Guerrilla, format per ell i dos companys més. Del 98 al 2010 van recórrer Catalunya amb el seu humor i després ho va fer seguint amb el seu company Xuri Guera.
2: Xuri?
0: Sí, també és capaç de posar-se ell tot sol en un escenari i ho fa amb l'obra Bona nit, ben parits. El nostre convidat té l'habilitat d'explicar desgràcies que, no sé com, fa que la gent li faci riure.
4: Sí, amb 4 o 5 anys ens van morir mitja família, per no dir tota, mentre actuàvem. I passat els anys, això ho expliquem a dalt de l'escenari i la gent riu.
0: Bueno, d'acord. No, és que no és que la gent sigui malvada, en principi, sinó que la seva manera d'explicar-ho fa que t'arrenquin un somriure. I això que, déu-n'hi-do, la de morts de familiars que han patit.
4: Els enterràvem i al cap de 3 dies actuàvem i la gent deia, hòstia, com es nota que us ho passeu bé. I pensava, hòstia senyora, ho sàpiga que ahir fa 24 hores estàvem enterrant la seva mare, el seu pare, la seva àvia, la meva mare, la meva àvia.
2: El teu pare?
4: No, el meu pare és viu.
2: El teu pare és viu?
4: El meu pare és viu.
2: Però fa temps que no el veus, no?
4: Collons, sí, però és viu.
0: Ara anava a dir que esperem que hi hagi molts més morts perquè així et facin riure, però espero que ens faci riure d'altres maneres, també.
1: I tant.
0: Això us ho pot assegurar ell mateix, que ens pot fer riure, així que saludem-lo, rebem amb un fort aplaudiment a Fer Faixeda!
1: Bueno.
0: Hola, Faixedes.
5: Què tal?
0: Com estàs?
5: Bueno, content de seguir.
1: Bé, i nosaltres de que hi siguis, sí. Escolta'm. Anem a la pregunta, Neus.
0: Sí, va, faig una pregunta a la gent de Riudaura, que és Riu d'Aura. Riudaura. Mireu, en Fel no ha sigut humorista o actor tota la vida. Ha treballat 10 anys en una altra feina.
1: 10?
0: 9-10, eh?
1: 9-10
5: anys. Deia? Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: La pregunta és, què va ser en Fel Faixedes durant 10 anys? Opció A, peixater. Opció B, fuster. I opció C, mecànic.
1: Té tots els dits,
6: em sembla. Fa cara
7: mecànic,
6: eh?
7: Mecànic.
6: El mecànic, fa cara mecànic.
1: Fa cara mecànic.
6: No, mecànic.
5: Què dic?
0: No sé.
1: Estan discutint entre el peix i el mecànic?
6: Mecànic.
1: Aviam, digueu. Peixater, fuster o mecànic?
6: Mecànic.
4: Vinga,
0: mecànic.
4: Vinga. Oh!
0: Fel, què?
4: Ja m'hauria agradat, eh? Ser mecànic. Sí, perquè m'hauria estudiat molts calés.
1: Clar, és perquè
4: les noves, el mecànic, què li passa? No ho sé, no s'engega bé, però... Hòstia, problema elèctric.
0: Ja està.
4: 3.600.
1: Endavant,
4: no? Hòstia puta, però...
1: Problema elèctric. Però te'n surts de mecànica o que no?
4: No, ni deia. Però ni quan tenia la Condor 49 quan em feia la perla, havia de trucar en Callís que m'ho vingués a arreglar.
1: En Callís, sí, el mecànic.
0: I
1: s'ha fet ric.
0: Però què eres? Que la gent està esperant, eh?
4: Peixater.
0: Així en tens molt, de peixos?
4: Ja ni puta idea.
0: Ah, ja no te'n recordes?
4: No, tampoc no em va interessar mai massa, eh? No, així és com... En Xuri era peixater, també.
0: Sí.
4: I llavors en Xuri, quan ens vam conèixer, parlàvem de peix, i jo li deia, no ho sé. Però tu quin collons de peix venies? Perquè jo sóc d'Arbúcies, una vall que l'únic peix que hi havia allà és la truita de riu.
1: Sí.
4: Llavors jo un salmó... Ai, un roger, aquell peix vermell, sí, salmonete, no? Sí. Jo no m'hi he vist mai cap. Llavors em sabia 4 peixos.
0: Clar.
4: Però quan venia algú de costa a l'estiu, Arbúcies, que portaràs una rascassa?
3: Jo pensava, això és una malaltia, no?
0: Clar.
3: I no...
0: Clar, que si pregunten aquestes és difícil, però si diuen posa'm això, jo també sabria.
3: La gent deia,
0: posa'm això.
3: Què és això? Ah. Jo el que feia molt, i això sí que és veritat, jo descongelava molta cosa.
1: Què vols dir?
3: Jo molts dies arribava tard a comprar peix.
1: Arribava tard a comprar peix, que és l'únic que va fer el peixater.
3: Clar, però a les 5 del matí...
1: Ja és molt d'hora.
3: Jo he sigut sempre bastant idiota els dematí. Sí. Jo he sentit d'anar de nit.
1: Val.
3: Llavors jo havia d'anar a buscar peix molt aviat, i molts dies... Sardina, mare de llusta, d'això sí. Però rap, per exemple...
1: No hi arribaves a temps.
3: Molts dies... Llavors hi havia unes peces congelades... Mm. Que allò, jo comprava congelat i quan arribava a Arbúcies ho posava amb aigua i sal una mica.
1: Ja està.
3: Ja està. I la gent d'Arbúcies, què collons sabia si era fresc?
0: No, ara ho saben, però...
1: Ho saben ara.
3: Això ja prescrit tot això. Per això ho explico. Però
1: millor és gent d'Arbúcies dir, compro un rap fresc.
3: A un preu. No sé pas on t'ho va buscar aquell nano, eh?
1: Però, hòstia, el millor peix de Catalunya és Arbúcies.
3: Hasta de Sant Hilari baixava gent.
1: Però llavors la peixateria era teva.
3: Peixos Rafel. Quin nom li posarem?
1: Però d'on et va venir muntar una peixateria?
3: No, la meva mare era una botiguera que l'any 79 va obrir una botiga de congelats,
1: sí.
3: Que era molt moderna en el seu moment, la gent li deia no, tia, pèsols congelats, no es havia vist mai a Arbúcies, això. Llavors la meva mare un estiu va portar musclos frescos de Blanes, van a comprar congelats a un magatzem de Blanes, peixorrós,
1: sí.
3: I com va ser allà veure un sac de musclos frescos i els va portar a Arbúcies i els va posar un preu molt barato, i la gent es va tornar boja. Venia gent de tot el poble a comprar musclos a Cala Beti, que és la meva mare. I la meva mare un dia va dir, doncs si porto musclos i els venc, portaré lluç, que potser també el vendré.
1: I vinga.
3: I va començar.
0: Jo
3: em va enganxar aquella època que estava a l'institut, que em deien, però tu què vols ser de gran? I els deia, jo vull ser jefe. Ja, però de què? No ho sé, però que ningú em mani. I la mare va dir, doncs vine a la peixateria.
1: Ja està.
3: I ja n'aprendràs.
0: Ja està.
3: I al cap de poc de ser llavis, saps què? Muntaré la meva peixateria perquè la meva mare em manava.
1: Clar.
3: I vaig muntar Peixos Rafel, Peixos així Rafel. Ningú em manava.
0: Clar.
3: I al cap d'uns anys m'ho vaig vendre tot.
1: Clar.
3: Peixos perquè... Rafel i congelats Bet i tot.
1: Tot.
3: Anar a fer teatre.
1: Molt bé, molt bé. Que ja no et mana ningú, tampoc.
3: No, uns anys sí, però després ja vaig plegar.
1: Vas per lliure. Molt bé, escolta'm, doncs només ho han encertat la gent de la segona fila, els de la... Don Federico Mató a su mujer.
0: Sí, és
1: per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Una mica de bolets, aquest pack de tardor, shiitake, variat de bolets que seran...
7: Mare de Déu, perquè encerti la cançó de la Neus.
1: Això ho ha encertat l'Aina de Sabadell. Era la cançó Nananana.
7: De qui és aquesta cançó?
0: Almenys d'aquí és.
7: Aina, sisplau, d'aquí és.
0: Ai, no,
1: espera. Sisplau.
7: Depèn, quin idioma és?
1: Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me.
7: Tampoc hi ha tants grups.
0: Però no sé de qui coi és.
1: Com que ho has de saber d'aquí?
0: L'Oreja d'en Gop no és, anem a descartar.
7: No, és de Lluís Llach, tampoc és.
0: No.
8: Oi, gràcies, sí.
0: Què? Digu.
8: Hòstia, no ho sé.
1: Bueno, va.
0: És igual, que l'Aca també.
1: És dels Lacs amb Bustó. La cançó es diu Tinc fam de tu.
0: Sí.
1: I farem veure que l'han endevinat. L'Aina, fort aplaudiment per ella i per la Neu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: Registres a Catalunya.
4: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Pot tenir lloc al Parlament Europeu.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Complicat perquè les telecomunicacions...
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
8: Tu, re, que estava escoltant aquest programa en què parlàveu de les formes de que quan et truquen per oferir-te un contracte de telèfon o llum o gas perquè pengin. I, bueno, jo per la feina que tinc vaig molt als hotels, viatjo molt i la veritat és que em sento molt sol. I, bueno, la tècnica que faig servir per allargar la conversa és, per exemple, si em truca algú de telefonia, pues em diuen, no, ja tenim una promoció, que no sé què, i dic, ostres, mira, jo per un tema fiscal haig de gastar molts de diners, llavors m'interessa treure diners, i jo ara mateix, per exemple, tinc un contracte de 250 euros al mes, i a veure, esclar, si m'ho pots igualar, llavors podríem parlar i tal, o superar, però per menys no em puc canviar de companyia perquè m'interessa gastar. Clar, se'ls hi peta molt al cap, llavors els hi dic, hosti, em diuen, hosti, ho haurien de mirar i tal, i dic, no, és que vull dir, hòstia, ha de ser en aquesta trucada perquè si no ja m'espavilaré per un altre cantó, m'ho hauries d'intentar resoldre ara. I llavors, bueno, parlem i estem un rato així, és bueno, no sé, és una tècnica que a mi em funciona i us la regalo. Has de tindre temps, però rius un rato. I res, ostres, perdona que haig de penjar ja, que haig d'agafar un vol. Bueno, no sé si us he explicat, però sóc el pilot. I això, i la pregunta que us volia fer és quina és la major trolejada que heu fet mai? Vinga, una abraçada.
9: Hòstia, bona tècnica.
10: Oh, i tant.
9: M'agrada, eh?
10: Perquè va tot el contrari, eh? Normalment sí. És, no vull pagar res, no, vull pagar molt.
9: Sí, vull pagar molt. Jo vaig fer, una vegada la vaig fer servir, semblant, perquè des de Telefònica a la seva època insistien en que contractés la seva telefonia i tota la història i tal a Muntanyola, que en aquell moment no arribava el cable telefònic fins a la porta de casa. O sigui, físicament no hi havia uns pals amb un cable com per poder-me donar d'alta de telèfon. I em anaven trucant al meu mòbil per oferir-me. I jo els deia, no, però és que no puc contractar-ho perquè és que no arriba físicament el fil fins a casa. Però insistien. I al final vaig decidir, bueno, pues sí. Dic, póngamelo todo. Todo, pero todo. Todo. L'internet, lo más caro, el mòbil, todo, tal, no sé què. I vendran a instal·lar-lo la setmana que viene.
10: Que vinguin.
9: I llavors em va trucar al cap d'una setmana, és que no se podrà instal·lar.
10: Ah, no?
9: Dic, oh, qué lástima. Lo siento.
11: Valga'm Déu.
10: Tu, Pelen, tens alguna d'estratègia?
11: No, jo feia al revés de seguir, però a mi m'agrada quan truquen posar l'alçaveu, que ho pugui sentir.
9: Sí.
11: La meva dona teletreballa molt i, per tant, a vegades ho sé, no els meus fills si són per casa. Llavors, a mi el que m'agrada fer és de dir, llámeme, sí, un momento, que estoy en el tanatorio, que ha muerto mi madre. Un momento, salgo fuera y, pero ya la llamaré. No, si quiere ahora. No, y pengen. Hòstia, saps?
10: Veig que utilitzes molt, la mort.
11: Sempre. Tinc una família on hi ha mort prematura.
10: Sí,
11: dark turisme. I llavors a mi és un tema que em fa riure, la mort.
10: Sí, no, està molt bé.
11: És que si no hi ric em fa plorar molt.
9: Endavant.
10: L'Aina de Sabadell ens ha portat una cosa.
9: Què has portat, Aina? Oh, no pot ser. Una altra vegada, la gent de Sabadell.
12: Perdona, què està passant aquí? Hi ha una caixa de belgues.
9: Del Genescà. I està buida.
12: Diu, hi ha una nota que procediré a llegir.
10: Endavant.
12: Les belgues són boníssimes, però a Sabadell hi ha més coses a part de dolços. Una petita Gàlia enmig d'un mar de multinacionals on trobaràs artesania, productes nostrats i idees originals.
9: Carai!
12: Que bé, però on té?
9: Aquí, el paquet gros. És que sempre que ve gent de Sabadell ens porta belgues del Genescà.
12: Oh, no, està molt ben tancat, això.
10: Ui, però no. Fot-li fort.
9: L'Aina ha portat una altra cosa, que és... Ai. Què és això?
12: Però sí que hi ha moltes coses. Perdó, un caganer.
10: Ai, que maco!
12: Qui és aquest personatge?
9: Veta quin caganer.
12: Però quines coses tan maques hi ha aquí. Un clauer de la Mola, que és la millor muntanya de Catalunya.
10: Home, per suposar.
12: Uns mitjons de la Pilarín.
9: I
12: a més, hi ha una bossa.
10: Molt
9: ben parida.
10: Ens barallarem aquí, eh?
12: Home, moltes gràcies, perquè ens encanten les belgues del Genescà, però no estem fins al capdamunt.
9: Sí.
12: No ens els podem acabar.
9: No, és que el metge ens ho ha prohibit. El metge ha dit no mengeu més.
10: No s'enfadi el Joaquim del Genescà.
9: No, perdona, amb la publicitat que se li ha fet aquest programa.
12: En Joaquim ens hauria d'estar pagant 1.500 euros al mes a cada un per la publicitat. Mare de Déu, quantes coses de Sabadell. Bé,
9: Aina, gràcies. Ens volies fer alguna pregunta a banda d'això?
10: No, simplement esperar que us hagi agradat i com a mínim una cosa diferent.
9: Molt bé.
10: Fel, et donen coses a tu també quan surts de l'escenari? Algú té coses per donar-te?
3: Sí, algun regalot. A vegades un, però no.
10: No,
3: ai. Som molt d'acabar el bolo, esperar que marxi tothom i anar-nos-en cap a casa.
12: Està bé.
3: En principi tot fa molta il·lusió.
9: Sí.
3: Però quan ja fot 30 anys que t'hi dediques, el vols és arribar a casa, el sofà...
10: Ja està, eh?
3: No, va així. I tu t'has benvingut, eh?
10: Sí.
3: Tu t'has benvingut,
9: però... Sí, perquè fas d'aquell dibuix, també.
3: Sí, saps?
10: No,
3: és que a vegades a mi em sorprèn molt quan acabes un bol i hi ha gent, no? Podem fer una foto? Sí.
9: Què em fareu?
10: És igual, això és per la seva fel.
3: No.
10: És igual, cadascú.
3: I un autògraf? Meu?
12: No,
9: què faràs? Ja
10: està. A poder l'emmarquen. No,
9: això de les fotos s'ha
3: d'acabar. El millor autògraf que he fet mai, això sempre m'agrada explicar-ho, és el primer que vaig fer a la meva vida.
10: Sí?
3: Que anàvem amb en Quim i en Xuri, sortíem de TV3, i una noia ens va venir, i jo anava davant, i em diu, ens podeu fer un autògraf, sisplau? I em va donar una cartolina de la tele, un boli, i dic, sí. I com et dius? I em diu, Eva. I faig, ras, firmo, li dono, i em diu, has firmat amb el meu nom.
9: Et vas quedar nerviós? No havies firmat mai res? Clar.
10: Sí.
3: I li vaig fer Eva. I un gargot, i li vaig donar... I va pensar, hòstia, és el deficient del trio, saps? Que anava no està bé.
10: Hòstia.
3: Sí.
9: És maco, aquest.
3: I des d'aquell he pensat, quan m'he demanat... M'he posat sempre molt nerviós.
10: Clar.
3: Em ve les ganes de dir, i de què em faràs, d'això?
9: No, no em faran res. Jo hi va haver una època...
3: Per això no em regalen res.
9: Hi va haver una època que vaig pensar, el faràs diferent cada vegada que te'l demani. No. Però... Llavors, és més feina pensar-ne un de nou cada vegada que fer el mateix sempre.
3: Sí.
9: Però bueno, res, si trobeu en Fel, això, recordeu que li agrada molt firmar autògrafs i
10: fer-se fotos. Digueu-li que em dic Maria Dolors del Carme. Maria Dolors.
5: Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
9: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist l'interior...
12: Oh, clar, si no ho veig.
9: Clar.
12: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella casa.
5: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
13: Hola, què tal? Una reflexió o una pregunta. Per què, si ara se suposa que som més intel·ligents, els homes primitius, quan dibuixaven o feien pintures rupestres a les cavernes, no dibuixaven tites?
10: Ja està.
9: No dibuixava... És bona. No dibuixaven tites. Dibuixaven cèrvols i vaques.
12: Sí.
9: Mal dibuixades, també.
12: Sí.
10: Oh, però costava fer amb aquella pasta que feien.
9: Amb aquells tints.
12: Tenien més temps, eh?
9: Això és veritat.
10: Això sí.
12: Ara és el món aquest frenètic en què vivim, només hi ha temps de dibuixar una titola.
9: És veritat. Sí. També és qui diu això s'ha de conservar i això no s'ha de conservar. Perquè no sempre xoquen. No, és que aquí hi havia una església romànica i a sobre hi van construir no sé què. Qui tria? Quina època s'ha de conservar?
10: Ja.
12: no s'ha de conservar res, perquè els que van tirar a terra unes coses per fer-ne unes altres ja ho van tirar a terra ells.
9: Sí, però...
12: Ja vols tirar a terra,
9: però,
12: tu,
9: per exemple, jo què sé, vull dir que igual, a l'època del Neolític,
12: sí,
9: també hi havia una canalla que dibuixaven tites a les parets, sí, i allò no han volgut conservar-ho, i s'ha conservat-lo del cèrvol.
12: Saps qui dibuixava moltes tites?
9: Qui?
12: Els romans.
9: Ah, sí?
12: Moltes tites, moltes guarrades.
9: Veus? És que aquella època devia ser maca de viure, també. Lo dels romans.
12: Sí. No, molt guarros, els romans, eh?
9: Ja.
12: En Titus, però... no sé què, és un menjaculs. Ai. Coses aquestes escrites allà a Pompeia que dius, hòstia, no m'estranya que explotés el volcà. Cuidado, eh?
9: Has dibuixat tites, tu, Fel,
11: en
9: també.
11: En Zoom, el meu amic d'Ànima, sí, a l'època d'institut, a la que un dels dos badava, l'altre li dibuixava una tita als apunts.
10: Ah.
11: O els treballs, saps allò? Demà m'heu d'entregar un treball i tu el tenies allà al calaix,
12: sí,
11: a punt d'acabar, l'acabaves a aquella hora del pati, última hora, dient, ara quan vingui li dono. Si anaves un moment al lavabo, tu l'entregaves i la setmana següent et veies una rodona. No s'entén això que hi ha aquí. I allò...
10: Potser se'n tenia massa, el
12: Zoom,
10: problema, ja.
12: Una titola.
10: En Zoom, és tailandès? En Zoom, és...
11: No, és d'Arbúcies.
10: Ara és que conec un noi que és tailandès, que no. Es diu Zoom, perquè, i pensava...
11: Perquè hi ha ratos que no l'entenc, eh? Però és d'Arbúcies.
9: D'acord. I d'on te li ve això, de Zoom?
11: És d'aquelles absurditats, és en Salvador Cuminal,
9: sí,
11: llavors era en Cumi, després era en Zumi, i després va ser en Zoom.
10: A veure, caramba, ja anava a dir, com arribarà?
11: Em vas fotent gran i cada cop vols parlar menys, no?
10: Ja, al final...
11: En Zoom, i li ha quedat això. I teníem una guerra, llavors, això era l'institut, com hem començat a tenir cotxe,
10: tu eren en pèls, després els ous.
11: Tu veies el vidre de qualsevol, el seu o el meu, sempre hi havia una tita dibuixada. Llavors, era una guerra que teníem, la nostra relació va ser...

0: Clar, clar. A la làpida.
1: A la làpida,
0: una tita. I cada any per Tots Sants li vas a repassar. Hòstia de Déu. En fi,
2: bueno,
0: ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut de programa. Temps només perquè en Fel ens contesti quatre preguntes molt de pressa.
3: Escolta, Fel, el teu avi era un gran músic. N'has heretat el talent musical?
1: No.
3: No, zero.
1: Zero.
3: Jo tu toques la guitarra, toques
1: però,
3: coses.
1: Sí, però m'has vist mai?
3: T'he vist dalt de l'escenari acompanyant-te una miqueta.
1: Però jo era bastant de conya, eh?
3: Però voldries, eh?
1: Jo volia ser músic, però sóc un puto fracassat.
4: Però, Fel, diu que és, va ser un dels fundadors de l'Orquestra Meravella, el teu avi.
1: Ah, sí, m'ho em sap, em deies a mi, jo no.
4: No, no.
1: Sí,
4: bueno, que fort.
1: Quan el mestre Ferrer crea l'orquestra amb el seu germà Josep i el seu cosí Narcís, el primer que van a buscar és en Pitu Feixedes, el meu avi. Sí, sí.
3: Pitu Feixedes, que tocava...
1: Podem llegir-ho. Saxofon.
3: Saxofon. No és pas fàcil, eh?
0: No. No.
1: No, no, no, no, no, no.
3: Ho has intentat?
1: No, no, ja no. Ja no, ja no vaig dir. Si la guitarra més difícil haver de bufar encara més.
0: Bueno, si algú li interessa la història de l'avi, això està recollit en un llibre.
1: Sí, sí, sí, he tret un llibre. Sí.
0: Que es diu?
1: M'hauria agradat conèixer-te.
0: M'hauria agradat conèixer-te.
4: Demà us en parlaré.
0: Ah, exacte, vinga. Si us heu quedat amb ganes d'escoltar més Fel Feixedes, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer, el tindrem aquí entre nosaltres, dibuixant tites. I tornem, com sempre, a la una del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
4: Adéu-siau.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. Per la seva editorial a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i estima per la llengua.
7: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
6: Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Medalla d'Or de la Generalitat Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Més notícies, Txell Garriga.
8: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Sirski com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty. El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar, recordem, amb la dimissió de l'exministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa en la guerra contra Rússia. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que reserva a Fedorov un lloc per supervisar l'estratègia tecnològica de l'Estat, però de moment no ha rebut resposta a l'exministre.
6: S'eleva a 41 persones el nombre de morts pel naufragi d'un ferri davant la costa de la República de Guyana, un petit país a tocar de Venezuela. L'accident va passar dissabte a la nit i a l'embarcació hi anaven 179 persones. Se n'han rescatat en vida 77, de manera que encara hi ha una seixantena de desapareguts. El govern de Guyana ha desplegat 16 vaixells a la zona de la tragèdia amb equips de submarinistes per recuperar els cossos de les persones desaparegudes. El ferri sinistrat portava 87 anys en funcionament i les autoritats han apuntat que el possible consum de drogues per part de la tripulació podria haver contribuït al naufragi.
8: La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats en Restauració, FECASARM, rebutja la prohibició de fumar a les terrasses aprovada per avui al Consell de Ministres perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Joaquim Boades, secretari general de la patronal, alerta de l'impacte en el sector i assegura que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes als veïns.
9: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
6: Els fraus efectuats amb targetes bancàries o per transferència són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en els últims anys i representen un terç del conjunt de les queixes que rep el Banc d'Espanya. De mitjana tenen un cost d'uns 700 euros per client.

0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està convocant el país, que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya.
1: El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de l'activitat que tenia el país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com per exemple l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració de Donald Trump, que, a més de programes energètics, d'aliments i de medicaments, que hi ha a l'illa, sanciona també totes les companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa, el conglomerat amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar el país.
0: I als esports, l'Espanyol ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada, triomf blanquiblau, per tant, per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa Peralada a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat.
1: I el Barça aquest dimecres s'anunciarà oficialment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Biwissi. Bicibu, volem dir, de 18 anys per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa i Amèric Laporte s'ha ofert també al club blaugrana.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel.
1: I el Barça ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Yumut, que ha firmat fins al 2028. Yumut, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
3: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
5: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen als jocs.
3: Rècords.
2: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
3: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
6: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
7: 9.506 09506 Sèrie 26.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Els hi pregunto a l'Humbert i al Roman, esteu d'acord que el cibercrim és un dels problemes més greus actualment, Humbert?
1: Doncs sí, malauradament és un gran problema, i el problema dins del gran problema és que moltes vegades no en som conscients fins que tenim el problema al davant. Ens han fet una estafa, ens han suplantat la nostra identitat, i llavors és quan ho sabem. I no només la ciutadania, sinó també moltes empreses.
0: Val. Roman, també estàs d'acord?
2: Sí, absolutament. Dels últims 20 anys ha estat així i dubto que la cosa vagi a canviar,
0: clar,
2: desgraciadament.
0: Estic parlant amb l'Humbert Ruiz, que és director de Talent Digital de Barcelona Activa, i el Roman Vargas, que és responsable de ciberseguretat a Catalunya del gegant tecnològic Cisco. Heu posat en marxa també un projecte per formar una mica més en ciberseguretat a 200 persones en 2 anys, i de moment ja heu arrencat amb una primera tongada de 40. Per tant, expliqueu una mica aquest projecte.
1: Doncs sí, ens hem proposat formar 250 persones en 2 anys com a analistes júniors de seguretat, perquè és una figura que necessita ara mateix el sector de la ciberseguretat, i hem començat amb aquesta primera tongada, que han iniciat el bootcamp aquesta setmana, i esperem pues, que després de 6 mesos pues, puguin trobar feina al sector.
0: Clar, és un programa que neix entre Cisco i CERT?
2: Correcte, sí. De fet és un programa que portem uns quants anys fent a tot el món i que hem encetat aquest any amb l'ajuda de Barcelona Activa aquí a Barcelona.
0: Sí?
2: Forma part d'una aposta de Cisco des de fa més de 30 anys aquí a Barcelona.
1: Sí, és una aliança públic-privada, és a dir, en aquest cas l'administració pública i una empresa privada com és Cisco, en el marc del Mobile World Congress, doncs van signar un acord per formar aquestes persones en el sector de la ciberseguretat. A partir d'aquí vam escollir el tema de la ciberseguretat i hem buscat un programa que a més permeti la reconversió professional, és a dir, que donem l'oportunitat a persones d'altres sectors que es puguin reconvertir mitjançant aquest itinerari formatiu i reorientar la seva carrera professional cap al sector tot tecnològic. Per això formem aquesta figura que dèiem d'analista júnior en ciberseguretat que permet entrar en aquest sector.
0: Digue'm algunes matèries que se'ls formarà o que se'ls forma, no? Posa'm alguns exemples.
2: Sí. Bueno, des del punt de vista de ciberseguretat sempre hi ha 2 vessants, no? La part més de l'atacant i la part de defensa. Lògicament, el focus és la defensa, però dins del programa hi ha tot de pràctiques de simular atacs, fer pentesting, etc, perquè també és important veure l'altra banda, d'acord? La part més important de la defensa, que és on volem estar tots, jo crec que és el fet de que al final es trobaran amb eines que són les mateixes eines que es trobaran en el dia a dia després quan vagin a treballar a les diferents empreses. Penseu que en el món de la defensa, com a tal, la majoria d'empreses té com 40 solucions diferents de seguretat implementades. I una cosa important del programa és que no es centra en una tecnologia concreta de ciberdefensa, sinó toca molts pals, que és un dels avantatges de Cisco en aquest sentit. És a dir, és més real i més semblant al que es trobaran a la feina un cop acabin.
0: Clar. Explica'm més exemples, Humbert, d'aquestes pràctiques reals amb què esteu formant, no? És a dir, a vegades hi ha pocs professionals ben formats en ciberseguretat, no? I què és el que se'ls vol ensenyar?
1: Doncs aquí estem parlant de la primera, diguéssim, línia de defensa que tenim contra la ciberseguretat, no? Com explicava el Roman, aquí sempre hi ha 2 vessants en la ciberseguretat, no? El que ataca i el que es defensa. I per això necessitem aquesta figura que ha de ser la persona que detecti aquests atacs i alhora, abans de que passin aquests atacs, que es dediqui a fer la prevenció. Per això és molt important també el que estem fent amb aquest itinerari, que és arromangar-nos amb empreses del sector d'aquí a Barcelona perquè defineixin molt bé quines són les competències tècniques i les habilitats professionals que necessiten aquestes persones per ser, com dèiem, aquesta primera línia de defensa contra els ciberdelinqüents.

0: àmbit que té molta demanda i poca oferta de talent. Només 3 professionals per cada oferta de feina, segons l'informe digital Talent Overview 2024. Vol dir que falta molta gent que pugui estar formada en ciberseguretat. És important, clar, és a dir, a les empreses que contractin sabran que tenen professionals nous, no? Dieu-me aquestes professions del futur, no? Analista júnior de ciberseguretat, no? Quines són aquestes professions?
1: Sí, com deia l'Humbert, al final és formar la gent per aquest primer nivell de protecció que moltes empreses estan reclamant. Crec que era el capítol anterior, el Sant Pere, el conseller, comentava el creixement que
0: tenia. Així m'agrada que és oient del Revolució,
1: sí,
0: vostè, eh?
1: Sí, absolutament,
0: molt
1: absolutament.
0: Molt bé, digui.
1: Doncs parlava de que precisament aquesta és una de les professions amb més demanda i més creixement aquí a Catalunya. I és per un motiu, perquè al final les empreses necessiten gent. I comentaves la dificultat de contractar. Jo afegiria la dificultat de mantindre talent. Ja. Perquè com que hi ha tanta demanda, la gent moltes vegades acaba 6 mesos un lloc, 6 mesos un altre. Són oportunitats molt, molt interessants que s'han d'aprofitar ara mateix.
0: L'Humbert, que coneix el talent digital, no? Amb el teu càrrec, que coneixes molt del talent digital, falta, en aquest cas, no? Gent que es dediqui a aquestes professions, no? Sobretot.
2: Sí, sí, falta gent i el millor de tot és que el sector digital ens ofereix, a diferència d'altres sectors, tens l'oportunitat de mitjançant itineraris formatius, diguéssim, fora de la formació més reglada, t'ofereix itineraris per reconvertir la teva carrera professionalment, perquè aquestes oportunitats que dius, perquè en el sector de la ciberseguretat potser és el cas més extrem, no?, que per cada oferta de feina només s'hi presenten 2 persones, no? Això vol dir que són vacants que van quedant, això vol dir que les nostres empreses són menys competitives, i per això aquesta gran oportunitat per formar-se fins i tot des de zero i entrar al sector tecnològic i en aquest cas al sector de la ciberseguretat. D'això es tracta, aquests itineraris tipus bootcamp.
0: I troben feina de seguida, Humbert, sí?
2: Sí, nosaltres tenim a l'IT Academy, com sabeu, tenim itineraris en programació web, en anàlisi de dades, i ara hem començat aquest de ciberseguretat. Portem ja 7 anys d'IT Academy. La inserció laboral és del 80% als 6 mesos d'acabar la formació.
0: Molt bé. Alguna cosa més que
1: vulguis
0: afegir?
1: No, una cosa només. Parlaves de reciclatge. És important, sobretot pel tema de la IA generativa, que pensem que molta part de la defensa, de la ciberdefensa, no és tan, anem a dir, determinista com abans. No, no és tan un tema d'enginyeria. Hi ha carreres humanistes que crec que poden aportar molt a aquesta ciberdefensa en el món aquest que ens trobem ara de la IA generativa.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per la bona feina, Humbert Román, que vagi molt bé aquesta formació, que és important. Necessitem ciberseguretat, sobretot hi ha molta feina en aquest sentit, no? Es busquen professionals i, com sempre expliquem, al Revolució, no? La gent que busca feina, hi ha sortida, hi ha mercat, no?, d'aquest talent digital. Felicitats als dos, gràcies.
1: A vosaltres. Merci. Merci.
3: Bones, molt bones. Soc en Xavi Berneda, de l'empresa Calçat Múnich. 10 anys, tu. Sembla que va ser ahir, no? 10 anys a connectar-nos amb el futur. Gràcies a aquest programa en tots hem après molt. Ha sigut increïble. Molta tecnologia, intel·ligència artificial i moltes, moltes felicitats. Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Endavant.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
0: La setmana passada a Barcelona va ser epicentre de la intel·ligència artificial. Quasi 1 miler de participants van reflexionar sobre aquesta tecnologia, sobre els canvis que ja són aquí en la gran majoria d'àmbits professionals i personals. I durant 2 dies es van parlar de moltes coses i avui volem conèixer alguns dels detalls més interessants que s'hi van dir. No! I saludem el Joan Mas, és el director científic de l'àrea digital d'Eurecat i director d'aquest congrés de la intel·ligència artificial Congrés, que ha organitzat també amb la Generalitat. M'agradaria saber, Joan, què tal? Benvingut.
5: Moltes gràcies.
0: A veure, un primer titular de com ha anat, una conclusió del que s'ha dit de la intel·ligència artificial que genera valor a les empreses i als professionals. Quin titular et quedaries d'aquest congrés, que se n'ha parlat moltíssim?
5: Sí, un dels titulars és, a través dels continguts que hem tingut, l'eclosió durant aquest any, 2025, i que segurament serà futur, d'una nova modalitat de la intel·ligència artificial que es comença a conèixer amb el nom de Agentic AI, en català en podríem dir IA agentiva o IA agencial, i que es basa en utilitzar uns agents de software que porten, diríem, un pas més enllà l'automatització de les tasques a nivell de les empreses, sobretot en els entorns industrials i de més. Aquest seria un primer punt que va sortir molt en els continguts del Congrés. L'altra idea que ha començat a aflorar és aquesta idea de la computació híbrida, és a dir, s'estan desenvolupant en paral·lel amb la intel·ligència artificial, s'estan desenvolupant altres tecnologies que també tenen per objectiu doncs ajudar doncs a aquesta computació tan necessària, fonamental, indispensable perquè la IA doncs faci el que ha de fer. I en paral·lel a aquesta computació clàssica, i tenim doncs els superordinadors i a més, s'està desenvolupant la computació quàntica, s'està desenvolupant la neurocomputació, i una de les tendències és que en el futur haurem d'utilitzar cadascuna d'aquestes modalitats de la computació en les seves millors prestacions per tal de ser més eficients. Són dues idees que han sortit en el Congrés, a part, doncs, òbviament, de presentar diferents projectes i casos d'èxit al llarg dels dos dies de l'esdeveniment.
0: Clar, dius, agents d'intel·ligència artificial, n'hem parlat, el Revolució, però expliquem una mica més què fan aquests agents, perquè el Congrés evidencia, no, la maduresa de la IA com a generador de valor, a les empreses i pimes, i aquests agents d'IA què fan? Què fan exactament? Quines tasques que poden ajudar a les petites i mitjanes empreses que ens estan escoltant?
5: Doncs, com deia, els agents porten l'automatització a un nivell superior. Són eines de software que estan programades per aprendre del context en el que treballen, i després ho podem exemplificar.
0: Clar,
5: en un
0: cas fer, no?
5: Concret. I poden prendre decisions per si mateixes, poden activar accions i aprenen de la seva pròpia activitat, de forma que en situacions futures doncs poden inclús tenir actuacions millors. Això, per exemple, es pot exemplificar, si ens imaginem, és un exemple, una metàfora que les sol que utilitzar per que es visualitzi què fan els agents. Si imaginem-nos que estem en una fàbrica, en una cadena de producció, i de cop i volta doncs les peces surten defectuoses. Si aquesta fàbrica, si aquesta cadena de producció té instal·lat un sistema agèntic, doncs serà capaç primer de descobrir que s'estan produint aquests errors. Serà capaç de veure a on es produeixen i per què. I a partir d'aquí prendre les accions necessàries per intentar corregir aquests errors. Per exemple, enviar una ordre a un operari perquè pugui fer doncs la tasca de manteniment. Serà capaç de descartar aquelles peces que siguin dolentes, no? I com deia, totes aquestes activitats, aquestes accions en el context en el que es produeix, el sistema agèntic serà capaç de registrar-ho i aprendre'n per veure, doncs, inclús millorar les seves prestacions en situacions futures.
0: Tasques repetitives, sobretot també poden fer aquests agents, per posar, ara parlaves d'indústria, també pot, per exemple, contestar emails o fer-te, doncs, que t'arribi el newsletter de les notícies que t'interessen per al teu sector i la teva empresa.
5: Correcte.
0: Vull dir que pot fer, perquè ho entenguem, no?, infinitats de funcions i activitats.
5: Correcte. Hem de tenir en compte que els agents no és una cosa d'ara, existeixen des de fa molts anys, però a mesura que la IA ha anat evolucionant, que ja hem incorporat a dintre del sistema agèntic també la IA generativa, no?, que permet conèixer millor aquest context, no?, el que diríem tècnicament es coneix, l'entorn semàntic i de més, hem millorat moltíssim aquestes prestacions per arribar a aquest grau d'automatització.
0: Clar. També es va parlar molt sobre com s'entrena aquesta intel·ligència artificial, no? L'ús de les dades per fer créixer la IA continua sent un gran tema, no? D'on s'extreuen aquestes dades perquè la gent ho entengui?
5: Val. Fins ara, tots aquestes eines d'intel·ligència artificial, els models de llenguatge i de més, han utilitzat la informació que hi ha a internet, tota la informació, informació de texta, informació de veu, informació gràfica, vídeos, tot el gran volum enorme de dades digitals que tenim a internet s'han utilitzat per aquest entrenament d'aquests models. Avui en dia es comencen a buscar altres fonts. Tots tenim dades o sensors que estan generant dades contínuament, els rellotges que tenim, Smart Watch i tota la sèrie de sensors, tot això està generant moltíssimes dades i ara es comencen a utilitzar aquestes dades per entrenar aquests models. I hi ha una tercera opció, que són les dades sintètiques. Quan no tenim dades, hem de ser capaços de fabricar unes dades que ens ajudin a entrenar aquests models. I la intel·ligència artificial també és capaç d'ajudar-nos a generar aquestes dades que les coneixem com dades sintètiques. I came in like a wreck.
0: Joan, avui parlen de la intel·ligència artificial d'aquest congrés. Agents d'intel·ligència artificial, computació híbrida, són conceptes no fàcils per la gran audiència. Mm. Però a vegades, sobretot, explica'm algun dels projectes que esteu fent, per exemple. 36% dels projectes vosaltres que esteu fent amb Machine Learning, i posa'm algun exemple que sigui concret, no? Per exemple, estem parlant d'aigües residuals amb visió per computador, Zero Vision, què esteu fent?
5: Val, aquest és un... És un projecte que es va presentar en el Congrés i participa a CETAQUA. I la idea d'aquest projecte és... el context d'aquest projecte és... Ens hem de pensar les estacions de depuració d'aigua, on es depura les aigües residuals. Llavors, aquestes estacions estan molt sensoritzades. Necessitem uns sensors específics per monitoritzar els processos, els productes químics que hi ha per allà i tal. I moltes vegades aquests sensors fallen perquè s'embruten, deixen de funcionar de la manera com haurien de fer-ho. I una manera alternativa és utilitzar la intel·ligència artificial, en particular la computació, la visió per ordinador o visió artificial, que és una modalitat de la intel·ligència artificial que ens ajuda a suplir aquests sensors. I el Zero Vision va en aquest sentit, utilitzar càmeres que després estan connectades a sistemes d'intel·ligència artificial que són capaços de detectar la presència de fangs o la presència de bombolles que detecten o són símptoma de que algun procés no està funcionant bé. Per tant, ens estan ajudant al procés propi de la depuració de l'aigua.
0: Clar. En quins sectors es va comentar que canviarà més la intel·ligència artificial? En la salut, en la comunicació? En quin sector canviarà més?
5: Mira, la intel·ligència artificial és totalment transversal i avui en dia està afectant o està sent utilitzada en tots els sectors. La salut, per descomptat, tot el tema de processament de les imatges mèdiques per ajudar en el diagnosi és un element importantíssim. En les comunicacions, la gestió de les xarxes mòbils, no? la gestió del tràfic, no? Del tràfic que nosaltres creem quan utilitzem els nostres mòbils. A vegades hi ha zones de la xarxa que estan més carregades, zones que no. Amb la intel·ligència artificial es pot balancejar aquestes coses. En moltíssims sectors, a l'agricultura, moltíssims s'estan fent ja actualment projectes que expliquen la intel·ligència artificial i il·lustren com aquesta intel·ligència artificial ens està ajudant.
0: Molt bé. Doncs enhorabona per aquest congrés d'intel·ligència artificial a Barcelona. Són moltíssimes les eines que tenim ara en tecnologia i, per tant, això està canviant les nostres empreses, no? Les nostres pimes i també moltíssima feina. I felicitats, Joan. Enhorabona per com ha anat aquesta feina. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Hola, sóc l'Artur Peguera i estic encantadíssim de dir-vos que el Revolució 4.0 em fa moltíssima companyia els caps de setmana quan surto de la tele en el trajecte cap a casa. Així que, com que aquesta temporada en feu 10, moltíssimes felicitats, això primer de tot, però primeríssim de tot, moltíssimes gràcies per tot el que m'ensenyeu des de Catalunya Ràdio.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Segons un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, el 78% de treballadors consideren que la seva empresa els hauria de proporcionar les eines i la formació necessària per treballar eficaçment amb les tecnologies digitals més recents, incloent-hi la IA, per afrontar els reptes de l'entorn professional actual. Una xifra excel·lent que demostra que la IA no fa por. El que fa por és pensar en la possibilitat de perdre el tren. Cristina, Estàs d'acord en el que dic? Li estem perdent la por ja, la intel·ligència artificial, sí?
7: Crec que sí, a poc a poc, no? La gràcia del coneixement i d'anar veient de què va, doncs com més li posem cara, més li veiem les possibilitats i tenim més ganes de conèixer-ho.
0: Clar, la Cristina Amont ja la coneixeu, és directora de la Vinia AI. Avui justament amb la Cristina volem parlar una mica de com aprendre a fer servir més la IA. Com ens podem crear una formació a mida, em diries, amb intel·ligència artificial, em diries?
7: Doncs en aquest cas és interessant perquè és una eina que com que ens ajuda molt a customitzar, no?, a personalitzar textos o el que sigui, és una manera que també la podem fer servir perquè ens customitzi un possible curs. La idea seria que la IA ens pot fer de professors o entrenadors, per exemple, si li donem bones instruccions sobre el que volem fer.
0: Val. O sigui, hi ha algun secret per fer-ho perfecte, sobretot consultar fonts fiables, sí?
7: Sí, al final les fonts és la base de tot. Necessitem que siguin fiables i necessitem poder-ho comprovar. Per tant, la verificació també és un element clau.
0: Clar, com la majoria de qüestions que requereixen un aprenentatge, no? Hi ha un mètode que ens permeti no perdre'ns. Quins passos ens diries, Cristina?
7: Per començar, la idea seria definir un repte molt concret, no? Tenim tendència a grans coses i llavors costa molt concretar. Si nosaltres sabem què volem, doncs fer una cosa curteta, demanar-li aquest punt de, doncs mira, vull aprendre X en 2 setmanes, no? Llavors, com més concret, més bé la IA atina, perquè també té molt coneixement per anar a buscar. Podria ser, per exemple, doncs, aprendre català seria molt ampli, però si li diguessis vull aprendre els connectors formals per fer un examen del C2, no? Doncs això ja és com molt específic i podrà anar-te a buscar aquells elements claus per tu.
0: Clar. Més exemples? Algun altre exemple que posaries?
7: No, per exemple, no demanaries cuina mediterrània, no? Demanaries una recepta específica o per uns ingredients específics, aquest tipus de coses. Com més concret, més fàcil és que et doni una resposta que et funcioni.
0: Cristina, passa sovint, no?, que plantegem a vegades qüestions molt genèriques i la intel·ligència artificial es perd d'entrada quan és una informació o una pregunta molt genèrica?
7: Correcte. De fet, ara estàvem dient aquesta part, no?, d'acotar molt l'objectiu o què és el que volem aprendre, i una altra manera d'acotar és dir-li l'horitzó temporal, no? Objectius diaris, un pla curt, X dies d'aquest curs o el que nosaltres necessitem. Una altra manera també d'acotar és explicar el teu nivell. Llavors, doncs, si és en anglès, li pots dir, doncs això, no el parlo o el que sigui, i posar-te una mica en quin punt estàs, o nivell de professional o no, nivell de persona del carrer. A nivell de també és interessant dir-li en quin format ho vols. T'agrada una cosa pràctica? T'agrada que t'expliqui metàfores per entendre conceptes complexos, per exemple?
0: I dius que les fonts és la diferència? Per què? Sempre dius que hi ha una cosa que marca diferència, les fonts. Per què?
7: Aviam, com en el periodisme, no?, una mica, és el que separa el coneixement del fum. Tenim sense fonts, doncs el que tenim és opinió. Amb fonts tenim la prova. Llavors, més enllà de tu indicar unes fonts concretes, per exemple, si li volguessis fer un curs sobre temes de català, doncs li diries, mira, busca-m'ho a l'IEC, no? Sota tot el que em diguis, reforça-m'ho, diem-me, la font, l'IEC, l'Optimot, on sigui.

0: Com ho fem perquè la IA usi bones fonts, és a dir, que no al·lucini, que no ens enganyi, Cristina, perquè nosaltres n'hem parlat moltes vegades, no? Ens fa dubtar si el que ens diu la IA és veritat o mentida, no? I llavors, hi ha maneres perquè sapiguem que són bones fonts?
1: Sí, de fet, nosaltres som els que tenim el criteri. Llavors, habitualment, el que fem és, si saps d'un contingut concret que vols aprendre, li dones tu les fonts d'on vols que ho vagi a buscar, no? Perquè tu saps qui és la referència d'això. Això seria la manera de dir, vinga, ho tinc controlat, li poso 3-5 fonts com a molt i a partir d'aquí faig. L'altra opció és demanar-li que me'n proposi, però jo mateix també valorar quina és la qualitat d'aquestes fonts.
0: Val, m'has posat uns exercicis que hem d'aprendre. A veure, corpus tancat, què vol dir?
1: Doncs això, dir-li, tens 3-5 fonts i tot el que m'expliquis vagi al voltant d'aquestes fonts. I l'altra cosa és demanar-li que et situï, no? Quan t'explica alguna cosa et digui en aquestes fonts on ho ha trobat.
0: Amb les cites obligatòries, com
1: ho fem? Exactament. Doncs això, li dius, escolta, sobretot cada vegada que em diguis, no?, algun tema, digue'm on l'has trobat, perquè jo pugui anar a verificar que és així. I a més, l'altra part és, si hi ha coses sensibles, sisplau, no m'ho donis d'una sola font, busca'm en dues.
0: Anem, no?, a prontejar, posa'm exemples, eh? Anem a prontejar, Cristina. Per exemple, el disseny d'un curs.
1: El disseny d'un curs, l'altre dia que fèiem tot el tema de prompting, no?, dèiem, primer de tot, el rol, fes-me d'expert en, doncs en aquest cas seria fes-me d'expert en pedagogia, no?, perquè volem que ens faci un curs. Li podem dir, vull un micropla de 15 dies o 20 dies, que siguin 20 minuts al dia sobre un tema. Val. Llavors, seguint amb un prompt, li diries, val, les fonts, doncs les fonts úniques, aquesta i aquesta, i li dones tu, dèiem l'Optimot i l'IEC. No em faci servir cap altre, has de ser molt específic en aquest sentit. Després, per cada dia específic amb un objectiu i una explicació, doncs unes 120 paraules. Això el que em farà és donar-me aquests petits textos, no?, 15 dies, cada dia un apartat sobre el que treballar. Després dic, val, doncs tinc, al final de tot em pots proposar un exercici pràctic i un petit qüestionari, i d'aquesta manera doncs és com que jo puc testejar el que he après i em proposes també les solucions després per poder comprovar que allò realment funciona, no? I un últim punt que li pots posar és dir-li, val, digue'm on em puc haver equivocat, i això també et fa com reiterar i veure que realment hem après el que volíem aprendre, no?, en aquell dia. Clar. Per tant,
0: també en aquest cas, no?, li podem dir, per exemple, si estem fent un quiz amb correcció, no?, crea un quiz, no?, de 5 preguntes, no?, 3 de test o 2 obertes sobre un tema, i que ens digui les respostes justificades. És a dir, sobretot, això no sempre ho expliquem, no?, Cristina, les instruccions han de ser molt clares i molt concises, no?, quan li fem.
1: És la manera de dir-li, sisplau, que faci les coses com nosaltres volem, i a més quan ens contesta podem veure si realment ho està respectant. De fet, en aquest sentit és interessant posar-li també l'opció del no ho sé. Aquestes eines són molt complaents. Tot el dia quan tu li deus alguna cosa, oi, sí, tens raó, ai, que bé, quina bona idea, no? Doncs en aquest cas, sobretot pel tema de les fonts, és important donar-li l'opció de dir, escolta, sobretot, si no ho has pogut comprovar amb una de les fonts que t'he donat, digue'm que no ho saps o que no ho has trobat.
0: Clar, la Cristina Mon, una supercrat de l'IA, avui aprenem amb ella més d'IA. Quins errors habituals es cometen, em diries, per acabar? Errors, que tenim. Fonts vagues, no?, suposo.
1: Quina... Sí, sobretot el que comentàvem ara, no? Al final tot torna al punt de les fonts, que és el més essencial, però també la part més de generalitzacions, no?, demanar-li que sigui molt concret, i nosaltres, per tant, ser-ho també. Després, també la part aquesta de copiada de sensibles i que no tinguis la prova, doncs això, el que dèiem, recordar-li que ens digui que no ho sé. I l'últim és l'excés d'ambició. Ara quan dèiem, no li demanis que t'expliqui un curs en 10 dies sobre cuina mediterrània, o sí, però també t'anirà millor si et diu un sol plat o coses més específiques, atinarà més.
0: Clar, molt bé, jo sempre dic que les mares i pares que ens escolten, la IA serveix també per fer els menús infantils dels nostres fills,
1: Exacte.
0: Li passem tot el que menja al col·legi, de dilluns a divendres, i ens pot dir amb proteïnes, amb verdures, amb vegetals, amb pasta, no?, que pot menjar el vespre per no repetir.
1: I li has d'afegir també el temps, no?, dir-li, escolta, i ho he de poder fer en 10 minuts.
0: Això també.
1: I no sóc gaire hàbil a la cuina.
0: Bé, això sí, Cristina, no ho sé, estaríem d'acord. No, home, jo Déu-n'hi-do, no? Tu, què tal?
1: No, jo parlava per mi.
0: La Cristina sempre està amb la IA. Cristina, moltes gràcies per aquesta classe express sobre com aprendre a fer servir la IA, i com dèiem, la paraula por, oients, ha de desaparèixer, no? I sobretot preguntes clares, concises, qui és el subjecte, el verb i el predicat de les nostres frases i de la informació. Gràcies, Cristina.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

Pausa, acabem el programa i avui amb una frase del conferenciant motivacional nord-americà Robert Schuller, que diu això: si només escoltes les teves pors, moriràs sense saber quin era el teu gran potencial.

Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del cèlebre Rovelló, el clàssic que va publicar el 1968. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes, diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per a les lletres catalanes. En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, lamenta així la seva pèrdua.
2: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: L'escriptor i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, ha destacat la seva personalitat literària única en una entrevista a 3Cat Info.
3: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del TJUE avalant la mesura d'oblit judicial. En el document, elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència de la justícia europea que avala la llei d'amnistia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el programa Auto Plus per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda destinada tant a particulars com a autònoms i pimes va dels 1.100 als 7.500 euros segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. Ho ha explicat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu.
5: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
4: La guerra dels Estats Units contra l'Iran ha costat 37.500 milions de dòlars, segons ha revelat aquest dimarts al Senat nord-americà el secretari de Defensa Pete Hegseth. Això són 8.000 milions de dòlars més de l'anterior estimació feta pel Pentàgon ara fa unes setmanes. Abans de comparèixer al Senat, Hegseth ha dit a la Casa Blanca que mentre l'Iran continuï atacant vaixells a l'estret d'Hormuz, l'exèrcit nord-americà mantindrà l'ofensiva militar contra la República Islàmica.
6: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
1: Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fa amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la Ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous fins al 6 d'agost.

0: La multinacional de l'entreteniment Disney ha anunciat una nova onada d'acomiadaments que afectaran diverses àrees corporatives del grup, principalment els estudis d'animació Pixar, responsables d'èxits com Toy Story, Buscant en Nemo, Cars, Up o Del Revés.
1: Segons mitjans de comunicació especialitzats, la reducció de plantilla a Pixar seria de 150 treballadors. L'altra divisió més afectada pels acomiadaments és la unitat de televisió del canal National Geographic. El passat mes d'abril, Disney ja va comunicar la supressió d'un miler de llocs de feina de màrqueting en el que va ser la primera gran reestructuració de la nova direcció, amb Josh D'Amaro al capdavant. Aquest nou anunci de reducció de plantilla al grup Disney arriba en un context de gran èxit a les seves produccions animades. La cinquena part de Toy Story, estrenada el passat mes als cinemes, porta recaptat gairebé 1.000 milions de dòlars arreu del món.
0: I als esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiwo, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert també al club blaugrana.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada, triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa, parlada a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausa, Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat.
0: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umuda, que ha firmat fins al 2028. Umuda, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
5: Ara m'ha agafat per aquí.
4: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
6: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
7: Que jo sóc de Banyoles?
4: Sí.
7: Tota la vida.
4: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
6: Doncs mira, més li fent cas.
5: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
6: Típic de l'escala.
5: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
8: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
5: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
3: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
9: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
3: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
3: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix.
3: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
3: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Ho senten, això, de fons? Sí, és la mar. Tranquil·la, molt suaveta, gairebé quieta, com adormida. És fantàstic començar un programa aquí. I avui, veu, avui no et necessitaré gaire.
8: No?
5: Perdona'm, sí, diguem-nos bona nit.
8: Bona nit.
5: Bona nit, veu. Ei, has triat molt bé avui, eh?
8: Sí, oi?
5: Sí, perquè a banda d'aquesta calma, som en un lloc fantàstic. Som en un lloc meravellós. I aquest sí que no necessito que me'l presentis, perquè només mirant aquí al darrere sabem que som a Colliure, a la Catalunya Nord, amb les pedretes de la platja. Un lloc que si miris allà on miris, veus que és fantàstic i que tinc la sensació que avui serà complicat això, perquè crec que una vegada ets aquí, ha de ser, jo diria que ha de ser difícil, ha de ser bastant complicat de marxar d'aquí.
13: I sí que és difícil de marxar d'aquí.
5: Sí?
13: Bona nit, sí.
5: Què vol dir que és difícil marxar d'aquí?
13: Mireu, jo sóc fill d'aquesta terra.
5: Sou d'aquí?
13: Sí. Vosaltres... Poc immigració heu tingut, perquè teniu l'indústria, teniu tot el que vulgueu. Jo quan he marxat...
5: Quan diu vosaltres, vol dir els de la Catalunya Sud?
13: Els de la Catalunya Sud, sí.
5: I a vos què us ha passat?
13: Jo primer vaig marxar per la guerra d'Algèria, després fill de pescador, imagineu...
5: Fill de pescador aquí a...
13: Aquí a Colliure. Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs. Que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes.
5: Sí.
13: Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Elme.
5: Sí.
13: Imagineu marxar. El que vol dir marxar. Una immigració.
5: I vau haver de marxar.
13: Vas tenir que marxar, ben segur.
5: On va marxar?
13: I llavors vaig anar a París.
5: A París.
13: I a París...
5: Per un temps.
13: Jo pensava per 3 anys un sacrifici. Però la realitat és que no hi va haver mutació. I vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida les vaig passar allà. Fins al dia que em vaig jubilar.
5: I va poder tornar.
13: El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo ara mateix me'n vaig.
5: No va deixar passar ni un segon,
13: ni
5: de
13: un
5: més.
13: Ni un segon. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes,
5: sí,
13: era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà i del canigó fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu. I doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.
5: Sap una cosa? M'està fent emocionar.
13: Ah.
5: Perquè noto també que està emocionat.
13: Sí.
5: Perquè noto també que per vostè ha estat un tràngol haver de marxar d'aquí i ha estat una gran, sí, alegria tornar. Això no m'ho explicaria aquí al programa. Que li sembla bé d'explicar-m'ho i de traduir totes aquestes sensacions en paraules?
13: Doncs ja a París vaig voler reconstituir un univers català. Pensava que era totalment aïllat. Finalment... vaig descobrir primer el Casal de Catalunya de París, després Aire de Festa, després altres organitzacions, les quals em vaig apuntar allà. Mm. Bueno, això és una. Després vam crear un grup que era un grup militant. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París.
5: Exiliats, eh?
13: Exiliats.
5: Jo crec que aquí hi ha la paraula, permeti'm, eh? Crec que aquí hi ha la paraula clau, exiliat. Ser un exiliat en el teu... diguem-ne, estat, o l'estat on et toca viure, ha de ser una cosa gruixuda.
13: Sí.
5: I ara vull que me l'expliquis. Si em permet, fem una cosa. Comencem el programa i vull que m'expliqui tota la seqüència. Des que se'n recorda quan era aquí, se'n recordava d'aquests detalls dels crancs i de tot, fins la seva anada a París i la tornada. Li sembla que comencem i aleshores ho expliquem? Li sembla bé?
13: Si vol.
5: Doncs farem això. Des d'aquí fem el començament del programa, com correspon, trepitjant aquestes pedretes de coll lliure, i després explicarem aquesta vivència, que no és un cas únic, que no és un cas individual, que va fent que, mirin, els que ho veuen per internet, va fent així que no amb el cap,
13: sí,
5: perquè no és individual, això.
13: No.
5: Això és un cas col·lectiu i sí, gairebé amb intencionalitat. Ara ho expliquem, el Sense Fronteres.
2: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Avui som i fem programa en aquesta enyorada Catalunya Nord, trepitjant-la fortament, ensorrant fins allà on podem els peus en aquestes pedretes de la platja de Colliure. A quatre peus, estem fent aquesta immersió en la terra de la Catalunya Nord. Catalunya Nord, per nosaltres clarament Catalunya Nord. I com que aquest estiu tindrem en marxa això del nom de la Catalunya Nord, nom administratiu francès, perquè el nom ja el sabem tots, Catalunya, Catalunya Nord, mirem ara de fer tres preguntes que ens aclareixin com està tot això del nom administratiu francès, insistim. Ramon Faura, el nostre guia permanent de la Catalunya Nord, molt bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Mai fem vacances pel català i no podíem marxar sense aclarir una mica això. D'entrada, això s'està ja votant? Això del nom administratiu de la Catalunya Nord?
1: Sí, s'està votant, ha tardat, més que el que havien anunciat en un principi, però ara es pot votar tant per internet com per correu, encara que hi ha problemes, no paro de rebre els missatges al Facebook de gent que em diu que no funciona, que no sé què, depèn per qui, no funciona, però els dic que si no funciona per internet encara tenen l'opció d'enviar un correu per votar.
0: I aleshores aquí hi ha tres noms, un d'ells fa aparèixer el terme català de manera molt clara, però aquí sí. Hem vist un embolic amb gent que no accepta cap dels tres i que li agradaria, com a tots, que es digués Catalunya Nord d'entrada, o altres versions o variants semblants que estan molt bé com País Català, però aquestes no estan a votació. Què pot passar aquí? Quins són els tres noms d'entrada? I què pot passar aquí si això comencem a dividir el vot d'aquells que pensen que Catalunya ha d'aparèixer en el nom administratiu francès, insistim.
1: Els tres noms que hi ha és Pirineu Oriental, que és el nom que han imposat des de Napoleó per esborrar tota identitat dels noms dels territoris a l'estat francès. El segon nom és Pirineu Mediterrani, que en el fons entre Pirineu Oriental i Mediterrani no hi ha molta diferència. Diuen que és més que Pirineu Oriental no prenia en compte la costa, i ara Mediterrani prendria en compte, però sempre són noms geogràfics que va bé a l'estat francès, que justament vol esborrar tota identitat fora de francès d'aquest territori. I doncs el tercer nom és aquest que ens interessa, és Pirineu també, Pirineus, però catalanes, Pirineus catalanes. I aquest nom justament reivindica la identitat catalana d'aquest territori. Evidentment no és Catalunya que proposem, perquè en el fons històricament és Catalunya i tots ens sentim catalans, però dins del que hi ha, dins del que es pot fer amb París, perquè l'estat francès és París que mana, han pensat que és l'opció que tindria més possibilitats, i doncs nosaltres en general és la que defensem, i aquests que defensen Pi català en el fons és una postura més política de partits que catalanista. Ja en els anys 70 hi va haver una possibilitat de canvi, i hi havia 50 noms diferents, una baralla. Ara la gent a favor del nom català és a favor de Pirineu Catalana, i hi ha un partit que té el nom de Pi català que volia que sigui Pi català la proposta, perquè és el nom del seu partit i perquè són oposats a la majoria de partits mental que proposa aquesta votació, que són socialistes, i han dit clarament que ells s'oposen perquè són l'oposició i s'oposaran de totes formes. I no penso que dividir és el que farà guanyar Catalunya, no.
0: Última, això, la divisió pot ser que faci que no surti aquest nom que semblaria que tots aquells que se senten catalans podria donar-li suport, i en el cas que sortís aquest, que fos el que guanya, tu, he vist molts comentaris de gent que creuen que si surt aquest no s'acabarà implementant. Tu com ho veus?
1: Jo veig que aquesta divisió que fomenten alguns pot ser que guanyarà igualment Pirene Catalana, però farà baixar el número de votants. I serà un argument per París, que és el Consell d'Estat a París, encara un òrgan, perquè hi ha dos òrgans, el Consell Constitucional, que diu si la llei Molac per l'ensenyament de les llengües regionals és vàlida o no, i que l'han censurat fa 4 anys, però ara és un decret, no una llei, que farien per el canvi de nom de departament, i és el Consell d'Estat. I el Consell d'Estat, que tampoc té cap, ningú ha elegit en aquest Consell, podrà dir que no, i l'argument que podrien fer servir és que hi ha hagut una votació amb poca gent i que això no és representatiu, i de fet el mateix Consell Departamental Socialista de Catalunya Nord fer un vot al mes de, al mig de l'estiu no trobo que és una bona manera per poder reivindicar després que hi ha hagut una participació important. I és això que veig més com a argument que podrien fer servir, i evidentment des de París no són pas a favor de la identitat i de la representativitat dels catalans. Doncs jo penso que una vegada que hauran dit que no, si diuen que no, serà el moment d'aixecar-se i manifestar-se. Però si diuen que sí, molt bé, i si diuen que no, molt bé també, perquè sortirem al carrer, com ja hem sortit diverses vegades quan ens han censurat, que ja ha passat unes quantes vegades, i així ens podrem comptar.
0: M'agrada molt aquesta actitud que teniu aquí al Mort, que és, si surt sí, molt bé, si surt no, també molt bé, perquè sortirem al carrer. Està molt bé. Escolta'm, que l'estiu sigui molt bo, també pel que fa al nom, ja ho seguirem, i esperem que la pròxima temporada puguem dir administrativament francès això de català en el vostre nom, encara que tots sabem el que sou, que és Catalunya. Moltes gràcies, Ramon.

0: Doncs som a Colliure, això ja ho hem dit, ha quedat molt clar. Seguim caminant aquestes pedretes magnífiques d'aquí a la platja. Aquí tenim un dels símbols de... Ja que el tenim a vostè, escolti'm, sí, em va fent els senyals de per on vol anar, si sí, vostè coneix sí, el país. Per tant, sí. Això d'aquí, com li diuen això d'aquí?
1: L'església?
0: Això és l'església?
1: És una església única al món.
0: Per què ho diu, això?
1: Perquè una església, bé, normalment...
0: Que la gent que ens veu per internet la vegis, aquest.
1: Sí, sí. Perquè és... Aquesta església no pugem per anar cap al cel, als graons. Baixem cap al mar, perquè és a nivell de l'aigua, al nivell del mar. A més, hi ha unes latrines que flanquegen una església, i això, doncs, és raro. Tercer, hi ha un consell municipal que s'havia creat dins l'església, que són les dues finestres que hi ha a dalt. I després hi ha també una presó, tot això en petit, ben segur, que era per tancar una persona per 2 o 3 dies, res més. I la torre, que són del segle XI, XIII, XVIII. Són estrats, aquestes parts. I després que van posar el terrat, el cim, rosa com és, perquè normalment això era una torre de guaita, una torre faro, que permetia a les barques de saber si entraven a Colliure o no. Vet aquí.
0: Mm. Això s'ho coneix molt, perquè ja m'ha dit abans que vostè ve de família de mar.
1: Sí, sí.
0: D'entrada, una cosa que no han fet bé. No li he preguntat ni com es diu.
1: El meu nom és Pere Mateu.
0: Pere Mateu.
1: Sí.
0: Correcte. I vos sou d'aquí, de família de mariners, de
1: sí.
0: Pescadors.
1: Sí.
0: I vau arribar a fer de pescador o com va anar l'embarcació?
1: Jo ho he fet un poc.
0: Un poc.
1: Però he compartit la barca, que ara no seria possible, des dels 4 anys. Pujava la barca i compartia amb tota la família tota la pesca. Les misèries, el vent, les tempestes i la bonança també.
0: Ah, però en canvi no us hi vau dedicar, això. Per què? Què va passar? En quin moment? El port de pescadors és més enllà, oi?
1: Sí. És el Port de Valls, sí, hi havia aquí, però aquí hi havia temps que ja no n'hi havia més.
0: Aquí també n'hi havia hagut, però
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: més
1: sí.
0: temps. Correcte. I aleshores, vostè, des dels 4 anys, és en l'activitat familiar, em diu, sí. fent, ajudant a fer de pescador una mica,
1: sí.
0: o aprenent,
1: sí.
0: però vostè no s'hi dedica. Què passa? A quin moment veu que no s'hi pot dedicar?
1: Llavors, tornant de la guerra d'Algèria, vaig treballar 2 mesos...
0: Quant temps hi va ser, a la guerra d'Algèria?
1: 27 mesos.
0: 27 mesos. Ho va passar malament, a la guerra.
1: Clar, ben segur. No és per voluntat, eh?
0: No, ja ho entenc.
1: Però després, llavors, vaig treballar 2 mesos de fontaner i, clar, ja no vaig més tenir treball i no me quedava més com remei que marxar, com la majoria dels joves d'aquí, perquè dels 200 joves que hi havia aquí, pràcticament han quedat 10%.
0: Tots els altres han marxat.
1: Han tingut que marxar.
0: I això, escolti'm, com ho van rebre a casa? Com ho va fer? Amb qui, quan ho va dir, què van pensar a casa?
1: A casa, els pares eren contents perquè ells veien una cosa, que anava a tenir treball. I jo ho veia com una separació. Com una cosa que me faria pena. I clar que me va fer pena, perquè vaig marxar a París, i des de París, llavors sí, vaig buscar tot el que podia trobar de català. I cada dia, encara que sigués les 11 de la nit, si me despertava, jo treballava en 3 buits, és a dir, que feia nits, dies, matinades i tot això, eh?
0: En els trens, eh?
1: Sí, i a més de reserva, doncs, a més, reemplaçava les persones que o eren malaltes o de conget, o... Bueno. Mm. I a vegades, a les 11 de la nit me despertava i, hòstia, 11, a les 11, a la lluna... És a darrere del Sant Telme. Oh, són les 5 del matí. Ui, el sol s'aixeca davant de Canet.
0: No us ho traieu del cap.
1: No hi havia res a fer. I 25 anys després encara. Doncs fins que vaig tornar a casa. I clar, allà jo buscava tot el que podia ser català. Pensava primer que seria sol a París. Després vaig descobrir grups. El Casal de Catalunya, l'Aire de Festa, l'Amical dels Catalans de Bondufla, etc. Després vam crear un grup. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París. Rec, això era un programa, perquè eren tot gent que enyoraven el país. Després van crear una petita revista trimestral que es deia Cap a casa. Una vegada més, era el retorn. Després, Encara me quedaven uns 10 o 12 anys i va haver una ràdio, que al temps del Mitterrand.
0: Les ràdios lliures.
1: Sí, doncs es deia Ràdio País. Mm-hmm. El dilluns era el basc, el dimarts era el cors, el dimecres era, ara no me recordo més, però bon, i el dijous era el català, i jo animava aquesta ràdio durant 10 anys.
0: Sí que es va dedicar a la ràdio, també.
1: També,
0: eh?
1: Sí, sí. I donava-hi les notícies del país.
0: Ah, està molt bé.
1: D'aquí, de Catalunya, Principat, sí, i també d'Andorra, perquè sóc especialitzat dins les col·leccions de segells d'Andorra.
0: Ah, també.
1: Doncs també això ho senyalava, perquè era per primera vegada Andorra feia segells en català, des de la mort d'en Franco. Doncs tot això era encara, he dit, completament aquí, encara que no hi fos.
0: Era aquí, encara que no hi fos. Perquè vos, ja m'heu dit abans, que teníeu la sensació de ser exiliat.
1: Absolutament.
0: Perquè, clar, vos vau marxar perquè us vau veure obligat a marxar. I m'heu dit, i el 90% dels joves d'aquí també.
1: Sí.
0: Això li fa mal a un país, quan la gent del país no es pot quedar i acaba marxant en un nombre tan gran. Això fa més feble el país i el descatalanitza, li fa perdre arrels, no?
1: Absolutament. I és el que volia França. França volia això, volia que ens caséssim a fora del país. Que
0: vostè es va casar fora del país?
1: Vaig casar amb una narbonesa, perquè no volia que sigués una persona estranya. M'he avisat d'una cosa. Quan hi havia una parella, un bretó i un català o un occità, al cap d'uns anys es deixaven. Quan era un català i un alsacià, també. Quan eren catalans i occitans, pràcticament les parelles seguien. I tot això ho ha anat també...
0: Anava reflexionant.
1: Sí, i doncs jo un dia vaig trobar una narbonesa que me va agradar.
0: Ah, i que és la meva... Dir, home, això és rodó ara, és narbonesa i
1: sí,
0: m'agrada.
1: Perquè, a més, era a dos passos de casa quan baixava per a unes vacances. I doncs, ara fa 62 anys que som casats.
0: Molt bé. Escolta'm, i m'interessa molt aquesta perspectiva que està dient. França, això ho volia. Per què diu que ho volia?
1: Perquè tot el que ha estat fet era per destruir la llengua, totes les llengües que hi ha a França que no són la francesa. És deliberat, és una cosa que és pensada, estudiada, no com a Franco, vosaltres que us posaven cops de porra i doncs que intentàveu resistir, però que era diferent. Aquí us amanyaguen, no us fan res de violent, per violència verdadera. Sí. És una violència amagada, sobtada, que rampant. Vet aquí. Doncs tot el que has
0: que
1: fet...
0: Que fa un efecte encara més gran, probablement.
1: Ben segur, perquè, per exemple...
0: Ho esmicola tot.
1: Els treballs. Un jovent que busca treball. Bueno, si en aquest moment li ofereixen de ser soldat, com França té un imperi, doncs els soldats és gent que se'n van lluny. La marina, l'aviació, la duana, els guardes mobils, les policies de França, totes, que no són sempre al país mateix, sempre van més lluny que el país. Bueno, després, les administracions. No podem començar un treball aquí, calia començar el treball a París, a Lyon o al nord de França.
0: Obligat.
1: Obligat. I les mutacions per pujar cap a París, sí. Per anar de París cap aquí, no. Vete aquí, jo l'he demanat quantes vegades.
0: El trasllat cap aquí.
1: El trasllat, i com que me deien no, això va durar fins als anys 50, fins que vaig tenir 50 anys. A 50 anys vaig veure que vaig abandonar, imagineu, a 50 anys vaig abandonar. És a dir, que vaig passar 30 anys i més de la meva vida a demanar a tornar al país.
0: Això és un càstig gran que li fan a la seva vida. Si m'ho permet, ara potser serà una mica exagerat dir això, perquè ha viscut i ha fet una família, i París no és una mala ciutat i tot el que vulgui, però li han manllevat part de la seva vida.
1: M'han tret el gust de la vida. Me l'han tret allà. L'he retrobat quan he tornat aquí. I tornant aquí, ets un estranger a la teva casa. Perquè fa 30...
0: Sí, us heu sentit estranger? Us sentiu estranger una mica?
1: No, ara no.
0: Però quan vau arribar?
1: Però quan vaig arribar, sí, perquè m'ha calgut refer tots els lligams que havia perdut.
0: Clar, i això vos ho feu perquè ho teniu claríssim que ho volíeu fer, però hi ha gent sí. que potser en el camí es deixa anar i ja no torna, o ja no fa aquest esforç de tornar-se a reenganxar el país. Sí. Hi ha molta gent que es perd pel camí, no?
1: Ben segur, ben segur, sí. La majoria es perdien, però els catalans, una bona part dels catalans tornaven. Una bona part. Els demés... sempre n'hi ha que no, però els catalans no eren com els bretons o d'altres. Ells, si podien, tornaven. És la diferència que hi pot haver amb els occitans, perquè els occitans és un país talment gran i que han perdut ja una bona part de la seva cultura i de la seva llengua, que al final pocs han tornat cap al seu país.
0: Mm. Escolta, hem anat caminant i ara hem arribat a un altre... No sé què és això exactament, m'ho ha de dir vostè. Estem a l'altre cantó de sí. l'església, em penso.
1: Sí. Llavors, això és una església que està relligada a la terra. La muralla passava, doncs, de la banda de darrere aquí i ja no se podia venir aquí,
0: Aquí ja no s'hi arribava.
1: No s'hi arribava.
0: Per cert, ara que em parla de la muralla, era una ciutat fortificada, aquesta.
1: Fortificada.
0: Que va resistir sempre, mai va ser ocupada, em sembla. Això pot tenir a veure amb el nom, que és un altre dels efectes que té això de la francesització de tot, perquè ara la gent veu Colliure i no sap què vol dir.
1: No sap,
0: però aquí la paraula lliure és la paraula que definia
1: llavors,
0: això, no?
1: Sí, Colliure, el mot cot lliure.
0: Cot lliure.
1: És a dir, lloc on el pas és lliure per entrar.
0: Mm.
1: Doncs tot el que era comerç tenien de pagar amb d'altres llocs per entrar aquí cot lliure, és a dir, lliure de pas.
0: Clar, quan tu canvies la manera de dir el nom, li treu significat a... La gent ja no sap què vol dir.
1: Ben segur, ben segur.
0: Això és una altra de les imatges molt característiques d'aquí, de Coll Lliure. Com se li diu d'aquest castell?
1: Aquest castell, que abans li havien dit Castell del Templers, ara li han tornat a restituir el seu nom, que és el Castell Reial dels Reis de Mallorca.
0: Dels Reis de Mallorca.
1: Que va ser un dels períodes el més bons de Coll Lliure.
0: Sí?
1: També, sí.
0: Doncs és imponent, amb aquesta imatge, que és d'aquelles que segurament portàveu a la memòria cada vegada que us despertàveu a la nit allà a París. Li volia preguntar sobre els efectes de tot això en la seva pròpia vida i en el país. En la seva vida. Perquè, clar, un se'n va a París, manté la llengua perquè vostè l'ha mantingut i la manté molt bé. Però, esclar, crea una família, té uns fills... Els fills, probablement, vostè, vaja, ara li preguntaré, els hi parlava segurament en català, però, clar, estaven envoltats de francès a París, a més, no el devien poder parlar amb ningú. Què ha passat amb aquesta transmissió de la llengua a casa seva,
1: Doncs...
0: Algú molt convençut com vostè, perquè, a més, ara veig aquí que porta fins i tot un jersei aquí amb la senyera,
1: sí, sí.
0: Molt bé, fet a casa, aquest,
1: Sí, sí, sí, sota de casa.
0: Qui l'ha fet?
1: A la dona.
0: La dona fa? Sí, molt bé, molt bé.
1: En tinc molts i tots diferents.
0: De diferents colors?
1: Sí, excepte l'escut.
0: L'escut sempre és el mateix.
1: Sí.
0: Sí, sí, aquest sí. D'això que li deia, vos, molt conscienciat, amb molt enyorament, molt afectat pel trasllat i per l'exili, vaja, que deia vostè. Però, clar, a casa... Travessem? Sí, sí, sí, cap problema. Però, clar, a casa, amb els seus fills, què ha passat amb el català?
1: Doncs eren totalment aïllats, ells també. Escola francesa, cap relació amb gent catalana. Què vulgueu que facin aquests nens? Doncs no parlen el català.
0: El saben, l'entenen?
1: L'entenen, no massa, però l'entenen. Mm. En canvi, la dona li ha parlat sempre en català. És narbonesa, però li ha parlat sempre en català. Fins i tot ara l'escriu. És ella que m'apica totes les cartes que tinc de fer en català. No vull dir, no és un problema per jo. Però pels fills sí, perquè no hi ha més transmissió.
0: Clar, per tant, en aquest sentit, malgrat la seva capacitat de resistència, el seu sentiment, la seva enyorança, tot plegat, en aquest cas, si m'ho permet dir-ho així, l'estat francès se n'ha sortit.
1: Se n'ha sortit, està guanyant i cada dia troba un invent nou perquè no es faci una cosa. Per exemple, els plets en català. Doncs,
0: sí, això n'hem parlat també.
1: Doncs hi ha hagut un procés a Elna per això. Vull dir, tot és... Després diran, sí, la França és lliure. Lliure de què? Lliure de què? La llibertat de qui? L'igualitat amb qui? Doncs jo ho he trobat a París, m'he enfrontat quantitat de vegades amb aquestes coses. Fins i tot havíem format un partit que es deia Partit Federalista Europeu de Catalunya, Països Catalans. I el vaig manar durant un temps. fins a l'arribada del Pujol. Doncs era sempre per resituar-nos en una reconquesta del català.
0: Doncs en aquest moment, tal com estem, segle XXI, el 2026, com veieu el present i el futur de la Catalunya Nord, de la llengua, vos que heu estat tan lluitador i que heu tingut aquesta emoció sempre dins de tornar, ara que sou aquí, com ho veieu?
1: Doncs... molt difícil. Jo cada any faig una carta al president de la República per li recordar que hi havia una carta que no... Salut! Una carta que no han firmat mai. És la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I doncs, tant com aquesta carta no serà feta, ratificada, no podrem avançar, perquè sempre diuen... I què diu la Constitució? Doncs la Constitució diu que la llengua de la República és el francès. A partir d'aquí ja no es pot res més fer. I si són pas d'acord, van al Consell Constitucional, el Consell que mira la Constitució...
0: I diu el que diu.
1: I diu això, i ja està.
0: Per tant, i davant d'això, què s'ha de fer? Allà baix hi ha una campanya de que se li diu mantinc el català, que és sí. De mantenir-lo, de parlar-lo amb tothom, de no perdre'l. Aquí la situació és diferent. Quina és la fórmula aquí? Què s'ha de fer aquí?
1: Resistir. Ser tossut, sempre tossut, que no és un defecte, és una qualitat. I com més serem tossuts, més farem recular, perquè és un rapport de força. I si és com amb una bèstia petita, si la bèstia no mossega, ha perdut.
0: Per tant, hem de mossegar una miqueta.
1: Doncs tenim de mossegar.
0: Molt bé, doncs ens emportarem aquest missatge i voldrem mossegar, farem les dents fortes per poder mossegar. Escolti'm, m'ha emocionat quan l'he trobat al principi, quan deia allò de he trobat a faltar molt això i ara torno a ser aquí. És l'emoció d'algú que s'ha sentit extret del seu país
1: sí.
0: I que ho ha aconseguit diguem-ne arreglar una mica al final perquè ha pogut tornar, però aquells 30 llargs anys no els hi treu.
1: Sí.
0: No els hi treu ningú, ja.
1: Sí, i encara a vegades, quan hi penso, m'emociona, perquè jo veig aquestes nits i aquests dies que he passat allà i sempre la mirada cap a Cotlliure, i cap al sud, ben segur,
0: No m'estranya, perquè Cotlliure mereix una mirada i més d'una. Escolti, moltes gràcies, que vagi bé, i feliciti la seva senyora, perquè, a veure, torni a ensenyar això, perquè m'agrada molt aquest jersei. Que vagi molt bé. Moltes
1: gràcies a vostè,
0: Que vagi bé. Adéu. Ha estat fantàstic emocionar-nos al principi i emocionar-nos al final d'aquesta conversa. Va, escolta, molt emocionats, Olga, Olga Clapés, vine. Molt emocionats estem, no sé què dir-te ara. Digues tu coses perquè no sé com portar-ho això ara.
2: Home, avui és que us veig tan enyorats, tan emocionats i tan enyorats, que jo he dit, porta-li una mica de nostàlgia. Hi ha coses

0: on hi ha enyor, hi ha melancolia, melangia, recança. Però si el que hi ha és anhel de la terra natal, que tant n'has parlat, la pàtria o la llar, aleshores el que tenim és nostàlgia. En gallec i portuguès tenen aquella saudade, aquella morrinya,
1: sí,
0: que tenen uns matisos intraduïbles en un sol mot, però que barregen això, enyorança, tendresa, amor, desig per alguna cosa, persona, un moment que potser no tornarà, o potser sí. És allò d'un plaer trist. I un dia vam explicar que enyorar ve del llatí ignorare, ignorar, no saber. Primer, va prendre el sentit de no saber on és algú, no tenir-ne notícies, no? Fins que va acabar significant trobar-lo a faltar, i això és molt bonic. Però nosaltres volem parlar de la nostàlgia, perquè gràcies a l'etimologia veurem que és la paraula que avui ens representa. Del llatí científic nostalgia, i aquest del grec nostos, retorn, i algos, dolor, patiment. Nostos era més concretament un viatge de tornada a casa, a la pàtria, això d'avui, eh? Que en plural era nostoi. I els primers nostoi els trobem a la literatura èpica, en els viatges dels herois grecs de tornada de la guerra de Troia. Així que m'agrada pensar que quan tenim nostàlgia és com si fossin personatges d'una odissea que anhelen tornar a casa, però potser no caldria que ens enfrontéssim als ciclops i als animals fantàstics i tot això ja ens ho podem estar plenant.
1: Doncs sí, nosaltres el que voldríem estalviar-nos és la nostàlgia, si pogués ser, sobretot la del país, i l'enyor que sempre tenim quan acabes la teva secció fins que arriba la següent.
0: Fins a la setmana següent.
1: Fins a la setmana que ve.

0: I com que queda clar que avui la paraula clau, les paraules clau són nostàlgia, enyor, nosaltres en tenim molt d'enyor, d'enyorament, cap a les Illes i sobretot cap a la Pau. Pau, bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Només ha estat una setmana, però enyorats estem.
1: I tant, i tant. I en coses a explicar, i en coses a explicar. Aquesta setmana vos explicaré un petit, entre cometes, fenomen que s'està donant a Mallorca i que, a més, és que just aquest dia n'està parlant amb diverses persones que o bé estan afectades o bé coneixen gent propera que hi està. Què passa? Passa que a Mallorca cada vegada manco poden viure els mallorquins. La gent jove no té cases, ja sabeu que el problema d'habitatge és molt i molt freqüent, i cada vegada hi ha més mallorquins que es troben en què els pugen el preu del lloguer, no poden continuar vivint aquí, o es jubilen i amb el sou que tenen de jubilats no poden permetre's pagar tampoc un lloguer, si és que hi vivien. I persones profundament arrelades aquí, de tota la vida, de generacions, es compren cases a llocs com Astúries o pobles de Granada. Estaríem parlant d'un exili, d'una mena d'exili també que hi ha, perquè no és una decisió que prenguin lliurement, sí. La prenen forçada per les circumstàncies, és a dir, no poden viure amb els preus que hi ha a Mallorca, amb el tipus de vida que exigeix aquest preu. O sigui, fer un cafè a Mallorca no és el mateix que fer un cafè a Astúries o a un poble de Granada. Per tant, compren cases amb preus que aquí seria impossible tenir-les i se'n van a viure allà. Aquesta setmana he parlat amb una parella jove, amb dues nines molt petites, que han optat per això. També he parlat amb un taxista de Binissalem, un poble de Mallorca, de tota sa vida. Ell és d'allà i que m'explicava que s'ha comprat també una casa en un poble de Granada. A mi me fa molta por i molta pena que aquest morir d'èxit que té Mallorca pel que fa als estrangers que compren cases, a la gent que arriba, acabi amb els d'aquí.
0: Sí, entre por i realment molta pena, certament.
1: Va, sí, molta.
0: Una abraçada, intentarem posar-hi potència, que és una altra paraula que comença per P, però és diferent, i entre tots plegats podem donar un cert revertiment a la situació, però vaja, difícil serà. Una abraçada.
1: Una abraçada molt forta aquí.

0: Els viatges aquí en el programa Sense Fronteres sempre són una garantia de sorpreses, i ara veig algú que està fent com estiraments aquí, en aquest parc, i, home, ja que hi som posats, doncs m'hi aproparé i aviam. Hola, perdona, perdona. Hola. Què estàs fent?
1: Mira, m'estic estirant.
0: T'estàs estirant?
1: Sí.
0: Per fer què?
1: Per fer... Estic un ballador.
0: Ets un ballador?
1: Dansaire, sí.
0: Ets un dansaire?
1: Sí.
0: M'ha agradat aquest matís. Per què dansaire i no ballador? Quina diferència hi ha?
1: Un dansaire fa balls de totes les regions de Catalunya Sud, de Catalunya Nord, perquè els esbarts es diu esbart dansaire.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que ets d'un esbart, tu?
1: Sí.
0: Ah, d'on?
1: Joventut de Perpinyà.
0: Joventut de Perpinyà,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sóc el president de l'esbart.
0: Oh, ostres, el president fent sí. Escalfament també, està bé això, també. Perquè ets ballador també, ets dansaire.
1: Sí. Dansaire, sí. Ballo de l'edat de 6 anys.
0: I quants en tens?
1: I en tinc 52.
0: Home, així fa uns quants dies.
1: Sí, fa quants dies. Abans era solament dansaire i ara sóc president, fa 10 anys que sóc president de l'esbart.
0: Escolta'm, i quanta gent teniu a l'esbart?
1: Actualment som 30 adults.
0: 30 adults.
1: I tenim també infants. En tenim 15-20.
0: I quin tipus de ball feu? Ja m'has dit que era de tots els països
1: sí,
0: catalans.
1: Tots els països catalans.
0: També n'hi ha d'aquí, de la Catalunya Nord, estrictament del Rosselló?
1: Sí, sí, tenim ball del Rosselló també, i fem balls de València, de Mallorca, de les Illes Balears, de tota la Catalunya.
0: I el del Rosselló s'assembla als altres? És diferent? Com és el ball típic d'aquí, de Rosselló?
1: És diferent amb el vestuari.
0: El vestuari?
1: El vestuari és diferent. Cada comarca té el seu vestuari, el nostre de Rosselló és diferent. Mm. Després són balls rodones, són balls de, com es diu, que aixequem les dones, fem moltes figures, típic del Rosselló.
0: I hi ha seguiment d'això? Qui agrada això aquí a la Catalunya Nord? Costa una mica? Com ho veus?
1: Costa. Ja fa, ara fa 10 anys que costa una miqueta per...
0: El relleu de la gent, que vingui gent nova, costa?
1: Sí, sí. I els nois, els petits.
0: Els petits costa.
1: Sí, sí, perquè ara amb el futbol, amb el rugby, tot qui és cultura catalana és molt difícil. Ja. Abans sí, perquè tenim els avis, jo parlo català perquè els meus avis eren de Barcelona, la meva família també, i he parlat català amb les famílies. I,
0: per tant, no les perdut com tanta gent, no les ha hagut de recuperar. Sí, l'has perdut,
1: sí, sí,
0: però l'has seguit parlant
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, sempre. Perquè jo quan era petitet, els meus pares ballaven també. Mm. I jo he seguit els meus pares. Els meus nens també, els meus fills també ballen. I els noves nins, com els pares no ballaven, fan rugby, fan futbol, i la cultura catalana, el folclòric català, és molt difícil ara.
0: Hi ha una cosa que és molt important per mantenir la identitat, que és la llengua, clarament, és el que més es identifica, però després hi ha moltes altres capes que també són molt importants i que inclouen des dels vestits, inclouen la dansa. És una manera, també, quan ballem, de reivindicar-nos com a catalans.
1: Sí, tant. Nosaltres fem el vestuari. És fet també a casa del nostre esbart. No comprem vestuari. Hem fet, com es diu, taller de vestuari. Així els nois estudien la manera de fer un costum, de fer un vestit català, amb dibuixos, amb coses, i fem altra cosa que solament de ballar, de dansar, el folclore, els balls catalans. Mm. Fem també taller de vestuari.
0: És una manera més, també, de sumar això de la identitat.
1: Sí, tant.
0: Ja que hi som posats, et pregunto si ets optimista, ets tal com estem ara, eh? Ets optimista, ets mig optimista, ets tres quarts d'optimista, o directament ets pessimista?
1: No, pessimista no.
0: Pessimista no, va.
1: Perquè em quedo encara a l'esbart, eh? Sóc el president i faig tot per, mira, vinc aquí, per veure gent, per discutir de la meva passió, que és el folklore. I espero que d'aquí... És el Covid. El Covid ha matat, em penso, eh?
0: Sí?
1: Des del Covid hem perdut potser 30% de la gent. No han tornat a vingut després del Covid. Això és el problema. I ara estic trucant les ajuntaments per dir, va, fem folklòric, podem obrir un cos de com es diu, estudi per baix, si volem fer coses amb l'ajuntament. Podem de fer altra cosa que espectacle, perquè nosaltres fem un espectacle de baix folklòric. I provem amb l'Ajuntament de fer altra cosa.
0: Seria important que en aquest camí, que és difícil per vosaltres, pels del sud, per tot arreu, anéssim anéssim junts. I anem junts en el folklore amb la gent del sud, sí, amb el País Valencià, amb les illes. Esteu units, sí, sí, o caldria, sí, estar-ho més?
1: No, estem units, perquè cada any fem dos festivals aquí, a Rosselló. Fem dos festivals i fem venir esbarts de Catalunya Sud, de Barcelona, de Manresa. Estem jumelat amb l'esbart de Manresa.
0: Germanats.
1: Germanats. I venen cada any a Perpinyà i nosaltres anem cada any a Manresa. I ara aquest any intentaré de fer amb un esbart també de Provença, de Nice, de Martiga, de fer venir també el folkrock de Provença amb el folkrock de Catalunya Sud. I fem un festival tots conjunt per, mira, ja tenim contacte amb el cantó Catalunya Sud, amb els esbarts també de Rosselló. No som l'únic, eh?
0: Hi ha quants. La veritat és que quan t'he dit si eres optimista o pessimista, m'has dit soc president i, per tant, no puc ser pessimista. Em sembla bé això. Sí. Ho seràs molt temps, et sembla? Veus amb ganes?
1: Okay. Sí. Sí. Tant que hi haurà l'esbart joventut on soc, em quedaré president.
0: Sí?
1: Sí.
0: M'agrada molt.
1: Mira, soc el segon. Està creat en 1955. L'esbart joventut, sóc el segon president. El primer ha creat l'esbart a sa mort, i jo he agafat la fins a ma mort, potser em quedaré. Si continuem, em quedaré.
0: Doncs m'agrada molt. Això de em quedaré m'agrada molt. Sí. Perquè en definitiva és el que hem de dir una mica amb la llengua, també. Em quedaré amb el català. Em quedaré.
1: Em quedaré a l'esbart fins a ma mort.
0: M'agrada molt. Escolta'm, moltes gràcies. Que vagi bé l'escalfament.
1: Sí, gràcies, gràcies.
0: Ciao, adéu. Bé, doncs el deixem estirant, i estirant molt bé el tema, ens l'ha portat fins a un punt fantàstic de sal, de dir aquí jo m'hi quedaré per sempre. I una mica més i caic. No estic en forma com ell. Va, seguim.
2: Seguim.
0: Què passa?
2: I és clar que pel català seguirem, i sempre. Però haurà de ser la setmana que ve. Com es nota que estàs gaudint, que no mires el rellotge, eh?
0: Ostres, sí que anava embalat, sí.
2: Hem d'acabar, home. Tens el temps just per dir adéu.
0: Bé, doncs, comencem a dir adéu a la Catalunya Nord, ja amb la nostàlgia de tornar-hi. Tant

bé, doncs anem dient adeu. Per si de cas, direm fort i ben alt Catalunya Nord, Catalunya Nord, Catalunya Nord. Perquè el nom és el nom, igual que ho és el nom de l'equip. Rosa Silloé, Mònica Muñoz, Gemma Safontria, Carme Montero, Olga Clapés i tots vosaltres. El nom, Catalunya Nord. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva obra literària per infants i joves. Per la seva editora, a La Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua.
1: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, lamentava així la seva pèrdua.
2: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
0: Repàs ara altres informacions, Joan Trias.
3: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, també campus universitaris i zones de transport públic. Limita, a més, el consum a prop de centres educatius i sanitaris. La normativa equipararà els vapejadors i altres productes de nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros.
0: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital d'aquesta edat. La llei obliga plataformes com Instagram, TikTok i Facebook a establir sistemes de verificació d'edat.
3: El govern espanyol està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Aquest dimarts, Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha situat l'expresident com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
4: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba divendres que ve per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. Això implicarà tancar 34 hotels a l'illa caribenya. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de l'activitat que tenia el país. El Consell de Ministres aprova el programa AutoPlus per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea.
3: L'ajuda destinada tant a particulars com a autònoms i pimes va dels 1.100 als 7.500 euros, segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
5: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
3: L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any.
0: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. El banc d'esquerra del Bruges belga, Jess Bissiu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
3: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada, triomf blanc i blau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogacar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i mig respecte a Evenepoel.

0: Fins aquí les notícies.
1: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
4: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
2: El divan, el valor de la conversa.
5: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
2: El divan amb Sílvia Coppolo.
6: El divan s'hi està divinament.
2: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
2: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
2: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
2: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
11: La intel·ligència i l'elegància a l'estrada.

0: Olga Tubau és una advocada penalista de referència. D'ella diuen que s'ha guanyat el respecte del món judicial pel seu esforç, coneixements i també la seva humanitat. A l'estrada és dura, implacable i metòdica. A fora, accessible, educada i amable. Ha portat casos tan mediàtics com el segrest de Segundo Marey per part dels GAL. Ha defensat el major Trapero i el polèmic Luis Rubiales, que li ha costat algunes crítiques de les feministes. No acostuma a concedir gaires entrevistes i ens fa molta il·lusió rebre avui a Les Dones i els Dies tota una referent del dret penal.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Roser Parera.
0: Olga Tubau, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar a Les Dones i els Dies.
0: Doncs, Olga, tenim gairebé una hora per repassar la teva trajectòria professional, per parlar de justícia, d'igualtat i del que significa fer-se escoltar en un món d'homes com el jurídic.
2: Sí.
0: Però, si em permets, comencem per saber coses de la dona que hi ha al darrere de la toga, i segur que us sorprendrà saber que l'Olga Tubau no només és la reina dels tribunals, sinó que és, o ha estat, la reina de la pista.

0: L'Olga i jo ja estem ballant aquí.
1: Sí, és que m'encanta.
0: A mi també. Cada divendres demanem a les nostres convidades que escollin les músiques de la seva vida i en aquesta ocasió, Olga, has escollit d'en Cinc Queens. Sí. D'Ava, per què?
1: Perquè fa que se t'emportin els peus a la pista. M'agrada molt ballar. Tinc cada vegada menys ocasions de ballar, perquè ja no em veig a una discoteca els dissabtes a la nit, tot i que de tant en quant els meus companys de despatx m'arrosseguen si fem un sopar de despatx, etc. Però he de reconèixer que veure'm amb els meus cabells blancs al mig d'aquella pista, amb tota aquella gent jove i tal, comença a fer-me una mica de respecte. M'agrada molt ballar i Ava i Dancing Queen és la música disco, és la música dels casaments, és la música de qualsevol celebració i és vida i és vitamina i, bueno, m'agrada molt.
0: A banda de ballar, doncs, quan t'arrosseguen els del despatx, sí. No? A mi m'han dit que dones mostres de que saps ballar al sopar aquest anual que feu de Sant Ramon de Penyafort, que és el patró dels sí. advocats catalans sí. i que organitza el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
1: Sí.
0: I que allí demostres també les teves dots de ball. Recordes una discoteca de jove on anaves a ballar?
1: Recordo, a veure, jo estiuejava a Arenys de Mar i recordo la discoteca Cracs, que estava a Caldetes, i a més recordo una cosa que ara quan hi penso que realment no ens han passat més coses perquè hem tingut un àngel de la guàrdia, perquè recordo sortir de la discoteca Cracs, per exemple, a les 4 de la matinada, no poder arrossegar qui m'havia portat amb cotxe i tornar a Arenys fent autostop, per exemple. Recordo els Ribellinos d'aquí al costat, recordo una discoteca que hi havia a Olot on anàvem molts caps de setmana amb el que és ara el meu marit i on ens vam conèixer, que també de tant en quan anàvem a ballar allà. I no sé, la veritat és que hi havia una a dalt al peu del Tibidabo, el que estava davant de la venta, que tenia una vista magnífica sobre la ciutat. Sí, bueno,
0: està clar que unes quantes en unes quantes discoteques anaves a ballar. A banda de que el ball és una de les teves passions, fas natació al mar i a més gairebé tot l'any. Ho fas per desconnectar de les jornades aquestes maratonianes d'advocada penalista?
1: Sí, ara ja no tant tot l'any perquè bueno, l'aigua està freda i suposo que també doncs, amb l'edat aquestes coses costen més. Però sí que des d'abril-maig fins a l'octubre intento a la que puc posar-me el neoprè quan l'aigua està freda i sortir al mar. A veure, sí, és un exercici... Jo crec que qualsevol exercici a l'aire lliure doncs allibera molt la tensió i, a més, realment, això de l'aigua i estar doncs, a l'aigua freda del mar, nedant d'esquena, amb la cara que t'està escalfant el sol i tal, és una cosa balsàmica extraordinària.
0: Em diu el Nil Via que el bar aquest del Tibidabo és el bar Merveiller.
1: Sí.
0: Et sona?
1: Sí, és el bar Merveiller.
0: Molt bé, Nil, sí, molt bé, sí. Nil. Nadant, has trobat la solució, algun cas?
1: Nadant... No sé si ben bé la solució, però sí que nedant repasso, no només a temes professionals i penso doncs, amb els propers judicis, amb escrits que hauria de presentar, també repasso doncs, coses de la meva vida personal, repasso doncs, com estan els fills, com estan els amics, coses que em poden preocupar i a vegades... Igual que a la nit veus les coses molt més grans, greus, fosques de les que són, a l'aigua les veus més clares. I sí que nedant a vegades amb aquella pau doncs trobes alguna resposta o surt alguna idea que després es utilitza. I també de nit, jo tinc a la tauleta de nit una petita llibreta amb un bolígraf, perquè a vegades, tot i que dormo molt bé, doncs m'he despertat i de sobte m'ha vingut una idea i me l'he d'apuntar, perquè són d'aquelles coses que després al matí següent ja no recordes. Però sí, l'aigua doncs també és un bon
0: és una mena de meditació.
1: Sí.
0: Una mena, no?
1: Sí.
0: Persones properes a tu afirmen que ets una dona equilibrada, de pocs excessos i moderada en tot, que menges poc i molt sa. Estàs d'acord amb aquesta definició?
1: Sí, estic d'acord amb aquesta definició.
0: Vale. I ja que parlem d'aficions, també diuen que ets una devoradora de llibres i que, a més de dedicar moltes hores a la teva jornada a marar-te de manuals jurídics, sí, també cau alguna novel·la. Què no falta a la teva lectura o a la teva prestatgeria de llibres?
1: A veure, ara ja no llegeixo tant, perquè bueno, vaig més cansada i abans d'anar a dormir podia estar una hora llegint, ara la veritat és que un quart d'hora, 20 minuts, ja està. A veure, què no pot faltar i quins llibres, a quins llibres torno de tant en quant? Albert Camus. Jo crec que de les millors coses que s'han escrit en el segle XX és El primer home, que és el llibre pòstum, que es va trobar al maleter de l'editor Gallimard, amb qui es va matar l'Albert Camus en accident de cotxe. M'agrada molt la novel·la policiaca.
0: Mira.
1: Sí, i a més, sorprenentment, m'agrada la novel·la policiaca que acaba amb judicis. M'agrada... Bueno, m'agraden també la literatura més clàssica. Ara, per exemple, doncs, he descobert pràcticament Mercè Rodoreda, que és una lectura que potser també pel fet d'haver estudiat pues, tot el batxillerat en francès, doncs clar, és una lectura que després apareix doncs, quan en el meu cas ja he tingut certa edat. I bueno, també picotejo molt, estic pendent de les novetats, etc. O sigui que tinc a la tauleta de nit moltíssims llibres que encara no he obert, però que allà trobaràs doncs, literatura molt recent. Per exemple, l'última cosa que he llegit és d'aquesta escriptora, que ara no recordaré el nom, però sí el títol, que és Les calces al sol, que m'ho vaig passar bomba. És un llibre que recomanava l'Antoni Bases a un article de l'Ara. Em va fer gràcia, el vaig comprar i m'ho vaig passar molt bé. O sigui que realment sóc bastant anàrquica amb el tema de la lectura. No.

0: Olga Tubau, tu tampoc et penedeixes de res, com la Mom de Pigall, que segur que ho pronuncies molt més, molt millor tu, sí, que era el sobrenom de Edith Piaf, sí. No? Vale. Te penedeixes d'alguna cosa?
1: No.
0: Molt bé, molt bé. No, doncs no, com no l'Edith Piaf?
1: A veure, em podria penedir, òbviament, que et pots penedir de coses, però... De les coses importants de la meva vida, de decisions, perquè al final et pots penedir de decisions, perquè això més o menys depèn de tu. I de les grans decisions de la meva vida no em penedeixo de res.
0: Genial. No sé si gaire gent ho sap, però tu vas néixer a París l'any 61. Uh-huh. Els teus pares hi van emigrar l'any 55, fugint sí. de la pobresa. I aquesta és la música que escoltava el teu pare?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, per mi Edith Piaf són els pares. Són els pares emigrants a París i bueno, que van descobrint d'alguna manera la cultura francesa i que la fan seva i que l'adopten i que estimen la música d'Edith Piaf. I escoltar Edith Piaf és escoltar-los a ells.
0: I el teu pare era de Granollers, no? La mare de la Ventosa, que és un poble sí. de Conca, i això, no? Els teus pares van fugir de la misèria, no tant de la política, crec que als uh-huh. anys 50. Els teus pares es van conèixer... Bueno, explica una mica, diguem, com va ser que van marxar?
1: Marxen perquè el meu pare té un tio... que és refugiat polític a França. Amb aquest tio mantenen correspondència i el meu pare, doncs, a Granollers, jo crec que en aquell moment el que feia era conduir camions de l'Adam des de Granollers a la fàbrica que hi havia aquí a Barcelona, i el seu futur realment doncs, era un futur bastant fosc des d'un punt de vista de poder millorar econòmicament, socialment, i aleshores el seu tio li diu, escolta, vine a França inclús podràs reemprendre estudis, podràs aprendre un ofici. Aleshores el meu pare, que bueno, sí, el lligava òbviament la seva mare, el seu pare havia emigrat a Argentina perquè ell havia estat a l'exèrcit republicà i el van ajudar a sortir de Catalunya quan ja estaven entrant les tropes franquistes aquí. No va tornar mai més, i el meu pare, doncs, des de que va començar a escriure i a llegir, amb el seu pare es va comunicar per carta. No es van tornar a veure mai més. El meu pare se'n va a França, allà entra a una escola de i oficis, aprèn l'ofici de guissaire. És un moment en el que a París s'està rehabilitant tot el barri del Marais i hi ha molta demanda de mà d'obra amb cornisses, decoracions amb guix, etc. I el meu pare de seguida troba molta feina i a més comença a estudiar francès i d'alguna manera comença a estudiar el que no ha pogut estudiar al seu país perquè havia de treballar doncs, des de que tenia 12 anys. Uh-huh. La meva mare, un poble molt petit de la província de Cuenca, se'n va a Madrid, allò que deien a servir, uh-huh. Cuida d'uns nens allà, i el seu germà gran, que també ha emigrat polític perquè el van condemnar a mort i el van ajudar a sortir de la presó de Cuenca i el van ajudar des del Partit Comunista a passar a França, també va visitar el seu germà i s'hi acaba quedant. I es coneixen a la seu del Partit Comunista Espanyol a París i comencen a festejar, que, com es deia en aquella època, i al cap de molt poc temps es casen.
0: Diguem, França llavors era un país on la democràcia i les llibertats eren reals, no? Sí. A banda de fugir de la pobresa, sí, també hi havia més expectatives. Sí. Eren comunistes els teus pares?
1: El meu pare, absolutament. De fet, el meu pare, quan jo ja tenia l'edat com per haver-me informat, per haver començat a entendre coses del món, i ja teníem pues, molta informació sobre el que havia passat a la Unió Soviètica, els gulags, Stalin. Jo sempre li deia al meu pare, però pare, és que molt bé, la idea estarà molt bé, però l'aplicació és terrible, és una dictadura, qualsevol dissident, i es pot considerar dissident a qualsevol, acaba en un gulag, no hi ha llibertats. I el meu pare deia que això era propaganda capitalista i que ens havien omplert el cap als americans i que, per suposat, que la Unió Soviètica amb aquell règim comunista era extraordinària. I, de fet, quan va caure el mur de Berlín, va tenir un disgust horrible perquè va dir l'únic, el reducte que ens quedava de socialisme real i tal, ara resulta que això també desapareix. O sigui, sí, el meu pare, fins al final dels seus dies,
0: va
1: viure amb aquesta il·lusió. I és que, a més, ell hauria viscut... A veure, no, pel tema de les llibertats, no. Però pel tema, diguem, de viure en un habitatge d'aquests grisos de Moscou, amb calefacció central, amb un espai de 50 metres quadrats, amb només uns sabates d'hivern i unes d'estiu, el ja meu pare...
0: Era una persona austera, diguem.
1: Absolutament austera.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que...
0: Tu tens un germà,
1: sí.
0: Els dos vau néixer... El Pascal, em sembla que es diu, vau
1: sí.
0: Néixer allà. I la teva mare era costurera.
1: La meva mare era costurera.
0: I treballava allà a França, de costurera?
1: A França feia, sí, retocs. Inclús va arribar a fer retocs per la Casa Christian Dior, perquè va estar treballant amb una dona que tenia un càrrec allà i a vegades li portava alguna peça, algun mocador de seda i tal, perquè fes retocs. I sí, sí, la meva mare era costurera.
0: Vas viure a París fins als 14 anys,
1: sí.
0: Moment en què la família decideix tornar a Barcelona. Què va passar?
1: Mira, va passar que a França en aquell moment els estrangers que tenien permís de treball i permís de residència no podien treballar pel seu compte. Havien de treballar per compte aliena i per un francès. Arribava un moment que si podies acreditar al govern francès que portaves ja determinats anys, que estaves molt arrelat al país, et podien donar com a estranger una cosa que es deia la carta d'artesà i podies treballar pel teu compte. El meu pare estava ja tip de treballar per altres, era a més un sindicalista reivindicatiu, va demanar en aquell moment la carta d'artesà. Coincideix amb una de les crisis del petroli, 73-74, comencen a haver reduccions a l'emigració a França i li deneien. Aleshores, es disgusta tant perquè deies que jo he tingut els meus fills aquí, aquest ha sigut el meu país d'acollida, jo he fet tot per adaptar-me i ara em diuen que no, que he de continuar com... Bueno, no tinc ni... els drets que pot tenir un francès, jo ja no demano la nacionalitat, perquè... I aleshores es va disgustar tant que va dir tornem a Espanya.
0: I va tornar, i de què va treballar? Perquè crec que hi havia uns familiars,
1: sí,
0: no, de Barcelona que tenien un taller...
1: Tenien un taller, tenia un tio que tenia un taller molt gran de carrosseria i un petit taller de manteniment de cotxes, de canvi d'oli, canvi de frens, rentat de cotxe i tal, i el meu pare s'ho va quedar.
0: Molt bé. Tu parles francès, castellà...
1: A casa castellà.
0: I català. Com vas portar el canvi de París a Barcelona?
1: Fatal.
0: Malament?
1: Molt malament.
0: Per què?
1: Molt malament. Bueno, perquè... Bueno, molt malament. Jo...
0: Et va costar.
1: Em va costar molt. Clar, Barcelona en l'any 74 no era la Barcelona olímpica, era una ciutat grisa i al costat de París i tot, i que jo a París quan sortíem i anàvem al centre o anàvem a visitar monuments o anàvem a parcs, anàvem els meus pares, però París sempre ha sigut París, i aleshores, clar, arribaves aquí, és que inclús tot un supermercat, no hi havia un camembert, no, era una, yeah, com un objecte de luxe i em va costar molt, clar, a més deixes la teva escola, deixes els teus amics, deixes el teu barri, deixes el que t'és familiar, el que et dona seguretat. Després també la meva mare li va costar moltíssim també. La meva mare sempre deia és que els emigrants emigrem dues vegades. Quan sortim del nostre país i després quan tornem també emigrem, perquè sí, a veure, jo estic aquí, és veritat,

0: l'any passat ja poden accedir a la universitat. Aleshores, parlant un dia amb en Luis del Castillo, li vaig dir, mira, jo vull fer filologia francesa, que a mi m'agrada molt i tal, i em va dir, mira, a veure, està molt bé, però jo crec que hauries de fer alguna cosa que et posi més en contacte amb la gent i que puguis tenir una professió també de resoldre problemes i tal. I aleshores em va dir, mira, fes dret, fes un any, si no t'agrada no passa res, perquè un any a la vida d'un estudiant mai és perdut, i a més comença a venir al despatx, perquè ja veuràs que a la que puguis donar-te compte de la que representa ser advocat, de la relació amb els clients, dels temes, et portaré a un judici i tal, i vaig pensar, bueno, va, doncs saps què, faig cas al Lluís i m'apunto a dret. I la veritat és que el primer any de dret, bueno, no és que m'apassionés, tot i que, per exemple, ja teníem dret constitucional o dret polític en aquell moment, i això ja em va agradar molt, però el que sí ja em va fascinar des de el primer moment va ser la vida de despatx.
1: Que bé, que visionari. Sí.

0: Si no tinc mal entès, aquest preludi de les variacions Goldberg de Bach, les vas escoltar moltes vegades abans d'entrar a l'Audiència Nacional a Madrid.
1: Moltes.
0: I abans d'algun interrogatori difícil durant el judici al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que precisament jo allí és on te vaig conèixer. Tu dius que aquesta música substitueix el psiquiatre. I jo em pregunto, els advocats també teniu vertigen davant d'un cas?
2: Sí. Davant d'un cas, abans d'un judici, abans d'una sessió concreta, clar que tenim vertigen. A veure, el gran què al final és poder controlar la por, l'angoixa, primer perquè el teu client no ho vegi, perquè, clar, el teu client també té molta por, i aleshores tu estàs allà per donar-li seguretat i per, a més, fer que amb les teves preguntes, amb el teu control del judici, al final intentis aconseguir un bon resultat per ell. Clar, si demostres que tens por, doncs jo crec que això és catastròfic. Però tenim por, tenim moments d'aquells d'anar al lavabo i respirar profundament diverses vegades i dir, vinga, va, ara ja. I
0: tens una anècdota amb un guardaespatlles del major Trapero i aquesta música de Bach. Explica.
2: Sí. Nosaltres, al migdia, quan ja acabaven les sessions de judici, que a vegades doncs, ja no hi havia sessió a la tarda, i aleshores tornàvem a l'hotel a Madrid, però sí que hi havia vegades que continuàvem a la tarda i anàvem a dinar a prop de l'Audiència Nacional. I recordo una tarda que ara no recordo a qui venia a declarar la tarda. No era el de los Cobos, perquè això va ser un interrogatori que va ser al matí, però bueno, era també un testimoni...
0: Difícil.
2: I aleshores, jo, després de dinar, mentre estaven fent el cafè, jo vaig sortir i em vaig posar la música al mòbil i anava, bueno, doncs, donant allò passos perduts per fora, i estava un dels guardaespatlles del major, i aleshores em va preguntar, em va dir, escolta'm, estic molt intrigat perquè et veig aquí amb el telèfon i tal, i de tant en quant tanques els ulls, però què escolta? I aleshores li vaig explicar, doncs mira, estic escoltant el primer temps de les variacions Goldberg de Bach, que és una cosa que m'ha descobert el meu marit, i a més, bueno, Bach és extraordinari, eh? Ara
0: tu dius que és el diazepam musical.
2: És el diazepam musical. Però és que, a més, jo crec que algun psiquiatre ha explicat que efectivament hi ha melodies i hi ha tons que tenen un efecte realment, bueno, relaxant, desangoixant, i Bach és això.
0: I tu, en aquest cas,

0: cas, el del major dels Mossos d'Esquadra, ho va ser, no?, perquè vas haver de relaxar-te bastant.
1: Sí.
0: I no et passaré ara el tall famós de que vas plorar, no cal. No t'ho vull fer reviure, val? Recordem que està acusat de sedició i desobediència durant el procés, que, i bueno, tu vas sorprendre a tothom amb aquest plor d'emoció, no?, en la teva intervenció fiscal. Recordem que la fiscalia li demanava 10 anys de presó. I tu, en alguna entrevista he sentit que vas, o crec que allí al mateix judici vas dir, hòstia, disculpe, veu aquest espectacle
1: lamentable.
0: Exacte. Sí. Llavors, què passa? No es... Per què és lamentable? No es pot plorar en aquest món d'homes? O es percep com un signe de feblesa? Era emoció, no?
1: Sí, jo crec que, fixa't, més que no es pot plorar en aquest món d'homes, és una mica... No es pot plorar en un judici. Saps? Així és com... podríem entendre, jo que sé, amb un quiròfan, no? O amb el moment d'un part, que un metge s'emocionés i plorés amb aquella mare, o amb una operació que ha sortit bé i que tot l'equip s'emocioni, amb un judici jo crec que s'entén menys, tot i que també et diré que quan aquell dia vam també parar per dinar i continuaven els meus companys de la defensa a la tarda, vam coincidir al restaurant amb els membres del tribunal. I aleshores ells estaven fora esperant entrar per dinar i jo vaig passar i vaig parar i els hi vaig fer la broma. Bueno, la broma no, els hi vaig dir... Dic, miri, he trucat al despatx i tal, m'han vist a la televisió i m'han despedit. I aleshores un dels magistrats em va dir, bueno, però és que potser ens hauríem de començar a plantejar per què no poden entrar les emocions a una sala de justícia, perquè al final a una sala de justícia hi ha molt patiment i la gent s'hi juga la seva llibertat. Oh. Mm-hmm. I la gent s'enfronta a peticions de presó i això evidentment les pors, les angoixes, doncs a vegades fan sortir les llàgrimes i ens hauríem de plantejar el per què no pot passar això.
0: Clar. Parlem d'un altre cas, molt mediàtic, el cas Rubiales, i que just torna a estar d'actualitat perquè després d'un temps de silenci, l'expresident de la Real Federació Espanyola va presentar ahir el llibre Matar a Rubiales, on parla del petó no consentit a Jenni Hermoso i de la seva sortida forçada de la Real Federació. I la presentació va ser sonada perquè, suposo que estàs al cas, doncs un parent li va llançar uns ous i Rubiales, a banda d'esquivar-los, doncs s'hi va encarar. I això que ara els ous, el preu és molt alt, eh? Com vas portar les crítiques de les feministes per acceptar la defensa de Rubiales? Perquè tu ets feminista.
1: Sí, però és que les vaig portar molt bé. A veure, el que vaig portar pitjor va ser les crítiques de les meves filles feministes.
0: De les teves filles?
1: Sí.
0: Et van criticar?
1: Sí. Estaven molt enfadades.
0: Ja.
1: Estaven molt enfadades, no ho entenien, per elles era una defensa impresentable, i mare, com pots assumir aquesta defensa? I això va donar per molts dinars i molts sopars, amb molta dialèctica. Però, a veure, les crítiques de les feministes les he encaixat bé, i perquè, a més, òbviament, tothom té dret a la crítica. Jo, de totes maneres, crec que estem en un moment en què és molt difícil introduir un debat serè en el tema, diguem, del feminisme en general i després del feminisme vinculat als delictes d'agressió sexual. Mm? És a dir, que no puguem debatre entre dones i homes feministes tranquil·lament en un plató, doncs si això efectivament més enllà de ser una conducta inapropiada, moralment reprotxable, èticament reprotxable, efectivament això és un delicte d'agressió sexual i que això no es pugui debatre tranquil·lament, trobo que és molt trist. Que no es pugui debatre la crítica a la llei Montero del solo si és sí, i que algunes no puguem dir que realment que no hi hagi diferència entre un abús sexual i una agressió sexual, doncs creiem que va en detriment de la protecció a les dones, jo crec que és molt trist. Les crítiques les he portat bé, perquè, a veure, jo des del moment que assumeix una... Jo em puc plantejar durant un moment, ostres, aquesta defensa, estaré còmoda, no estaré còmoda, però una vegada...
0: Has d'acceptar, ho has decidit?
1: Sí, és que estic tan segura de mi mateixa que no tinc cap problema amb discutir, debatre amb qui sigui.
0: L'Audiència Nacional el va considerar culpable d'agressió sexual, però el va absoldre del delicte de coaccions, i bé, ha hagut de pagar una multa, no?
1: Sí, encara no, perquè encara no és ferma la sentència. Hem recorregut al Tribunal Suprem.
0: Sí, està recorregut. Sí, i entenc que ho continues portant tu.
1: Ho continuo portant jo.
0: I, per exemple, quan veus això de que fa la presentació d'aquest llibre i aquestes coses que passen i que ell continua... Bueno, ell diu que això, no?, que el petó va existir, sí, però i que va ser consentit i tal. Tu te'n penedeixes d'haver-lo defensat?
1: No.
0: Perquè, o et sents utilitzada? Perquè ell potser et va agafar tu perquè sabia que...
1: A veure, en aquest moment, una gran majoria d'homes amb procediments per delictes contra la llibertat sexual busquen una dona. Això és una realitat. Perquè hi ha la creença errònia de que si porten la defensa d'una dona, el tribunal pensarà que no és un agressor sexual. Ara ho estic esquematitzant molt, eh? Però hi ha aquesta idea absolutament falsa. O sigui, però bueno, escolta'm, aprofitem-ho. Si creuen que ho podem fer millor que els homes, doncs si són temes amb els que podem estar còmodes amb la defensa, benvingut sigui, perquè també molts homes mai encarregarien la seva defensa a una dona, perquè creuen que ni som agressives, suficientment agressives, ni ens emplearem a fondo, etc. Aleshores, jo... El que he recomanat sempre als meus clients, quan són persones, diguem, que atrauen els mitjans de comunicació per la raó que sigui, és que mentre el procediment no estigui totalment acabat, que es mantinguin lluny dels focus i de lo que pot ser l'atenció pública.
0: No t'ha fet massa cas, doncs.
1: No m'ha fet massa cas.
0: Saps que ara Caiquel Rubiales ha titulat el seu llibre Matar a Rubiales i tu sempre recomanes llegir Matar a un ruiseñor?
1: Sí.
0: A veure si hi haurà copiat
1: Sí.
2: Les dones i els dies.

0: És la banda sonora de la pel·lícula Matar un rossinyol, i ve el cas, doncs, perquè el perfil de WhatsApp de l'Olga Tubau hi té Gregory Peck en el paper d'Eticus Feng, sí, un dels advocats famosos de la literatura, no?, el cinema, sí, i protagonista d'aquesta pel·lícula. Això és tota una declaració d'intencions, sí, no?
1: Però saps que un dia un client, que alguns clients els hi dono el meu mòbil, doncs jo què sé, per exemple, si hi ha un risc de detenció, que em puguin trucar immediatament. I em truca i em diu: ai, escolta'm, el teu marit està estupendo. Dic: com que el meu marit està estupendo? Diu: sí, el de la teva... He vist que el tens a la foto de WhatsApp.
0: Ja m'agradaria, Gregory Peck. Molt bé, molt bé. Aquest, a més, aquest octubre tu vas impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic de la Facultat de Dret,
1: ai, sí,
0: no? I a l'acabar va recomanar la lectura de Matar un rossinyol, sí, de Harper Lee. Igual, sí, va venir Rubiales i va dir: mira, li copio.
1: Mira, li copio pel títol del llibre.
0: Què és per tu l'advocacia? Ofici? Passió?
1: Són les dues coses. A veure, jo... L'advocacia, i quan parlo d'advocacia, parlo de l'ofici del penalista, és passió, ha de ser passió, perquè és un ofici dur. És a dir, la gent només veu, quan veu en judicis, una mica la part, bueno, de l'espectacle, del teatre, del glamour, de les togues, de la presència en els mitjans, però el penalista és no tenir horaris, és que el cap de setmana pots tenir una entrada de registre, una detenció, tenies un dinar familiar, l'has de deixar. És una mica com estar de guàrdia per un metge 24 hores. És l'angoixa de pensar, respecte de cada una de les persones que t'ha confiat la seva defensa, que en part també dependrà de tu, doncs, la seva sort. I no depèn tot de tu, òbviament, però sí que acabes creient que depèn en gran part, fins al punt de que quan les coses no van bé, i a vegades que no vagin bé no vol dir que la sentència no sigui justa, però si tu has posat unes expectatives, de millor resultat, de que aquella persona no vagi a la presó, i això s'ha truncat perquè la sentència és més severa del que esperaves, ho vius com un fracàs, i ho vius, òbviament, amb alguns clients més que amb altres, però al final amb molts clients acabes tenint una relació que, bueno, va una mica més enllà de client-advocat, has conegut la família, venen a vegades amb els fills, i això també mina molt, i és el que dèiem del psiquiatre, dels tranquil·litzants. Són molts els que necessitem per controlar l'angoixa, doncs, de tant en quan un dia fer pan, i això potser en altres branques no hi és. Ara, per una altra banda, la idea de defensar, d'ajudar, de formar part d'un engranatge que potser amb la teva intervenció farà que aquella sentència sigui justa, bueno, doncs també és... A veure, genera molta addicció.

0: una pregunta. Aquesta és la cançó que ens has triat, no?
1: Sí.
0: M'imagino que és la teva època universitària, sí, la revolució, sí, dels clavells. Sí. Però jo ara et volia preguntar, ets molt cara? Diguem, el que cobra el teu despatx.
2: No.
0: Perquè
2: no,
0: he llegit alguna xifra que...
2: És fals. Mira, tenim aquest...
0: No ets l'advocada de l'elit.
2: No sóc l'advocada de l'elit i hi ha una notícia que corre per no sé quin diari, no sé si és l'Hockey Diari i tal, que en relació a una defensa de... Ara no sé si era de l'alcaldessa Ada Colau o de la Janet Sanz, deia que els meus honoraris costaven a l'erari públic i a la ciutadania de Barcelona no sé si 80.000 euros per aquella defensa.
0: Jo vaig llegir que cobraix 60.000 euros.
2: Bueno,
0: el teu despatx.
2: No és veritat.
0: Vale.
2: No és veritat.

0: Aquesta cançó empodera molt, eh?
1: Sí.
0: Has patit atacs de gènere durant l'exercici de la teva professió?
1: No.
0: I com t'ho has fet per fer, per ser escoltada i respectada amb aquest món d'homes?
1: És que, a veure, jo, mira, entre companys i jutges fiscals no hi ha absolutament cap tracte desigual entre dones i homes. Primer perquè també a l'administració de justícia en aquest moment hi ha més dones que homes. Això no vol dir que aquestes dones tinguin una major sensibilitat de gènere o que després, a lo millor, en un jutjat de violència sobre la dona no puguin tenir actituds bueno, que serien possiblement qualificables de masclistes. Jo et diré que hem tingut les dones del despatx més manifestacions, diguem, de rebuig pel fet de ser dona, de potencials clients. Nosaltres hem tingut trucades de companys que ens han dit, perquè nosaltres els temes ens venen del boca a orella dels propis clients, que amb els anys parlen bé de tu, i després també de molts advocats que no porten temes penals i te'ls deriven. Un fiscalista que té un client que un dia té un problema que ja no és només simplement sancionador tributari, sinó un delicte fiscal, et truca. Mira, Olga, i hem tingut companys que ens han dit, no, és que et volia passar aquest tema, però el client ha dit que, uf, no, que una dona no, que vol un home.
0: Diries que la majoria de clients continuen preferint un advocat home?
1: Mira, depèn, al final depèn una mica del perfil del client. A veure, clients de classe econòmica i social alta, de, diguem, la meva generació o la generació que està per sobre de mi, que encara en el seu, diguem, ideari, la dona és la seva dona, que probablement sigui una dona que s'ha quedat a casa cuidant nens, cuidant de la casa, i que el que ell veu, les dones que veu al seu despatx o a la seva empresa són les secretàries, aquest no voldrà una dona, perquè considerarà que per ser bon professional passa perquè siguis home. Ara, fixa't tu, per exemple, el client que podria ser el que està més destinat a acabar en el món carcerari, gent amb molt pocs estudis, gent amb una situació econòmica molt desfavorida i tal, inclús marroquís, etc, que al seu país d'origen, doncs, les dones encara van tapades i no poden anar a sortir al carrer sense el seu permís. Per ells, tu tens una carrera, amb la qual vol dir que vals.
0: Val, és un prestigi, no? I un respecte.
1: Que els defensis. I amb aquest perfil de client, generalment no hi ha absolutament cap problema.
0: Comentaves que hi ha més dones a la justícia,
1: sí,
0: però diries que hi continua havent un sostre de vidre,
1: sí,
0: amb les altres, sí, instàncies judicials,
1: sí,
0: no?
1: Amb les altres hi és. Mira, ahir vam fer un sopar, una trobada, per acomiadar a la Montserrat Comas, que és bueno, magistrada, que va ser la primera presidenta de l'Observatori de Violència sobre la Dona, i repassant una mica la seva trajectòria, vaig veure que fins al 2001 no hi va haver cap dona al Tribunal Suprem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Entre després el 2001 i el 2008, que és el temps també en el que la Montserrat Comas és vocal del Consell General del Poder Judicial, es van nomenar 7 dones. Però 2001, és que fa 4 dies.
0: Exacte, no fa tant, no?
1: No.

0: Aquesta cançó em vas dir que te traslladava l'enamorament.
1: Sí.
0: Tu estàs casada amb en Ramon, que li dieu Titus.
1: Sí.
0: Ja m'explicaràs per què. I que tens tres fills.
1: Sí.
0: I a més ets àvia.
1: Sí.
0: Molt bé. Ser advocada penalista és una feina que et permetia conciliar? Jo no sé com tu ho vas fer.
1: No, a veure, doncs he conciliat molt poc. És que, a veure, jo sóc advocada penalista i he pogut portar els temes que he portat. I he pogut portar el judici de Segundo Marell amb 37 anys i estar durant quasi 2 mesos a Madrid i deixar la meva família, perquè el Titus, el meu marit, és un home extraordinari, que, a més, sempre fa la broma que ell no és el senyor Munts, que és el senyor Tubau, i està encantat de ser el senyor Tubau, i que, bueno, des de que ens vam casar ja vam tenir molt clar que jo, amb una professió liberal, d'arribar molt tard a casa, de potser caps de setmana d'haver de sortir corrents a fer una assistència a un detingut, que ell només es dedicava a la medicina pública, cosa que, a més, li apassiona.
0: És patòleg.
1: És patòleg. I gràcies a ell jo he tingut la tranquil·litat de que, sent els nens petits, doncs, a part d'una canguro, que també hem tingut sempre molta sort, i hem tingut a la Gemma, que ha sigut al final com de la família, estava el Titus a casa. He conciliat poc i m'he perdut totes les tardes d'anar a buscar els nens. No he anat a buscar els meus fills quan eren petits mai a l'escola. M'he perdut algun festival a l'escola. M'he perdut, després d'haver promès que aniria a veure l'exhibició de piscina, doncs que sorgeixi alguna cosa i no poder anar-hi. Tot això m'ho he perdut. Ara, he culpabilitzat molt, m'he sentit un monstre en molts moments, però ara que són grans i que a més també ells estan visquent les dificultats de conciliar, quan els hi pregunto, escolteu, no sé, heu tingut molta carència de mare, creieu que dintre el que he pogut fer ho he fet bé? I
0: estupendo.
1: Estan estupendos, o sigui que...
0: Abans d'acabar, a mi m'agradaria que expliquessis... tu et vas casar l'any 85 amb el Titus.
1: Sí.
0: Després de 5 anys de nòvios.
1: Sí.
0: I el primer dia que vau sortir junts et va dir una cosa que et va espantar.
1: Sí.
0: Explica'm.
1: Molt. A veure, ens vam... Ja ens coneixíem perquè ell era molt amic d'una amiga meva del Liceu Francès, l'Helena Porter, i un cap de setmana vam marxar a Olot i aquell cap de setmana, com diuen ara, ens vam liar. I aleshores, el diumenge, quan em va portar a casa, em va dir, escolta'm, per què no anem a prendre alguna cosa després de que deixis la bossa i tal? Bueno, vaig anar d'acord, em va venir a buscar, vam anar a prendre alguna cosa, i quan em va portar a casa em va dir, mira, tu segurament no ho saps, però tu i jo ens casarem. Bueno, vaig pensar que era un psicòpata del que s'havia de fugir corrents, perquè algú que et digui això el primer dia molt bé no ha d'estar, però és un visionari.
0: Totalment, i ha anat molt bé, no?
1: I ha anat molt bé.
0: Olga Tubau, advocada penalista de referència, gràcies i bona nit, ha estat un plaer. Ens ha passat l'hora volant, i bé, agrair a la gent del programa que fa les dones els dies, la Mireia Dalmau, Montse Comellas, Anna Ayala, Helena Miquel, Nelvia, Ferran Badia, qui us parla, Roser Perera.

0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.